0: unes actuacions extraordinàries, intercanvis de cors, intercanvis de bandes, la Big Band, doncs, també quan s'arriba l'estiu sol fer concerts a l'aire lliure, però hem focalitzat aquells concerts en el qual s'obri la llum del Teatre Monte Carlo.
1: Doncs, aleshores, anem a desglosar tot això, perquè teniu, per exemple, les agrupacions que formen part de la societat musical, és la banda sinfònica, l'orquestra, la banda juvenil, la bandica també, el cor i la big band. No sé si en deixa alguna. Les que formen part són eixes. Doncs és hora de començar a explicar tota esta temporada, que està molt interessant. Els nostres oients, és dir, que estiguen ahí a la ràdio escoltant, perquè fan concerts molt xulos. Comencem parlant del cor, del Orfeos. Escoltem, espera't. Comencem per el cor. Salvador, qui és el director titular del cor Orfeos?
0: Pues el tenim així, José Ramón Peinado, director, sí.
1: Sí, i comencen ja, és a dir, la temporada ja comenceu el dimarts, crec que estem a 22, i ja n'hi ha un cantorion pentalar, és a dir, ve un cor de Gales, és Wansi, no sé si estarà ben pronunciat o no, i fa un concert el dia 22, i a partir d'ahí té diversos concerts el cor Orfeos.
0: Exactament. Iniciem com si fos un microcicle coral, val? Sí. Degut a que teatres de l'envergadura com el Teatre Monte Carlo, que és la veritat que és una joia, són molt atractius per a les xires organitzades per cor, sobretot estrangers. Entonces, per a nosaltres és molt, diguem, entre cometes, molt, molt senzill l'atractiu que ofereix el teatre, i es mateixa pues, vam tindre l'oportunitat de que ens enviaren aquest cor per a integrar-lo dins de la nostra programació. Entonces, obrim el dimarts 22 de setembre en Cantorion Pentalares. És un cor, la veritat, en moltíssima tradició, i la veritat és que és un honor obrir en ells.
1: A les 7 de la vesprada, el dimarts.
0: Exactament. Tots els concerts els farem, si no n'hi ha contraorden, a les 7 de la vesprada.
1: Vale. Després d'ahir passem al diumenge 4 d'octubre, que n'hi ha un intercanvi, FECOCOVA, que és la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana, i ahir n'hi ha dos, l'Escola Cantor Humanistes de València i el Cor Orfeos.
0: Exactament, sí. L'Escola Cantorum, diguem que l'Orfeo, el coro de l'artística, ja va fer el viatge aquest estiu a València, a l'escola del Col·legi Maristes, i ara fan la tornada.
1: I abans de diguem, de la festivitat de Santa Cecília, encara tenen més, perquè està el quart festival coral Villa de Bunyol. Ahir n'hi ha més, més cors.
0: Exactament. Això està organitzat per l'Ajuntament de Bunyol i dona la casualitat que enguany diguem que el Teatre Monte Carlo o la societat serà la resident d'este festival, en el qual, a part de les dos corals de les dues societats, actuen dos cors convidats, uno per cada societat. I conformen doncs, un festival de quatre cors.
1: Correcte. Al llarg de tot l'any ells també participen en Santa Cecília, participen en Nadal, els concerts típics,
0: claro,
1: no?
0: Sí, la missa de Santa Cecília, tot sí, lo tradicional de sempre. Sí.
1: Correcte. Doncs jo crec que és hora de passar a la banda sinfònica, a la banda que escoltem ja en res, escoltem el pas doble Goya de Julián Palanca i dirigit pel seu director, que és Josep Gil i Gil. Escoltem un poquet.

0: Este pas doble jo no em canso mai d'escoltar-lo. Salvador, ja dic que Josep Gil i Gil és el seu director titular i la banda sinfònica té molta feina. Puguem dir, abans de Santa Cecília té algun altre concert? És a dir, a partir del 14 té concert i després està el concert de Santa Cecília més tard.
1: Mira, el 14 tenim la banda juvenil i l'orquestra. Però la banda, per exemple, per lo que diem, actuacions externes...

0: divendres 6 de novembre està en el Teatre Principal, col·laborant en una gala. Vull dir-te que sempre n'hi ha molta més activitat, però aquesta és la que nosaltres focalitzem per al nostre públic.
1: Sí, per exemple, el 21 sí que és la banda sinfònica, el 21 de desembre.
0: Sí,
1: estic parlant
0: que...
1: de desembre. Ahí té un...
0: Ah, desembre.
1: De novembre, exacte. Perdó, de novembre, novembre.
0: Sí, no, el 21 de desembre, de novembre, clar, és la sempre la data estrella, no, pues per la banda sinfònica en aquest cas, i res, tots els concerts també tenen com una doble unitat, o sea, sí. Tenen tots se conformen baix un títol que pot ser eclèctic o pot ser molt específic de lo que és el concert, i a més tenim lo que és el cicle Aurelio Pérez Perelló, un cicle.
1: Correcte.
0: De memòria.
1: És a dir, que tot té un fil conductor, puguem dir, no? Tot.
0: Exactament.
1: Està més o menys unit.
0: Clar, val? Clar, clar, clar.
1: Tot
0: clar.
1: Està més o menys unit. Mm. I, per exemple, ja has dit tu que feu un cicle en honor, diguem, en homenatge a una persona, sí, que ha significat molt per a...
0: Claro, claro.
1: Per a la societat musical.
0: Com bé saps, tota temporada, a part de les obres tradicionals i tal, pues, tradicionalment en el que són les bandes o les orquestres professionals també pues, o tenen un compositor resident o un artista resident o un compositor al qual commemorar. Entonces, per a nosaltres, diguem, en esta temporada més elaborada, pues, no podia cabre altre que el nostre compositor i gran músic Aurelio Pérez Perelló, al qual en el 28, o sea, la raó és que el 28 se farà la celebració del seu centenari, del seu naixement, però lo que volem nosaltres és que la societat, igual que sempre, ja que tornen a fer Beethoven perquè les noves generacions... redescobrir, perquè a més afortunadament els nostres alumnes, els nostres músics estan fent treballs d'investigació i cada viatge pues, se trau a la llum més obres d'ell o més explicades. Entonces, conèixer al voltant d'esta temporada i la que ve la seua música i rescatar algunes obres que s'havien perdut i res, i posar-lo en valor.
1: Correcte, els nostres oients es diran que és l'autor del Pas Doble Teatro Monte Carlo. L'autor del Pas Doble tan conegut. Mira, jo tinc quasi davant el programa del dia 21 i a la primera part del concert diu Sugerències Aurelio Pérez Perelló. Sugerències què vol dir? Que
0: sugerències,
1: si s'obres, per exemple...
0: Sí. I s'obre, per exemple, comencem en la banda. És el concert, és l'obra, diguem, més potent d'ell. És una obra de maduresa,
1: sí,
0: en la qual ell en l'any 1999 va guanyar el primer premi del concurs de composició per a bandes Rafael Rodríguez Albert en Alicant,
1: sí,
0: en la sèptima edició. I a més és perquè normalment és un músic com pues, un perfil com, per exemple, Rafael Talens, músics que en Madrid van estar al camí de la música lleugera i de la música culta.
1: Sí.
0: Però diguem que al final de la seva etapa compositiva ell va seguir madurant. Entonces
1: sí, sí,
0: és una
1: sí,
0: obra que ens feia molta il·lusió perquè, a més, no, nosaltres tampoc ni la tenim gravada i no sé si s'ha arribat a fer per la banda i entonces pues, és
1: diguem,
0: el plat fora. A part dels grans passos dobles, concerts de clarinet, obres per a Big Band, per a orquestra que té, però aquesta obra ens resultava molt, molt interessant.
1: Al igual que recupereu això, també... porteu a directors, diguem, de la casa, no? Per, el que intenteu és això, recollir, bueno, fer partíceps a músics que, per exemple, com Adrià Moscardó o Ricardo Casero.
0: O Ricardo Casero, sí. Bueno, abans que res no volia oblidar-me del concert d'abans de Santa Cecília.
1: Dime.
0: Molt important per a nosaltres, que és el de la banda juvenil.
1: Ah, però és que això ho tenia preparat. Això era però parla.
0: Ah, val. Jo em pensava que anava menys.
1: No, seguís, explica.
0: No, perquè evidentment el plat fort sempre és la banda gran on tots aspiren, no? O sigui, tu imagina't que tota aquesta maquinària d'escola de música, banda infantil, orquestra infantil, orquestra, al final és tots arribar a la agrupació gran, no?
1: Correcte.
0: Entonces, per a nosaltres ens fa molta il·lusió pues fer el concert que hi ha abans, vale? De la mà de David Tarín, però explicar-te que la meua vessant, així, a part de ser directora artística, sí, de coordinació, al llarg de la temporada dirigir algunes de les agrupacions. Pues,
1: correcte.
0: Vaig dirigir el Mano a Mano i en aquest cas em fa especialment il·lusió contactar en els músics de l'orquestra.
1: Correcte.
0: Per tant, farem un concert a mitja part la banda juvenil i mitja part l'orquestra sinfònica, un concert molt eclèctic, que es començarem des del barroc fins a música dels nostres dies. I la veritat és que em fa especialment il·lusió perquè la emoció de les caretes dels xiquets quan entren a l'orquestra o la banda juvenil és molt, molt, molt tendre. I entonces, pues, se fa molt especial.
1: Mira, ara estem escoltant un pasdoble Manuela Calzada, que és de l'any passat van anar la banda juvenil a un festival de música i cinema. I esta és la banda juvenil. I aleshores, com tu molt bé has dit, el 14 de novembre feu este concert i tu dirigiràs l'orquestra. La banda juvenil la dirigís David Tarín i també durant tot l'any també dirigisses, a banda d'aquest concert, també dirigisses altres vegades, altres concerts.
0: En principi, en esta temporada faré este concert, si es queda alguna cosa extraordinària o algo que millor algun director no poguera, pues jo les tiraria una maneta, però dirigir la banda sinfònica, ara l'orquestra, en desembre també faré mitja part, junts al seu director Jaime Aldàs, i bueno, pues em quedarà la banda juvenil, que també em farà molta il·lusió només puga, i inclús la bandica que diuen ells, la banda infantil, m'agradaria fer música en tots.
1: Sí, de la bandica no tinc ninguna gravació, la veritat.
0: Sí,
1: no tinc cap gravació, però també ells, per exemple, no sé si el primer concert que tenen és en participen també en Santa Cecília, com no, o al cantant o algo, però el primer concert que tenen crec que és en desembre.
0: Sí. Imagina't, no és una banda a l'uso tipo en els conservatoris on repleguem la gent de tercer i quart d'elemental, sinó que en primer d'elemental, en primer d'elemental, pues una vegada passa el primer trimestre, si en un informe favorable dels professors o si entre un conservatori del director, pues i sa gent ja entra allí dins. Entonces, clar, deixem una miqueta d'espai per a que respire l'agrupació i poder confeccionar un concertet, que el primer concert que fan ells oficial, diguem, és en desembre.
1: Correcte, després també tenen més endavant més concerts i a mi sí que m'agradaria que escoltaren este vals de l'emperador, que ara sí que és l'orquestra que tu dirigiràs, l'orquestra sinfònica. Bueno, no sé si serà formato sinfònic o serà formato de cambra, segons el repertori que el tinc així, però esta és l'orquestra que la dirigís, qui és l'actual director?
0: Jaime Aldàs.
1: Jaime Aldàs.
0: Una coopera... Sí, Jaime Aldàs i Domingo.
1: Sí. Doncs és dos cooperen en l'orquestra i esta és la que tu dirigiràs. El primer concert és el de Santa Cecília el 11 de novembre, si no m'enganya.
0: El de Santa Cecília el 14 de novembre.
1: 14 de novembre. Ja me s'ha perdut la fulla, saps? Per això estava mirant ara. El 14 de novembre. Seguint endavant, diguem que, com he dit abans, porteu directors convidats per a la banda.
0: Sí. Comencem, òbviament, per els nostres, des de la casa. Entonces, tenim l'oportunitat de tindre Adrià Moscardó, que és un... ha sigut director assistent de l'Orquestra de Càmera i de l'Orquestra... i l'any passat de l'Orquestra de Barcelona i Nacional de Catalunya. I per a nosaltres, pues, la veritat és que és tot un honor que mos dirigisca ahí, perquè, a més, lo que ella ha oferit per a fer el concert, és la programació és rememorant el 25 aniversari del triomf en el certamen mundial de Kerkrade, que va guanyar en el 2001 la societat.
1: Sí.
0: Entonces, clar, ell el que ha fet és reviure aquests moments, pues, interpretant en la segona part obres que se van tocar allí. I com no, pues, dins del cicle Aurelio Pérez Perelló, el Paso Doble que va dedicar en honor d'aquell premi, del Kerkra de 2000-2001.
1: D'acord, és així. I això és el dia 26 de desembre, en
0: Exactament.
1: Nadal.
0: Exactament. I el dia següent, el
1: Correcte, 27, això és.
0: Pues Artística Navidad, no podia ser d'una
1: altra
0: forma el nom.
1: L'orquestra sinfònica el dia 27
0: este cas,
1: a les 7.
0: Exacte, Imma, en aquest cas ja és un formato sinfònic, el ventadors, els trombons i tal, i és un concert un poc més potent. Igual que les demés societats, pues, nosaltres també tenim unes dades on en període vacacional pues, podem tindre un poc més de múscul per professionals o músics que estan fora al llarg de l'any.
1: El dia després va Ricardo Casero, el 13 de febrer ja, l'any que ve, diguem en el concert del soci. També és
0: molt important. Sí, és molt important este concert per a nosaltres perquè l'incorporem. Tradicionalment la banda, després del període de Nadal, ja se centrava en el concert d'aniversari d'abril. Però enguany, a partir d'enguany hem volgut fer com un concert a mitjan, un concert que siga homenatge pues, als socis, a persones vinculants, que a voltes no són expressament músics, per exemple, però que estan molt presents dins de la societat.
1: Correcte, però no és l'única orquestra que participa en aquesta nova temporada, sinó que dos vegades, uh-huh. Bueno, va, primer, la banda sinfònica del Conservatori Superior de Música, en gener, i l'orquestra, uh-huh. que també va, no?, de la
0: Exacte.
1: Mà de Pablo Marqués.
0: De Pablo Marqués, mira, nosaltres tenim un conveni de col·laboració en el Conservatori Superior de Música, Salvador Seguí de Castelló, per a pràctiques orquestals. Per tant, nosaltres el que fem és que si en algun moment necessitem que algun assaig es faci per algun extern, alguna persona externa, parlem en Pablo Marqués, que és el que porta la càtedra, catedràtic de direcció, i mos envia alumnes. Mm-hmm. A banda d'això, això és el que nosaltres les vam demanar en el conveni, però ells també ens van oferir les seues agrupacions, tant de cambra, com banda, com orquestra, i en aquest cas pues, tenim l'oportunitat de rebre, pues, evidentment, el divendres 15 de a veure, tenim el 4 de desembre, la quinta de Tchaikovsky per l'orquestra. I i després tenim el 15 de gener la banda, amb Pablo Márquez, sí, que és el director titular.
1: Correcte. I no vull oblidar-me, perquè no m'oblide, de l'artística Big Band.
0: Exactament. Diguem que és... tradicionalment, tots sabem que aparentment, pues, dius, bueno, més o menys pot ser... músics que isquen de la banda, però tots sabem que té una idiosincràsia, una big band, pues, té una base de bateria, piano, guitarra elèctrica, contrabaix, tal, que és diferent. I a part, els músics no toquen tots sols sobre partitura. Entonces, és una vessant en la qual la societat artística pues, ja porta uns anys treballant. I la veritat és que enguany el que hem volgut fer és incloure-los en algun concert també mitja part o en alguns tots sencers per a que capten el públic tradicional, el públic de l'orquestra o el públic de la banda que vinga també a conèixer-los a ells.
1: És a dir, n'hi ha una temporada que és totes les agrupacions tenen concerts, dos, tres concerts. A banda, feu ixe homenatge, no?, al mestre Aurelio Pérez Perelló per a avançar un poc el centenari del naixement, no?
0: Sí.
1: I a banda també convideu a directors que van a dirigir les agrupacions i també teniu que forma part el Conservatori Superior de Castelló dins de la vostra programació. Jo crec que és molt complet tot el que heu preparat.
0: Sí, la veritat és que sí, i moltes coses que ja t'he dit. Per exemple, en maig rebem a una orquestra, a una banda d'una universitat dels Estats Units, però bueno, això entra dins del cicle de l'Ajuntament, però bueno, que nosaltres estem ahí partícips també.
1: Igual que sempre feu els concerts, està clar que pues està

0: El que feu sempre, en, crec que és en abril, com homenatge al Teatre Monte Carlo,
1: se fa un cicle, un concurs de solistes, que també se fa per ahí, però ja t'he dit, però per exemple, pues, el final de curs espectacular que fa l'escola, que se fa a l'aire lliure en el portal de Sant Lluís, pues, evidentment no ho tenim inclòs. Vale? Això més que res és centrat en el Teatre Monte Carlo.
0: N'hi ha algun lloc, abans d'acabar, perquè ja està, ja no queda més temps, n'hi ha algun lloc que està tot allí en una pàgina web que els nostres oients poden veure tota aquesta temporada de concerts?
1: Evidentment, en la pàgina web està i físicament, per mig del QR, pues en la banderola la gent pot accedir directament. Sí, en la nostra pàgina web està tot.
0: Doncs, Salvador, moltes gràcies. Ah, ràpidament.
1: Sí,
0: si tingueres que triar un sol concert, quin seria?
1: Ai.
0: Ja t'ho pillat.
1: Això no m'ho digues.
0: Doncs, tots. Així que convidem a tota la gent a ser partícip d'esta nova temporada de l'Artística de Bunyol. Moltes gràcies, Salvador, per estar ahí, per informar-nos. I res,
1: moltes gràcies a tu. I sols dir una última coseta, agrair també profundament en aquest cicle, en aquesta aventura, als nostres patrocinadors, que és l'Ajuntament de Bunyol, Caixa Popular i Etallo Empreses de Construcció i Enginyeria.
0: Doncs moltes gràcies, Salvador. Moltes gràcies.
1: Molt bé. A tu. Vinga.
0: Estem escoltant Spain de Chicorea, interpretat per l'Artística Big Band de Bunyol. I escoltant esta peça, donem pas als nostres companys del butlletí informatiu de les 9. No se'n vagin, que tornem en un 3 i no res.

0: Tot el que és important per a tu ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Si al lloc on estàs neva, extrema la precaució i evita els viatges a primeres hores del matí. Reduiràs així el risc de circular amb capes de gel a la carretera. En cas que et disposes a transitar per ports de muntanya, informa't si estan oberts o tancats. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
0: Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. El rebost de la banda.

0: I avui tenim doble secció del rebost de la banda. I en fent banda, anem a viatjar cap a Castelló de la Plana. I allí trobem una formació que porta més de 100 anys formant part de la vida cultural de la ciutat. La Banda Municipal de Castelló, fundada l'any 1925. Una banda que al llarg de la seva història ha estat molt més que una agrupació musical. Ha sigut present en les festes, en les celebracions i en els moments més importants de la vida ciutadana, convertint-se en una autèntica ambaixadora de Castelló. Durant tots aquests anys, diferents mestres han deixat la seva empremta en la formació fins a arribar a l'actual director, José Vicente Ramón Segarra. I precisament és el que tenim avui ací a l'estudi 3 de Punt Ràdio, el seu director, José Vicente, bon dia.
1: Bon
0: bueno,
1: dia.
0: Jo el conec com Hobby.
1: Tots me coneixen com Hobby. No he
0: doncs anem a nombrar Hobby perquè així tots reconeixeran de seguida en qui estem parlant.
1: Molt bé.
0: Bueno, anem a parlar de la nova temporada, d'estos tres mesos, bueno, quatre mesos, de la nova temporada de la Banda Municipal de Castelló. També parlarem d'alguns festivals que també feu al llarg de l'any. Però, Jovi, no és la primera vegada que tu estàs al capdavant de la Banda Municipal.
1: No, no és la primera vegada. A lo mejor ni la segona tampoc. Perquè anteriorment també he sigut subdirector de la Banda Municipal en Paco Signes.
0: Sí.
1: Sí. I així és que, bàsicament, pues, és una institució que forma part de la meva vida.
0: Doncs jo vaig a fer-te una pregunta que, si no te'n recordes, no passa res, perquè és normal, moltes vegades, de tant de concerts. Tu te'n recordes la primera vegada que vas pujar damunt de la tarima, damunt del podi, i estaves davant de la Banda Municipal de Castelló per primera vegada i vas pensar, mare meua?
1: No, perquè jo... No, no,

0: Te ho dic de veres perquè jo és que resulta que formo part de la banda municipal de Castelló des de l'any 1988. Anteriorment ja havia anat contratat a fer alguns concerts en algunes substitucions anterior a l'any 88. I després jo, en la meva etapa de músic, el que he sigut és sindicalista per aportar la banda on està ara, que són funcionaris, funcionaris de carrera, quan en aquella banda, en aquell entonces, pues eren fijos discontinuos, contratats per actes. I de modo que feia tants discursos allí, tenia tan clares les coses, sabia tan bé el que volia i coneixia la gent de la manera que la coneixia i, i treballava de la manera que treballava en un altre aspecte, pues, tocant o pujant a la tarima per fer el míting i buscar el consens dels companys. I així és que pues, quan vaig pujar a dirigir, com també tenia una trajectòria llarga en bandes importants de la província de Castelló i, bueno, i alguna de, fora de la província també, de dues províncies distintes més, pues no, la veritat és que no tinc aquesta sensació d'haver sentit el que tu m'has preguntat.
1: Clar, perquè fa tant d'any que igual ja de tant de dirigir, és veritat, és així, es perd aquesta noció, és veritat.
0: No, però vull dir-te una cosa, a mi la vida m'ha portat als jocs sense que jo, bueno, sí, d'alguna manera els he buscat.
1: Però te porta la vida.
0: Sí, m'ha portat la vida i jo ho he fet en tota la naturalitat sempre.
1: És una responsabilitat molt gran estar ahí al davant com a director de la banda municipal de Castelló.
0: Fíjate, no vaig a ser probablement correcte, però jo no ho note. No note ninguna responsabilitat, no note ninguna...
1: Segurament perquè ho fas natural, estàs fent-ho molt natural i això fa que eixe pes igual no el tingues.
0: No el tinc.
1: És important, és important. Bé, si tirem enrere, tu on començares a estudiar música?
0: Pues mira, jo vaig començar a estudiar música en Valldoxó, en la banda del Centre Instructiu d'Art i Cultura, i també va ser una cosa circumstancial i accidental, i és que jo me quedava sol jugant en el carrer quan tots anaven a música, tots els veïnets eren més majors que jo, se n'anaven tots, jo me quedava sol, i mama, jo vull anar a música, però simplement per anar en ells, i ma mare va dir, pues quan facis la comunió? I després de la comunió li vaig tornar a dir i ja està.
1: És a dir, només de família de tradició musical?
0: No, de ninguna manera. Mon pare treballava en la fàbrica Segarra, mon pare era de Barcelona, va venir a treballar a la Vall, ma mare era de Vall d'Uxó, ma mare era una mare de casa i mon pare treballava en la fàbrica.
1: És a dir, que gràcies als teus amics que es van apuntar a la música, tu eres músic.
0: Efectivament.
1: Sí, és així, és així. Quin instrument és el teu? El primer que vas a...
0: El clarinet.
1: El clarinet. I quan comences a interessar-te per el món de la direcció? Perquè això és algo que també t'ha portat la vida, però de quina manera?
0: Sí, mira, resulta que va haver un moment en què jo vaig acabar la mili i vaig vindre així, vaig estudiar en Madrid... mentre feia la mili en Peñarroja, en el Conservatori Superior de Música de Madrid, vaig fer el superior entre Madrid i després en València, i l'assumpte està en que jo vaig arribar així i directament pues, vaig començar a donar classe de clarinet en Segorbe i un senyor me queda per telèfon i me diu, escolta, estan buscant director en Sarrión. Dic, pues, bueno, pues entonces yo, a prop de Segorbe, pues me'n vaig a Sarrión. Vaig anar a Sarrión, me vaig fer unes proves, me van presentar en País que 3, me van dir que tu, i jo vaig anar allí, però jo no sabia res de dirigir res, només que el que havia vist a fer els temes.
1: Sí,
0: però
1: correcte.
0: Mai m'havia interessat.
1: Sí.
0: I m'he donat compte que jo no sabia fer-ho, però també se pensava que sí.
1: Sí.
0: Però jo sabia que no. De manera que me'n vaig anar a parlar en Eduardo Cifre, i dir, mestre, jo, que el coneixia, perquè ell donava direcció de cors, però jo anteriorment havia fet una bona relació amb ell des de que vaig fer conjunt coral en la plaça Sant Esteban. I aquell home va dir, jo t'ensenyaré a dirigir. Jo he fet en ell direcció de cors, i després en Manuel Galduf, direcció d'orquestra, i naturalment no puc deixar-me Enrique García Asensio, que és el que jo agarré com a guia per haver aplegat a estar així.
1: Tres grans directors, has tingut de mestres.
0: Efectivament, i vaig fer direcció de cors, com t'he dit, i vaig fer direcció d'orquestra, simplement perquè jo tenia la curiositat de saber això que jo m'ha compromès a fer, com se fa, però és com si anares a muntar un moble i no sapieres.
1: Sí.
0: I de més confien en tu, que tu estàs ahí.
1: I de vegades ells van, funcionen,

0: però tu saps que s'ha d'estudiar perquè...
1: Efectivament, al llarg del temps, el que m'ha donat compte és que n'hi ha que continuen des de mesa, pensen que sap i ells no s'han donat compte que no.
0: És així, és així. Doncs anem a escoltar ja la banda municipal de Castelló en un pas doble que es va estrenar l'any passat.

0: anomenat Banda Municipal de Castelló. El vau estrenar l'any passat, Francisco Vallarri. És el que estem escoltant, de Francisco Vallarri. Els nostres oients el poden tornar a escoltar, perquè ja s'ha escoltat a les 7 del matí. És una de les primeres obres que han escoltat completa, este pas doble, Banda Municipal de Castelló. El vau estrenar l'any passat?
1: Efectivament.
0: Per a celebrar aquest centenari.
1: Va ser un regal del compositor, de Francisco Vallarri, que al que li vam agrair després al concert de Nadal, com a totes les persones i institucions que han tingut detalls d'esta envergadura en la Banda Municipal de Castelló, que no poden passar per alt, que han sigut absolutament totes les que puguen representar la societat castellonense, i la veritat que molt agraeix a Francisco Vallarri per la composició d'esta marxa.
0: Com recordes tu la primera etapa com a director titular? Està clar que va ser subdirector, però com recordes eixa primera etapa i en què es diferencia en esta segona etapa que estàs al capdavant?
1: Bueno, n'hi ha diverses coses. Però la primera la recordo molt de carinyo, i a més, quan me pensava que anés a preguntar-me una altra cosa, el primer concert que jo vaig fer va ser en el Palau de les Arts, que és la primera vegada que una banda havia tocat en el Palau de les Arts. I vam tocar nosaltres i la Banda Municipal de València, però nosaltres antes. I ells van
0: tocar. Som la
1: primera. Som la primera banda que ha tocat el Palau de les Arts. A banda d'aquesta anècdota, la recordo amb molt de carinyo, perquè vaig tindre molta sort en el Consell de Cultura que me va tocar, que era Vicent Sales, i va ser un home que va confiar molt en mi, i gràcies a aquesta confiança, pues, quan te donen aquesta confiança, pues, tu, ahí sí que sents una responsabilitat de fer que sàpiga que no s'ha equivocat. I la veritat és que vam fer moltes coses que ara, en aquesta segona etapa, hem rescatat, i en la mateixa llibertat que tinc per treballar en Maria Espanya, que és l'actual regidora de Cultura.
0: Quins són els principals reptes que té ara la Banda Municipal de Castelló?
1: Bueno, els principals reptes només pot haver uno, que és servir a la ciutat. A la ciutat en tots els àmbits, en els àmbits institucionals, en els àmbits protocolaris, en els festius, en els culturals, i també com a sentiment de professional de la música, pues, entonces n'hi ha una cosa que ja fem extra, que són grans concerts a l'auditori com els que puguen fer les millors formacions. Però ja és una cosa d'ego que nosaltres portem molt a gala i ho fem.
0: Al llarg de la història, Jovi, han passat molts directors que han format part de la Banda Municipal de Castelló, com Pascual Asensio, Eduardo Felip Suárez, Juan Garcés Queralt, Francisco Signes, Marcel Ortega i tu. Cadascú ha portat ixe granet. Ara estem escoltant, escoltem un moment, la puntilla. Dirigís, com tu has dit, Paco Signes.
1: Dirigís Paco Signes.

0: Com tu bé has dit, al llarg de la història han passat molts directors. Cada un ha portat alguna cosa a la banda municipal.
1: Efectivament, va haver un que només va estar un mes, que va ser Pasqual Asencio, però si no haguera passat i més, la banda municipal probablement no existiria com existís, perquè va ser...
0: Tot això no importa.
1: Clar, perquè va ser la persona pues, que en aquell moment pues, va tirar avant un projecte, el va presentar i va triomfar, per lo menos en la consolidació,
0: sí,
1: passaria
0: sí,
1: el
0: sí,
1: que
0: sí,
1: passara,
0: sí.
1: I al cap d'un mes pues, va vindre un altre director, de Llíria, que se va fer càrrec de la banda municipal i va estar molts anys.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, cada un ha portat el seu granet en les seues circumstàncies en l'època en la que ha estat.
0: Correcte. Com va sorgir aquesta idea de fundar una banda municipal a Castelló?
1: Pues, la idea de fundar la banda municipal de Castelló va ser bàsicament pues, per la inestabilitat de diverses formacions musicals que n'hi haven i després també per les discrepàncies entre unes i altres i les topeties pues, van fer que, bueno, sí. que l'Ajuntament prenguera la determinació d'assumir la responsabilitat d'organitzar allò i de fundir tot en un projecte.
0: Te vaig a dir una anècdota, igual que tu has dit. Van ser la primera que va actuar en les arts, no? Pues l'1 de juliol de 1925 va començar la banda amb 33 músics.
1: Sí.
0: L'endemà, el 2 de juliol, va fer el primer concert. I a poques dies va aconseguir el primer premi en un certamen de València.
1: Sí, senyora.
0: És a dir, vau entrar per la Puerta Grande.
1: Per la Puerta Grande.
0: És així. Era una necessitat que hi haguera una banda municipal a Castelló.
1: Sí, a més era una època en la que s'inventaven les coses, se tenien que fer les coses, i com ara veiem que en un lloc passa algo o immediatament nosaltres ho acoplem, pues ja estava la banda municipal de València, estaven bandes municipals en les ciutats de quasi tota Espanya i era una necessitat ja social.
0: Mira, vaig a ficar-te una peça que tu vas dirigir en aquesta primera etapa, que és esta meravella. Sansón i Dalila.

0: Una peça que no tindria que faltar mai en el repertori. Encara que siga transcripció per a banda, però és que no hauria de faltar mai en un repertori bandístic. Mira, avui la banda municipal no és sols una banda de fer cercaviles i pas doble. Avui ocupa dins del panorama musical un lloc important a la ciutat de Castelló.
1: Sí, la banda municipal de Castelló té molt clar, per la primera pregunta que m'has fet, quin objectiu té, jo t'he dit que servir, i servir no sols és fer els actes institucionals, sinó servir també és donar-li a la ciutat i ser caché que moltes vegades és necessari. Ara mateix, en la programació que hem presentat recentment, pues presentem solistes de talla internacional, com Peter Moore, que ve a tocar el trombó amb nosaltres, un trombonista de referència internacional londinense, o donem pas a Aurora Peña, que és una soprano valenciana que està triomfant a nivell internacional, i també a artistes locals. Mira, fem un homenatge al Titi, en Juanra Castillo.
0: Correcte.
1: Que la banda municipal no sols de servici per a la ciutat, sinó per a les persones que venen, també actuarem nosaltres i projectar la nostra imatge com a ambaixadors, que som de Castelló.
0: I ja que has començat parlant de la programació de la temporada, vau començar el dia 8 de setembre i vau fer un concert commemoratiu del 750 aniversari de la ciutat de Castelló.
1: 775.
0: Ai, sí, 775. Sí. Estic ja cega. Sí. I això que m'has portat tu també... jo tinc el paper, explica als oients, i m'ha portat un cartell A3, jo he agafat el de A4, siguen xula, 775. Dime.
1: Jo ho tinc més gran.
0: Sí.
1: Bueno, no, res, que és el cartell en la programació de Hasta Nadal, i en esta programació, pues, naturalment, pues, volem atendre tot el que antes hem comentat, però incluint en aquesta programació tant artistes locals com internacionals, com projectes que servissin a la ciutat de Castelló en Nadal, com poden ser els Nadales de la Plaça Major, que col·laboren amb nosaltres, pues, els xiquets d'escoles de Castelló, o un concert que no podia

0: faltar, com han tingut anteriors compositors, com Bernardo Adán Ferrero, amic de la banda municipal de Castelló i de l'Ajuntament, pues un homenatge a Salvador Julià Hernández. La banda municipal de Castelló és una banda germana de la de València, de la d'Alacant, vivim en el mateix entorn, tenim les mateixes inquietuds, les mateixes tradicions i tenim els mateixos compositors, i Salvador Julià Hernández li farem un homenatge en el que estrenarem en Espanya un concert pa trompeta que no s'ha escoltat mai així, i el tocarà pues, el fill Ernesto Julià Ramiro, i una vegada jo hagi dirigit al germà a Ernesto Julià, pues, passarà a dirigir l'altre fill de Salvador Julià.
1: Sí.
0: Vicente Francisco Julià, que farà la segona part del concert.
1: És a dir, vau començar el dia 8, jo tinc algun senyalatge, veus, estic així, en fosforito.
0: També en un estreno d'una obra pòstuma del mestre.
1: Correcte.
0: Anem a fer un homenatge com cal i com mereix una figura.
1: I aquest homenatge serà el 24 de novembre, és a dir, en el concert de Santa Cecília.
0: En el concert de Santa Cecília, sí, senyora.
1: En el concert de Santa Cecília, que es farà a les 7:30 a l'Auditori de Castelló. Uh-huh. Entre estos i aquest concert, jo m'he assenyalat alguns, no? Perquè començaré el dia 8, després l'11, després el 12... El pròxim és el dia 25 de setembre, però jo tinc assenyalat un del 30 de setembre, que és el concert commemoratiu del Dia Internacional de la Gent Gran. Que feu un concert de zarzuela, Passió per la Zarzuela.
0: Passió per la Zarzuela, en una soprano d'excepció, com ha dit antes, que és Aurora Peña, en un programa que alçarà de la caïra les persones que vinguin a escoltar el concert a la Plaça Major.
1: Entre ahir i el 9 d'octubre, que també en teniu altres, i el del 9 d'octubre, que és el Dia de la Comunitat Valenciana, també teniu un concert important.
0: Sí. Tots els anys, en el concert de la Comunitat Valenciana li dediquem a una de les nostres tradicions. L'any passat el vam dedicar als dolçainers, per exemple, i enguany els dediquem als dansants. I unes altres... Els dansants, del corpus.
1: Sí.
0: No als grups de danses, als que fa dos anys, per exemple, vam dedicar el concert,
1: sempre
0: comptem amb la participació, i els programes són a col·lació de la dedicatòria que fem i de les persones i institucions que col·laboren amb nosaltres. És una festa gran. A banda que celebrem les tres cultures i aquest dia, i entonces pues també fem una desfilada de moros, cristians i jueus.
1: Correcte. Després ja passem al 20 d'octubre, feu més concerts, el 25, fins a arribar a un concert que feu en col·laboració amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, el Titi Simfònic, i va un cantant, Juanra Castillo,
0: sí,
1: que l'has nombrat abans.
0: Sí, i és un concert, diguem, novedós, perquè estrenem el projecte nosaltres ahir del Titi Simfònic. És inèdit, no s'ha fet, i anem a estrenar un projecte en banda de la figura del Titi, que tant ha significat pa moltes coses d'esta
1: harmonia.
0: Moltes coses,
1: sí,
0: que ara molt se rasguen les vestidures, el Titi les va descobrir totes i se'n va anar en pau.
1: Correcte. Seguim, i divendres 30 d'octubre n'hi ha un 50 aniversari de la rondalla, és de la Fileta, i després anem a un concert en col·laboració amb l'Associació de Moros de l'Alqueria, que també és important, sempre feu algo en els Moros de l'Alqueria, i ahir teniu a Peter Moore, que tu ja has nombrat abans, com a trombosolista.
0: Sí, tots els anys l'Associació Moros de l'Alqueria de Castelló és una associació important a nivell d'activitats que fan per a la ciutat, i també col·laboren amb nosaltres de maneres distintes i sempre de forma desinteressada. I aquest concert sempre s'acaba, encara que vinga Peter Moore a tocar el trombó, un concert de Philip Spark espectacular, i que sigui un programa clàssic, el concert sempre acaba en una marxa mora, en un desenfado i en un auditori fent una fila.
1: Representa molt les marxes mores i cristianes a la societat on visquem. Després seguim, perquè teniu un mes, el concert de Santa Cecília. Passem al concert del Dia de la Constitució i entrem ja a Nadal. Estem escoltant

0: Enguany en Nadal ja tens les obres preparades? Suposo que serà sempre dins del mateix estil de vals, obertures...
1: Sí, sempre a la gent li agrada escoltar un concert de corte... anem a dir de corte d'eixe que s'ha ficat de moda en els concerts d'any nou que se fan per la televisió.
0: Sí.
1: Entonces, pues
0: este bàsicament... crec que va ser retransmès, eh?
1: Este que estem escoltant, sí, va ser retransmès per a punt.
0: Mm-hmm.
1: En televisió, sí.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I per lo que me preguntes de les obres, sí, el programa el tenim fet, n'hi ha una... n'hi ha... anem a dir un estreno que... un estreno nostre, d'un vals molt peculiar, molt bonico, d'Anthony Hopkins, l'actor que tots pensem que sí. És un actor, i efectivament és un actor, però si és un bon actor també és un bon compositor. I fem un vals d'ell.
0: Anda, ja havia sentit algo, però jo mai he vist una partitura d'ell.
1: No? Doncs no te les perdis perquè escriu molt bé.
0: M'alegre de saber això, sí. Ara ho buscaré.
1: I recentment... Dudamel li ha fet un disc.
0: Sí. Jo mai he vist una... Però bé, ara buscarem. Ara buscarem. La banda municipal és una ambaixadora de la ciutat, no? Estem parlant de la temporada fins a desembre, però durant l'any feu moltes coses més.
1: Clar.
0: Jo no sé si... És una pregunta que llança, eh? No sé si ho heu pensat, però la banda té previst eixir de la ciutat.
1: Sí, la banda... fíjate que la banda és de la ciutat. Tenim una concejala de turisme que diu jo tinc que promocionar la ciutat i tinc que fer coses fora de la ciutat de Castelló i tinc que promocionar el turisme i tinc que... I entonces nosaltres pues, col·laborem en aquesta regidoria i pues, hem anat a Saragossa, pues, hem anat a Barcelona i hem anat al Albacete, en fi. La qüestió és que la banda sí que és, almenys un concert el fa fora de la província, però dins de la província nosaltres acabem la temporada d'estiu visitant un poble en una filosofia importantíssima, i és que en Castelló viu molta gent dels pobles que sí. Passa, que ve als concerts, però que en estiu pues, en va al seu poble, però nosaltres sí. Anem a veure'ls. De manera que enguany pues, hem anat a Llodar,
0: sí.
1: Que per cert vam tindre la desgràcia en aquell moment de que en la tercera hora van sonar les alarmes, van tindre que anar d'allí perquè van desallotjar el poble, però nosaltres estàvem a Llodar, hem anat a Cirat, hem anat a Viver, hem anat a tants pobles.
0: I feu més cosetes encara durant l'any, perquè jo vull que escoltem una peça que pertany al Fesmus, que ara explicaràs el que és això del Fesmus, de l'any passat, del 2025, jo suposo que en el 2026 seguireu. És una peça que s'anomena Marató, de José María Doblas. Escoltem un poquet.

0: Marathon. Què és això de FESMUS?
1: FESMUS és un projecte del Conservatori Superior de Música de Castelló que tots els anys pues, fa l'Auditori de Castelló i és la Festa de la Música. De manera que nosaltres col·laborem en aquest projecte tots els anys en un concert. El que fem bàsicament en el concert és tocar composicions de compositors relacionats en el conservatori, o bé professors, o bé alumnes, o bé que han segut, o bé... I també la col·laboració de directors del que tinguin que veure en el conservatori. I és un projecte

0: Interessant.
1: És a dir, això partís de del Conservatori Superior.
0: Sí. Partís del Conservatori, nosaltres col·laborem.
1: Col·laboreu. Molt bé. Això el torneu a fer, suposo, aquest enguany.
0: Claro, naturalment. És, me pareix que és en febrer, però com ara estem immersos en aquesta programació...
1: Clar, és normal. És pues en febrer. N'hi ha un altre festival que suposo que enguany serà la 33 edició. Escoltem este pas doble.

0: Este pas doble s'anomena Fundació Dávalos Fletcher. Va guanyar el primer concurs de pas dobles el mestre Manuel Godoy. El pas doble és d'ell, Manuel Godoy. En la 32a edició de estos festivals de pas dobles taurins. Porteu ja 32 anys. A l'any que ve feu una 33.
1: Sí.
0: És a dir, com sorgís, és a dir, això dels pas dobles taurins?
1: Pues mira, això sorgís d'una persona que ja no està entre vosaltres, però que jo conserve l'amistat en les dues filles i en la dona, que era Quiquet de Castàlia, un personatge emblemàtic de la ciutat de Castelló, que l'home pues va tindre aquesta idea i va ser el primer presentador que va tindre el Paso Doble, el festival.
0: Sí.
1: Els presentadors han sigut una senya d'identitat del propi festival. Després d'ell va ser Toni Gascó i després d'ell la presentadora ara de Onda Cero en Castelló. La qüestió està en que ha tingut tan bona acollida, està organitzat pel Club Taurino de Castelló i no queden entrades pues, pel pròxim.
0: Quan és el pròxim?
1: Pues, el pròxim serà en febrer,
0: però
1: la gent se pega per entrar, no n'hi ha entrades. Estan compromeses d'un any per un altre i estan repartides.
0: Aleshores, tindreu que retransmitir-ho per televisió o algo.
1: Jo crec que el fan també. El fan en televisió de Castelló. Sí, el fan.
0: Sí. És important aquest festival.
1: Sí,
0: i després està el cronològicament després vindria la Magdalena, no? Que és important,
1: sí,
0: també.
1: Sí, però tornant al festival, això va començar fent-se en el Teatre Principal de Castelló perquè l'auditori encara no existia.
0: No existia, correcte.
1: Només van fer l'auditori, van respirar perquè en el Teatre Principal que havien 60 persones i en l'altre més de 1.000. Total, que vam anar a l'altre i este festival és un èxit sempre.
0: Jo ja pots dir que sí, i este any passat diguem que una cosa que atrau és que és la primera vegada que es fa un concurs de pas dobles.
1: Això va ser iniciativa l'any passat i enguany sí, se continua.
0: Correcte. Per a tu, José Vicente, què significa la Banda Municipal de Castelló?
1: Bueno, bàsicament jo podria dir que és un treball, però és que li he dedicat per unes coses o per unes altres tantes hores de la meua vida sense donar-me compte,
0: sí.
1: Pues que quan penses ha ocupat pues, gran part de la meua vida i llavors pues, forma part de la meua vida. No sé si això és fàcil de dir, perquè jo veig que ara les persones se manegen molt a pressa, sí. I estan en un lloc o en un altre i no tenen sentit de pertenència. Jo encara sóc d'aquella generació que tenia sentit de pertenència, que volia construir allò, que ho va aconseguir,
0: sí.
1: Que ho vaig construir, ho dic vaig perquè estic autoritzat a dir-ho, ho vaig construir i avui pues estic disfrutant de poder fer realitat allò que jo dia que era possible.
0: Un somni molt bonic.
1: Sí.
0: Fet realitat.
1: Sí, a més, vaig a dir-te una cosa. Antes hem nomenat a Paco Signes. Paco Signes se va funcionaritzar la banda municipal i al cap d'uns mesos ell pues, se va jubilar.
0: Sí.
1: I vaig passar jo a ser director. Sí. Lo primer que me va dir Vicent Sales, el consell de cultura, va dir, bueno, així teníem una banda que hasta avui éreu personal laboral,

0: al 75%, que ja va ser una millora respecte als fijos discontinuos anteriors, sí, que érem. Bueno, després estàvem contractats laborals al 75%, ensenyant de vesprà, i va vindre el regidor i me deia, bueno, tu el que tens que fer ara és dotar de contingut i ser 25% més d'activitat pública i d'activitat als assajos. I si dotar de contingut ens porta a tindre programacions com les que tenim ara.
1: Com la que tenim així. Quina plantilla és la que tenim actual?
0: Ara, 50 músics.
1: 50 músics. Jo tinc així davant el cartell que he de dir que m'has explicat fora de micro que és un cartell que l'has fet a la vieja usanza.
0: Sí. Perquè resulta que a mi m'ha agradat sempre molt el disseny i molt llamar l'atenció i molt de tot. Sí. Plega un moment que quan veus un cartell fet en intel·ligència artificial, tu ja saps que l'has fet en intel·ligència artificial. Ai, molts altres no m'han plegat, sempre hem fet dissenys de dissenys. Però cada vegada aixina més a veure com... Jo he agarrat un programa del 70, dic, com este...
1: Sí,
0: com el programa de la banda quan jo anava a tocar. I este és el cartell, si ve dels programes, sí, dels concerts d'esta temporada, estem parlant d'esta
1: temporada. Sí, sí, temporada hasta desembre.
0: Hasta desembre. Pues els programes també segueixen esta línia d'un programa de concierto que celebrarà la banda municipal en totes les
1: gestes. És una mena de reivindicació, diguem, d'un treball més artesanal en contra que la IA té coses bones, la intel·ligència artificial té coses bones, però moltes vegades tinguin que anar
0: pues sí,
1: cuidant ixa artesania, no?
0: Cuidant ixa artesania i ixa manera de fer les coses i ixe carinyo que en el que feien ixos programes i en ixes explicacions en les que feien les notes del programa i en tot, hem procurat mantindre ixa línia per aquesta temporada i vull dir-te que està sent un èxit perquè la gent que ha agarrat un programa,
1: sí,
0: l'ha vist i és que l'ha vist molt clar, a més, no sé, no només la tipografia sinó també la presentació, sí.
1: Tot el que hem parlat de concerts suposa que estaran també en la pàgina web de l'Ajuntament i de la banda municipal.
0: Sí,
1: estarà, bueno, tot penjat.
0: Sí, en el que està funcionant ara l'Ajuntament més perquè la pàgina web ha plegat en una miqueta més de retras pues, per la pròpia idiosincràsia de l'Ajuntament. Però el que està funcionant molt bé és les redes socials que des de l'Ajuntament se manegen. Això sí que va ràpid. L'altre vas a buscar una cosa en què no l'han ficat, lamentablement. Però no és res més que una xicoteta de reivindicació als meus companys funcionaris,
1: sí,
0: que vagin un poc més a pressa i ja està.
1: Doncs jo, Jovi, la veritat que ha sigut un plaer parlar amb tu, saber de tot el que feu. Jo ja sé que sou una banda que no para de fer actes, concerts, activitats, tot, festivals... I per a mi ha sigut un plaer veure't així en aquest estudi, que vingueres així. Ja t'ho he dit abans, t'he trobat molt jove.
0: I jo a tu també.
1: T'he trobat molt jove.
0: I per a mi també ha sigut un plaer.
1: I que seguisques en la banda municipal de Castelló en ixe amor que li tens. Perquè el que tu has fet entendre així als nostres oients és que li tens amor. I és una paraula molt bonica.
0: Pues sí, perquè si no vull que era la banda municipal directament no voldria la meva pròpia vida i haguera sigut una frustració.
1: I com tu has dit, la vida t'ha portat,
0: sí,
1: a estar ahí. Perquè és la funció que tenies.
0: Sí, la vida m'ha portat a estar ahí i jo quan he aplegat sempre a un lloc, pues sempre he aplegat en la millor de les intencions i en tot el carinyo.
1: Anem a acabar l'entrevista escoltant un pas doble també dirigit per tu, també ja fa anys, perquè jo us veig allà en el vídeo i estàs joveníssim.
0: És a dir, ara també
1: estàs jove, però és que quan mirem la relació, diu, ai, mare de Déu, us passa a tots. Castàlia, en el nom de Castàlia, és una marxa, pas doble marxa, dels germans Terol.
0: Sí.
1: Terol, moltes gràcies per estar ací, per saber moltes coses de la banda municipal de Castelló. Sí.

0: Agenda musical.
1: I arribem al final del programa d'avui amb una ampla agenda musical. Sempre estan fent-se concerts així a la nostra terra. Avui, per exemple, concert del Fantasma de l'Òpera per l'Ateneu Musical del Port a les 7 de la vesprada al Teatre del Musical. I dins de la celebració del 40 aniversari del Palau de la Música, el dilluns passat es va presentar un cicle de música per a les bandes de la coordinadora. Per a parlar-nos d'aquest cicle, tinc a l'altra part del fil telefònic a Miguel Hernández, que és el president de la coordinadora de societats musicals de la ciutat de València. Miguel, bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal? Com estem?
1: Jo encantada de parlar en tu i la veritat siga dit, que sempre esteu, sempre les bandes de la ciutat sempre esteu fent concerts. N'hi ha prou bandes, però sempre esteu fent. Aleshores, ixa presentació d'aquest cicle, que va molt lligada al Palau de la Música també i al València, vale, com va ser aquesta presentació? Què és aquest cicle de concerts? Quantes bandes participen en aquest cicle?
2: Bueno, bé, jo te conté ràpidament. Això té una història de fa aproximadament, diràs, una història que estem fent ara en el 40 aniversari del Palau, i del qual estem contents que ja porta 40 anys en marxa, però nosaltres, jo vull recordar que en l'any 2024, ja farem arribar una proposta de coordinadora al Palau de la Música proposant-los un cicle de concerts que siga estable, que tinguem la possibilitat de participar totes les bandes de la ciutat, de la coordinadora, en aquest cas, i, evidentment, farem tres propostes o un cicle de 26 bandes, que pot ser són una barbaritat, però també donarem, per la programació del Palau, me refereix, però també donarem opcions de que foren de la meitat 13 concerts per a dos bandes, a modo festival, cada diumenge, cada dissabte que pugui ser, o una altra que va ser la possibilitat

0: de que 13 societats feren un concert un any i 13 societats feren a l'altre any el cicle de concerts, mantenint-ho així. Mm-hmm. Total que ahí queda la cosa, i de moment, entre dues coses i altres, que han acontès a nivell social, i ja sabem tots, i a nivell palau també, històries de temps que està tancat, pues hem estat esperant. Hem estat mm-hmm. esperant fins que el dia de la presentació del 40 aniversari del... Jo estava allí i vaig notar que era important que dins d'aquesta celebració, d'aquesta celebració de concerts, s'anomenava la banda municipal, però no s'anomenaven les bandes com a tal, de la ciutat en aquest cas. Mm-hmm. I jo ho vaig proposar, vaig sí. recordar, i a modo proposta també, sí. no? I mira, la realitat és que la proposta, en aquest cas, quallà perfectament, perquè tenia un motiu també molt especial, que és el 40 aniversari del Palau de la Música, i sobretot també un motiu molt especial, que és encetar un cicle que pot ser, ojalà sigui així, perdure en el temps, i tots els anys tinguem l'oportunitat de participar en ell. L'alcaldia, en aquest cas, el Palau de la Música, mm. València Music City, evidentment notaren que allò era convenient i important per altra part. I, clar, nosaltres contentíssims també. En aquest cas, bueno, hem aconseguit, aquestes coses van així, això va ser en juliol, mm. en juny, perdó, i, bueno, ha sigut un poc així ràpid, i hem tingut l'oportunitat o la possibilitat de, durant aquesta temporada 26-27, que és quan se celebra el 40 aniversari, vuit sí. bandes de la ciutat, perquè no hi havia més dates en aquest cas, vuit uh-huh. bandes de la ciutat tindran l'oportunitat de fer un concert en dissabte o una societat concretament un dijous, no?
1: Sí.
0: Però hi ha altres que faran diumenge i seran en la sala Rodrigo, algunes, la majoria... Perdó, en la sala Iturbi, la majoria,
1: Iturbi, sí.
0: i algunes en la sala Rodrigo.
1: Dos sí, en sí. la sala Rodrigo i les altres tinc davant d'ací la programació.
0: Sí.
1: En la sala Iturbi, uh-huh. en la gran. I comença ja avui diumenge, és a dir, avui comença ja
0: avui diumenge,
1: el Centre de Música i Dansa de Nazaret. Comença uh-huh. en res, és a dir, a les 11:30, a les 11:30, uh-huh. si n'hi ha alguna gent que està escoltant-nos, a les 11:30, a la sala Iturbi, el primer concert que se fa dins d'aquest cicle, que espere, ho has explicat superbé, que puguem participar, perquè sempre, sempre, sempre heu reivindicat aquesta mancança d'auditoris. Sou moltes societats claro. Musicals i sempre fa falta un auditori, sempre falta un auditori per a poder fer els concerts. I així tot, mai decaigueu, sempre esteu en ganes de fer concerts. I este cicle és un dels més. Un altre.
0: Pues sí, la veritat és que, bueno, per altra part, és la nostra tasca també, el nostre sentiment i el nostre motiu, no? No sols concerts, sinó mantindre aquesta dinàmica activa o l'activitat de la societat de la ciutat de València, que n'és molta i que justament i concretament he de dir que a nivell de relació i d'activitats en València Music City i en l'Ajuntament de València, en les diferents regidories i demés, mm-hmm. la veritat és que tenim no sols bona sintonia, sinó sí. també, evidentment, una important dinàmica d'activitat o de propostes, per una part i per l'altra, claro. Correcte. I és la realitat en aquest moment. Estem contents per això també.
1: Ja.
0: Sempre faltaran coses, sempre faltaran llocs per a les societats musicals. Uh-huh. Sempre tindrem necessitats perquè som societats sense ànim de lucre i, uh-huh. i a més som amateurs per altra uh-huh. part, no? Però bueno, nosaltres hem fet veure a l'Ajuntament a tota la corporació, me referís no sols a l'equip de govern, sinó uh-huh. a tota la corporació, la necessitat de mantenir aquestes societats, aquesta activitat que mou un muntó, un fum de gent, no sols com a músics, sinó com a educandos, com a estudiants i socis. I dic com a estudiants perquè segurament l'administració seria impossible, o és impossible, que tot el muntó de gent sí. que tenim a les nostres escoles sí. poguera fer-se càrrec, en aquest cas l'administració.
1: Correcte. Hem de dir que, se suposo, com has parlat tu, Miguel, és que este cicle continuarà,
0: perquè ara són
1: 8, sí, sí. és Nazaret, Campanar, Sant Isidre, Unió, Ateneu Musical del Port, Sant José de Pingatelli, després Santa Cecília del Grau sí, sí. i Jerónima uh-huh. Galés, Falla Jerónima Galés i la banda de Torrefiel. Però n'hi ha moltes més que se suposa que continuarem. Bé, jo...
0: I és la idea.
1: Sí, sí, sí.
0: sí. sí.
1: Jo no vull que es despedim sense parlar d'un altre concert, perquè hem parlat d'aquest tema de la coordinadora, però resulta que la teua banda, Sant Marcelí, ara més pronte, a les 11, És a dir, des, sí, sí. Ja estaràs preparat per anar-te'n a...

0: com es diu, a la Rambleta, a la Rambleta.
1: Sí, i a la Rambleta, que la Rambleta, farem, sí, sí.
0: El concert a dos bandes, quines dos bandes?
1: Pues en este cas és la banda de Massanassa i la nostra, la Unió Musical d'Horta, de Sant Marcelí.
0: La de sí, Massanassa, sí. Que crec que està José Miguel
1: ahir.
0: Pérez. Sí, Massanassa.
1: Ahir farem el concert d'anada, en ells, ahir sí. En Massanassa.
0: Ah, molt bé.
1: I avui diumenge, sí, avui diumenge farem el concert en el nostre lloc, en Sant Marcelí, en este cas.
0: I aleshores, ràpidament, què és el que interpreteu vosaltres?
1: Pues és un repertori que parla d'actors valencians, fonamentalment, però també parla d'autors de fora de la comunitat, en este cas, no?
0: Sí.
1: I, bueno, ells també porten un repertori interessant, molt, molt valencianot i molt, molt xulo. I, bueno, pues, en això estem.
0: Correcte,
1: correcte. I en ganes.
0: En ganes. L'entrada és gratuïta. Allà a la Rambleta, l'entrada és gratuïta.
1: Sí, sí.
0: Correcte.
1: Sí, sí, l'entrada és la gratuïta. Sols hi ha que treure l'entrada i hi ha uns gastos de...
0: Sí.
1: De que això és l'empresa que fa el tema de les entrades, que és un euro.
0: Sí.
1: Però això a nosaltres no ens afecta directament, evidentment, perquè no és el que volem en aquests tipus de concerts. Això
0: doncs no es podem anar...
1: Una política de l'empresa.
0: Correcte, doncs no es podem anar més al públic, que si volen escoltar bona música, doncs ja ho saben, a la Rambleta, a les 11 del matí.
1: En casa de temps.
0: I de baix, és a dir, gratis.
1: I de baix, sí senyora.
0: I de baix. Bueno, moltes gràcies, Miguel Hernández, per informar-nos d'este cicle de concerts que comença avui a les 11:30 al Palau de la Música i d'este concert a dos bandes que la teua banda també comença en res ahir a la Rambleta. Gràcies per estar sempre. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, a tu particularment, Tima, també, per la repercussió i sempre estar ahí pensant i mirant també per nosaltres. Molt bé.
0: Ja ho crec que sí. Moltes gràcies, Miguel. Una abraçada. Moltes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies.

I fins ací el concert. El programa d'avui. A l'equip tècnic ha estat Òscar Pellicer i en continguts i xarxes Ima Santana. Avui no vull acabar sense fer un xicotet homenatge al compositor i professor alacantí Òscar Esplà, que este any celebra 140 aniversari del seu naixement i 50 anys de la seva mort. Considerat un dels compositors espanyols més importants del segle XX, la seva música es va inspirar sovint en la cultura i les tradicions valencianes. Entre les seves obres destaquen la Suite Levantina i la Sinfonia Aitana. Nosaltres vos deixem escoltant la seva obra Nochebuena del Diablo. Esteu escoltant el primer moviment, Introducció i Aparició del Diable, que és una de les obres que va interpretar la banda municipal de València en el concert que faran el dijous 24 a les 7:30 al Palau de la Música de València, en un concert que s'anomena Esplà, música després del temps. A mi només em queda dir-vos que adeu i que tornem la setmana que ve. Que sigueu feliços, que passeu una molt bona setmana i un molt bon diumenge. Adeu.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: y será en directo. También estarán las grabaciones disponibles el jueves y viernes por la tarde.
1: Un asunto que se le da una poca importancia en Agavante, ho recordem.
0: Perfecto.
1: Sí, sí. Óscar Rueda, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, así de tornada también.
1: Efectivamente.
2: Yo, bueno, que s'acabe l'estiu mal perquè ja no tenim vacacions, com a mínim la gent mitja, la gent corrent, però que faci un poc menys de caloreta també s'agraeix. Jo com tinc ixa genètica, no sé si escocesa o escandinava, que la calor no me va gens, pues jo la veritat és que este horatge ja una miqueta més aguantable és preferible.
1: Home, caloreta és una cosa, però el que ha passat d'estiu...
2: Bueno, caloreta ser... entre cometes, cursiva sí. i en tots els punts suspensius que vulguis, perquè mare meua.
1: El caloret de l'estiu.
2: Sí, sí.
1: El caloret faller.
2: Efectivament.
1: Gràcies, Óscar Rueda. Amics, sumari i comencem. El nostre primer convidat serà Miguel, l'humorista que estarà al Teatre Olímpia dies 25 i 26 de setembre, o sigui, d'este mes. Parlarem en Óscar Rueda sobre la Mare de Déu, sobre la Mare de Déu de les batalles, però les Mare de Déu trobaes, no? Que en són diverses, Óscar, de les que podem parlar.
2: La Mare de Déu és única, les advocacions múltiples, i parlarem de tot això.
1: De les imatges, més que... Efectivament. Sergio Ramiro mos presenta Te apuesto la vida. Estarem en l'autor, també, en Fora de Cobertura. Parlarem del final de l'estiu, de com ho sentim i altres coses, i de l'exposició sobre el Jaume I que tindrà lloc en la localitat d'Alcàsser, província de València. Parlem de psicologia i de tipus de memòria en Fernando Pena, acabant la primera hora en el Plat Valencià del dia, que atenció, serà la llipebre. Mereixia la llipebre també el Plat Valencià del dia, clar que sí.
3: Sí, senyor.
1: A les 11, com és habitual, ronda informativa dels servicis de noticiaris de Punt Ràdio, i tornarem en el nostre convidat especial del dia, que és Constantino Martínez, director de la Film Symphony Orquestra, que estarà així, en estudi número 1 de Punt Ràdio. Pressupost, previsió meteorològica, i parlarem d'altres temes fins a les 12, on arribarà punt a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana. Seguim en Fora de Cobertura.
4: Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Doncs, més i manco conegudes, segons els llocs, però, si te pareix, Donís, podem repassar de nord a sud del nostre territori algunes de les advocacions principals que són molt conegudes.
1: Per favor, amb moltes ganes, a més, Òscar.
0: Bueno, doncs, començant per Morella i la Mare de Déu de Vallivana, en eixe sexeni, eixa festa gran que se celebra cada 6 anys en la població dels Ports, en la capital dels Ports, la Mare Déu de l'Ermitana en Peníscola, també en unes festes i en unes danses que no se m'oblida, Donís, i si se m'oblida, me ho recordes. Unes danses molt curioses que també se repeteixen en altres localitats que coincideixen en aquestes celebracions. La Mare Déu de la Misericòrdia en Castelló, en Burriana, la Mare Déu de la Salut en Algemesí, que probablement siga la més coneguda, en unes festes que són reconegudes patrimonialment, però també la Mare Déu de Loreto en l'Alcúdia, la de l'Oliveral en Alaquàs, la Mare Déu de Sales en Sueca, la Virgen del Remedio en Utiel, i ja anant més pa cal sur, pues, la Mare Déu d'Agres, la de les Virtuts en Villena, coneguda popularment com la Morenica, o la Mare Déu de Montserrat o Montserrate, com diuen en Oriola. Totes eixes i moltes més van ser Mares de Déus, junta una especialment significativa, que és la Mare de Déu del Puig, patrona del Regne de València, la primera patrona del Regne de València, que aparegué baix d'una campana amaga en el Puig, i que per això, pues, Jaume I, en vespres de la conquista de València i d'eixa batalla del Puig, que fon fonamental per a canviar el xir dels aconteniments bèl·lics, pues, fon reconeguda també com a patrona del Regne de València.
1: Baix d'una campana.
0: Baix d'una campana, efectivament, soterrà. Sí, sí. Sí, sí, bueno, pues aparegué...
1: Ixa campana...
0: Pues és una campana que eixos cristians, abans que ixa imatge fora destruïda, pues despensaren la campana de la iglesia i colgaren, soterraren tant la Mare de Déu com la campana damunt perquè quedara protegida i amagada en espera de millors temps per a la religió cristiana.
1: Que bona.
0: Efectivament. I a partir d'ahí, pues... Bueno, cada poble té les seues festes, les seues costums, les seues danses. I a mi m'agradaria, sobretot, parlar de 3 danses que són les que se fan en Peníscola, en l'Alcúdia i en Algemesí. Perquè encara que tenen característiques pròpies, totes tenen un nexe comú, que és les torres humanes. Probablement, quan preguntem a una persona de fora de València per les torres humanes, pues tot el món està pensant en Catalunya, en els castellers, però està més que demostrat que l'origen d'eixos balls, d'eixes danses...
1: És nostre.
0: És nostre.
1: És nostre.
0: De fet, s'implanta en Catalunya especialment a partir del segle XVIII, en el nom de Ball de Valencians, precisament. De fet, una de les colles principals de balls se diu Els Xiquets, precisament... Pues perquè en el seu origen eren valencians, no? Perquè la paraula xiquet no es gasta en català. Haurien dit els nois, molt probablement, no?
1: O els nens.
0: La bona qüestió és que aquest costum, ells la feren derivar cap a fer les torres quant més altes millor, no? Diguem que ells ho han derivat a l'altura, però nosaltres... La nostra tradició no era de fer-les molt altes, sinó de fer-les en un concepte de dansa plàstica. I en un concepte, inclús en figures en moviment, creant com imatges, no? Alegòriques i sempre lligades, com estem parlant, a una adoració religiosa i especialment a la Mare de Déu. En Peníscola, dins de totes les danses que se dediquen en honor a la Mare de Déu de l'Ermitana, que interpreten diferents grups, pues, dansants, llauraores, cavallets, xitanetes... Al final, el moment final, el moment culminant, és una torre humana de 3 pisos que fan 7 jovens en una indumentària molt característica i des de dalt se proclamen versos d'alabança a la Mare de Déu. En l'Alcúdia també està els negrets, que també se fa, se combina el ball... inclús en alguna característica burlesca, d'ahir el nom precisament de Moixeranga, que té en el Xemesí, perquè sempre ha hagut ahir aquesta doble vertent, que fan també torres humanes, xigotetes, no tan grans com les que puguen fer en el Xemesí, perquè el Xemesí, pues, sí que és més conegut, la dansa de la Moixeranga, eixa que se fa pues durant totes les professions que tenen lloc en torn al 8 de setembre, que és la data, diguem, de referència per a totes aquestes Mare de Déus. Lògicament, pues, s'adapta segons poblacions a, pues, si és festiu, no és festiu, si cau en fi de setmana, més prou d'un fi de setmana o de l'altre, però en torn a aquestes dates. I, bueno, pues, a banda dels bastoners, de la carxofa, dels tornetxans, que sí que és una dansa més característica del Gemesí, molt espectacular. És una dansa alegòrica que se balla en unes bares entre dos dansants que pareix que se van retant i al mateix temps fan moviments solemnes, cavallerescs, i sempre en honor a la Mare de Déu.
2: Cuando, es muy recomendable. Cuando yo llegué a Valencia hace un poco más de 20 años, yo fui bailarín o danzante de
0: eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú?
2: Sí. Es una lucha con palos, sí. Con unos palos que llevan como una coreografía. Entonces vas luchando con varias personas y como danzando, y es como una procesión por el medio de la calle. Te vistes con un ropaje típico, ¿no? Es como una... como un vestido de terciopelo de falda corta, algo así, con unas plumas en la cabeza.
1: ¡Qué sorpresa!
2: Y es una coreografía muy bonita de ver desde fuera, porque es una lucha y realmente pues parece que están luchando, pero está todo coreografiado.
1: Claro, está contando una historia, ¿no? Que, dígame en cuenta que fa molts anys la gent del poble no era habitual que saber llegir y escribir y es transmitía... Al igual con el corpus, per exemple, el Vall de la Moma.
0: Efectivament, clar. Mm. Quina sorpresa, i com arribar esa... com un gallec com tu arriba a fer el Vall de...
2: Pues yo empecé a vivir en Alberic, luego me cambié a Carcaixent, y en Carcaixent tuve la fortuna de tener un grupo amplio de amigos, y estos amigos estaban en eso y me invitaron a participar con ellos y... Y encantado, porque era algo muy bonito. Ensayábamos todas las semanas porque, claro, la coreografía no se aprende de un día para otro.
1: Hombre.
2: Entonces eran espacios para reunirnos, para charlar, para vernos. Y luego el salir en la procesión con la batalla, entre comillas, y que toda la gente saliera a la calle a vernos, bueno, no a vernos a nosotros solos, sino a ver toda la procesión, pues fue un momento muy emotivo de mi vida. Y lo hicimos varios años, sí.
0: Una profesor... Bueno, sobretot la general que es comença en, on se troba la Mare de Déu de la Salut, en el tronc d'una morera. Allí hi havia una capella, per desgràcia. Tant la imatge com la pròpia capella foren destruïdes en la Guerra Civil, després foren reconstruïdes. Per cert, la capella preciosa per un arquitecte, Joan Segura de Lago, molt important per al moviment cultural valencià, perquè fou un president de l'Orat Penat en els anys 70. I a partir d'ahí, pues, ixa rèplica de la talla original, pues, és on se venera. I, bueno, i ixa costum de les Mare de Déus trobades, que tenen el seu contrapunt en una Mare de Déu que no fon trobar, i en això, si vols, acabem, sinó que fon portar per Jaume I, que fon la Mare de Déu de les victòries o de les batalles, que també commemorem en aquestes dates, i que tradicionalment és la imatge que ell portava, de fet té una anella per la banda de darrere, que portava penjar del cavall, per a fer misses de campanya. És una imatge que té el xiquet en la mà esquerra i una poma en la mà dreta, simbolitzant el triomf de la virtut front al pecat capital original, no? La poma, Adán i Eva, el paraís. Sí. La imatge original està en l'església de Sant Andreu, que és, bueno, estava en el carrer de Poeta Querol i després de la guerra se trasllada al carrer Colón. I en l'edifici original, que estigui a punt de desaparèixer, i per això s'havia traslladat prèviament a la parròquia, però al final no s'ha traslladat i que en l'actualitat està dedicat a Sant Joan de la Creu, en aquesta església, molt prop d'on el Centenar de la Ploma tenia el seu quarter, des de fa uns anys, aquesta corporació, el Centenar de la Ploma, ha fet una rèplica, que està també en, pues bueno, se pot venerar en l'església on estava la imatge original, que per sort se conserva. I, si vols, pues, bueno, algun detall en el que un servidor està implicat, este divendres estrenarem un himne a eixa Mare de Déu, a la Mare de Déu de les Victòries, en música del mestre Gómez de Deta i lletra d'un servidor.
1: Hombre, enhorabona, Òscar.
0: Sí, no, que molt bé, estem molt pagats d'això. I, sobretot, de recordar la nostra història, una història que té pues, eixos matisos tan bonicos i que donen peu a tradicions que van passant de generació en generació i que donen sentit a la nostra personalitat individual i col·lectiva com a poble.
1: Iglesia de Sant Joan de la Creu, que és pràcticament la base espiritual i religiosa del Centenar de la Ploma.
0: Sí, originàriament estava el quarter del Centenar de la Ploma, on avui està el Teatre Principal, quan...

Felip V abolí els furs, abolí també la milícia del Centenar de la Ploma, allò queda abandonat, en el segle XIX se construí el teatre principal. L'església de Sant Jordi, que estava

0: de, bueno, de tot aquell temps tan convuls i al mateix temps tan interessant.
1: Òscar Roda, moltíssimes gràcies i enhorabona.
0: A vosaltres, gràcies sempre.
1: Breu pausa publicitària i tornem ràpidament amb més Fora de Cobertura.
2: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
4: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe, transport públic gratuït. Mou-te, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat, Generalitat Valenciana.
2: A Punt Ràdio. A la costera, 101.5.
5: Fora de cobertura. Donís Salvador.
1: quasi 10:31 d'este diumenge 20 de setembre de 2026. A l'altre costat del fil telefònic tenim un consultor, conferenciant i fundador de Ethic Leadership Lab, una iniciativa especialitzada en lideratge ètic, comprensió humana i presa de decisions en entorns complexos. És llicenciat en dret, compta en un MBA internacional, un màster en diplomàcia i relacions internacionals i està especialitzat en mediació, cooperació internacional i resolució de conflictes. Per què està avui en Fora de Cobertura el senyor Sergio Ramiro? Perquè mos presenta un llibre, Te ha puesto la vida. Què tal, Sergio? Com estàs?
6: Què tal? Bon dia. Encantat d'estar amb tu i moltes gràcies per la invitació.
1: Molt bon dia, un plaer. I un plaer que mos presentes este llibre, Te ha puesto la vida, una novel·la que naix de més de 25 anys de treball i experiències en cooperació internacional i solidaritat.
6: Sí, la veritat és que ha tingut molta sort en esta vida de poder anar a molts puestos i conèixer a molta gent. És de veres que la majoria de vegades és gent que està passant mal, però el que has après en això després de 25 anys és increïble. Entonces volia escriure el llibre perquè volia contar, perquè moltes de les persones que visitaves el demanaven, tens que contar el que està passant, la gent que saber el que està passant, i bueno, era com una obsessió donar veu, i escriure el llibre ha sigut molt bonic. No volia escriure només un llibre de viatges, volia escriure una novel·la en la que apareguen també pues, el dolor, la violència que pateixen, el sofriment, el valor de la vida, el valor de comprendre que n'hi ha segones oportunitats, i tot això ha derivat en Te ha puesto la vida.
1: És curiós que algunes de les trames o de les històries naixen de la gravació del programa de reportatges d'acció humanitària que vas fer en esta casa en l'any 2006.
6: Sí, la veritat és que molts dels puestos visitats van ser en 2006 quan vaig visitar aquests puestos, després ha tornat a la majoria d'ells, però vaig tindre la immensa sort de quan anava a aquests puestos i em diuen, i jo pensava, no, esta persona té que llegir en la televisió, tenim que donar-li veu, tenim que aprendre de coses d'ells. Després vaig presentar un projecte entonces el que era Canal 9, i la veritat és que bueno, vam estar ahí lluitant un any per a tindre el programa, però al final vaig ir i va ser increïble, la veritat, perquè vaig visitar molts puestos, vaig visitar molts cooperants i missioners valencians, projectes amb finançació valenciana, i la veritat és que va ser una autèntica sort conèixer pues, històries increïbles de xiquets soldats, de xiquetes víctimes de la prostitució. Bueno, una barbaritat d'històries que de veres, pues això, tenien que ser contades només per a donar veu, perquè després el dones compte que només estàs donant veu, sinó que estàs fent és aprendre moltíssim d'eixa veu. Entonces canvia un poc la vista a que tu vols ajudar a algú, sinó que també estan ajudant-te molt a tu i estan ajudant molt a tots, perquè les persones en un moment vulnerable de la seva vida tenen una història que contar que ens ensenya moltes coses.
1: Sergio Ramiro, Te ha puesto la vida, està ja disponible?
6: Sí, està disponible en totes les llibreries i en les plataformes típiques, i la veritat és que està anant molt bé, i sobretot el feedback de la gent que ho ha llegit és molt bo, només per aquests viatges i per aquesta gent que has conegut, sinó per la part que també ha ficat de vulnerabilitat personal.

0: mal, de veure com estàs patint, de veure que al jorn no trobes un sentit a la vida i les persones més vulnerables et donen un sentit. Entonces, tot això, la gent està molt contenta perquè està dient-me, pues, jo també he trobat algo en este llibre, ha trobat a lo millor una resposta que ara estava passant mal i que no tenia resposta i ara ho ha trobat. Entonces, la veritat és que estic molt content d'aquest feedback que estic rebent.
1: A més, els beneficis del llibre es destinen a Infància sense fronteres, de manera que la pròpia publicació contribueix a donar suport als projectes de caràcter social. Per tant, Sergio, pel llibre i per la iniciativa, gràcies i enhorabona.
0: Gràcies, moltíssimes gràcies. Sí que de veres que volia aportar a Infància sense fronteres, que és una gent en la que ha treballat molt de temps i que són una gent increïble, pues lo que la societat també i lo que aquestes persones m'han donat.
1: L'ho dit, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquest treball, per aquest relat i per aquesta reflexió també, que és molt important a la fi d'un llibre, encara que sigui una novel·la. Gràcies, Sergio Ramiro.
0: Moltíssimes gràcies.

0: Temazo.
1: Yo no sé hasta cuándo
0: este amor
1: recordarás.
0: Venga, venga, todo bon.
1: Pero sé que en mis brazos
2: ponte las alas.
1: Yo
0: te tuve ayer.
1: Te tuve ayer.
0: Eso sí que nunca.
1: Eso sí. Que nunca.
0: Nunca yo olvidaré, ¿vale?
1: Nunca yo olvidaré.
0: Aborronando este,
2: por favor.
0: Es que este mazo, es que sí, está. Y además es que siempre la has de escoltar siempre cuando acabas. No sé, cuando.
3: Pero me pasa lo mismo que a Jota, ¿eh? Me pone triste.
2: Sí, sí, sí, es que es melancólica. Sí,
0: y las redes sociales están plenas en este tema para temas. Bueno, sí, sí. Tornes a. Pues, bueno, a la vida normal y tal, ¿no?
2: Yeah, sí, sí. Que, gracias. Gracias por prolongar la depresión post-vacacional. Moltes gracias, Denis.
0: Tornar a la vida normal. Tornar a la vida normal significa tornar a compartir en la teua gent, la de tot l'any, la de sempre. Tornar a reprendre guixes...
2: Tornar a posar-te el despertador.
0: Bueno, és que segons com ho enfoques, saps, Òscar?
2: Sí.
0: Mira, saps què passa? Fernando s'ha molt d'estes coses. Segons com tu ho enfoques... pues va a ser una cosa basada.
3: Buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no?
0: Claro,
3: exacto,
0: ¿no?
3: Sí.
0: Bueno.
3: Ahí está.
0: Mira, anem a parlar d'una cosa que t'ha agradat molt.
2: Sí, vas dir?
0: Sí, perquè tenim exposició sobre Jaume I en el Càcer. Així és que, bueno, pues mira, ja t'he llançat una cosa que, dius, és que, clar, si no haguera tornat, pues no tindria això, ¿no? Perquè del 17 a l'1, del 17 de setembre a l'1 d'octubre, o sigui, la inauguració va ser el passat dijous, a l'estat de la vespre, en la sala d'exposicions del Centre Cultural Cristóbal Soler. Tenim l'exposició sobre Jaume I en una de les activitats culturals destacades dins dels actes commemoratius de la Setmana de la Llengua Valenciana, organitzats per a posar en valor la figura del rei Jaume I i el naixement del Regne de València cristià. En este cas, parlem amb Assumpció Barro, regidora d'Educació i Cultura de l'Ajuntament d'Alcàsser. Què tal, Assumpció, com estàs?
4: Hola, bon dia. Pues molt bé, així estem.
0: Molt bon dia, benvinguda fora de cobertura a Punt Ràdio. Exposició de Jaume I que acabeu d'inaugurar.
4: Sí, com bé has dit, el passat dijous va ser la inauguració. La veritat és que comptarem pues, la presència d'autoritats locals, d'Enric Sant Andrés, el que agraïm perquè ell i la seva esquadra, els de Jaume I, han sigut els que han fet possible aquesta exposició. També comptarem amb els membres de la Filamora Alham Alcàsser, d'Alcàsser, i molts veïns de la nostra localitat.
0: Com no podia ser d'altra manera. Temàtica i contingut històric basats en la figura de Jaume I, l'impacte en l'Horta Sud, a més, en la subcomarca de l'Horta Sud, i en material expositiu, que consta de panels explicatius, il·lustracions, facsímils de documents de l'època, vull dir, això és un museu, realment.
4: Sí, exactament, a veure, com tu dius, n'hi ha facsímils pues, del llibre dels furs, també està el facsímil del llibre dels repartiments i molts altres volums i publicacions pues, sobre la figura del rei Jaume I. Tenim la rèplica de la Real Senyera, també està el Pleno de la Conquesta, podem trobar pues, robes de cavallers, els cavallers que acompanyaven templaris o els cavallers hospitalaris, no?, que acompanyaven al rei. La capdavantera dragonada atribuïda a Jaume I i una de les peces més importants que podem veure en aquesta exposició és el facsímil a gran escala de l'obra del pintor valencià Ignacio Pinazo i Camarlenc en el títol Últims moments del rei Jaume I el conqueridor en l'acte de lliurament de la seva espasa al seu fill Pedro. Aquesta reproducció pues, s'ha pogut exposar gràcies a la col·laboració del Museu del Prado on es conserva l'obra original. És una de les coses més importants que se pot veure a aquesta exposició.
0: Pues Assumpció Barro, regidora d'Educació i Cultura de l'Ajuntament d'Alcàsser, crec que tenim una cita entre el 17 de setembre, o sigui, passat dijous, i el pròxim 1 d'octubre per a aquesta exposició sobre Jaume I i per a saber un poc més de la nostra història.
4: Exacte. Des d'ací pues, volem convidar a tota la ciutadania a tots els que esteu escoltant-nos i puguin estar interessats, te convidem a tu també de manera personal a vindre.
0: Encantadíssim, gràcies.
4: I a part, pues, sí que m'agradaria pues, ressaltar que aquesta exposició també l'hem orientat en un fi didàctic d'apropar el que és la cultura, la història i la tradició de les nostres terres, de la figura del Jaume I, apropar-la als estudiants i hem organitzat pues, visites escolars on els alumnes aniran a l'exposició, tindran una visita guiada i els membres d'aquesta associació, de l'esquadra, aniran ataviats en les robes típiques de l'època i aniran pues, explicant element per element perquè puguin conèixer tot el que allà està exposat.
0: Pràcticament una experiència immersiva. Has un cimarró, l'he dit. Moltíssimes gràcies. Tenim una cita i pressupost que passarem a veure aquesta exposició que organitza l'Ajuntament d'Alcàsser i la Regidoria d'Educació i Cultura. Gràcies i enhorabona.
4: Exacte, moltes gràcies a vosaltres, però no m'agradaria acabar sense donar les gràcies a l'associació que ha fet possible que vosaltres puguem tindre aquesta exposició i disfrutar d'aquesta exposició, que és l'esquadra Lleals a Jaume I.
0: Ahí quedais,
4: Bon dia, com dic, esteu convidats a aquesta exposició i a tots els actes que tenim commemorant també el que és la Setmana de la Llengua Valenciana.
0: Ahí quedais, aquest agraïment i pressupost. Doneu-nos punt de la informació per a ser el vostre altaveu.
5: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: I de la Setmana de la Llengua, que abarca un poc més d'una setmana, per supost, en esta posició de Jaume I i els actes que la continuaran, anem a parlar de psicologia i, en particular, dels tipus de memòria. Quins tipus de memòria? Si eso te'n recordes o no te'n recordes, no? No sé.
3: Sí, vamos a hablar en la sección de psicología un poquito de la memoria y dentro de eso hablaremos de los tipos de la memoria, porque es un tema que siempre me ha fascinado. Tenía una asignatura en la carrera que se llamaba así, memoria, y me pasé todo un año estudiando la memoria. Es algo tremendamente fascinante.
0: La de Kurt Blass, a Jack Blass, la que tú no sabes que tenías, pero que ahí está, ¿no?
3: Exacto, exacto. Sí,
0: y
3: sí,
0: y
3: sí,
0: eso,
3: sí.
0: ¿Cuántos tipos de memoria y a Fernando?
3: Pues vamos a hablar de eso, pero antes de eso me gustaría focalizar un poco la atención en a ver cómo funciona la memoria. Si yo os preguntara, por ejemplo, qué tenéis en la guantera del coche, ¿sabríais recordarlo todo?
2: Sí.
0: Sí.
3: Sí? Sí,
2: casi tot.
0: Sí. Sí, però sí, perquè
2: crec.
0: Sí, perquè hi ha molt poquet, eh.
3: Si us preguntara què llevabais puesto ayer, què ropa llevabais puesto ayer.
0: Tendría que pensar, però sí,
2: hi hauria que pensar un poc.
3: Ya cuesta un poquito más, ¿no? Sí. Y si yo os preguntara qué comisteis hace 3 días,
0: bueno, obviedad que no, ahí no.
3: Ya no, ¿no?
2: No.
3: Tú fuiste a escuchar a Miguel, ¿no? Si te preguntara, ¿recuerdas algún chiste de Miguel?
0: Sí. Algunos sí. Es que no va a ser un no parar. Va a ser un no parar. Pero va a haber alguna cosa que me marca que no vaig a destapar, porque si no, qui claro. Vaig a...

0: Diu que es va tirar a riure perquè esperava alguna cosa estranya i a terra hora quan Williams toca el tema i Spielberg pensava que era una broma.
1: Sí.

0: Ui.
1: A partir del diumenge...
2: Amagueu els patos.
1: No, amagueu els patos no. Setembre, setembre, ja saps la dita, que setembre ho seca els ponts, s'endú els ponts. O sigui, i setembre quan tira, tira. Bueno, ja ho hem vist esta setmana.
0: Sí, sí.
1: Però bé,
0: sí, sí.
1: La qüestió està que el final de setembre ja veurem com es configura. O sigui, com a mínim l'anticicló vol retirar-se, deixaria pas a més moviment i caldrà veure finalment com s'estructura, però s'alviren canvis. Tampoc és habitual que estigui l'anticicló aquí tres setmanes ara en setembre. Però bé, com a mínim el tenim durant una setmana.
2: Com ha passat?
1: Ha passat, sí, lo d'este estiu no té nom, però no té nom a tots els nivells, no només nosaltres, sinó França. O sigui, és una barbaritat. Això és un tema per a continuar raonant. De fet, esta setmana l'Agència Estatal de Meteorologia farà el balanç de l'estiu, perquè com meteorològicament parlant ja estem a la tardor, nosaltres. Sí. Però clar, el dia 23 iniciem astronòmicament i oficialment la tardor, nosaltres, l'hemisferi sud, la primavera. Mm. I la qüestió està en que faran un balanç i suposa que també faran una primera tendència de com es presenta la tardor, però de moment, evidentment, trauran les dades i els números de dir si vostès tenen la sensació de que això ha sigut espectacular. Les dades diuen que ha sigut molt espectacular, o sigui, més encara de lo que vostès tenen la percepció.
2: Yeah, o sigui, a veure si encara te diuen no, pues ha sigut...
1: No, home, no. O sigui, però ja t'ho estan dient des fa el temps. Les dades són contundents. Hi ha una contundència que és que, a més, és que una cosa ha sigut molt persistent. O sigui, no és que tingues una... No és com que t'hagi pegat una galtà la onada, sinó que ha sigut una altra i una altra i una altra. I quan ja pensaves que anaves a recuperar, una altra i una altra i una altra. Que no sé si tindríem una música, una banda sonora per a aquest tipus de galta.
2: La de Rocky, la de Rocky.
1: Per al canvi climàtic, hauríem de tenir una pel calfament, o sigui, una música que li posaves a la terra, que digues, la terra com està... Bueno, el dia de mañana seria una opció.
3: Sí, també.
1: Però és que el dia de mañana, clar, dius, quan te'n vas al calfament, al final provoques lo contrari, que és entrar en la glaciació, però clar, en este cas seria una música...
2: Ice Age.
3: Canvi climàtic.
1: Sí, sí. Ice Age. Hòstia, aquesta és molt,
3: molt bona. Molt bona.
1: Oh, és que les pel·lícules d'animació...
3: Està molt bé. Molt bé.
2: No, i a més és peliculón, eh?
3: Sí, sí.
2: A més és peliculón.
1: És que, clar, ho penses, quantes vegades penses en la pel·li i penses en la música? Sí. És que te quedas en la música més que la vegades...
3: Bueno, la música, yo siempre lo digo, que tiene algo de relacionada con los perfumes, ¿no? Que la música nos llega a nuestra mente y tiene esa capacidad de evocación que pasa el tiempo, ¿no? Y escuchas esa banda sonora y ya no es que te lleve, incluso te recuerda esas imágenes de la película, ¿no? Escuchas los primeros acordes de Memorias de África, por ejemplo, imposible no irte ya a la avioneta, la sabana, Robert Redford, imposible, ¿no?
2: Carros de fuego.
3: Pero tiene ese, pero va más allá. A mí es que no sé si os pasa, que escucháis una música quizá y te lleva, incluso a mí me lleva al momento de... no sé, me voy a
2: la Magdalena de Prost, ¿no?
3: Sí, o la del Spaghetti Western, es que me lleva, o la de los vaqueros, ¿no? Me lleva con mi padre de pequeño, en casa, en el sofá, me lleva ahí, ¿no?, a esa infancia. Bueno, el poder evocador ese que decía de la música, ¿no? Que es capaz de hacernos viajar en el tiempo, y no solamente a la peli, sino al momento donde estábamos, en casa, ahí con una mantita, con tal, riéndonos o llorando.
1: A mí sí que me recuerda el momento, sí, de estar en el cinema, en la persona en la que estabas en el cinema, en el grupo de personas. Eso me pasa en las películas y en las bandas sonoras, sí, èpiques principalment, quedes, tens, sí, és veritat, tens memòries, tens, però de la situació.
3: Sí, sí, sí.
1: És
3: el poder evocador, el gran poder evocador de la música.
2: De moment anem a poder disfrutar de bandes sonores.
1: Bandes sonores d'anticicló, tindrem bandes sonores d'anticicló esta setmana i a partir de la setmana que ve posaríem bandes sonores de més inestabilitat meteorològica, o sigui que hauríem de buscar bandes sonores hauríem de tindre una música per a cada situació meteorològica. Me vaig apuntar a això. Estaria, o sigui, ja no de pel·lícula tu este, sinó de dir, tenim esta anticicló, com sonaria l'anticicló?
2: Anem a treballar-ho.
1: Anem a buscar cosetes que puguen evocar-nos aquest tipus de situacions. Estaria, te creies, eh?
0: Estaria curioso, sí.
1: Estaria més curiós perquè... Sí. Ja, bé, la demà deixar-la.
2: Gràcies, Jocard Esportea.
1: Un plaer i una passada. No era bona.
2: Tenim rànquing en fora de cobertura.

0: Què t'ha paregut aquesta capçalera del rànquing?
1: Molt bé. Sí, m'ha agradat molt.
0: Ni tan mal, no?
1: Sí, molt bé. Molt bé.
0: Sí, és una cosa humil, modesta i... per anunciar el que ve ara. El que ve ara és un rànquing de... un top 10 de millors bandes sonores de pel·lícules. Per tant, eres una veu autoritzadíssima per a dir si este home continua unes setmanes més amb vosaltres. Perquè ha fet ell el rànquing.
1: Esto es muy subjetivo, que puede que no coincida. Claro.
0: Pero bueno, però és que ha sigut el seu criteri i normalment no coincidís, però ningú. Així és que anem a veure què passa, perquè... això és que... Com

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Manté nets les baixants i els desaigües d'aigua de pluja, especialment als patis o als terrats. Tinc una reserva d'aigua potable. L'aigua de l'aixeta es pot contaminar durant una inundació. És un consell de Punt Ràdio.
0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Sonem, el programa de música d'A Punt Ràdio.

0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Són les 6 del matí. Comença les notícies del matí. Amb Alba Requejo. Tota la informació de primera hora en 60 minuts.
1: Dilluns 21 de setembre, bon dia, iniciem setmana amb cita important avui al Congrés. L'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, compareix davant de la Comissió d'Investigació de la Dana. És la segona vegada que ha de donar explicacions al Consell sobre la seva gestió i la del seu Consell en la barrancada del 29 d'octubre de 2024, que va matar 232 persones a la província de València. Haurà de respondre, entre d'altres qüestions, pels missatges de WhatsApp que va intercanviar amb el seu equip durant la tragèdia. I de nou, les víctimes estaran avui a les portes del Congrés. Les tres associacions majoritàries estan ja a aquestes hores camí de Madrid a les 10:30 del matí, coincidint amb l'arribada de Mazón, que té marcada compareixença a les 11, han convocat una concentració per a recordar que continuen presents. N'estarem molt pendents en la ràdio i també en la resta de finestres informatives d'Apunt. Anem ja amb altres assumptes que marquen també esta jornada de dilluns. Les repassem en el sumari. Investigació oberta a Alzira pel tiroteig entre dos famílies en què va morir un home de 56 anys.
2: A l'espera del pas a disposició judicial, la Policia Nacional ha reforçat la vigilància a l'hospital on està ferit i al barri de l'Alquerieta per la possibilitat de nous enfrontaments.
1: De Ceuta, el cap de setmana ens deixa l'encreuament de declaracions entre Feijóo i Sánchez. Des de Badalona l'un i des de Gavà l'altre, tots dos han al·ludit a Ceuta en uns discursos que han sonat a precampanya.
3: Aquellos que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto. No se puede venir a un país a infringir la ley.
4: El compromiso de que Ceuta saldrá adelante con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
1: Feijóo, per cert, visita avui Ceuta per quatre volta.
2: El líder dels populars estarà acompanyat del president del PP europeu, mentre que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, hi viatjarà esta vesprada per a supervisar el triatge de les persones migrants que estan a la ciutat autònoma. Visitarà els centres d'acollida, les dependències policials i l'oficina d'asil. Mentrestant, nova protesta de les associacions veïnals este diumenge, mentre augmenten els campaments improvisats i milers de migrants continuen malvivint al carrer.
1: I la indústria ceràmica valenciana es prepara per a una nova edició de Cersaie, la fira de referència mundial en el taulell.
2: El certamen és un aparador clau per al sector, molt afectat per l'escalada bèl·lica, l'alça de preus de l'energia i la reducció del mercat d'emissions gratuïtes de CO2.
1: En els esports, nova derrota del València, que el torna a situar en zona de descens a la segona divisió. L'equip blanquinegre va perdre 2-3 contra la Reial Societat, tot i l'actuació magnífica dels joves del filial. I en el duel autonòmic valencià, el Villarreal va derrotar per 3-1 en la ceràmica al Llevant. Pel que fa a l'oratge, iniciem una setmana que serà més càlida i més seca. De fet, s'espera que siga la més seca que la mitjana dels últims anys i amb més calor a la vista. El dimecres a les 2 del matí iniciem la tardor astronòmica a l'hemisferi nord amb unes temperatures que no són per a res de tardor. Així es presenta de moment el dia, de seguida hi aprofundim. En el comandament tècnic, com sempre, el nostre company Òscar Pellicer. Els acompanyarem fins a les 7 del matí, així en la ràdio pública. Anem amb tot.
0: Les notícies del matí. A Punt Ràdio.
5: Señor pirotècnic, pot començar la mascletà?
0: Perquè a esta casa considerem que les tradicions deuen perdurar. Les falles i totes les nostres festes són una cosa gran. Coneix-les.
6: Farem el possible per a mantindre-les vives i perquè seguisquen formant part de les nostres vides.
0: Les nostres festes, la nostra gent, la nostra història. La Flama, amb Loren Donat, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Les notícies del matí. Alba Requejo. A Punt Ràdio.
1: En portada avui, el tiroteig que este cap de setmana li ha costat la vida a un home i ha causat ferides a altres tres a Alzira, a la Ribera Alta. La Policia Nacional ha detingut quatre persones, Sofia, d'una mateixa família.
2: Així és, bon dia. Els fets van passar dissabte de matinada al voltant de les 4 al barri de l'Alquerieta d'esta localitat. Alzira, la víctima de 56 anys, va rebre entre 3 i 5 tirs. Un d'ells li va arribar directe al cor i li va causar la mort. N'hi ha 3 persones ferides. D'elles, una ha necessitat intervenció quirúrgica. Els altres dos han rebut l'alta. Tots ells han estat detinguts i, junt amb una quarta persona, tots són germans. La investigació la du el grup d'homicidis, mentre que la policia científica s'ha fet càrrec de l'escenari dels fets per a replegar proves. El succés podria estar relacionat amb un altre enfrontament a tirs unes hores abans a Albal, a l'Horta Sud.
1: Efectivament, a Albal, dos persones són també membres d'una mateixa família, han sigut detingudes per un tiroteig que deixa un ferit lleu. Es tractaria d'una de les persones detingudes, segons ha avançat el diari Les Províncies. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies d'este succés. Però avui totes les mirades les tindrem fixes al Congrés. L'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, compareix davant de la Comissió d'Investigació de la Dana. Haurà de respondre, Sofia, entre d'altres qüestions, pels missatges de WhatsApp que va intercanviar amb el seu equip durant la tragèdia.
2: És la segona vegada que ha de donar explicacions al Congrés sobre la seva gestió i la del seu Consell en la barrancada del 29 d'octubre del 2024, que va matar 232 persones a la província de València. També declararà Emilio Argüeso, aleshores secretari autonòmic d'Emergències. Les tres associacions de víctimes de la Dana ja han anunciat que es concentraran a les portes. Han convocat la protesta a les 10:30 del matí, coincidint amb l'arribada de Mazón, que té marcada la compareixença a les 11. Mitja hora més tard, a les 11:30, està prevista la compareixença, en este cas, en la comissió que investiga la Dana al Senat, del secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán.
0: A Punt Ràdio. Les notícies del matí.
1: Diumenge d'estira i amolla entre socialistes i populars a compte de la crisi migratòria a Ceuta. Tot mentre milers de migrants malviuen encara als carrers, anem a Madrid. Susana Fuster.
7: Així és, la crisi migratòria a Ceuta es cronifica. Han passat ja més de 50 dies i a les platges del Trampolín i Benítez milers de migrants encara malviuen a l'espera d'aconseguir una plaça d'acollida. Prop de la frontera, a El Tarajal, associacions veïnals han tornat a protestar.
8: Europa, escucha, Ceuta está en la lucha!
7: Per una situació que consideren insostenible. Mentrestant, la Fiscalia investiga les denúncies de menors migrants que asseguren haver patit abusos i vexacions en centres d'acollida. I en l'àmbit polític continua l'encreuament d'acusacions. Des de Badalona, Alberto Núñez Feijóo acusa el govern d'abandonar Espanya i anuncia:
3: aquellos que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto. No se puede venir a un país a infringir la ley. No se puede venir a un país a vivir a costa de los demás y no lo vamos a permitir.
7: A pocs quilòmetres, Pedro Sánchez, que participa en la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, ha llançat este missatge.
4: El gobierno de España va a poner todos los recursos necesarios para devolver la normalidad a esa ciudad autónoma. El compromiso de que Ceuta saldrá adelante con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
1: Efectivament, Feijóo a Badalona, Sánchez a Gavà, els dos parlaren de Ceuta. També en clau electoral, Catalunya ha servit com a tret d'eixida de la campanya electoral a les generals.
2: El líder de l'oposició ha promès una ruptura democràtica i netejar l'Estat, Alberto Núñez Feijóo.
3: Os propongo una ruptura democrática de la decadencia de Sánchez. Vamos a hacer una limpieza total. Vamos a devolver las instituciones a los ciudadanos. El futuro depende de nosotros. No caigamos en la trampa de que nos quieren dividir. Todos los que quieren un cambio político en España tienen una papeleta.
2: Per la seva banda, el secretari general dels socialistes assenyala que PP i Vox són agenda d'involució.
4: Siempre la misma letanía. Cuanto peor, mejor. Son dos siglas, pero la misma agenda. Una agenda de involución, de recortes. Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027. y vamos a ganar las generales hasta 2031 y más allá.
1: Com han vist, missatges plenament electorals, i és que el cicle és també imminent, també a casa nostra. Este cap de setmana s'ha celebrat a Alacant la conferència política del PSPB. La socialista Diana Morán ha dit que si governa la Generalitat intervindrà el mercat de la vivenda per evitar que continuï pujant i que impedirà per llei que la sanitat pública pugui ser privatitzada. Ho ha dit en la clausura d'esta conferència, és una crònica de Xavi Carrau.
9: Els socialistes valencians tanquen esta conferència política amb els ulls posats en guanyar les pròximes eleccions. En l'acte de clausura, Diana Morant, candidata a la Generalitat, ha dit que han construït un projecte centrat a recuperar el que importa a la gent.
10: Vamos a intervenir el mercado de la vivienda. Vamos a topar el precio de los alquileres. Y vamos a aprobar una ley para que nunca más en la Comunitat Valenciana la sanidad pública pueda ser privatizada y el dinero vaya a los amiguitos de siempre. Som l'únic partit de la Comunitat Valenciana que està parlant de lo que a la gent le importa, que tenim projectes.
9: Així s'ha compromès a baixar ràtios i augmentar plantilles en les escoles. També acceptar el nou model de finançament autonòmic. Al llarg del cap de setmana, diferents entitats han fet aportacions per a fer front als reptes socials, un procés per a construir el programa electoral de les eleccions del 2027.
1: Per cert, que els populars valencians han respost, han assegurat que Morant ha anat a Alacant a celebrar el que consideren un fracàs de la gestió de Sánchez. El portaveu del grup parlamentari, Nando Pastor, recrimina la líder socialista que no exigisca al govern de Sánchez les inversions necessàries per a la Comunitat Valenciana.
11: Mucha pose, mucha foto, mucha risita, pero al final nada de agua, nada de infraestructuras, nada de ampliación del aeropuerto Elche Alicante, nada de desdoblamiento de carreteras, nada de autovías, nada de cercanías, una provocación en toda regla y una tomadura de pelo, la reunión del sanchismo en Alicante.
0: A Punt Radio, les notícies del matí. Alba Requejo.
1: 6 i 12 minuts, d'ací a unes hores, a les 9 del matí, comença a Bolonya, a Itàlia, la Fira del Taulell Sersaie, el certamen més important del sector i el millor aparador per a la ceràmica valenciana. Sonia González.
12: A la fira més important del sector, Tale of Spain participa amb 72 empreses, la majoria de Castelló. És la delegació més important després d'Itàlia, el país anfitrió, amb un objectiu ben clar.
13: Bueno, esperamos encontrar nuevos clientes, nuevos mercados, crecer más donde estamos.
14: Traer los nuestros productos, nuestros diseños nuevos, nuevas tecnologías y prácticamente comunicar todo lo que es las novedades que tenemos.
15: Pues mostrar las últimas novedades, tendencias del mercado y vendre cuando es mejor.
12: Amb la caiguda del 6% en las exportaciones, Sersaie es una buena oportunidad para tancar negocios, pero el volumen dependrá de factores externos, sobretot geopolíticos. Entre ellos, l'augment del preu del gas y del petroli pels conflictes bèl·lics que encareixen el transport y el producte final. Ismael García es el president de la patronal ASSER.
16: Se puede decir en este momento, pues es difícil de estipular porque es muy variable, es muy inestable los precios energéticos con los que nos encontramos ahora.
12: Sersaie reuneix vora 600 expositors de 24 països en una cita clau per al taulell valencià.
1: Parlant de combustible, davant esta pujada per la guerra a l'Orient Pròxim, avui els ministres d'Economia i Agricultura, Sofia, es reuneixen amb representants de la indústria agroalimentària, amb fabricants de fertilitzants i del sector de l'alimentació animal.
2: Sí, trobada clau abans de decidir si modifiquen o prorroguen les ajudes vigents. El camp reclama ajudes urgents. El gasoil costa un 50% més que abans de la guerra. Reclamen que es mantinguen les ajudes més enllà del 30 de setembre. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
17: Hemos empezado los contactos con agentes sociales, con las distintas organizaciones también sectoriales a partir de la semana que viene para ver cuál es su situación, cómo están funcionando también las medidas que hemos puesto en marcha y por lo tanto decidir qué es lo que vamos a hacer a partir de septiembre, pero ya lo hemos anticipado, seguiremos ayudando, seguiremos apoyando en estas circunstancias difíciles.
1: I parlem ara, Sofia, del turisme i de la desestacionalització, un dels grans reptes que té per davant el sector. I per això no són bones notícies les que arriben de l'Imserso, un model en crisi.
2: Els hotelers denuncien que no sempre compensa per a mantindre els hotels oberts. La patronal Usbek assegura que la que està en marxa és la campanya amb la participació més baixa de la història de la Comunitat Valenciana. A Castelló només 10 hotels continuen adherint-se a l'Imserso per la falta de rendibilitat. Per a la patronal hotelera Usbek, el programa és econòmicament insostenible. Javier Gallego és el vicepresident d'Usbek a les comarques del nord.
18: Nosaltres rebem una quantitat total que oscil·la entre els 26 i els 30 euros. Per fer-ho fàcil, quan més clients tingues, més perds.
2: Per al president de l'Associació d'Empresaris Turístics de Peníscola, Francisco Rivera, amb l'Imserso treballen a pèrdues i reclamen al Ministeri que fixe uns preus mínims.
19: Y ahora mismo, para la mayoría de los establecimientos que están participando, participar en el concurso casi supone pérdidas, no, ya no ganar ni empatar, sino directamente pérdidas. En tanto que no haya una voluntad real por parte del gobierno y los adjudicatarios, pues no cedan un poco también, a medida que pasen van a ir saliéndose más y más establecimientos.
1: 48.000 valencians estan en llista d'espera per a poder traure's el carnet de conduir. Segons les autoescoles valencianes, la causa és, atenció, la falta d'examinadors de la DGT.
2: El sector demana a la Direcció General de Trànsit que distribuïsca els examinadors en funció de la dimensió i la necessitat de cada província. Sergio Serrano és el portaveu de l'Associació Valenciana d'Autoescoles.
20: Si tienes alumnos listos, tienes que decidir quién manda ese examen, y a los que dejas sin mandar examen y se quedan esperando, es un problema para ellos, porque estando listos no se pueden examinar. Han mandado la misma cantidad de examinadores que han mandado a otras provincias como Girona o como Lleida, a los que les han mandado la misma cantidad de examinadores que a nosotros en la provincia de Valencia, que tenemos muchísima más población que ellos.
1: Sis i 16 minuts, acte destacat este diumenge a Paterna. 17 famílies de represaliats en la Guerra Civil han rebut les restes dels familiars en una emotiva cerimònia al cementeri.
21: Quan una persona aprova el teòric, està 4, 5, 6 mesos d'espera per anar a examen.
22: És un acte de reparació molt important perquè les famílies estem tota la vida buscant-los i nosaltres estem buscant-los, estem parlant d'ells, però les nostres avantpassades van patir moltíssim, un silenci absolut i sempre somiant en aquest moment.
23: Supone pues, darle dignidad, no estar enterrado, pues, es una fosa común y que tenga, tenía su nombre, pero que tenga su nombre y su sitio.
1: Han sentit les veus de Maria i de Teresa. Sofia, són dos de les famílies que han participat en este acte.
2: Així és, les familiars han destacat que amb este acte posen fi a molts anys de lluita. En esta ocasió han pogut identificar víctimes de 7 fosses diferents. L'entrega s'ha fet després d'un llarg procés, primer d'exhumació dels cossos i posteriorment d'identificació de les víctimes. Isabel Gómez, de la Plataforma de Familiars de les Fosses de Paterna.
24: Tenemos labradores, tenemos un maestro, tenemos ebanistas. Tenemos jóvenes, tenemos dos víctimas de 22 y 21 años.
1: I en el dia de l'Alzheimer hem volgut posar avui el focus en les persones que cuiden. Amb una mitjana de 63 anys assumixen una sobrecàrrega que es tradueix en moltes ocasions en ansietat i en depressió.
2: Ens hem fixat en la història de Marga i Paco, 52 anys, casats, i la de Miguel Ángel i Isabel, 46 anys junts. Elles, diagnosticades d'Alzheimer, ells a càrrec de les seues parelles. Són dos exemples que es repeteixen en molts casos, com l'ona expansiva de l'Alzheimer va més enllà del malalt. Els dos coincideixen a dir que en moltes ocasions es troben a soles.
25: No saps lo que fer, no saps on anar, estàs estressat contínuament, senzilla i llanament, a sol. L'ajuda no t'arriba en el temps i oportunitat.
26: Yo tengo mucho miedo de que me quede en el camino, porque ¿quién la cuida?
25: La única cosa que ens porta a que estar bé és que se volem, que s'han volgut i se seguirem volguent.
2: Elles també patissen la situació. Els preguntem i ens contaven com ho viuen Marga i Isabel.
27: Yo muy bien, yo estando con él soy la más feliz de la tierra.
28: Me gusta irme por ahí pues con él, de paseo.
27: Paco me quiere mucho y es lo más bueno que tengo en mi vida.
2: La Confederació Espanyola d'Alzheimer i altres demències alerta en esta jornada de l'abandó que patixen els pacients davant la falta d'accés als nous tractaments innovadors aprovats a Europa.
1: I dilluns que ve comença la campanya de vacunació de la grip i la Covid. Al setembre han repuntat els casos de Covid i a les farmàcies han augmentat les vendes de les proves d'autodiagnòstic. La nostra companya Victòria Massó ho ha comprovat des d'una farmàcia al barri de Benimaclet, de València.
3: Setembre sempre arriba més virus respiratoris i això comporta un augment en la demanda en la venda de tests d'autodiagnòstic, tant de grip com de Covid. Ens ho confirmen farmàcies com esta, està al barri de Benimaclet, a la ciutat de València. En el mes de juny i en el mes de juliol van vendre uns 10-15 tests de Covid. En el mes d'agost van vendre uns 40 i en el que portem de setembre han venut vora 100. Els factors que influïssen que hi ha darrere els habituals, gent que torna al treball, xiquets i xiquetes a les escoles, per tant, més interacció en espais tancats i, per tant, més contagis. Les persones venen buscant ací, a aquestes farmàcies, aquest tipus de test amb diferents símptomes.
4: Mal a la gola, també afonia i, sobretot, moc líquid i tos seca i, en alguns casos, febre.
0: Les notícies del matí. Les coses són com passen.
1: Cada consulta, cada conversa que tenim amb ChatGPT o amb Gemini consumeix mig litre d'aigua. A més, gasta el consum de dos bombetes LED durant una hora. Les veus expertes aposten per fer més eficients els ordinadors que es gasten per a la intel·ligència artificial. El que més costa és la refrigeració dels centres de dades.
2: Suposa un 35% del consum de llum i això dispara la demanda de la xarxa elèctrica i pot acabar repercutint en el preu que paguem tots de la llum. Escoltem Vicent Boti, director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de la UPB, i Manuel Alcaraz, enginyer també de la Politècnica de València.
5: Cada vegada que accedim a ChatGPT, a Gemini, estem consumint energia. I si són centenars de milions de personas accediendo, estén consumiendo mucha energía.
6: No solamente son las renovables, que además tendrían que ir aparejadas de almacenamiento, que no es barato precisamente, sino seguramente no prescindir de fuentes de generación que actualmente tenemos y que son baratas, como por ejemplo es la energía nuclear.
1: Són les 6:22 i així mal món a Alemanya. La ultradreta de l'AfD ha guanyat les eleccions a l'estat federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental i l'esquerra de Die Linke ha arrasat a Berlín. Es confirma així un ascens de l'ultradreta que per segona vegada en esta ronda electoral ha guanyat unes eleccions regionals. El 6 de setembre passat assolia la majoria absoluta Sofia a Saxònia-Anhalt.
2: Així és, i tot i els resultats, el canceller alemany i president de la Unió Cristiano-Demòcrata, la CDU, Friedrich Merz, s'aferra al poder. Diu que no dimitirà després d'afonar-se completament el seu partit en l'estat federal nord-oriental de Mecklenburg-Pomerània i confirmar-se el vertiginós ascens de l'ultradreta, a més de que també ha perdut Berlín, clarament, davant de l'esquerra. A la regió del Mecklenburg-Pomerània Occidental, l'alternativa per Alemanya, l'AfD, ha sigut la més votada entre al voltant d'un 38% dels vots. El Partit Socialdemòcrata de l'actual presidenta regional, Manuela Schwesig, queda en segon lloc entre un 35,5% i un 36,5%, seguida del centre-dreta de la CDU amb un 5% i Die Linke i els Verds amb un 6 i un 5% respectivament.
7: Dass es möglich ist, der in Ostdeutschland und in ganz Deutschland sehr starken AfD.
2: I amb aquestes xifres, Schwesig ja s'ha pronunciat per reivindicar que és possible un govern en esta regió que deixe fora l'ultradreta, l'AfD. No ha aconseguit en esta ocasió la majoria absoluta, la formació ultradretana, però es tracta de la tercera victòria de l'AfD en unes eleccions regionals des de la fundació del partit després de les obtingudes a Turíngia el 2024 i a Saxònia-Anhalt el passat 6 de setembre, on allí sí que va aconseguir el 43,8% dels vots. D'altra banda, a Berlín, les eleccions han deixat un panorama completament diferent. El partit de l'esquerra ha guanyat amb un 25%, seguit del centre-dreta de la CDU amb un 19% i l'extrema dreta es queda així amb un 7%.

0: 13%. Dealing, l'Esquerra ha guanyat amb la promesa de dur a terme el control dels lloguers, una sanitat més accessible, millors pensions i un augment del salari mínim. A Rússia, el partit de Putin ha guanyat les eleccions al Kremlin. D'altra banda, el partit Rússia Unida ha guanyat les eleccions. Estava esta campanya apadrinada pel mateix Putin. Els resultats oficialistes li atorguen més de la meitat dels escons de la Duma, amb un 57,31% dels vots, segons els primers resultats oficials.
1: Més assumptes precisament sobre això mateix, Rússia i Ucraïna, una guerra que s'intensifica. Europa tem que el Kremlin passi de la provocació a l'agressió, la qual cosa obligaria a una intervenció de l'OTAN. França i el Regne Unit preparen plans de contingència per a protegir les infraestructures i la població. És una crònica de Remei Blasco.
2: 4 anys i mig de guerra, l'espiral de violència avança dins i fora del territori dels principals implicats. Rússia va atacar ahir un centre comercial a Dnipro amb 5 ferits. Ucraïna ha respost amb 1.000 drons contra Rússia, on encara es vota per a les eleccions legislatives. Per a Moscou és la jornada més violenta de l'any. Hi ha almenys 2 morts i danys greus en les infraestructures energètiques. El conflicte preocupa els governs europeus perquè fa mesos que els atacs híbrids de Rússia van a més. Ja no es conforma enviar drons a Estònia, Lituània, Polònia i Romania en el flanc oriental de l'OTAN, o a Moldàvia, que està fora de l'aliança. Des d'agost també ha atacat Alemanya i Luxemburg en el flanc occidental.
3: In case of attack, we know what to do. They have much more to lose than to gain.
2: Si ens ataquen, sabem el que hem de fer. Tenen més a perdre que a guanyar, diu la màxima autoritat militar de l'OTAN. França ha confirmat esta setmana que els serveis d'intel·ligència tenen informació greu i preocupant d'una escalada en els atacs russos contra Europa.
4: Et la multiplicació d'actes hostils dans la plupart de nos pays.
2: El president Macron ha anunciat més protecció dels sectors estratègics. En altres estats, com el Regne Unit, s'han activat a plans de contingència perquè la població acumule aigua i menjar.
1: I no de l'exterior, sinó del mateix Festival de Sant Sebastià, l'arribada de Brad Pitt, que ha causat furor i una gran aglomeració de fans per veure i per aconseguir un autògraf de l'autor.
0: Així sonava el rebement a Brad Pitt sobre la catifa roja de l'hotel Maria Cristina a Sant Sebastià, on esperaven centenars de persones. Ha signat autògrafs, ha fet fotos i ha disfrutat un bany de masses a Espanya que feia anys que no xafava.
5: Hombre, pues muy majo, muy agradable, muy cercano a la gente.
6: Sí, l'he visto, muy guapo, ¿eh? Ayer los Javis tuvieron parecido de gente, no menos gente que hoy. Pero porque pasaba yo por aquí, tampoco soy muy mitomana, ¿eh?
0: En el cor de la bèstia és la pel·lícula que presentarà Brad Pitt en un festival en el que també es projectarà La bola negra de los Javis, la pel·lícula espanyola que enguany anirà als Oscars.
7: A Punt Ràdio, les notícies del matí.
1: La Mostra Internacional de MIM de Sueca tanca la 36a edició amb 45 funcions i una participació de vora una vintena de companyies.
0: La mirada còmplice és el leitmotiv de la 36a edició, una mirada que ha buscat connectar públic de totes les edats. Ángeles González és la directora del MIM en Sueca.
8: Ha vist el públic emocionat, ha vist el públic en peu, ha vist el públic riure, ha vist el públic anant corregents d'uns llocs a un altre. Vinga, que no arribem, arriben, ja està ple.
1: Una edició, Sofia, que ha penjat el cartell de complet en pràcticament tots els espectacles.
0: Sí, com el de la companyia Zero en Conducta. Julieta Gascón i José Pujades han pujat a l'escenari acompanyats d'una titella que reviu els seus anys de ballarina.
9: Brigitte es una avia que siempre le ha encantado bailar desde petita. Ha viscut per molts escenaris y bueno, le estamos acompañando en sus últimos momentos, somos sus últimos recuerdos al final de su vida.
10: Solo es la emoción que volen transmetre amb el cos, veient que la cara se transforma, ¿no? Ara se posa triste, ara se posa alegre, ¿no? Entonces, sempre és la mateixa cara, però amb el cos podem transformarla, ¿no?
1: El contrast entre el que és sagrat i les noves tecnologies és el que destaca en el documental Entre cenizas i algoritmos. És l'últim treball documental del director de Cullera, Jordi Perís, que ha rebut el reconeixement de la crítica independent de Hollywood, Vanessa Martínez.
11: va viatjar per primera vegada

0: l'Índia fa 7 anys. El 2025 va tornar per a retratar el Kumbh Mela, una multitudinària peregrinació hindú en què milions de fidels es banyen en tres rius sagrats per a purificar-se espiritualment. El seu propòsit el va trobar una vegada allí. Jordi Piris, director del documental Entre cenizas i algoritmos.
1: Tampoc pots anar a la Índia en una idea d'un guió tancat, perquè la Índia és molt caòtica, és molt imprevisible. La idea era veure aquest entorn i a partir d'ahí construir la història que poguera ser. No?
0: Li va cridar molt l'atenció la paradoxa que descobrís entre els sadhus, ascetes que han renunciat a les possessions materials però que conviuen amb la tecnologia.
1: Si un sadhu renuncia a propietats, renuncia a la família i es dedica a una vida mística, no entens com pot anar el nuet i portar un telèfon mòbil.
0: Un retrat d'una espiritualitat que conviu amb els algoritmes, les xarxes socials i una tecnologia que ja forma part de la vida quotidiana.
2: I ara fem silenci perquè volem que parin l'orella. Mastegar, respirar fort o fer clic amb un bolígraf són sons que estan presents en el dia a dia. I tan presents estan que per a la majoria passen desapercebuts, però algunes persones els poden provocar ansietat o estrès. Volem parlar-los de la misofonia, una reacció intensa a determinats sons que pot arribar a condicionar, i molt, la vida quotidiana. Xaila Yu, que ens dona totes les claus.
3: Este soroll no és fort, però per a les persones que pateixen misofonia pot ser suficient per a provocar-les irritació, ansietat o tensió física. La clau no és el volum, sinó la repetició. La psicòloga Irene del Moral explica en què consisteix esta reacció.
4: La misofonia és una problemàtica que consiste en tenir una baja tolerància a sonidos que estan provocats per una persona, el masticar, el carraspeo,
3: el ronquit o una forta respiració.
5: Ruidos raros.
6: Fa així amb els mocos, així.
3: També sons creats pels humans, com tecletxar o fer un clic amb un bolígraf, són alguns dels desencadenants més habituals d'esta patologia.
7: Gente que tiene mucha prisa y clic, clic, clic, o muy nervioso, me molesta muchísimo.
8: Feix pneumàtics de les obres. Tot el dia, bum, bum, bum.
3: La resposta pot ser emocional o física. El pols i la respiració es poden accelerar.
9: M'acabo el cafè ràpidament i anem a fora.
10: Pots usar auriculars que tenen cancel·lació de soroll.
3: Els auriculars alleugeren el malestar al moment, però refugiar-se en el silenci també pot acabar passant factura, com assenyala la psicòloga del Moral.
4: El silenci és addictiu, entre comillas, porque me está aliviando a corto plazo, pero justo es el problema de que se mantenga esta problemática y al final me puede llevar al aislamiento.
3: La teràpia psicològica, les tècniques de regulació emocional o el maneig del so són la clau per a reduir l'impacte d'uns estímuls impossible d'ignorar en un món ple de soroll.
11: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo. En el dia a dia correm massa. Treball, obligacions, presses... I tu? Quant atures?
12: Soc Sílvia Sòria. Cada setmana obrim una finestra a la teua salut física i mental. Perquè estimar-se comença per cuidar-se. Pren-te-ho com un regal per a tu.
11: Mil i un motius per escoltar Cuida't. El teu moment de benestar i atenció personal. Cada dimarts, de 12 a 1 del migdia, a la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La informació comença amb el dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Les notícies del matí.
2: L'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, compareix avui davant la Comissió d'Investigació de la Dana.
13: És la segona vegada que ha de donar explicacions al Congrés sobre la seva gestió i la del seu Consell en la barrancada del 29 d'octubre. Haurà de respondre, entre altres qüestions, pels missatges de WhatsApp que va intercanviar amb el seu equip durant la tragèdia. Per cert, que avui també està prevista la compareixença, en aquest cas, en la comissió que investiga la Dana al Senat, del secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Mora.

0: i de nobles víctimes que estaran també a les portes del Congrés.
1: Les tres principals associacions estan ja a aquestes hores camí de Madrid a les 10:30, coincidint amb l'arribada de Mazón, que té marcada la compareixença a les 11, han convocat una concentració per a recordar que continuen presents.
0: Investigació oberta al Alzira pel tiroteig entre dos famílies en què va morir un home de 56 anys.
1: A l'espera del pas a disposició judicial, la Policia Nacional ha reforçat la vigilància a l'hospital on està ferit i al barri de l'Alquerieta també per la possibilitat de nous enfrontaments.
0: De Ceuta, el cap de setmana ens deixa l'encreuament de declaracions entre Feijó i Sánchez. Des de Badalona l'un i des de Gavà l'altre, tots dos han al·ludit a Ceuta en uns discursos que han sonat a precampanya.
2: Aquellos que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto. No se puede venir a un país a infringir la ley.
3: El compromiso de que Ceuta saldrá adelante con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
0: Feijóo visita avui Ceuta per quarta volta.
1: El líder dels populars estarà acompanyat del president del PP europeu, mentre que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, hi viatjarà esta vesprada per a supervisar el triatge de les persones migrants que estan a la ciutat autònoma. Visitarà els centres d'acollida, les dependències policials i les oficines d'asil.
0: I la indústria ceràmica valenciana es prepara per a una nova edició de Cersaie, la fira de referència mundial del taulell.
1: El certamen és un aparador clau per al sector molt afectat per l'escalada bèl·lica, l'alça de preus de l'energia i la reducció del mercat d'emissions gratuïtes de CO2.
0: Encara sobre la Dana, no només mirarem avui al Congrés, Sofia, també tindrem un ull posat en els jutjats de Catarroja.
1: Així és, perquè avui declara com a testimoni un treballador de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i estarem pendents del que puga dir. I a l'Olleria, a la Vall d'Albaida, avui es presenta el projecte de duplicació de la CB60 al Museu del Vidre de la Casa Santonja. Avui participa el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca.
0: I ho hem avançat en este informatiu. Avui és el dia de l'Alzheimer.
1: L'alcaldessa de València, Maria José Català, visita la institució Residència Sènior Sant Joan i la delegada del govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, visita la taula informativa organitzada a la plaça de l'Ajuntament. La Confederació Espanyola de l'Alzheimer i altres demències alerta en esta jornada de l'abandó que pateixen els pacients davant la falta d'accés als nous tractaments innovadors aprovats a Europa.
0: I enmig de la polèmica sobre posar o no límits al desenvolupament de la intel·ligència artificial, Pedro Sánchez presenta avui IA360, el pla per a un desplegament responsable de la IA. En l'acte intervindrà el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que avui es reuneix també amb el ministre d'Agricultura, amb Lluís Planas, i diversos representants de la indústria agroalimentària i dels fertilitzants davant de la pujada dels combustibles per la guerra a l'Orient Pròxim. I, Sofia, fem dos apunts en clau judicial.
1: Sí, l'Audiència Nacional reprèn el primer judici del cas de corrupció Lezo relacionat amb el PP. Està centrat en els presumptes irregularitats en la compra de l'empresa Inassa en 2001 pel canal Isabel II. Entre els testimonis d'avui, diversos agents de l'UCO, de la Guàrdia Civil, encarregats de la investigació, i també a l'Audiència Nacional, es jutja avui a un presumpte jihadista acusat de col·laborar amb el Daesh i d'encoratjar a la comissió d'atemptats. Entre d'altres coses, hauria tingut com a objectiu d'un dels atacs la família reial saudita que passava les seues vacances a Marbella.
0: 6:38, moment de conèixer les previsions de l'horatge. Lluís Obiols, bon dia. Tindrem una setmana tranquil·la, amb sol i amb ascens de les temperatures.
4: Sí, de fet, pugen les temperatures, especialment al nord, amb màximes superiors als 30 graus. Per exemple, s'espera una màxima de 33 graus a Betxí, al voltant de 32 graus a Segorbe, i a Morella també arribarem als 30 graus. València també 30 graus, Xàtiva al voltant de 31 graus, com a Alzira, on tinguem 29, i al sud destaquem els 30 graus també previstos per a la ciutat d'Elx, els 29 d'Alacant i els 29 i els 27 d'Alcoi. Ara mateix l'ambient és fresc, especialment a l'interior, fins i tot fred. Les temperatures actuals van dels 12 graus de Vilafranca, 12 a Utiel, 13 a Cocentaina, fins als 20 graus a Castelló de la Plana, 21 a València i també a Alacant, o 22 a Benidorm. Per tant, un dia molt tranquil, apareixeran bandes de núvols alts i mitjans que seran més abundants de vesprada, circularan de nord a sud i les màximes, ja han dit en molts casos, dels 27 als 31, puntualment 32 graus. El vent bufarà molt fluix de direcció variable durant el matí, de vesprada s'imposaran les brises. I esta situació...

0: situació de calor, perquè són temperatures superiors a les normals, es mantindrà durant els pròxims dies. Tenim un anticicló molt fort. L'únic que hem de destacar és la presència de bandes de núvols alts i mitjans, que no ens deixaran precipitació, i la diferència entre el dia i la nit. Tot i que tenen tendència a pujar les temperatures màximes, les mínimes continuaran fresquetes i els canvis podrien aplegar a final d'esta setmana.
1: Gràcies, Lluís. Adeu.
2: A Punt Ràdio, les notícies del matí. Alba Requejo.
1: 6:40 del matí. Primera parada d'este segon bloc informatiu a Ceuta, un episodi de violència que es produïa a nit al port, coincidint amb una manifestació. El Pídia Viver, bon dia.
3: Sí, va fer saltar les alarmes. Els manifestants que es concentraren al port van colpejar, llançar pedres i van impedir que avançara el cotxe on estava una diputada de Ceuta i un membre d'una ONG que es disposava a dur aliments a la platja per als migrants. Els manifestants que aquest cotxe va coincidir, es va topar amb la concentració. Els manifestants havien difós en grups de WhatsApp la concentració i també que en el ferri, que arribava a aquesta hora, hi viatjaven membres del col·lectiu basc Negu Goriat, Dret a Sostre, que consideraven els manifestants proetarres i amb violència pretenien donar la benvinguda i rebutjar la seva presència. El cotxe de la diputada ha hagut de ser escortada, tenia tot el vidre de darrere trencat, es van viure moments de molta tensió i nervis. Ella, Júlia Ferreras, que és així com es diu la diputada, ha presentat denúncia davant de la policia i tot apunta que hi haurien dues persones detingudes.
1: Gràcies, Elpidia. Això mentre continuen dia sí, dia també, eixes protestes del veïnat a Ceuta. Diumenge en va haver una altra. Ha sigut un diumenge, d'altra banda, d'estira i amolla entre els socialistes i els populars per la crisi migratòria. Cal recordar que milers de migrants encara malviuen als carrers. Anem a Madrid, Susana Fuster.
4: Així és, la crisi migratòria a Ceuta es cronifica. Han passat ja més de 50 dies i a les platges del Trampolín i Benítez milers de migrants encara malviuen a l'espera d'aconseguir una plaça d'acollida. Prop de la frontera, a El Tarajal, associacions veïnals han tornat a protestar.
5: Europa, escucha, Ceuta está en la lucha!
4: Per una situació que consideren insostenible. Mentrestant, la Fiscalia investiga les denúncies de menors migrants que asseguren haver patit abusos i vexacions en centres d'acollida. I en l'àmbit polític continua l'encreuament d'acusacions. Des de Badalona, Alberto Núñez Feijóo acusa el govern d'abandonar Espanya i anuncia:
6: aquellos que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto. No se puede venir a un país a infringir la ley. No se puede venir a un país a vivir a costa de los demás y no lo vamos a permitir.
4: A pocs quilòmetres, Pedro Sánchez, que participa en la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, ha llançat este missatge.
7: El gobierno de España va a poner todos los recursos necesarios para devolver la normalidad a esa ciudad autónoma. El compromiso de que Ceuta saldrá adelante con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
1: Han sentit eixos missatges, Feijóo a Badalona, Sánchez a Gavà, els dos parlaren de Ceuta, però també en clau electoral. Catalunya ha servit com a tret d'eixida de la campanya electoral a les generals. El líder de l'oposició ha promès una ruptura democràtica i netejar l'Estat. Sentim Alberto Núñez Feijóo.
6: Os propongo una ruptura democrática de la decadencia de Sánchez. Vamos a hacer una limpieza total. Vamos a devolver las instituciones a los ciudadanos. El futuro depende de nosotros. No caigamos en la trampa de que nos quieren dividir. Todos los que quieren un cambio político en España tienen una papeleta.
1: Per la seva banda, el secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, assenyala que PP i Vox són agenda d'involució.
7: Siempre la misma letanía. Cuanto peor, mejor. Son dos siglas, pero la misma agenda. Una agenda de involución, de recortes. Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales hasta 2031 y más allá.
1: Aquestes eren les declaracions, i és que ja ho han vist, el cicle electoral és imminent, també ací a casa nostra. Este cap de setmana s'ha celebrat a Alacant la conferència política del PSPB. La socialista Diana Morant ha dit que si governa, la Generalitat intervindrà el mercat de la vivenda per a evitar que continuï pujant i que impedirà per llei que la sanitat pública pugui ser privatitzada. Ho ha dit en la clausura d'esta conferència. És una crònica de Xavi Carrau.
8: Els socialistes valencians tanquen esta conferència política amb els ulls posats en guanyar les pròximes eleccions. En l'acte de clausura, Diana Morant, candidata a la Generalitat, ha dit que han construït un projecte centrat a recuperar el que importa a la gent.
9: Vamos a intervenir el mercado de la vivienda. Vamos a topar el precio de los alquileres. Y vamos a aprobar una ley para que nunca más en la Comunitat Valenciana la sanidad pública pueda ser privatizada y el dinero vaya a los amiguitos de siempre. Som el únic partit de la Comunitat Valenciana que està parlant de lo que a la gent le importa, que tenim projectes.
8: Així s'ha compromès a baixar ràtios i augmentar plantilles en les escoles, també acceptar el nou model de finançament autonòmic. Al llarg del cap de setmana, diferents entitats han fet aportacions per a fer front al repte socials, un procés per a construir el programa electoral de les eleccions del 2027.
1: Els populars valencians asseguren, per la seva banda, que Morata ha anat a Alacant a celebrar el que consideren un fracàs de la gestió de Sánchez. El portaveu del grup parlamentari, Nando Pastor, ha recriminat a la líder socialista que no li exigisca al govern les inversions necessàries per a la Comunitat Valenciana.
10: Mucha pose, mucha foto, mucha risita, però al final nada de agua, nada de infraestructuras, nada de ampliación del aeropuerto Elche-Alicante, nada de desdoblamiento de carreteras, nada de autovías, nada de cercanías, una provocación en toda regla y una tomadura de pelo la reunión del sanchismo en Alicante.
1: I avui, ja ho saben, l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, compareix davant la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés. Haurà de respondre, entre d'altres qüestions, pels missatges de WhatsApp que va intercanviar amb el seu equip durant la tragèdia. És la segona vegada que ha de donar explicacions sobre la seva gestió i la del Consell en la barrancada del 29 d'octubre del 2024, que, recordem, va matar 232 persones a la província de València. També està prevista la declaració més tard de l'aleshores secretari autonòmic d'emergències, Emilio Argüeso. Les tres associacions de víctimes de la Dana han anunciat que es concentraran a les portes. Han convocat la protesta a les 10 i mitja del matí, coincidint amb l'arribada de Mazón, que té la marcada la compareixença a les 11. Mitja hora més tard, a les 11 i mitja, està prevista la compareixença, en este cas a la comissió que investiga la Dana al Senat, del secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán.
2: A punt ràdio. Les notícies del matí.
1: Els parlem també del tiroteig que este cap de setmana li ha costat la vida a un home i ha causat ferides a altres tres a Alzira, a la Ribera Alta. La Policia Nacional ha detingut quatre persones de la mateixa família. Els fets van passar dissabte de matinada al barri de l'Alquerieta d'esta localitat. La víctima, de 56 anys, va rebre entre 3 i 5 tirs. Un d'ells li va arribar directe al cor i li va causar la mort. N'hi ha altres tres ferides. D'elles, l'única que ha necessitat intervenció quirúrgica continua en l'hospital. Els altres dos han rebut l'alta. Tots ells estan detinguts, juntament amb una quarta persona. Serien tots germans. La investigació la du el grup d'homicidis, mentre que la policia científica s'ha fet càrrec de l'escenari dels fets per a replegar proves. El succés podria estar relacionat amb un altre enfrontament a tirs unes hores abans a Albal, a l'Horta Sud. I també destaquem un acte d'este cap de setmana, d'este diumenge, a Paterna. 17 famílies de represaliats en la Guerra Civil han rebut les restes dels familiars en una emotiva cerimònia al cementeri. Les famílies han destacat que amb este acte posen fi a molts anys de lluita. En esta ocasió han pogut identificar víctimes de 7 fosses diferents. L'entrega s'ha fet després d'un llarg procés, primer d'exhumació dels cossos i posteriorment d'identificació de les víctimes. Isabel Gómez és de la Plataforma de Famílies de les fosses de Paterna.
11: Tenemos labradores, tenemos un maestro, tenemos ebanistas, tenemos jóvenes, tenemos dos víctimas de 22 y 21 años.
1: Els familiars d'estes 17 víctimes han rebut les restes identificades gràcies al Banc Valencià d'ADN de la Fundació Fistavio. És un banc que es va posar en marxa el 2021 i que depèn de la Generalitat. Ha pogut identificar 150 represaliats. Llúcia Martínez és directora del projecte.
12: En tot el genoma que té una persona, val, tot aquest llibre, diguem-ne, sobre si mateix, nosaltres mirem unes regions en concret, que són molt més diferents quan més llunyana, diguem-ne, és la familiaritat. S'extrau l'ADN i a partir d'ahí s'estableix el seu perfil, igual que se fan els familiars i després se coteja. I a més familiars tenim, més potència tenim, perquè més podem traçar quina és la comparativa comú entre tota una família.
1: Un equip de 5 persones forma part d'este projecte que va començar, com dèiem, el 2021 i que ja ha aconseguit identificar a més d'un centenar i mig de víctimes.
2: A Punt Ràdio. Les notícies del matí. Alba Requejo.
1: I anem de seguida amb els esports, però abans una previsió important econòmica, i és que d'ací a unes hores, a les 9 i mitja del matí, comença a Bolonya, a Itàlia, la Fira del Taulell Sersaie. És el certamen més important del sector i el millor aparador per a la ceràmica valenciana. Ens ho explica Sonia González.
13: A la fira més important del sector, Tale of Spain participa amb 72 empreses, la majoria de Castelló. És la delegació més important després d'Itàlia, el país anfitrió, amb un objectiu ben clar.
14: Bueno, esperamos encontrar nuevos clientes, nuevos mercados, crecer más donde estamos.
15: Traer los nuestros productos, nuestros diseños nuevos, nuevas tecnologías y prácticamente comunicar todo lo que es las novedades que tenemos.
16: Pues mostrar las últimas novedades, tendencias del mercado y vendre cuando es mejor.
13: Amb la caiguda del 6% en les exportacions, Sersaie és una bona oportunitat per a tancar negocis, però el volum dependrà de factors externs, sobretot geopolítics. Entre ells, l'augment del preu del gas i del petroli pels conflictes bèl·lics que encareixen el transport i el producte final. Ismael García és el president de la patronal Acer.
17: Se puede decir en este momento, pues es difícil de estipular porque es muy variable, es muy inestable los precios energéticos con los que nos encontramos ahora.
13: Sersaie reuneix vora 600 expositors de 24 països en una cita clau per al Taulell Valencià.
1: Anem ja amb els esports. Avui el nostre company ens explica... El nostre company Héctor Salvador ens explica els principals titulars perquè encarem una setmana important referent a Javier Aguirre, el nou entrenador del València. El mexicà es convertirà en este nou entrenador en les pròximes hores. L'acord està tancat. L'Aztec firmarà pel que resta de la temporada amb l'opció d'ampliar la vinculació amb el club en funció del compliment d'objectius. Més coses amb Héctor Salvador.
18: El València torna a estar en zona de descens després de perdre 2-3 contra la Reial Societat a Mestalla. Ni l'actuació magnífica dels jugadors del planter va poder evitar una nova desfeta dels blanquinegres, la quinta en 7 jornades. En un partit boig ple d'alternatives, els joves van mantindre viva l'esperança de la remuntada local després d'anar sempre a remolc. Aaron Mayol i Aymar Blázquez, protagonistes en els gols, i David Otorbi van ser els millors d'un duel que es va acabar decidint en el temps afegit amb una diana d'Ander Barrenetxea. L'autor del primer gol local, Mayol, creu que estan en la bona línia.
19: Todos dentro del vestuario somos conscientes de que este es el camino, de que hay que seguir trabajando así y que, pese a no sacar los 3 puntos hoy en Mestalla, yo creo que el trabajo... Y nos lo ha reconocido Mestalla, es muy bueno.
18: Este ha sigut l'últim partit a la banqueta d'Òscar Sánchez, que tornarà a dirigir el filial la setmana que ve. El tècnic murcià confia en la reacció de l'equip.
20: El partido ha pasado por muchas fases, pero creo que el equipo ha demostrado que está vivo, que tiene ganas de revertir la situación y agradecerle a Mestalla, evidentemente, su apoyo durante todo el partido, que creo que ha sido espectacular.
18: El primer duel autonòmic València de la temporada en la Lliga ha caigut del costat groguet. El Villarreal va derrotar 3-1 el Llevant a la Ceràmica amb els gols d'Ayoce Pérez, Alberto Moleiro i Jordi Micautatxe. El gol d'Ivan Romero, que va empatar momentàniament el duel, no va servir als granotes per a puntuar. La segona victòria seguida deixa els groguets amb 8 punts en la part mitja de la taula. Íñigo Pérez es va mostrar satisfet amb la reacció del seu equip.
21: Estoy orgulloso de las dos reacciones que ha tenido el equipo después de donde veníamos tanto en Málaga como hoy. Creo que son pasos hacia adelante y ojalá este pequeño parón nos sirva para generar pozo sobre todo lo que ha sucedido.
18: Per contra, el Llevant es queda amb només 5 punts després de patir la segona derrota consecutiva. El seu entrenador, Luis Castro, creu que han de millorar.
22: Ellos son muy buenos,
0: pero pienso que nosotros podríamos haber hecho más. Sufres los goles en pérdidas de balones, no sufres goles en organización defensiva.
18: En segona divisió, el Castelló continua com a líder després de la victòria per 5-0 contra el Tenerife. L'altre representant valencià, l'Eldense, va perdre 1-2 contra l'Eibar en l'estrena de Javi

Calleja a la banqueta. I baixant una categoria més, en primera federació, l'Hèrcules va sumar el segon triomf seguit després de derrotar per 1-0 el Juventud Torremolinos amb un gol de Samu Vázquez. Canviem de

0: David Ferrer va derrotar Xile per la via ràpida, 3-0. El tercer i definitiu punt el va aconseguir la parella de dobles, formada per l'algireny Pedro Martínez i el mallorquí Jaume Munar. També en tennis, Clara Burel es va proclamar campiona del BBVA Open de València. La francesa va haver de remuntar un set en contra per a imposar-se la xativina Alicia Herrero per 4-6, 6-0 i 6-2. I acabem amb motociclisme. Ivan Ortola va tornar a ser el millor valencià un cap de setmana més. El pilot de Puçol va acabar en quinta posició la carrera de Moto2 del Gran Premi d'Àustria i es consolida en el tercer lloc de la classificació general del Mundial.
1: 7 menys 5 minuts, moment per a fer una ullada al trànsit i consultar la situació de les carreteres després d'un cap de setmana on hem de lamentar 3 víctimes mortals en aquestes carreteres valencianes. Sonia López, bon dia.
2: Bon dia, Alba. Sí, una persona va morir divendres de vesprada en un accident a la pista de Demús, la CB35, al seu pas per la Pobla de Vallbona. També dissabte una jove va perdre la vida dissabte de matí a la P7, a l'altura de Crevillent. Ahir també una altra dona i un home resultaren ferits i hospitalitzats. I per últim, també dissabte, una altra persona va faltar en un sinistre a la Vall d'Uixó, al camí del Racó. Pel que fa a la situació a hores d'ara al trànsit, tenim normalitat a les principals carreteres. Només comença la congestió a València, a la zona de Sant Antoni de Benaixeve, cap a Paterna, a la CB35, i també a la zona del riu, la B30 i Ronda Nord, a Mislata, Xirivella i Paterna.
1: També volíem parlar de dues aplicacions molt útils que s'han llançat, Sònia, amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, que encara no ha acabat.
2: Així és, Alba, la primera d'interès atenció per als usuaris del transport públic a l'àrea metropolitana de València. Es tracta d'una nova app, una aplicació per al mòbil anomenada GBA Sumat, que integra en una única plataforma la informació atenció de Metrobús, Metrovalència, MT, Renfe Rodalia i Valenbici. Amb aquesta eina desenrotllada per la Generalitat es pretén ajudar l'usuari a planificar millor els desplaçaments, així com a facilitar la consulta d'horari de pas en temps real. A més, preveu incorporar una versió futura la possibilitat d'adquirir títols digitals amb un moneda virtual.
1: Esta és una d'aixes aplicacions. No sé si en teníem una altra.
2: Tenim una altra, en este cas, també sobre mobilitat, que és d'interès per a les persones que estudien o treballen a la Universitat de València. La plataforma València Compartís Cotxe, integrada en l'aplicació Tribu, amb dos Bs, està ja disponible, atenció, als campus de Tarongers, Blasco Ibáñez i també Aldon Tinyent. Fins ara estava Alba només operativa a Burjassot. Esta app Tribu permet connectar conductors i passatgers amb rutes i horaris similars per ajudar-los a optimitzar desplaçaments, estalviar diners, evitar problemes d'aparcament i al mateix temps contribuir a la reducció d'emissions i embussos. Només necessiten, Alba, accedir amb el correu universitari i, a més, els conductors poden rebre 4 cèntims per quilòmetre i passatgers a través del bo energètic que regula el Ministeri de Transició Ecològica.
1: Bones notícies, per tant. Moltes gràcies, Sònia.
2: Adéu, Alba.
1: Adéu. Acostar la lectura als més menuts i des del Centre de Salut és una iniciativa innovadora, original, que es du a terme a Vinalès, a l'Horta Nord. Ens ho conta Inma Vijuescas.
3: La lectura acompanya i proporciona plaer en moments difícils. Un conte pot ser el millor aliat i ajuda a superar situacions complicades a pares i fills. Els més menuts tenen l'oportunitat d'accedir als llibres des de l'ambulatori i és que a Vinalesa proporcionen llibres amb recepta mèdica com a mesura terapèutica. Un nou projecte entre el Servici de Pediatria del Centre de Salut i la Biblioteca del Municipi per a fomentar la lectura des dels primers mesos de vida. El pediatra del centre l'ha posat en marxa com una manera divertida per tal d'animar els xiquets. Una iniciativa molt positiva per apropar els llibres des d'altres espais públics. Xavi Martín és el pediatra del centre.
4: Des del naixement, des del bressol i des del centre de salut. I entonces en les visites de la vacuna, no?, del niño sano, els hi fem la recomanació, el consell de lectura compartida interactiva i els hi ensenyem com se llegeix. No?
3: També hi ha una farmàcia del llibre que té molt bona resposta. Els llibres es recepten com a medicament i n'hi ha adaptats a totes les edats. Així ho explica el pediatra.
4: Que ells ja ho saben, ens estan mirant i ja ho saben. I tant en l'enfermetat com en la mort, hem de parlar amb ells.
3: El pediatra s'ha coordinat amb la bibliotecària del poble per a vincular xiquets i xiquetes als llibres. L'objectiu, ser la biblioteca amb els usuaris més joves de la Comunitat Valenciana.
1: I els últims segons de les notícies del matí per a Leonard Cohen, que naixia tal dia com avui a Montreal.

0: Així ho deixem. Tornem demà a partir de les 6. Fins les 7. Que tinguin molt bon dia.
1: Són les 7 del matí. Així comença l'actualitat de la jornada. Amb Sergi Olcina.
2: Bon dia. No sentir-te ni... No t'he sentit, millor dit, fer-se mala sang pel que podria haver succeït o pel que està passant ara mateix. L'únic que tenim és el present. I això és la reflexió, a menut associada a la pragmàtica i serena filosofia de vida de l'actor Anthony Hopkins. Inevitable mirar al nostre voltant i llançar un sospir, perquè vivim en un moment que pareix moure's al cop de titular incendiari. La crispació política s'ha convertit en el pa de cada dia. Un soroll constant que satura les xarxes, que enverina les converses familiars i ens obliga a voltes a triar bàndol atès al que ens pareix millor o pitjor gestionat. I és que pareix que l'actualitat no és lleig, sinó que es patix, que la confrontació ha substituït el diàleg i que la indignació és l'única moneda de canvi vàlida en la societat. Davant d'este panorama de polarització extrema, la invitació de Hopkins a centrar-nos en el present adquirix una força revolucionària. No es tracta de mirar cap a un altre costat ni de caure en la indiferència, sinó de triar on posem la nostra energia. Podem deixar-nos arrossegar pel bucle del conformisme col·lectiu o podem decidir construir des de la intel·ligència, la paraula, el trellat i el dia a dia que realment compartim amb els qui tenim al costat. És per això que ens presentem davant de vosaltres un dia més amb eixa premissa, la de buscar la claretat enmig de les tempestes, en un moment on la política preferix cridar en lloc d'escoltar. Per això reivindiquem el valor d'observar, d'analitzar la realitat sense filtres a voltes de ràbia i recordar que per damunt del soroll la vida passa, ací i ara. Benvinguts a este espai de trobada. Matí Directe, comencem.
1: Matí Directe, una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
2: Són les 7 i 2 minuts del matí, encara és ben fosca nit, però comença el repàs a l'actualitat d'este 21 de setembre de 2026. Comencem la setmana marcats per un inici de curs polític asfixiant que té a Catalunya com a epicentre electoral. Ahir, la tradicional festa de la Rosa del PSC a Gavà es va convertir en un polvorí de retrets on Pedro Sánchez, abrigallat per Salvador Illa, va obrir foc acusant de deslleialtat a l'oposició. Mentrestant, Alberto Núñez Feijó responia des del mateix territori, concretament on governa amb majoria absoluta, com és Badalona, llançant un clar avís de cara a les generals, minuts abans de viatjar avui mateix a Ceuta amb una delegació europea per a denunciar la gestió de la crisi migratòria. Una tensió de blocs que té el seu reflex més violent al carrer. Este cap de setmana també es va viure un intent d'agressió a Santiago Abascal, a Tarragona, enmig d'un ambient totalment enrarit, però la realitat de la ciutadania de vegades es mesura en coses molt més quotidianes i doloroses. La butxaca dels ciutadans, que torna a patir una estocada implacable. Encetem el dilluns arrossegant una pujada severa dels combustibles i de la llum durant els últims dies, un fet que amenaça amb cronificar la inflació de la tardor. A més, també ens despertem la tragèdia colpejant de prop la nostra comunitat. Este cap de setmana es tancava el pitjor dels balanços a Alzira, amb una víctima mortal i diversos ferits que mantenen la localitat en un estat de commoció absoluta. En la nostra comunitat, atenció, perquè la política està completament monopolitzada. Avui mateix a les 11, l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, compareix de nou al Congrés davant la Comissió d'Investigació de la Dana. Una cita d'alta tensió parlamentària on també haurà de declarar per primera vegada l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüesso, ja que l'altra ocasió en què se li va convocar estava de baixa mèdica. És un intent més de la cambra per aclarir les contradiccions en la gestió de la catàstrofe abans de tancar les conclusions. I mirant més enllà, Espanya i el món observen com la cronificació dels conflictes socials a Ceuta tensa les costures de l'executiu central, mentre en l'àmbit internacional els mercats globals miren amb incertesa les noves regulacions de seguretat comercial i els moviments bèl·lics crònics que amenacen el preu de l'energia europea. Davant d'este panorama, com podeu comprendre, la invitació d'Anthony Hopkins a centrar-nos en el present és més necessària que mai. No podem canviar el soroll, però sí com l'escoltem. I així estan les claus del dia. És un dels punts d'inflexió. Als agricultors no els ixen els comptes. La pujada del combustible durant aquest estiu pesa massa en la balança de pagaments i ingressos, on els primers superen els segons. I el 30 de setembre finalitza l'ajuda a la compra del gasoil agrícola. Les olieres, a més, compten amb un altre gravamen, els baixos preus de l'oli. Per això, les organitzacions agràries ja anuncien una tardor de mobilitzacions. En la nostra comunitat el tema està fotut, però en grans produccions, com en Jaén, Andalusia, la cosa pinta igual de mal.
3: Ara mismo, un kilo de aceite nos da para 2 litros de gasoil. Y 2 litros de gasoil no nos da para que seamos lo suficientemente productivos como para producir 1 litro de aceite.
2: I és que el gasoil agrícola s'està pagant a una mica més de 1,60 euros el litre. Això és un 48% més que fa un any. Els agricultors diuen que així no poden produir, mantenir els seus cultius i, a més, viure.
4: Por ejemplo, un Land Rover, pues a lo mejor un depósito lo podíamos abastecer con 30 euros, con 22 euros, ahora se duplica. Ahora se duplica o... Oh.
5: En un año ha subido 130 euros llenar un depósito de un tractor de 289 a 421 euros. Eso no se puede sostener.
2: El del camp és un dels tants casos, segons denuncien des de les organitzacions agràries. També estan els ramaders i els pescadors. A més, els preus no remunten. Estan per baix de la rendibilitat quan hi ha campanyes que s'aproximen. El sector reclama una reunió urgent amb el Ministeri d'Agricultura i es prepara per convocar mobilitzacions a la tardor. Lucía Nadal, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Les organitzacions agràries denuncien que l'escalada dels preus dels inputs està portant nombroses explotacions agrícoles i ramaderes a una situació límit. L'encariment s'ha intensificat durant els últims mesos i afecta de manera transversal els diferents sectors i territoris. Un dels principals focus de preocupació és el gasoil agrícola, el preu del qual va arribar als 1,64 euros per litre el passat 7 de setembre, segons les dades del Ministeri d'Agricultura. Esta cotització suposa un increment del 48% respecte del mateix període de l'any anterior. La pujada coincideix, a més, amb un període d'elevada activitat al camp, marcat per les sembres, la verema i la campanya de la Daxa, a més de la pròxima recol·lecció de l'oliva. Les organitzacions agràries adverteixen que l'increment dels carburants repercuteix directament sobre uns costos que els agricultors i ramaders no poden evitar.
2: Per cert, fa no res coneixíem que Lluís Planas, el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern, ha convocat els representants del sector agrari per al pròxim dimarts. Però encara n'hi ha més. Marta Ramada, bon dia.
7: Bon dia, Sergi. Què tal? Efectivament, a esta situació que comentàvem se suma la proximitat del final de l'ajuda a la compra de gasoil agrícola. El 30 de setembre d'este mes, efectivament, conclou l'actual suport sense que, segons Asaja, COAC i UPA, existisca a més de 2 setmanes una resposta o una alternativa definida per al sector.
8: La situació que vivim en el campo és del tot inassumible. El incremento del gasoil agrícola hace que nuestras explotaciones estén al borde de la quiebra técnica. Es inassumible el precio que tiene a día de hoy el gasoil agrícola, pues prácticamente por encima del euro y medio, con un incremento de más del 48% desde que se inició la guerra en Irán allá por finales del mes de febrero. Hasta ahora, las únicas medidas que se han puesto encima de la mesa han sido por parte del Gobierno de España, unas medidas que tienen fecha de caducidad, que finalizarán el próximo 30 de septiembre, y no hay ningún movimiento, no hay ningún anuncio de una prórroga o una mejora de las mismas, ni tanto por parte del Gobierno de España y ni mucho menos por las comunidades autónomas que aún no han arrimado el hombro de forma general.
7: Les tres organitzacions consideren que esta incertesa amenaça de traslladar als agricultors i ramaders un increment addicional dels costos durant els pròxims mesos, precisament quan comença una tardor amb importants necessitats de combustible per a les tasques agrícoles. Per això, Asaja, COAC i UPA reclamen a les administracions públiques mesures immediates que permeten afrontar l'increment dels costos i també evitar un major deteriorament de la rendibilitat de les explotacions.
9: Bueno, és que el que passa és que el gasoil s'ha disparat i això al final no només és un problema dels pagesos. El gasoil puja, els tractors no poden parar, vull dir, la feina al camp s'ha de fer. Sempre tens feina, no? Però ara pensa que el cereal d'estiu s'està començant a recollir panís, en el qual el consum de gasoil, cosechadores, tractors, carretes, transport, i després s'està preparant la campanya de la sembra. Totes són operacions mecanitzades, que és de les èpoques on la despesa a nivell energètic de gasoil és més important. Que si fem números hi ha finques que no es podran sembrar perquè no ens aportaran benefici, en la qual deixarem de produir aliments i a mig termini la cistella de la compra no només no pararà, sinó que continuarà pujant molt més.
7: Les organitzacions agràries han avançat que les dates i els llocs concrets de les mobilitzacions es comunicaran durant els pròxims dies i han fet una crida al conjunt del sector perquè participi en aquestes protestes.
2: L'objectiu és traslladar a les administracions la necessitat d'adoptar solucions davant de l'encariment dels costos de producció i, especialment, garantir una resposta davant de la finalització de les ajudes al gasoil agrícola.
1: Matí directe. Tota l'actualitat de primera hora en Apunt Ràdio.
2: Set i deu del matí des de 21 de setembre de 2026. Lluís Obiols, bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
2: Benvingut a esta setmana de matinejar.
10: Sí, sí, sí.
2: Bueno, ho faràs almenys en bones temperatures, no? Perquè l'anomalia tèrmica, podríem dir, continua donant-nos uns graus per damunt del que és normal.
10: Sí, sobretot de les màximes, perquè les mínimes han quedat prou fresquetes. De fet, ara mateix tenim valors que són fresquets a l'interior, al voltant de 13 graus. Ara mateix a Utiel, a la Cocentaina, a Montanejos, 15 graus a Xelva, de les més elevades ara al voltant dels 19 o 20 graus en punts de la costa, 19 a Gandia, 19 a Elx o 20, per exemple, a Alacant i a Castelló de la Plana. Per tant, continuem amb aquestes temperatures que de nit i matinada es mantenen relativament suaus. La sort és que avui no tenim massa humitat, sí que tenim més humitat en zones interiors, a la costa no, per tant, això és 20-21 graus que es registren en alguns punts, es porten prou bé. I avui sí que tenen tendència a pujar-les màximes, unes màximes que sobretot pujaran en zones de les comarques de Castelló. De fet, s'esperen màximes que, per exemple, a Segorbe o a Betxí estaran al voltant dels 32 a 33 graus. Per tant, calor a des temps. També una màxima de 32 graus que s'espera de Muz i o 30 graus a Morella, que és molta temperatura per a trobar-nos a finals del mes de setembre, finals o mitjans finals. 30 graus de màxima a València, al voltant de 31 a Alzira, 31 a Xàtiva, i del sud també s'esperen màximes de 29 a Alacant, 27 a Alcoi o 30 a Elx. Per tant, ambient molt contrastat entre el dia i la nit, ambient càlid a migdia, amb eixes màximes que en molts casos estaran al voltant dels 29 als 30-31 graus, i sol, ben fluix, i sí que apareixeran alguns núvols alts que circularan de nord a sud i seran més abundants, sobretot esta vesprada.
2: Ens queda el consol de que almenys de matinada fa frescoreta.
10: Sí, a més, com que ja no tenim aquestes humitats tan elevades com vam tindre durant tot el mes, durant tot l'estiu, la sensació és de prou confort. Jo no em sol calçar a aquestes hores i he notat certa fresca i no vinc de l'interior.
2: Jo és que només pensar en la calor ja està donant més certa agonieta, però en fi, i per concloure...
10: I recordem que el pròxim 23, a les 2 hores i 5, iniciarem la tardor astronòmica a l'hemisferi nord,
2: després demà,
10: la primavera a l'hemisferi sud, però hem de recordar que ja fa 21 dies que estem a la tardor meteorològica, perquè en la tardor meteorològica sí que es tenen en compte tots els mesos, els mesos sencers, setembre, octubre, novembre. Setembre és un mes de més de tardor que desembre. En este cas, és la tardor oficial, la tardor astronòmica, que arriba el pròxim dia 23 a les 2 i 5 i ho farà amb un descens de la temperatura dimecres, però dijous i divendres tornaran a pujar. I això sí, sembla que a finals de la pròxima setmana, no, d'esta setmana, podríem tindre... començar a retindre alguns canvis. Alguna cosa començarà a canviar. De moment tenim un anticicló que ens deixa aquestes temperatures tan elevades. No, sí. Només així, atenció a la resta d'Espanya i també atenció una vegada més a França, les Illes Britàniques, en tota aquesta zona també les temperatures estan prou disparades, més que així.
2: Que llàstima que algú cridi on tinga que cridar per a que això canvie i les estacions tinguen que ser com tindrien que ser. Lluís, ens vegem en una hora, d'acord?
10: Molt bé.
2: Vinga.
1: Els primers del matí cada vegada en som més.
2: Com vegeu, l'actualitat està a l'oratge, però també està al camp, com vos contàvem. Assaja, COAG i UPA anuncien mobilitzacions immediates a tot el territori nacional per a reclamar mesures davant del fort increment dels costos de producció, especialment dels combustibles i els fertilitzants.
6: Les organitzacions agràries denuncien que l'escalada dels preus dels inputs està portant nombroses explotacions agrícoles i ramaderes a una situació límit. L'encariment s'ha intensificat durant els últims mesos i afecta de manera transversal els diferents sectors i territoris. En una en una cinquena de minuts, ho parlarem amb Cristóbal Aguado.
2: Mirem també cap a l'actualitat més internacional, perquè la diplomàcia mundial es desplaça avui oficialment cap a Nova York.
6: Així és, Sergi, la seu de la ONU acull des d'avui la gran cimera de socis de multilateralisme, una prèvia del voltatge al debat general d'esta setmana, on els líders mundials busquen redefinir els acords de seguretat global davant el xoc de blocs entre Orient i Occident.
2: I sense eixir de la crònica internacional, la intel·ligència dels Estats Units lança una greu advertència en l'àmbit de la ciberseguretat.
6: Els Estats Units comença avui la segona setmana del macrochuí contra el gegant xinès Huawei. El Departament de Justícia americà acusa formalment la companyia de funcionar com una empresa criminal dedicada a l'espionatge tecnològic i al blanqueig de capitals, un cas que està dinamitzant les relacions entre Washington i Pequín.
2: I tornem cap a Europa, on la incertesa política es trasllada de ple a Alemanya després d'un diumenge electoral molt tens.
6: El canceller alemany Merz ha convocat avui una reunió d'urgència per la seva executiva després de l'històric ascens de l'extrema dreta en les eleccions regionals d'ahir, un resultat que amenaça l'estabilitat del seu govern i fa trontollar el cor econòmic d'Europa.
2: I així en casa, el Consell demana al govern actualitzar les previsions d'AEMET per adequar-les a la nova realitat de les precipitacions.
6: De totes formes, l'Agència de Meteorologia defèn que el nivell roig implica un perill restringit a episodis verdaderament extraordinaris.
2: Més coses. La policia de Benidorm demana patrullar de paisà per a frenar la venda il·legal d'alcohol a les platges. Els agents han imposat enguany prop d'un miler de sancions per venda ambulant de beguda, però bona part de les multes no s'arriben a cobrar.
6: La policia local de Benidorm ha demanat a la delegació del govern una autorització per a poder patrullar de paisà per les platges de la ciutat i combatre així la venda il·legal de begudes alcohòliques. Els agents consideren que anar uniformats alerta als venedors que tenen preparada una estratègia per a evitar les sancions.
2: La setmana també comença amb una cita parlamentària, com vos contàvem, d'altíssima tensió que monopolitza la política valenciana.
6: L'expresident Carlos Mazón i l'exsecretari d'Emergències Emilio Argüeso compareixen avui al Congrés en la Comissió d'Investigació de la Dana just abans que la cambra tanque les seues conclusions definitives.
2: I les conseqüències econòmiques ja es noten a les butxaques dels ciutadans des de primera hora del matí.
6: Ens despertem amb els efectes d'una pujada severa del preu de la llum i dels combustibles acumulada durant els últims 3 dies. Un col directe al consum en este inici de tardor.
2: La crònica negra ens porta de nou a la Ribera amb un balanç de cap de setmana absolutament tràgic.
6: La policia reprèn avui les investigacions sobre el succés d'Alcira, que s'ha cobrat una víctima mortal i ha deixat diversos ferits greus que estan ingressats a l'hospital.
2: En matèria social, la pressió a la frontera sud continua posant en alerta les organitzacions humanitàries.
6: Els col·lectius socials denuncien este dilluns la cronificació i la falta de mitjans per a gestionar la crisi a Ceuta, on la situació als centres d'acollida frega el límit.
2: També mirem cap a la cultura perquè la Comunitat Valenciana es converteix en el centre de l'art d'avantguarda.
6: València acull estos dies la Setmana Gran de l'Art Contemporani, una cita que reuneix més de 20 galeries internacionals i que omplirà els carrers d'exposicions i activitats.
2: I en matèria de sanitat i ciència, la investigació valenciana que torna a liderar una fita mèdica a escala estatal.
6: L'Hospital La Fe de València inicia avui el primer assaig clínic en humans d'una teràpia celular revolucionària contra l'Alzheimer, un projecte desenvolupat íntegrament per científics de la nostra terra.
2: I saltem a les pàgines de cultura perquè el món editorial es vesteix de gala avui dilluns amb un anunci molt esperat que estarà a les llibreries després demà. Es tracta de Los Trabajos de Persiles y Sigismunda.
6: Des d'este matí ja es poden reservar les primeres edicions de la novel·la pòstuma d'un dels grans premis Cervantes de la nostra època, un llançament simultani en 5 idiomes que promet batre tots els rècords de vendes d'esta tardor.
1: 660 78 39 80
2: Ràpidament, a aquestes hores també, com toca, anem a donar una ulleta a les carreteres valencianes en el moment en què comencen a produir-se els primers fluxes per les principals vies. Alejandro Martín, DGT, bon dia.
11: Bon dia, muy buenos días. Arranca ya esta jornada y hasta ahora tan solo van a encontrar dificultades en la provincia de Valencia, ya en la carretera CV30 y V30, todo ello en los entornos de Paterna, Quart de Poblet y Mislata en sentido sur, en dirección a la autovía V31. En el resto de carreteras, al igual que la provincia de Castellón y Alicante, por el momento se circula con normalidad.
2: Tres gols li va clavar la Reial al València. Nou disgust per a l'afició valencianista que pareix que no alça el cap. Héctor Salvador, bon dia.
11: Bon dia, molt bé.
12: El València torna a estar en zona de descens després de perdre 2-3 contra la Reial Societat a Mestalla. Ni l'actuació magnífica dels jugadors del planter va poder evitar una nova desfeta dels blanquinegres, la quinta en 7 jornades. En un partit boig ple d'alternatives, els joves van mantindre viva l'esperança de la remuntada local després d'anar sempre a remolc. Aaron Mayer

0: i Oliaimar Blázquez protagonistes en els gols i David Otorbi van ser els millors d'un duel que es va acabar decidint en el temps afegit amb una diana d'Ander Barrenetxea. L'autor del primer gol local, Mayol, creu que estan en la bona línia.
1: Todos dentro del vestuario somos conscientes de que este es el camino, de que hay que seguir trabajando así y que pese a no sacar los tres puntos hoy en Mestalla, yo creo que el trabajo... nos lo ha reconocido Mestalla, es muy bueno.
0: Este ha sigut l'últim partit a la banqueta d'Òscar Sánchez, que tornarà a dirigir el filial la setmana que ve. El tècnic murcià confia en la reacció de l'equip.
2: El partit ha passat per moltes fases, però crec que l'equip ha demostrat que està viu, que té ganes de revertir la situació i agradecer a Mestalla, evidentment, su apoyo durante tot el partit, que crec que ha sigut espectacular.
0: El primer duel autonòmic valencià de la temporada en la Lliga ha caigut del costat groguet. El Villarreal va derrotar 3-1 el Llevant a la Ceràmica amb els gols d'Ayoce Pérez, Alberto Moleiro i Jordi Micautatxe. El gol d'Ivan Romero, que va empatar momentàniament el duel, no va servir als granotes per a puntuar. La segona victòria seguida deixa els groguets amb 8 punts en la part mitja de la taula. Íñigo Pérez es va mostrar satisfet amb la reacció del seu equip.
3: Estoy orgulloso de las dos reacciones que ha tenido el equipo después de donde veníamos tanto en Málaga como hoy. Creo que son pasos hacia adelante y ojalá este pequeño parón nos sirva para generar pozos sobre todo lo que ha sucedido.
0: Per contra, el Llevant es queda amb només 5 punts després de patir la segona derrota consecutiva. El seu entrenador, Luis Castro, creu que han de millorar.
4: Ellos son muy buenos, pero pienso que nosotros podríamos haber hecho más. Sufres los goles en pérdidas de balones, no sufres goles en organización defensiva.
0: En segona divisió, el Castelló continua com a líder després de la victòria per 5-0 contra el Tenerife. L'altre representant valencià, l'Eldense, va perdre 1-2 contra l'Eibar en l'estrena de Javi Calleja a la banqueta. I baixant una categoria més, en primera federació, l'Hèrcules va sumar el segon triomf seguit després de derrotar per 1-0 el Juventud Torremolinos amb un gol de Samu Vázquez. Canviem d'esport perquè en bàsquet el primer títol de la temporada a Espanya s'ha quedat a Badalona. El Joventut va guanyar la Supercopa després de superar en la final el botxí del València Bàsquet, el Barcelona, per 101-87. Nicolà Provítola, amb 31 punts, va ser l'heroi que li va donar el primer títol a la penya en 18 anys. En tennis, Espanya disputarà la final a 8 de la Copa Davis a Bologna el pròxim novembre. L'equip capitanejat pel xavienc David Ferrer va derrotar Xile per la via ràpida, 3-0. El tercer i definitiu punt el va aconseguir la parella de dobles, formada per l'algireny Pedro Martínez i el mallorquí Jaume Munar. També en tennis, Clara Burel es va proclamar campiona del BBVA Open de València. La francesa va haver de remuntar un set en contra per a imposar-se la xativina Alicia Herrero per 4-6, 6-0 i 6-2. I acabem amb motociclisme. Ivan Ortola va tornar a ser el millor valencià un cap de setmana més. El pilot de Puçol va acabar en quinta posició la carrera de Moto2 del Gran Premi d'Àustria i es consolida en el tercer lloc de la classificació general del Mundial.
5: Estàs escoltant Matí Directe. La millor forma de començar posant-te al dia.
6: El tret d'eixida a la precampanya electoral del 2027 es donava este diumenge a pocs quilòmetres de distància a l'àrea metropolitana de Barcelona, deixant al descobert dos maneres radicalment oposades d'entendre la política. Mentre un líder busca el bany de masses des de la proximitat i la gestió directa, l'altre també es refugia en el confort dels seus per a llançar boles de fum enmig d'una legislatura cada vegada, podríem dir, més asfixiada. A Badalona, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, demostrava que el canvi polític a Espanya no es tanca en un despatx, en les seues paraules, sinó que es construeix a peu de carrer. Flanquejat per Xavier García Albiol, l'alcalde que ha convertit Badalona en el gran bastió contra la immigració il·legal i l'ocupació, Feijóo escenificava una mobilització històrica. Davant de milers de mitjans, militants i veïns, el líder popular llançava una proposta inusualment valenta y de futuro en las suyas palabras.
7: Mirar, que un país pueda sostener su economía apoyándose en la irregularidad no tiene ningún sentido. Que sea más fácil entrar de forma irregular que entrar con un contrato de trabajo es un sinsentido. Que un país pueda sostener sus servicios si la gente llega sin control y regala la nacionalidad a millones de españoles, perdón, a millones de personas, es un sinsentido. ¿Qué país puede garantizar la convivencia si entra quien quiere, como quiere y se mantiene como quiere? Amigos, un país con autoestima es exigente. Exigente con los ciudadanos que han nacido aquí y exigente con los ciudadanos que vengan a vivir aquí. Es mucho más sencillo de lo que lo quieren hacer. Vivir en España tiene derechos y esos derechos los poderes públicos los tienen que garantizar. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley. El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte.
8: Feijóo exhibia el seu projecte comprometent-se a endurir les condicions per a obtindre la nacionalitat i prioritzar els problemes reals de la ciutadania com la inflació que assota el dia a dia, oferint una alternativa sòlida en contrast amb la inacció del govern d'Espanya.
7: Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley. El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Y ahora bien, si a alguien le molesta que le retiremos la nacionalidad a un condenado por pertenecer a una banda criminal o a una banda armada, que me lo explique. Si a alguien le molesta que retiremos la nacionalidad a un asesino, que nos lo explique. Y si a alguien le molesta que retiremos la nacionalidad a un agresor sexual reincidente, que nos lo explique. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
6: La imatge també contrastava a Gavà, on Pedro Sánchez es tancava en el recinte controlat de la festa de la Rosa del PSC. Envoltat per l'aparell del partit, Sánchez es mostrava contrariat per les seues crisis sectorials i de gestió, com l'actual descontrol migratori a Ceuta, però sobretot centrat en la rabieta de la decisió del Tribunal Suprem de prendre la mesura cautelar entorn a la llei de Nets i el benefici electoral que podria haver suposat per al PSOE.
9: Hace dos semanas se produjo un hecho muy grave, que desgraciadamente socava nuestra democracia. Y es que el Tribunal Supremo aceptó unas medidas cautelarísimas para suspender el voto de 400.000 españoles que viven en el exterior. Y yo no voy a cuestionar una decisión que a todas luces no comparto. Esperemos al fallo definitivo, pero no voy a perdonar a un Partido Popular y Vox que fueron los que plantearon este recurso ante el Tribunal Supremo. No vamos a aceptar, ciudadanos de primera y de segunda, porque tengamos candidatos de tercera, como son los candidatos del Partido Popular y los candidatos de Vox.
10: Una llei de Nets de Pedro Sánchez que per al govern valencià és un atropellament als drets dels espanyols. En paraules del conseller portaveu Miguel Barrachina, no és raonable que els que no viuen a Espanya i en molts casos ni tan sols vinguen puguen decidir a les urnes sobre el nostre futur.
11: Tenemos un gobierno en un final de legislatura dedicado a conseguir que puedan votar quienes no viven en España, porque quienes están en España, como han demostrado en Andalucía, en Aragón, en Extremadura y en Castilla y León, han dado la espalda al actual gobierno. Y por lo tanto lo que reclamamos es más atención a los españoles, y en este caso a los ceutíes, y menos pretender que aquellos que no viven en España y que en su caso en muchas ocasiones nunca vendrán a España, decidan en las elecciones por nosotros.
6: El president del govern preferia trinxerar-se en el discurs del retret cronificat, qualificant de deslleial a qualsevol que gose criticar a la deriva del seu executiu. En la línia va anar Illa, el niño bonito de Catalunya, per a Sánchez, que arrengava contra Feijóo i Abascal, en el que més que un mítin pareixia una homilia, parlant de llibertat i fraternitat, o el lema de la Revolució Francesa, també de la que avui es complixen anys. Mira per on.
12: Venís a buscar votos y nosotros os decimos qué proyecto tenéis para Cataluña. Ninguno, ¿verdad? Pues al menos no entorpezcáis a aquellos que tenemos un proyecto como el presidente Sánchez y los socialistas catalanes. Quitaros de en medio, dejad que Cataluña pueda contribuir a hacer España más progresista, más igualitaria, con más libertad y con más fraternidad.
6: La precampanya, per tant, no fa més que començar, però les cartes ja estan damunt la taula. D'una banda, la fermesa que vol mostrar Feijóo, postulant-se per a governar per a tots, i d'una altra, eixe atrinxerament d'un dirigent, les decisions del qual, tal com recorda l'oposició i també els socis de govern, ja només busquen salvar un sol home, a Sánchez. Per cert, un sol home, com li va retreure a Abascal fa uns dies, que va tindre que llogar uns autobusos amb afins i familiars del PSOE.
10: Sí, pareix ser, perquè el president espanyol, Pedro Sánchez, va protagonitzar una polèmica visita institucional a Bonares, a Huelva, blindada per la seguretat. Després de rebre vítols d'un grup de simpatitzants en una zona acotada, les xarxes socials es van omplir de denúncies que acusaven el partit d'organitzar un muntatge fletant autobusos per a traslladar aplaudidors fins al president. Les imatges del dispositiu han deslligat fortes crítiques de l'oposició, que qualifiquen l'acte d'un corralet organitzat, entre ells, clar, Abascal.
13: Pedro, en totes partes te tienen

0: El mismo cariño, da igual donde estemos. Por eso tienes que hacer escenarios con atrezo donde te aplaudan cuatro personas subvencionadas y a las que les pagas el bocadillo y el autobús para que te acompañen.
1: Envía'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
2: Són les 7:30 en punt d'este 21 de setembre de 2026. Mirant cap a casa, les víctimes de la Dana es concentren este matí davant del Congrés a la comissió d'investigació. Torna a compareixer l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón.
3: Les associacions majoritàries han convocat la protesta a les 10:30 del matí, coincidint amb l'arribada de Mazón, que té marcada la compareixença a les 11 d'este matí. Mazón haurà de respondre sobre noves informacions que s'han aportat a la investigació judicial i sobre alguns dels arguments que ella ha presentat davant de la jutgessa instructora. És la segona vegada que ha de donar explicacions al Congrés sobre la seva gestió i la del seu Consell. En la barrancada del 29 d'octubre de 2024 van morir 232 persones a la província de València. També avui, a les 3:30 de la vesprada, està citat davant la comissió d'investigació l'altre imputat en la causa, el que fora número 2 de Prades en emergències, Emilio Argüeso. El Congrés ja li va citar el mes de gener passat, però no va acudir alegant que estava de baixa.
2: El president de la Generalitat Valenciana, Pérez Llorca, destaca la inversió del Consell de 140 milions d'euros en tramvies d'última generació, mentre el govern envia trens amb 20 anys a la nostra comunitat autònoma.
3: El president ha assistit a les proves dels nous vehicles que circularan en els pròxims mesos en la xarxa del tram d'Alacant i que permetran oferir més de 1.700 places addicionals. El Pla d'Actuació de Ferrocarrils de la Generalitat 2026-2030, dotat amb prop de 840 milions d'euros, inclou la renovació d'infraestructures, soterraments, incorporació de noves unitats i la millora de freqüències de pas. La Generalitat se suma al Dia Sense Cotxes de demà, 22 de setembre, i oferirà tots els servicis de Metro València, Metrobús i el tram d'Alacant i de Castelló de manera gratuïta.
2: Els tests de Covid es disparen a les farmàcies i ho fan amb l'arribada d'este mes de setembre que està a punt d'acabar-se a tot això. La tornada al treball i a les aules afavoreix la interacció social, especialment en espais tancats, un context que facilita els contagis, clar.
3: El mes de setembre està registrant un repunt de la presència dels virus respiratoris coincidint amb la tornada al treball i l'inici del curs escolar. Així es reflecteix també en les farmàcies, on ha augmentat la demanda de proves d'autodiagnòstic tant de Covid com de grip. Per exemple, una farmàcia del barri de Benimaclet, a València, han passat de vendre entre 10 i 15 tests de Covid al mes de juny i al juliol a uns 40 al mes d'agost. Des de principi de mes ja n'han venut vora 100. Segons expliquen des de la farmàcia, la tornada al treball a les escoles augmenta eixa interacció social, especialment en espais tancats, la qual cosa facilita estos contagis. A més, moltes persones han tornat de vacances amb símptomes de refredat, mentre que els canvis de temperatura propis del mes també contribueixen a l'aparició de constipats comuns.
1: Estàs escoltant Matí Directe, la millor forma de començar posant-te al dia.
2: María José Collada és la companya que s'encarrega tècnicament de produir este programa i de tots els sons que apareixen en este directe de 5 hores fins les 12 del migdia. Anem a donar una ullada nacional en este cas, parlant dels fàrmacs que frenen l'Alzheimer, precisament 8 dia de l'Alzheimer, i que xoquen amb el mur del finançament públic.
3: És la principal reivindicació que fan precisament avui les famílies en la celebració d'aquest Dia Mundial de l'Alzheimer, i és que a Espanya un màxim d'entre 85.000 i 100.000 pacients amb Alzheimer en fase inicial podrien ser candidats a rebre dos fàrmacs que retarden la progressió de la malaltia i que de moment el Ministeri de Sanitat es nega a finançar. La Confederació Espanyola d'Alzheimer ha alçat la veu per exigir al govern el finançament públic d'un nou tractament contra la malaltia. L'organització, juntament amb altres entitats, ha denunciat la paràlisi institucional que manté bloquejat l'accés a un nou tractament.
2: El rei emèrit, per cert, també rebe un premi per les seues memòries.
3: Joan Carles I ha rebut a França el Premi Saint-Simon pel llibre Reconciliació, les seues memòries, que ell considera el seu últim llegat. Visca on visca, pertanyaré sempre a Espanya, i així s'ha pronunciat en rebre este reconeixement el rei, que va traslladar la seua residència a Abu Dhabi fa ja més de 6 anys davant dels escàndols sobre les seues finances. Uns casos que recordem

0: van ser arxivats per la Fiscalia. El monarca ha admès, a més, que la decisió de publicar-les va ser més temerària que prudent.
1: En fi, un èxit relatiu, aquell de les memòries del rei emèrit, que, per cert, també vam estar parlant d'elles en este mateix programa. Són les 7:35.
2: Matí directe. Sergi Olcina.
1: Abril Peidro, bon dia, què tal?
3: Què tal, Sergi? Bon dia.
1: Com estan les coses per al coi?
3: Molt bé, hi estem.
1: Estarà a punt de començar...
3: Preparant-se per a la Setmana Modernista.
1: Això anava a dir-te, la Fira Modernista, no?
3: Sí, que comença... Bé, és esta setmana ja, i després els dies grans amb més activitats seran el cap de setmana, però hi ha activitats durant tota la setmana.
1: Eres tu de les que t'has vestit d'època, alguna volta?
3: No m'he vestit mai, jo, en la Fira Modernista.
1: Ni tu ni jo, això no pot ser. Pues ja teníem que estar preparant molt la indumentària.
3: Mentira, em vaig vestir una volta, però per a una activitat en concret.
1: Una performance,
3: sí,
1: no?
3: Sí.
1: Bueno, parlant de performance, que és el que ens passa al voltant pràcticament tots els dies, també els diaris de la nostra comunitat com nacionals es fan ressò en les seues portades i els seus continguts.
3: Efectivament, comencem el Levante, el Mercantil Valenciano, on llegim que les urgències reben una quarta part més de pacients que fa una dècada. Las Provincias titula una planta incineradora junto a València combatrà el col·lapse dels abocadors. El diari Información d'Alacant obre amb la victòria ahir de l'Hèrcules, amb un l'Hèrcules agafa impuls, i el periòdic Mediterráneo destaca que la crisi de Ceuta posa en joc 400 milions entre Castelló i el Marroc. El País obre avui en clau internacional l'ascens de l'ultradreta. Posa contra les cordes a Merkel, el canciller alemany, i El Mundo porta en la seva portada que les donacions al Partit Socialista cauen a plom el primer any després de Cerdán.
1: No fem més que parlar que omplir el dipòsit del cotxe és una barbaritat, el de la moto, i ja no parlem, per això es convoquen o estan preparant-se mobilitzacions del sector agrari degut a la pujada dels combustibles, però no tot gira en aquest sentit. La nostra butxaca és tan ampla que en qüestions econòmiques podem parlar de tot una miqueta.
3: De moltíssimes coses, sí. I avui contem que la nova temporada de l'Inserso ha començat a Castelló amb només 10 hotels adherits al programa, 4 menys que fa 2 anys. Els hotelers alerten que les condicions econòmiques actuals dificulten mantindre oberts els establiments durant estos mesos d'hivern. La patrona Losbeck assenyala que els preus que es paguen, entre 26 i 27 euros per turista i dia, quasi no cobreixen els costos dels hotels. Tot i això, els establiments que continuen en el programa asseguren que ells volen mantenir l'activitat i les plantilles durant la temporada baixa. Per això, des de Losbeck reclamen al Ministeri que fixe un preu mínim que permeta als hotels cobrir els costos i advertís que si no canvien les condicions, més establiments podrien abandonar el programa. El vicepresident d'Losbeck, Javier Gallego, ha assenyalat que actualment el cost de fabricació se situa al voltant dels 35 o 36 euros per client i dia, per damunt d'aixòs 26 o 27 que comentàvem que paga el programa.
1: I si sou dels que aneu tancant aixetes perquè penseu que el tema de l'aigua està complicat, no aneu desencaminats.
3: Sí, i és que avui vos porte una dada que jo crec que ens farà reflexionar a més d'un. T'imagines molts litres d'aigua són necessaris per a produir només uns pantalons texans?
1: M'imagino que una gran barbaritat, llevada darrere llevada.
3: Doncs la producció d'un sol parell de texans pot requerir 3.800 litres d'aigua, és a dir, només un parell de pantalons pot requerir aquestes grans quantitats d'aigua, segons la marca Levi's. A més, molts jeans també necessiten grans quantitats d'energia i de productes químics per aconseguir determinats colors i efectes especials. I és que la indústria de la moda i els tèxtils figura entre les més contaminants del món. També agreuja el canvi climàtic i consumeix grans quantitats de recursos naturals.
1: Això supera, entre altres coses, el que ens costa també en recursos energètics i naturals, la intel·ligència artificial.
2: Estàs escoltant Matí Directe. La millor forma de començar posant-te al dia.
1: Marta, també donem una ullaeta a la resta del planeta que, anem a ser sincers, està com està. Perquè hi ha que obrir la pàgina internacional i de portada posant els ulls a Alemanya, on la ultradreta triomfa en unes eleccions regionals que han deixat el partit del canciller Merz entre les cordes.
4: És la notícia internacional del dia, podríem dir-ne, perquè els democristians de Friedrich Merz s'afonen a l'estat de Mecklenburgo ante Pomerania, quedant el partit que presidís el CDU en segona posició. A Berlín, per contra, s'imposa l'esquerra i l'eufòria s'ha disparat en una ciutat immersa en les agobiants mesures socials del canciller. El fins màxim mandatari ha qualificat els resultats de desfeta absoluta, però es nega a dimitir, de moment no se'n va. Avui ha anunciat una reunió d'urgència en un intent de llevar la seva imatge que ha deixat el país ofegat

0: entre d'altres qüestions, pels elevats preus de la vida i la vivenda, que li han passat factura.
1: Molt paregut al que està passant ací. Bé, altres eleccions, les de Rússia, arriben a l'últim dia enmig de la violència que no cessa. Ucraïna ha llançat el seu major atac sobre Moscou en una ofensiva que ha deixat almenys 3 morts i més de 20 ferits.
0: Això mentre el partit de Vladimir Putin, Rússia Unida, guanya les legislatives, segons les primeres resultats escrutats, i ho fa amb una oposició vetada i denunciant el que considera el major atac ucranià al país. Comptabilitza més de 2.000 atacs amb drons sobre la capital russa en un context en el que Europa no perd de vista les seues represàlies que puguen afectar al territori de la Unió.
2: Matí directe. Sergi Olcina.
1: En 20 minuts seran les 8 del matí. Continuem el nostre espai viatjant en el temps perquè el nostre calendari marca avui el 21 de setembre, una data que al llarg dels segles ha sigut testimoni de canvis polítics profuns, revolucions culturals i fets que han marcat la nostra identitat tant al món com així a casa nostra. Tal dia com avui es commemoren importants esdeveniments històrics, naixements i celebracions internacionals com el Dia Internacional de la Pau i el Dia Mundial de l'Alzheimer. Marina Perelló, bon dia.
3: Bon dia. Comencem l'itinerari internacional viatjant exactament a l'any 1792. Un dia com avui, en plena Revolució Francesa, la Convenció Nacional declara oficialment l'abolició de la monarquia i es proclama la Primera República Francesa. L'absolutisme borbònic s'afonava i Europa canviava per sempre.

0: C'est ça que tu veux? Je ne souhaite pas nuire au roi ni à aucun membre de sa famille qui en profiterait.
1: De la política internacional a la ciència de frontera, el 21 de setembre de 2003, l'agència espacial NASA posava fi a una de les seues missions més exitoses. La nau Galileo es desintegrava voluntàriament en l'atmosfera de Júpiter després de 14 dies de viatge espacial i de descobrir-nos els secrets de les seues llunes canviants.
2: Per a més avanços científics, en 1903, Johann Ostermeyer patenta el flaix de Bopenta, un avanç clau per a la fotografia. En 1937 es publica per primera vegada El Hobbit, la famosa novel·la fantàstica de J.R.R. Tolkien, i en 1964 Malta obri la seva independència de l'Imperi Britànic.
1: I si mirem cap a Espanya, el passat mes medieval ens porta al 21 de setembre de 1177. El rei Alfons VIII de Castella reconquereix de manera definitiva la ciutat de Conca després d'un segle de 9 mesos contra les tropes almohades, un fet clau per a la configuració del territori peninsular. Però també anem a la cultura i a la música de masses, Marina, perquè un dia com avui l'univers del rock canviava de ritme per a sempre. Parlem de dos gegants britànics.
2: Sí, perquè el 21 de setembre de 1934 naixia el poeta i cantautor canadenc Leonard Cohen, veu inconfusible de la melancolia. Però és que, a més, en un dia com avui de 1972, la mítica banda Led Zeppelin tancava la seva històrica gira a Nova York, consolidant el hard rock en l'imaginari col·lectiu.
1: Però també parlem d'altres naixements, de gent que arribava al món.
2: Sí, perquè avui també van arribar al món, així a Espanya, altres persones. Per exemple, en 1931, Amparo Baró, destacada actriu espanyola de cinema, teatre i televisió, reconeguda per donar vida a Sole de Siete Vides. I en 1950, Bill Murray, reconegut actor i comediant nord-americà, creador, entre altres, de la saga Cazafantasmes, que es va estrenar en la dècada dels 80 i encara avui està en vigor.
3: Gosser, la goseriana. Buenas noches. Habiendo sido designado como representante de la ciudad y el estado de Nueva York, le ordeno que cese toda clase de actividades sobrenaturales y que vuelva inmediatamente a su lugar de origen o a la más conveniente y cercana dimensión paralela.
1: Ja és suficient. I aterrem a la nostra terra, a la comunitat autònoma, la comunitat valenciana, perquè la nostra història local i cultural està estretament lligada a esta data en matèria de patrimoni i tradició.
2: Exacte, el 21 de setembre de 1437 a València, les autoritats forals decretaven les primeres ordenances del Gremi d'Oficis d'Artistes i Pintors de la ciutat. El germen del que segles després

0: es convertiria en el prestigiós Museu de Belles Arts de València, bressol del nostre llegat pictòric.
1: I també en 1402 Martínez Lumano decreta en València diversos privilegis per als jurats de la ciutat, consolidant part de la legislació i institucions forals valencianes en la baixa edat mitjana.
0: Fets històrics, música clàssica i talent de la nostra terra que fan que este 21 de setembre siga molt més que un simple full en l'almanac.
1: Història viva que ens recorda d'on venim per a entendre a on anem. Així que més coses encara que contar-vos.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660-78-39-80.
1: Aquells que ho van fer, de fet, van poder assistir este cap de setmana al Festival Mim de Sueca. Però, canviant d'aspecte, la tradició festera valenciana es transforma en un joc de cartes amb Festera, una proposta creada per un jove alcoià que combina 6 famílies vinculades al patrimoni cultural valencià amb caricatures de personatges de l'imaginari festiu.
0: El joc manté una mecànica semblant a la del xinxon, però incorpora també una mirada crítica sobre el paper que les dones ocupen actualment en les festes. La dinàmica partix de 6 famílies festeres que substitueixen els 4 pals del joc tradicional. Dins de cada família apareixen diferents rols, com el fester d'honor o els músics, i també cartes que poden ajudar o alentir l'evolució dels jugadors. Carles Pérez Francés és el seu creador.
3: Hi ha personatges que bé es representen ja avui en dia en aquestes festes, però n'hi ha molts altres que encara no poden, i aquest joc planteja la pregunta de per què no poden fer aquests papers en ple segle XXI. És que les xiquetes, a través de les cartes, puguen veure que elles també poden representar papers com el de la Mare de Déu, les Tres Maries o inclús els Angelets.
0: Així, el joc feminitza noms i càrrecs que fins ara només existien en masculí i incorpora dones en funcions festeres que encara estan reservades als homes. També representa xiquetes com a veus del misteri, un paper que actualment interpreten xiquets.
1: En l'aspecte gastronòmic, la Gilda s'ha convertit en la reina de l'aperitiu, amb un augment de la venda del 30%, però també una gran varietat de combinacions.
0: Este mosset, originari de la gastronomia basca i elaborat tradicionalment en oliva, vitet i anchova, ha passat a ocupar les barres de bars i restaurants, impulsat per una demanda creixent que també ha fet pujar-ne el preu.
4: I és un aperitiu que ens agrada molt a casa.
5: A Barcelona també en mengem molt, llavors pues aquí al mercat es menja de bojos.
6: M'agraden les guildes, però segons com es fan, m'agraden que estiguin fresquetes.
0: La diferència en el preu pot ser notable segons on es compre. En una parada del mercat pot costar uns 75 cèntims, mentre que en un restaurant, atenció, el preu pot arribar fins als 10 euros per unitat. La moda també reflecteix en les vendes. Els hostalers expliquen que han augmentat un 30% i que la Gilda no és només cosa dels clients habituals.
7: Antes la compraven clientes habituales, però ara la compran jóvenes, mayores, turistas. Unos 75 céntimos está el coste. Con anchoa del Cantábrico y piparra de Ibarra.
8: Desde hace un par de años o así, la hora del aperitivo y también en el tardeo se está poniendo de moda.
0: L'aperitiu s'ha incorporat així a un moment de consum cada vegada més popular, especialment a l'hora de l'aperitiu i del tardeig.
1: A mi m'agrada, però si no pica, que si no després encara ho patim una miqueta més. Bé, a Russafa, en València, la vida quotidiana del barri esdevé teatre. Tendes, cafeteries, galeries d'art i altres locals es transformen estos dies en escenaris improvisats per si no tenim prou.
0: Es tracta d'una nova edició de Russafa Escènica, un festival que acosta les arts escèniques al públic sense necessitat de telons ni platees. Els espectadors viuen les representacions a molt poca distància dels intèrprets en espais que formen part del dia a dia del barri. Dansa, titelles, teatre i cabaret conviuen així amb l'activitat habitual de Russafa. El programa inclou històries personals, espectacles de cabaret i propostes de companyies emergents que troben en el festival una oportunitat per actuar davant del públic.
1: I en quant al calendari festiu, ja per últim?
0: Avui és el dia de Sant Mateu i, per tant, és dia festiu en la localitat de Sant Mateu, en el Baix Maestrat. També se celebra en este sant orar en la localitat de Figueroles, a la comarca de l'Alcalatén. Dins el seu recorregut fester d'enguany, les localitats de Dolores, Betxí i Orxeta tenen avui 21 de setembre dia festiu com en Xilxes, on celebren el seu Dia de les Ànimes.
9: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: A que relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque. La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das. Del 31 de octubre al 8 de noviembre, vuelve un metro cuadrado contra la basuraleza, la mayor acción colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org de Ecoembes y SEO BirdLife.
11: Alacant sapa sol, perquè el nostre sol, la nostra terra i el saber fer de qui la treballa converteixen cada producte en alguna cosa única. Tria productes de proximitat, amb qualitat, origen i molt de sabor. Descobreix tot el que la nostra província posa en la teua taula. Diputació d'Alacant.
12: Tria transport públic. Molte per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Moute, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
13: Contar quasi 8 segles d'història en 20 segons és impossible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seua fundació. Castelló de la Plana. 775 anys sent un privilegi.
14: La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
15: Per a nosaltres, res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
14: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. El Baix Segura, 100.5.

0: Per cert, la EMT demà celebra el Dia Sense Cotxes. 22 de setembre celebrarà el Dia Mundial Sense Cotxe i per commemorar-lo, el transport públic de l'Empresa Municipal de Transports de València serà gratuït durant tota la jornada. Demà mateix també l'empresa amagarà 500 bonobusos de 10 viatges en els seus autobusos i les persones que en troben un doncs podran quedar-se-lo i, evidentment, utilitzar-lo. Una jornada que es completarà amb la participació de l'Empresa Municipal de Transports, la EMT, en el Dia Sense Cotxe de la Universitat Politècnica de València, en l'Àgora, de 8 del matí a 2 de la vesprada, amb reptes i dinàmiques dirigides a l'alumnat universitari. També Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana oferirà el seu servei gratuït degut a ixe Dia Sense Cotxes demà 22 de setembre de 2026. Bé, els preus del gasoil, com vos contava, 7,52, del gasoil agrícola sobretot, s'han incrementat un 48% en comparació del valor registrat fa un any, per la qual cosa ja arriba a un preu de 1,64,9 euros per litre, segons dades del setembre del Ministeri d'Agricultura. En conseqüència, agricultors i ramaders han alertat el govern que no podran aguantar ni una setmana si no s'allarga l'ajuda per al gasoil agrícola que caduca el 30 de setembre. Les organitzacions professionals agràries Assaja, Coag i UPA han anunciat, com vos contàvem ja a les 7 del matí, la convocatòria urgent de mobilitzacions a tota Espanya per protestar contra la pujada inassumible del preu dels combustibles que situa el sector en una situació límit. En un comunicat conjunt, les tres organitzacions assenyalen que les dades i les ubicacions concretes en què es desenvoluparan les seues manifestacions i protestes es donaran a conèixer els pròxims dies. Cristóbal Aguado és el president de l'Associació Valenciana d'Agricultors. Cristóbal, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Sergi.
0: No hi ha encara data per a les protestes, veritat?
1: Bueno, este dijous tenim comitè executiu en Castella-La Manxa, en Ciutat Real en concret, i anem a decidir el comitè ja de l'inici i les formes. Estan arrepegant l'arròs en València, estan arrepegant cereals en altres zones, estan arrepegant algunes collites com el raïm, i entonces tenim que parlar pel moment idóneo i de quina manera anem a fer la protesta ante una situació tan dramàtica com estem patint. No és només els carburants, els fertilitzants i tots els insumos, és que, a més, no hi ha preus. I el que no pot ser és treballar a pèrdues, perquè això és el final de l'agricultura espanyola i europea, perquè no és només en Espanya el problema, és en tota Europa. Els líders europeus en Brussel·les estan desnortats, ens porten a un destí incert i, des de luego, el sector agrari està amenaçat.
0: Fins fa no res no havíeu rebut resposta, però ho coneixíem a primera hora que Planas, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern, ha convocat els representants del sector agrari per a demà dimarts. Què espereu que es poguera traure d'ahir?
1: Bueno, nosaltres el talent de parlar del ministre mos pareix molt bé, però reunir-nos per no dir-nos res i per no donar solucions i no despejar incògnites de futur i estabilitat en el sector agrari i atendre lo del sector agrari, lo que el sector agrari necessita, que és molta menys burocràcia, una estabilitat en els preus i, des de luego, un preu just pels que viuen del camp, perquè si no, no es pot treballar. I el ministre no crec de ninguna manera que ens doni una satisfacció. Per tant, dubte jo molt que no tinguin que convocar-se les manifestacions i que no tinguem que protestar.

0: i sabent que el que estem patint i el que estem passant no ha adequat els pagos dels agricultors a la realitat de la seva renta. Eixe castig continuat, eixa amenaça continuat. Ara en la PAC volen castigar a tots els agricultors majors de 65, però si són la majoria en la Comunitat Valenciana, estan locos. Volen que el camp es perga, volen que tinguem javelins, que tinguem conills, que tinguem fauna, que tinguem ceps i rates, però això quina forma de pensar és polític? Sí. Que la terra de treballar i produir aliments per la, per la societat es pare? Estan locos. No tenen norte.
1: Si intentem entendre millor el problema i traslladar-lo a aquells que estiguen escoltant-nos, què passarà a partir de l'1 d'octubre quan s'acabe i s'actua l'ajuda al gasoil agrícola? Quan un agricultor hagi de pagar el combustible més car i a més deixi de comptar amb aquesta ajuda?
0: Bueno, si la cosa continua com està, podíem veure l'albufera sense arròs, en el perjuí notable que significaria, perquè significaria la mort de l'albufera, com avui la coneguem, significaria que en el cereal de tot l'interior de València se perdria, significaria que els tractors es quedaran parats, perquè la situació està en que omplir un depòsit de gasoil per a treballar en el camp avui val una fortuna. I cada dia un depòsit, quan uno té que treballar, perquè uno té que treballar molt per poder intentar veure si pot viure, està posant-se molt difícil. Europa ha perdut, com ha dit el Norte, el govern nostre no s'ha compte i té que començar allargant el plaç, augmentant el plaç i, des de luego, baixant el preu dels fertilitzants i, com no, dels carburants. Això no té ningú sentit el que estan castigant-nos.
1: I en un minut només que mos queda escàs, Cristóbal, d'una forma sí, més directa encara. Què està en joc si les administracions no actuen ara ja?
0: Bueno, el futur dels agricultors està en joc. Estan volent s'incorporar jovens i seria una assignatura perduda. L'esforç que està fent-se perquè s'incorporen jovens, perquè si no tenen futur, els joves també es retiraran. I els majors tancarem la porta perquè al final, encara que sigui una jubilació indigna, per lo menos no mos costarà part de la pensió per poder sobreviure.
1: Pues veurem com s'intenta solventar este tema, perquè pareix que se'ns oblida que sense sector primari no n'hi ha menjar, i sense menjar, evidentment, no n'hi ha futur ni n'hi ha supervivència, però pareix que això la gent ho tenim relativament clar, però els que manen no se'ls acaba de clavar en la mollera, sobretot a nivell governamental i a nivell europeu, que és el pitjor. Cristóbal Aguado, que vagi tot molt bé, continuarem parlant, d'acord?
0: Moltes gràcies.
1: Un saludo. A tu, per atendre-nos. Bon dia. 7:58, anem a intentar afluixar una miqueta les rendes. Sabíeu que un 21 de setembre, per cert, van néixer el polifacètic Jorge Drexler i el sempre polèmic Liam Gallagher, la veu indiscutible d'Oasis? Bé, doncs si hi ha un ritme que avui també ens fa moure el cos i ens fa falta, és el que va esclatar aquell mateix dia de 1978 en els Estats Units, perquè tal dia com avui es publicava un dels senzills més trencadors de la música disco, el mític Le Freak, de la banda Chic.

Per cert, esta va ser una cançó que va néixer com una protesta perquè no els van deixar entrar a l'exclusiu club Estudio 54 i que va acabar convertint-se en un himne intergeneracional. Arribem a les 8 en punt i és el moment de connectar de seguida amb els nostres servicis informatius, amb Toni Cano i Òscar Pellicer a la tècnica. Tota l'actualitat de la Comunitat Valenciana i del món a eixe pròxim butlletí de notícies d'A Punt Ràdio. Nosaltres tornem ara mateix. Fins ara.

0: del 29 d'octubre del 2024, que va matar 232 persones a la província de València. Haurà de respondre, entre altres qüestions, pels missatges de WhatsApp que va intercanviar amb el seu equip durant la tragèdia. I, de nou, les víctimes estaran a la porta del Congrés. Les tres associacions majoritàries estan ja a aquesta hora anant cap a Madrid. A les 10:30 del matí, coincidint amb l'arribada d'Amazon, que té fixada la compareixença a les 11, han convocat una concentració per a recordar que continuen presents. Ja de vesprada, a les 3, compareixerà en esta comissió del Congrés qui va ser secretari autonòmic d'Emergències de la Generalitat durant la Dana d'octubre del 2024, Emilio Argüeso. Mentrestant, a la Comunitat Valenciana, a la Ribera Alta, investigació oberta al Gira pel tiroteig entre dos famílies en què va morir un home de 56 anys este diumenge. A l'espera del pas a disposició judicial, la Policia Nacional ha reforçat la vigilància a l'hospital on està el ferit i al barri de l'Alquerieta, on van ocórrer els fets, per la possibilitat de nous enfrontaments. A Ceuta avui esperen dos visites importants. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita avui la ciutat autònoma per quarta volta. El líder dels populars estarà acompanyat pel president del PP europeu, mentre que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, hi viatjarà esta vesprada per a supervisar el triatge de les persones migrants que estan a la ciutat autònoma. Visitarà els centres d'acollida, les dependències policials i l'oficina d'asil. Mentrestant, nova protesta de les associacions veïnals este diumenge, mentre augmenten els campaments improvisats i milers de migrants continuen mal vivint al carrer. A més, l'atenció no afluixa i hi ha hagut una agressió i atac al cotxe on viatjaven una activista i una diputada de Ceuta. El cap de setmana es deixa l'encreuament de declaracions entre Feijóo i Sánchez des de Badalona l'un i des de Gavà l'altre a Catalunya. Tots dos han al·ludit a Ceuta en uns discursos que han sonat a precampanya.
1: Aquellos que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto. No se puede venir a un país a infringir la ley.
2: El compromiso de que Ceuta saldrá adelante con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
0: Canviant d'assumpte, parlem d'economia. La indústria ceràmica valenciana ja està preparada per a una nova edició de Sersalle, la fira de referència mundial del taulell. El certamen a Bologna, Itàlia, obre a les 9 d'ací a una hora. És un aparador clau per al sector molt afectat per l'escalada bèl·lica, l'alça del preu de l'energia i la reducció del mercat d'emissions gratuïtes de CO2. En els esports, futbol, arrenca la parada lliguera dels compromisos de la selecció i el València té molta feina. Eva Casany.
3: Sí, perquè no ha aconseguit arribar a este període fora de jocs de descens després de la derrota d'Anita Mestalla contra la Reial Societat per 2-3 en el temps afegit. Els valencianistes es mantenen en la posició de 9 amb 4 punts. Així valora l'actitud de l'equip el tècnic interí Òscar Sánchez.
4: Creo que el equipo ha tenido alma hasta el final, lo ha intentado en todo momento. El partido ha pasado por muchas fases, pero creo que el equipo ha demostrado que está vivo, que tiene ganas de revertir la situación.
3: Ara agafarà el comandament Javier Aguirre. L'acord està tancat. El tècnic mexicà arribarà entre avui i demà en el seu cos tècnic, incloent el preparador físic Pol Llorente, que ja s'ha desvinculat de la selecció de Mèxic. El tècnic firmarà per un any ampliable un altre, segons els objectius. El Villarreal s'emporta el derbi autonòmic sobre el Llevant per 3-1 i Íñigo Pérez respira amb la segona victòria consecutiva que els ha fet pujar a la novena posició. I en bàsquet, l'equip taronja presenta avui a Elisabeth Balogun i Virac Trakis a la 1:45. Este cada setmana disputaran la Supercopa.
0: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 9:00. Ells deixem amb la segona hora del programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
5: Apunt Ràdio, notícies.
6: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: El Palau de la Música celebra su 40 aniversario. Disfruta de una temporada irrepetible con la Royal Concert Bowl, London Philharmonic, Stasca Predresden, Nina Garancha, Julia Fisa, Yuya Wang, Sokolov, entre otros grandes artistas y de la Orquesta de Valencia. Consulta condiciones de abonos en www.palauvalencia.com.
8: La 48a edició d'Ensems, el Festival de Música Contemporània de València, arriba del 10 al 27 de setembre, amb 14 concerts i activitats a diferents espais de la ciutat. Consulta tota la programació en el web d'Ensems, Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
9: Contar quasi 8 segles d'història en 20 segons és impossible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seua fundació. Castelló de la Plana. 775 anys sent un privilegi.
10: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
11: Señor Pirotècnic, ¿pot comenzar la mascletà?
12: Perquè a esta casa considerem que les tradicions deuen perdurar. Les falles i totes les nostres festes són una cosa gran. Coneix-les.
13: Farem el possible per a mantindre-les vives i perquè seguisquen formant part de les nostres vides.
12: Les nostres festes, la nostra gent, la nostra història. La Flama, amb Loren Donat, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Castelló, 103.7. Matí Directe, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
14: Anem a veure com es presenta, sobretot, la matèria de l'oratge, encara que novetat ja vos dic jo que poques, perquè anem a continuar parlant de temperatures per damunt del normal. Ara comencen a despuntar les primeres clarors del dia, un sol que, a veure, disgustos no ens donarà, a no ser que siguem calorosos i estiguem fins al pirri ja de les altes temperatures. Lluís Obiols, bon dia de nou.
15: Bon dia. L'avantatge és que de nit i matinada ja es nota eixa refrescada. I
14: t'has de tapar si tens les finestres obertes.
15: Ja. T'has de tapar. Tot i que en algunes zones de la costa no s'ha baixat dels 20 graus, el que passa que tenim menys humitat. La mar ja s'ha refredat un poquet, continua amb temperatures més altes del normal, però ja no són eixos pràcticament 28-29 graus que vam tindre durant els mesos d'estiu. Per tant, no tenim tanta humitat, refreda més la terra i, a més, la nit ja és prou més llarga. Recordem que el pròxim dimecres ja entrem a la tardor astronòmica, per tant, ingredients per a que, tot i que la temperatura que marca el termòmetre no baixa dels 21-22 graus, en zones de la costa també ja notem eixe confort. Avui, per exemple, s'ha baixat fins als 7 graus de temperatura mínima a Vistabella del Maestrat.
14: Sí, en Sorita vaig veure que una de les veïnes va penjar també 7,9 o 7,4. Sí, donem gràcies. Sí. Si és que damunt podem dormir, no?
15: Sí. I les temperatures màximes tenen tendència a pujar. Avui ja tindrem molts valors al voltant dels 29 als 31-32 graus. Pugen especialment avui a les comarques del nord. En alguns punts de la plana alta, de la plana baixa, podríem aplegar els 32-33 graus, també a l'Alt Millars i a la zona de l'Alt Palància. Però, en general, una situació prou tranquil·la. També, estos dies hem tingut la mar molt rebolicada al sud, encara durant el matí. Esperem la mar prou moguda, especialment a la costa del Baix Segura, a la costa del Baix Vinalopó. Recordem Baix Segura, que va tindre aquestes tempestes tan fortes. Dissabte de matí també la mar s'anirà tranquil·litzant, amb la qual cosa una situació molt tranquil·la. Apareixen bandes de núvols alts, que seran més freqüents esta vesprada, especialment al centre i al nord, i la situació per als pròxims dies també sense canvis. Demà tenen tendència a pujar les temperatures lleugerament al sud, baixaran al nord. Dimecres, coincidint amb l'entrada de la tardor, baixaran i tindríem alguns núvols més, i de cara a dijous i divendres tot indica que tenen tendència a pujar un poc més. Canvis podrien aplegar a finals d'esta setmana. Una cosa, enguany ja estem en plena temporada d'huracans i sí, no hem sentit parlar d'huracans.
14: Però perquè la cosa està canviant, no?
15: La cosa està canviant pel Niño.
14: Ja, no n'hi ha tants.
15: No n'hi ha tants.
14: Jo vaig estar ahir rebuscant.
15: Quan hi ha un niño fort, no es presenten huracans. O la temporada d'huracans és molt més tranquil·la.
14: Cosa que no vol significar que això siga positiu, no? En el sentit global del tema del

0: Són les 8 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: L'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, compareix davant de la Comissió d'Investigació de la Dana. És la segona vegada que ha de donar explicacions al Congrés sobre la seva gestió i la del seu Consell en la barrancada.

0: És que positiu i negatiu, no? En el sentit global del tema del Niño no és positiu, però si en comptes de
1: bueno, suposa que si li preguntes a algun... El Niño més que un Niño és un bandarra, a parecer, no?
0: Si li preguntes a un cubà o li preguntes a un...
1: Espera, això t'ho dirà
0: que, està, que en este sentit molt millor, oh. Perquè no tindran huracans o no tindran tants huracans.
1: Ja, però tampoc formant... n'hi haurà monsons ni res, entonces això serà un canvi.
0: S'haurà... Bueno, monsons sí que n'hi ha hagut, de tota manera, o sigui, a veure... Hem de posar en context...
1: A veure què passa en el Niño, no?
0: I hem de posar en context això del Niño. Perquè, clar, el Niño sí que té afectacions clares a la zona on es produeix.
1: Sí.
0: Però les afectacions a la resta del clima del món tampoc estan tan clares. Tampoc
1: és a dir, els efectes residuals, no? Que pugui tindre, o col·laterals.
0: Col·laterals o les teleconnexions, que es diuen. Sí que s'ha observat això, que hi ha menys huracans a la zona de l'Atlàntic, i és el que s'està donant. Ara sí que tenim... S'està formant una tempesta tropical, que li diuen Fai, a veure si es converteix en huracà, però de moment la temporada està sent molt tranquil·la, però aquestes teleconnexions, per exemple, amb el clima d'Europa, no estan clares. No es pot afirmar categòricament que havent-hi un Niño molt potent com enguany, tindrem una estació o tindrem uns mesos més plujosos a Europa. Per tant, a espai, amb aquestes teleconnexions que es fan tan ràpidament.
1: Val, ho tindrem en compte, ja anirem contant.
0: El que tenim claríssim, anticicló esta setmana, per tant, ambient tranquil i ambient càlid a migdia.
1: Bueno, si no tens huracà meteorològic, el tens a l'hora de posar gasolina. Com portes tu el tema de la benzina? Una alegria cada volta que vas, no?
0: Sí, mira, és curiós perquè l'altre dia, amb el tema de les tempestes que hi va haver,
1: sí.
0: Em van comentar que la policia deia que la majoria dels cotxes que s'havien quedat eren elèctrics.
1: Que està dins de la lògica, també, clar.
0: Sí, sí, clar, vull dir, amb un cotxe...
1: De combustible.
0: De combustible pots passar un toll, sí. Si pots passar, si t'atrevixes, que tampoc és massa aconsellable.
1: No deuries, millor va passar en Barcelona la tria, en Catalunya, millor dit,
0: clar,
1: sí.
0: Clar, tampoc és massa aconsellable, però clar, vull dir, un cotxe elèctric és el que primer se't queda... Para.
1: Recordeu-se també que en la Filomena, en la majoria dels cotxes que es van quedar pràcticament parats en les autovies, eren els que havien consumit tota l'electricitat que portava emmagatzemada en la calefacció, les llums, etc etc. Un dia podíem parlar d'això, que també és un tema interessant.
0: És un tema interessant, sí, sí, sí, perquè, a més, clar, quan t'has de comprar un cotxe, ara... te ho planteja seriosament, no quin tipus de cotxe...
1: Ja, però és que ara és, gastant l'expressió en castellà, susto o muerte,
0: Bueno, ja, però potser també és un susto o muerte si cau una trona i et quedes, saps?
1: Vull dir... quedes parat i no pots tirar endavant. Bueno, vinga, que ja t'han posat guapo i templat per passar a l'informatiu de la tele.
0: Bueno,
1: gràcies.
0: Setmana, no, bon dia, que ens veiem demà.
1: Adéu. Ens veurem demà, fins ara, Obiols, fins ara. Són les 8:13, ja comencen a incorporar-se els més matinents de la jornada. Entre ells, Arturo Checa. Què tal, Arturo, com estàs?
2: Què tal, bon dia?
1: Pues, t'encanta cada volta que vas a repostar, no?, a la gasolinera.
2: M'encanta, és una meravella. Lo comentàvamos antes y parece que no pasa nada. Es decir, vas, te piden 2 euros mínimo por ese litro de combustible y claro, como es el pan nuestro de cada día, al final el pan de nuestro coche, ¿no?
1: Sí.
2: Pues no, la gente no se escandaliza, ¿no? No piensa, por ejemplo, el tremendo porcentaje que hay de impuestos, ¿no? En toda esa cifra.
1: Bueno, es dels pocs governs que encara continua mantenint esa cantidad de impuestos, sí. del 21, sí, si no m'enganya, per cent. I quan més puja, més impostos recauda. És que això tampoc es diu. Per cert, jo ho contava este matí, Itàlia, entre altres coses, ha tret fora l'impost de circulació, per exemple, per a poder compensar a la gent, i França, juntament amb la Total, el que ha fet ha sigut limitar el preu de la gasolina, crec que a 1,96 o 1,98, si no estic enganyat, i el gasoil a 2,25. És a dir, que ni tan sols poden competir ahir les low cost perquè ja s'ha posat un límit, no?, als preus del combustible en França. Després n'hi ha un problema, que és el que afecta als transports, diguem, de mercaderies, depenent, sobretot, d'aixos combustibles fòssils. Resulta que Espanya està a la cua completament dels punts de recàrrega ràpida per a que, clar, la gent que maneja totes aquestes mercaderies pugui fer-ho amb agilitat. Per tant, no s'opta pels camions eficients perquè a l'hora de recarregar pues, tampoc tenim la suficient d'infraestructura. Però, bueno, en 4 cançons que recomanes, això s'arregla enseguida. Ara, no passa res. Bueno, ara és quan... Xa, xa, xa,

0: Nen,
1: és
0: a dir,
1: si podemos hablar de
0: sitio també depèn d'on tinguis la farmàcia. Si claro. tu la farmàcia
2: al final,
0: la tens...
2: Si estàs si lo mismo que hemos dicho antes de las tiendas. Si estás fiando el producto y no te lo pagan a tiempo, pues te van a hacer un roto.
0: Home, y o considerable. Sobretot en establiments com estos, que me'n recordo jo que la complicació era que ells no poden deixar de tindre existències. És claro. a dir, tenien claro. que continuar subministrant, perquè eren medicines i les tenien que subministrar. Però bueno, és una altra comparativa que havia posat per a que no sempre venen ben donades. Són les 8 i 40... És que el tema principal és la butxaca i com la tenim d'afectada. Què voleu que vos diga?
3: Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: ¿A qué relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque? La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das. Del 31 de octubre al 8 de noviembre, vuelve un metro cuadrado contra la basuraleza, la mayor acción colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org, de Ecoembes y SEO BirdLife.
5: La Diputació d'Alacant reforça el seu compromís amb els municipis de la província amb una nova aportació de 31 milions d'euros al pla Més a Prop. Una inversió que servirà per a millorar els serveis públics, mantindre les instal·lacions municipals i donar resposta a les necessitats del dia a dia.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
7: Alacant sapa sol, perquè el nostre sol, la nostra terra i el saber fer de qui la treballa converteixen cada producte en alguna cosa única. Tria productes de proximitat, amb qualitat, origen i molt de sabor. Descobreix tot el que la nostra província posa en la teua taula. Diputació d'Alacant.
3: A Punt Ràdio. Al racó d'Ademús, 98.6.

0: pels missatges de WhatsApp que va intercanviar amb el seu equip durant la tragèdia. I de nou, les víctimes estaran a la porta del Congrés. Les tres associacions majoritàries han convocat una concentració a les 10:30 del matí. Ja de vesprada, a les 3, compareixerà en esta comissió del Congrés qui va ser secretari autonòmic d'Emergències de la Generalitat durant la Dana d'octubre del 2024, Emilio Argüello. Encara sobre la Dana, avui no només mirarem al Congrés, sinó també als jutjats de Catarroja, a l'Horta Sud. Este matí declara com a testimoni un treballador de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Està citat com a testimoni d'ací a mitja hora, a les 9:30. I a l'Olleria, a la Vall d'Albaida, avui es presenta el projecte de duplicació de la CB60 al Museu del Vidre de la Casa Santonja. Hi participa el president de la Generalitat, Juan Franper del Llorca. L'acte està previst que comence d'ací a pocs minuts, també a les 9:30. I enmig de la polèmica sobre posar o no límits al desenvolupament de la intel·ligència artificial, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, presenta este matí, a les 9:30, IA360, pla per a un desplegament responsable de la IA. En l'acte intervindrà el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que avui es reuneix també amb el ministre d'Agricultura, Luis Planas, i amb els representants de la indústria agroalimentària, fabricants de fertilitzant i del sector de l'alimentació animal, davant de la pujada dels combustibles per la guerra al Pròxim Orient. En els esports, futbol, Javier Aguirre arribarà a fer-se càrrec del València en les pròximes hores. Eva Casany.
1: L'acord està tancat i el tècnic mexicà estarà a la ciutat entre avui i demà amb el seu nou cos tècnic, incloent-hi el preparador físic Pol Llorente, que s'havia desvinculat ja de la selecció de Mèxic, un requisit que havia demanat Aguirre. El tècnic firmarà per un any ampliable a un altre segons objectius. Així valora l'afició l'elecció d'Aguirre per a comandar l'equip.
2: M'agrada, a veure si podem fer un canvi en el xoc.
3: Tots no volen estar quan hi ha problemes, no? I n'hi ha gent que és d'agrair que quan hi ha problemes estiga.
2: A veure si és un revulsiu per a que les coses siguin millor.
4: És un entrenador acostumbrat a aquests temes, con experiència, i crec que sí.
5: Jo crec que és una realitat. És top.
6: Fa falta que posen moltes ganes i que juguen bé i que facin cas a l'entrenador, per segur, per a poder eixir de la part baixa.
1: El nou tècnic tindrà la llarga parada de seleccions de 21 dies per a millorar el joc de l'equip, que ocupa la posició de 9 amb 4 punts després de la derrota a Nita Mestalla contra la Real Societat per 2-3 en el temps afegit.
0: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 10 en punt. Et deixem ara amb el programa Matí Directe.
7: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y Bacemasi, contigo para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
9: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
10: Contar casi 8 segles de historia en 20 segundos es imposible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seua fundació. Castelló de la Plana, 775 anys sent un privilegi.
11: On naix la verdadera passió del futbol? On es formen els grans cracs del futur?
12: En cada poble, en cada barri, en cada escola de la nostra terra hi ha una història que mereix ser contada.
13: A l'altaveu del nostre futbol formatiu, el lloc on els més joves són els autèntics protagonistes.
11: Tots els dimarts, de 7:30 a 8:30 de la vesprada, tens una cita amb Esport Base.
14: El futur de l'esport juga ací.
11: Esport Base. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
15: La nostra veu, la nostra identitat. El batec de tot un poble.
16: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
15: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que unís totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobreix la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
16: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
15: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Si vius en una zona de risc sísmic, tens especial cura amb la ubicació dels productes tòxics o inflamables, a fi d'evitar que hi hagi vessaments. I en cas de terratrèmol, no oblides que el principal consell és mantindre la calma i fer-la extensa als altres. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Els nostres camps, la nostra gent, el sector primari, el que fem i el que devem fer per ajudar-lo i tirar endavant.
17: Este és el programa d'Agricultura, Pesca i Alimentació que tracta tots els temes que ens afecten de prop. Així, treballem de sol a sol a un sector que té el seu moment de dilluns a divendres de 3 a 4 de la vesprada.
15: El Forcat, molt més que un programa agrari i ramader. Perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A València, 102.2. Matí Directe. El magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
18: Són les 9 i 8, estem en directe a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana. En estos moments, afortunadament, el sol està fora, però és un sol d'estos que, com vaig avançant el dia, ja veu escoltar que els nostres companys de l'horatge ens han dit que anirà picant. De forma inusual, tot i que estem en la entrada, pràcticament, de l'estació astronòmica. Però és el que hi ha i, de moment, ens tenim que conformar com en altres tantes coses que estan fora de l'alcance de la nostra mà. Mira, ara d'ací no res, primer escoltarem les portades dels nostres companys de la informació local i comarcal. Parlarem del tema de, no només Marta, del maltractament animal, sinó també de les qüestionables pràctiques d'aquells en els que s'experimenta, però s'experimenta en qualsevol cosa i no ho sabem.
19: En qualsevol cosa, Sergi, i si és, anem a parlar amb un expert, una veu molt experimentada en aquest tema, i el debat està obert. Hem vist també al carrer a veure què pensem els valencians al voltant d'aquest tema tan polèmic.
18: Pareix que no, però teniu que pensar que tan sols el que vos compreu una crema per a la cara, i aquesta crema s'ha provat, i no és sensacionalisme, tirant-li als ulls directament o inhalant al pulmó quins són els efectes que pot produir aquesta crema abans de que s'hagi aplicat en persones. No tots els laboratoris ho fan, hi ha algunes de les que teniu que tindre sempre en compte demanar que no hagi sigut testat en animals. Encara que podeu trobar-vos en algun lloc, com em va passar a mi, en el que la dependenta en qüestió no sabia ni del que estava parlant, i això és un altre cantar que igual podíem revisar-ho. Bueno, a banda d'això, ara sí, el que fem és saludar a la nostra gent que s'encarrega de les qüestions més properes. Entre ells, bueno, propera dins de la pròpia comunitat, però si ens fixem està pràcticament en la frontera en Catalunya. Estem parlant d'Emili Fonellosa, que com sempre ens apropa tot el que publiquen en Vinaròs News. Emili, bon dia.
20: Bon dia des de Vinaròs News. Comencem avui amb una informació esportiva, i és que la waterpolista natural de Vinaròs i afincada a Mallorca, Blanca Gil, ha ingressat en el Saló de la Fama de la Reial Federació Espanyola de Natació. Un reportatge portem sobre Vinaròs i la seva aposta ferma per la capital comarcal. També parlem, sobretot en informació gràfica, sobre les desfilades de moros i cristians a Peníscola. Així mateix ens referim a que Canet lo Roig ha posat en marxa el nou pou que abastarà també les poblacions de la Jana i Traiguera, amb una inversió de 4,3 milions d'euros per part de la Generalitat Valenciana. Així mateix, reportatge gràfic sobre la sega de l'arròs al Delta de l'Ebre. I ens referim també a que la forta calor d'aquest estiu ha obligat a avançar dues setmanes la recol·lecció d'amela a l'Alt Maestrat. pel que fa a informacions o reportatges de caire històric, en portem un que es titula Don Ramon, un eximio escritor y estrafalario ciudadano, escrit per John Polo i que fa referència a la relació de Ramon

0: Maria del Valle Inclán amb el Maestrazgo. També parlem sobre que l'Ateneu de Natura es posa fotos de rapinyaires al Museu de les Terres de l'Ebre, Amposta, i que l'IES Joan Coromines de Benicarló ha tornat a mobilitzar-se amb l'inici del nou curs. Ens referim a més al 25è aniversari de la trobada de puntaires de Vinaròs, amb puntaires de quasi una trentena de poblacions diferents. I una notícia curiosa, però també lamentable, i és que un bou ha fet malbé la font de la Verge durant els bous o durant les festes a Sant Mateu. Res més per part nostra.
1: I de Vinaròs al periódico d'aquí, el que dirigís Pere Valenciano, on està Marta Collado. Marta, tu què mos contes? Bon dia.
2: Bon dia. Obrim amb un succés que ha commocionat els IRA este diumenge. Un tiroteig entre dos famílies a primera hora de la matinada, al barri de l'Alquerieta, ha deixat un home de 56 anys mort i tres persones ferides. La Policia Nacional ha detingut quatre persones i la investigació continua oberta. I un altre tiroteig, en este cas a El Val, va tindre lloc dissabte i ha acabat amb dos detinguts i un ferit lleu. Els implicats, membres d'una mateixa família, haurien començat discutint durant un dinar i posteriorment s'haurien disparat. Parlem ara d'incendis i ens n'anem fins a la Serrania, perquè l'incendi forestal de Tuejar ha sigut controlat després de 5 dies de treballs. El foc ha afectat ja més de 880 hectàrees. A Xiva, el foc de vegetació declarat a la zona de les Pedrizas continua actiu encara que està controlat, mentre que a Anguera l'incendi del paratge de la Guaranyonera ha quedat extingit després de mobilitzar tres mitjans aeris i un ampli dispositiu terrestre. I ens quedem a la Canal de Navarrés, perquè els bombers han hagut d'intervindre este diumenge al Gorgo de l'Escala d'Anna per evacuar una persona indisposada fins als mitjans sanitaris. A la comarca veïna de La Costera, a Genovés, els bombers també han rescatat a la Via Ferrata dos persones que s'havien quedat sense forces. I acabem parlant de turisme. El divendres 25 de setembre, el periòdico d'aquí celebrarà a Tuejar les terceres jornades de turisme de la Serrania, amb representants municipals, professionals i empreses del sector. La jornada començarà a les 9:30 del matí amb una visita guiada pel municipi i continuarà amb tres taules de debat sobre la recuperació turística després de la Dana i dels incendis, el model de turisme que volen els territoris d'interior i com comunicar millor estos destins per atraure els visitants. Fins així el resum d'avui. Recorden que poden consultar tota l'actualitat, com sempre, en el periódicodeaquí.com.
1: Que no és l'única que posem damunt la taula, perquè també saludem a la gent de Bocairent, en este cas representats per José Ricardo Agulló, que si n'hi ha un lloc fresquet en la comunitat, m'imagine, a primeres hores del matí serà Bocairent. Allí, en Ràdio Bocairent, està ell. Què tal, José Ricardo? Bon dia.
3: Bon dia des de Bocairent. Tenim que parlar de la presentació del cartell de la pròxima Fireta del Comerç, que tindrà lloc els propers dies 17 i 18 d'octubre. Sílvia Santonja crea la imatge per anunciar l'esdeveniment i es conta el seu disseny, i per part de l'Ajuntament, Mariluz Pascual com a regidora i Xavi Molina Martí com a alcalde de Bocairent es parlen d'aquesta pròxima Fireta del Comerç.
4: En tres, mira, és una, òbviament, és el títol que el diu què és i on, i la data, que és important. El més important. I això s'ha de tenir clar. Després tens unes paraules en groc que si continues mirant ja les pots llegir, que és proximitat, cercavila, artesania, festa i mercat, que són per a mi cinc paraules que resumien tot el que envolta a este event. I després, si tens gana, ja agafes un boli i ja jugues a trobar, pots anar buscant els objectes dins de la sopa de lletres. Bueno, els objectes, els productes. Car, algo que també, d'alguna manera, no solament hi haguera un espectador passiu, no?, que veu l'hora, el dia i el lloc, sinó també més actiu, o invitar-lo a que jugui, si vol.
3: Que la gent jugui en aquest cartell, que sempre ens dona l'oportunitat de poder participar en el cartell, de trobar les coses que trobem en aquesta fira del comerç. Bueno, doncs enhorabona, Sílvia.
4: Gràcies.
5: A veure, els objectius principals d'esta fira és sempre que el comerç isca al carrer. Intentem sempre reforçar el que és la gastronomia i els espais infantils. S'han posat en contacte també amb totes les associacions, perquè no, és comerç, però totes les associacions del poble també poden o bé assistir, o bé actuar, o bé posar un stand.
3: Quina importància té per a Bocairent aquesta Fira del Comerç?
6: Bé, jo crec que és una de les grans fites, no?, anuals d'aquells caps de setmana que sempre ho diem, no?, que tenim un poc marcat en l'agenda, Per tant, sempre intentem, no?, que un poquet al començament de l'estiu la gent ja puga tindre en el cap quin cap de setmana va ser la fira de comerç, perquè ho explicava bé també la regidora, no? Hem aconseguit entre totes i tots, al llarg de totes aquestes edicions, que siga la referència comercial, però que també al voltant d'aquests punts de venda doncs siga un cap de setmana d'activitats, siga un cap de setmana de convivència, siga un cap de setmana de gent menor i un cap de setmana, en definitiva, de veure carrers plens, no? Per tant, crec que un poquet podíem dir que l'agenda de tardor sempre comença o s'oficialitza d'alguna manera amb esta fira del comerç ací a Bocairent. Pues en nom de l'Ajuntament, a animar a tot el veïnat i també a tots els... totes les persones, no?, d'altres municipis que vulguin acompanyar-nos a no faltar a la cita d'esta fira de comerç de Bocairent.
3: Recordeu, 17 i 18 d'octubre, tens un cap de setmana per a viure Bocairent en tots els sentits. Que passeu molt bona setmana.
7: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: Bé, ja vos ho contàvem, en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Teníem la intenció, i així ho estem fent, de pràcticament encetar esta tercera hora del programa amb un tema que només enunciar-lo ve envoltat de certa polèmica. A veure, un de cada dos espanyols... És que, clar, totes aquestes coses n'hi ha que agafar-les en certa cautela. Torna a repetir, un de cada dos espanyols considera positiu usar els animals per a avançar en les investigacions científiques, mentre que l'altra cara de la moneda qualifica esta pràctica com un problema greu o prou greu. Clar, però quan jo vos dic que les coses n'hi ha que agafar-les amb certa cautela, és el que acabem de dir, investigacions científiques, tot i que els animals s'utilitzen per a experimentar en tot tipus d'àmbits en la vida. Això ho diu un informe que ha publicat la Fundació BBVA després d'enquestar a més de 2.000 espanyols. Veritat, Marta?
1: Així és, Sergi, el debat, com deies, està més que servit, no? Mitja Espanya dividida entre el sí i el no. I nosaltres, doncs, també hem volgut eixir al carrer per conèixer què és el que pensem els valencians i això és el que ens han dit.
2: Jo penso que els animals mereixen alguna cosa més que viure tancats i sotmesos a experiments. La ciència, evidentment, ha d'impulsar alternatives, ha d'investigar, ha d'avançar, però amb respecte a tots els éssers vius.
3: Estic a favor perquè entenc que els experts, els que fan aquests tipus de proves en els animals, tampoc els agradarà fer mal als animals i si ho fan serà perquè no hi ha una altra manera de fer-ho. Aleshores, entenc que serà precís i s'ha de fer per a la millora de la humanitat.
4: Jo estic en contra d'utilitzar els animals en proves de cosmètics i tal, perquè jo crec que amb els avanços que n'hi ha ara en la ciència se poden provar sense fer mal als animals.
5: Estic en contra de l'experimentació amb animals perquè pense que les proves tant per a cosmètica com per a medicaments no se poden gastar als animals com a elements de prova, perquè pense que és un poquet salvatge.
6: Jo considero que la investigació és important per a descobrir nous medicaments, nous tractaments i així avançar i salvar vides. Cal pensar que gràcies a aquests experiments amb animals s'avança molt. Ara mateix estan fent una investigació en ratolins per al tema de l'alopècia, que cada vegada està més avançada, i si va bé podrà ajudar a moltes persones. Jo crec que és necessària.
7: Jo estic en contra de la experimentació amb animals per a fins mèdics perquè penso que la ciència debe d'encontrar altres alternatives que evite el sofriment dels animals en aquestes pràctiques.
8: Jo estic a favor només en els casos que estiguen justificats per avanços mèdics o científics, però en ningú cas, i en ningú cas, per a temes cosmètics.
9: Tot el que allò que s'ha avançat en la ciència, pense que també a l'hora d'investigar podria no fer falta fer-ho en animals. Ara bé, no tinc massa informació, no sabria dir, no em puc posicionar radicalment en un costat o en l'altre, però sí que és veritat que de primeres estic en contra del maltractament animal. Aleshores, considero que això és maltractament animal.
0: El fet de que s'experimenti en animals posa de manifest una volta

0: també és la supremacia humana, és a dir, que som nosaltres els que estem per damunt davant d'espècies que podríem considerar inferiors. I no, no vaig a donar-vos peu a que digueu en qui o en quines espècies experimentaríeu vosaltres o posaríeu de voluntaris. Que vos estic llegint el pensament a tots els que esteu escoltant la ràdio. I alguns dels que estan en l'estudi, també. Bueno, com acabem d'escoltar, la veritat és que n'hi ha opinions dividides amb arguments diferents, però qui millor ens pot parlar d'aquest tema és el vicedirector del Centre Nacional de Biotecnologia i també científic del CSIC, Lluís Montoliu. Què tal?
1: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia. Moltes gràcies, sobretot, per atendre la nostra telefonada i dedicar-nos este temps en la ràdio. Diem, vostè és una veu molt autoritzada per a qualificar aquestes dades. Mitja Espanya a favor i l'altra en contra, argumentant que avui en dia, en el temps en el que vivim, hi ha altres mètodes en compte de fer patir els animals serien viables. Quina és la seva opinió al respecte? Crec que és la qüestió principal per començar.
1: Mira, us agraeixo aquesta trucada i us agraeixo aquesta enquesta que heu fet entre ciutadans valencians, i crec que entre totes les opinions que heu dit, jo crec que tenim clar què és el que passa actualment. El fet que hi hagi un de cada dues persones que consideren adequat que es puguin fer servir animals amb experimentació per avançar en el coneixement de malalties i teràpies, jo ho veig com molt positiu. Ho veig com molt positiu. Penso que ningú vol un maltractament animal. Nosaltres som els primers, nosaltres els investigadors que fem servir models animals per estudiar malalties minoritàries o malalties de base genètica per desenvolupar teràpies. Ningú volem cap mal als animals. I ens encantaria i seríem els primers en celebrar que poguéssim deixar de fer servir els animals. Però això no és possible. Malauradament, encara tenim la necessitat de fer servir animals perquè hi ha molts d'aquests experiments que volem fer per entendre com es desenvolupa una malaltia i com podem generar una teràpia, que seguim necessitant sistemes molt més complexos que el que serien, per exemple, unes cèl·lules creixent en una placa de cultiu, en un incubador, en un laboratori. Hem de pensar, i la gent ha de saber, que l'experimentació animal per fins biomèdics està molt regulada. És probablement l'aspecte més regulat de la investigació a Espanya i a Europa. És molt complicat, i així s'ha de ser, el poder fer aquests experiments amb animals. S'ha de justificar molt, s'ha d'escriure un dossier de moltes pàgines, s'han de superar ni un ni dos, sinó tres comitès d'ètica diferents perquè finalment al cap d'uns quants mesos es pugui autoritzar, en el millor dels casos, aquest experiment. No és gens senzill.
0: Lluís, parlem a voltes d'aquestes qüestions i ens referim sempre a la paraula experimentar, però vostè està referint-se a algunes excepcions. Jo recordo en la facultat de veterinària, per exemple, com una espècie en concret de gossos és la que està autoritzada precisament per a fer les pràctiques de posar vies, proves radiològiques, etcètera, etcètera. Són uns animals que viuen en unes condicions òptiques mentre no estan en les aules de la universitat i no estan treballant en els alumnes de veterinària, per exemple, però, per contra, tot i que tenen una vida laboral curta perquè després se'ls retira prompte, sí que estan ahí precisament per a que es puga fer això, perquè no se pot fer en altre tipus de criatures ni de sers. I això és per llei així.
1: Sí, això és el que se'n diu l'ús reglamentari o l'ús de docència dels animals. Per exemple, si un vol desenvolupar una teràpia gènica, una teràpia innovadora, una teràpia moderna, doncs la legislació actual ens obliga a demostrar que és segura i que és eficaç amb dos models d'animals diferents. Primer sol ser un ratolí rosegador, un ratolí o una rata, i després un altre grup d'animals que solen ser els gossos beagle. Hem de dir que no són els gossos beagle que ja la gent té a casa o està pel carrer, són gossos que estan criats només per aquest motiu.
0: Sí, sí, jo recordo que teníem els beagles que vivien en una granja quan no estan en la universitat, com li dia, i després estan en les aules fent les pràctiques, pues, per això, com li contava, per a posar vies, etcètera, etcètera.
1: cada vegada se'n fan servir menys d'animals, i això és una cosa que també és important dir-ho. Cada vegada hi ha més mètodes alternatius que ens permeten reduir o deixar de fer servir animals.
0: Diguem algunes sintètics, les... no, Lluís?
1: Sí, algunes de les persones que esteu encastant es referien a l'ús dels animals per provar o per tastar cosmètics. Això s'ha de dir i s'ha de recordar, perquè la gent no necessàriament ho sap, que des del 2013, fa 13 anys que està prohibit a tota la Unió Europea fer servir animals per tastar cosmètics o ingredients de cosmètics, siguin fabricats a Europa o siguin fabricats fora d'Europa. Per tant, això ja no és un desig, això ja és una realitat, i em sembla molt bé que així sigui. El que cada vegada hi ha més, i això és important ressaltar, és que tinguem aquests mètodes alternatius, bé el que se'n diuen els bessons digitals, vull dir, podem reproduir algunes de les coses que passen amb un ratolí, pues, mitjançant programes, mitjançant la intel·ligència artificial. Això ens permet reduir progressivament el nombre d'animals. Jo fa més de 40 anys que faig servir models d'animals en biomedicina i no té res a veure el nombre d'animals molt reduït que faig servir en aquests moments respecte al que feia servir fa uns quants anys. Hem anat reduint, i això és el que crec que és important. I també s'ha de dir que fa uns 10 anys, el 2016, Espanya, mitjançant la COSCE, que és la Confederació de Societats Científiques Espanyoles, vam llançar l'acord per la transparència en experimentació animal, un acord en el qual hi ha 160 institucions, també de la Comunitat Valenciana, també hi ha l'Universitat de València, el Màxim Politècnic de València, etc., que estan apostant per la transparència. I m'agradaria pensar que aquest nombre que jo considero positiu, que un de cada dues persones consideren que encara és útil fer servir animals per tal de progressar en investigacions en salut, és degut a aquesta obertura que han fet moltes institucions. D'això no se'n parlava. La gent no en volia parlar perquè era un tema sensible. I el que fem uns quants ara, i bastantes institucions, és parlar obertament, com aquesta entrevista, perquè m'heu trucat vosaltres.
0: Claro, perquè creiem que és convenient poder parlar d'aquestes coses també en tota la normalitat del món, com altres tantes.
2: I precisament, Lluís, què tal? Bon dia. Parlant d'aquesta transparència que estava comentant vostè, sí que ens agradaria que vostè fera un poc dels nostres ulls, val? I que ens explicara un poc com és ese laboratori, perquè suposem, la gent que no ho sàpiga, nosaltres, bueno, en Sergi, en este cas, també ho coneix bé, com és ese laboratori? Hi ha un personal que s'encarrega del benestar dels animals, de la seua, bueno, que estiguen bé, del dolor, de l'estrès?
1: Absolutament. Mira, per treballar amb animals a Espanya i a la Unió Europea, no pot treballar-hi tothom. Ens hem de formar. I no només ens hem de formar, sinó que hem de mantenir una llicència activa que periòdicament l'hem de renovar. I aquí el que aprenem és no només a decidir quan no es pot fer un experiment que no sigui fent servir animals, sinó en respectar tots els temes de benestar. De fet, a la nostra instal·lació, al nostre animalari on tenim els ratolins, la persona més important de la instal·lació és el responsable en benestar animal, que és el que s'encarrega de supervisar que tots els experiments que fem són els que estan autoritzats i són els que nosaltres hem justificat i hem obtingut el permís de l'administració corresponent. Aquí a Espanya, qui dona els permisos per treballar amb animals són les comunitats autònomes. Per tant, cada comunitat autònoma és la que autoritza els seus experiments dintre de l'àmbit de la seva comunitat.
2: I ara mateix, professor, en quines àrees mèdiques o científiques considera vostè pues, que l'experimentació amb animals pues, és insubstituïble, no?
0: Que no és qüestionable, vamos.
1: Bueno, crec que tot es pot qüestionar, i el que es tracta és de compartir informació i de ser el més transparent. Mira, nosaltres, jo fa 30 anys que estic aquí al Centre Nacional de Biotecnologia, treballo amb malalties rares, amb malalties minoritàries, sí. En particular amb una que se'n diu albinisme. I l'albinisme, més enllà del que la gent pensa de falta de pigmentació, és una condició genètica que es manifesta amb una visió molt, molt reduïda.
0: Sí.
1: Són persones que tenen ceguera, ceguera legal. Què fem? Pues nosaltres intentem estudiar, perquè no només hi ha un tipus d'albinisme, n'hi ha 22. Per tant, hi ha 22 gens dels 20.000 gens que tenim que quan estan mutats donen lloc a un tipus diferent d'albinisme. Nosaltres diagnostiquem genèticament a les persones amb albinisme o qualsevol altra malaltia minoritària i sabem quin és el gen afectat i quina és la mutació. Llavors ens fem servir unes eines que se'n diuen d'edició genètica, que se'n diuen CRISPR, que les fem servir per reproduir en el ratolí exactament la mateixa mutació en el mateix gen que té aquella persona. Aquest ratolí acaba tenint la mateixa mutació que una persona i aquest ratolí l'anomenarem l'avatar. És l'avatar d'aquella persona.
0: Sí.
1: I amb aquest ratolí podem fer uns experiments que, èticament, òbviament, no podem fer amb les persones.
0: Només n'hi ha una última qüestió que, tot i que parega una pregunta baladia, hi està també, no? I va referida a aquest benestar dels animals. Li comentava jo un moment, tenen una jubilació, els beagles, per exemple, de veterinària, anticipada degut a l'estrès i al tipus de vida, no?, que porten mentre formen part, no?, d'aixes ensenyances o pràctiques. Vull dir-li, també es gestionarà, no?, al final, el destí d'estos animals una vegada finalitzat el seu estudi, en els casos en els que siga possible. A veure, per dir-ho d'una forma clara i entendible per a tots els que ens escolten, en programes de jubilació o adopció en determinats casos.
1: Bueno, els animals que es fan servir en experimentació, abans de que puguin ser assignats un experiment, tenen que complir uns mínims de benestar animal. Uns animals que no tenen ni la salut ni un comportament adequat, doncs no poden participar en aquesta experimentació. Algunes vegades, això és cada vegada més important quan parlem d'animals de gran tamany, com parlem d'ovelles, de vaques, o de cabres, o de cavalls,
0: sí.
1: Algunes vegades aquests animals es poden fer servir amb diferents experimentacions. Si s'han recuperat bé de la primera i si el seu benestar animal així ho permet. Això, a la llarga, el que produeix és una reducció en el número d'animals que es fan servir en recerca, perquè, evidentment, es fan servir més d'una vegada. Això no sol ser el cas amb ratolins, que són animals de vida curta,
0: claro,
1: que els fem servir només directament per un motiu, per un experiment, i que finalment, un cop s'ha acabat l'experimentació, doncs hem de valorar, per exemple, què és el que els ha passat al seu cos, doncs fem doncs, tot un anàlisi patològic, els mirem el fetge, els mirem el cor, els mirem els músculs, els mirem tot allò que sigui important medir per veure què és el que ha passat.
0: Està clar, i ens donaria per a molt, però de totes formes és suficient el que ens ha contat Lluís Montoliu, vicedirector del Centre Nacional de Biotecnologia i científic del CSIC. Gràcies per estar amb nosaltres i sobretot per haver tingut aquesta paciència per explicar-nos qüestions que, a peu de carrer, resulten tan polèmiques, però que de ocasions n'hi ha que escoltar detingudament. Una abraçada molt forta des de la ràdio.
1: Moltes gràcies pel vostre interès.
0: A vostè, fins ara. I ahir hem obert dos finestres diferents. Marta, una, el tema de l'albinisme, del que poc es parla, però n'hi ha persones que el pateixen i, a més, tenen circumstàncies molt particulars. Ja estem pensant en qui anem
2: a parlar
0: i tot. I l'altra, els animals, a veure, per dir-ho d'una forma directa, reutilitzats.
2: Sí, com perquè... els de la Guàrdia Civil o la policia.
0: Els de rescat, etcètera. Veus, ja tenim dos fronts més oberts. Ara ens vegem de nou. Són les 9:34, que ja acaba d'entrar també Abril per l'estudi.
3: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: El Palau de la Música celebra su 40 aniversario. Disfruta de una temporada irrepetible con la Royal Concert Bowl, London Philharmonic, Stashka Predresden, Elina Garancha, Julia Fischer, Yuya Wang, Sokolov, entre otros grandes artistas y de la Orquesta de Valencia. Consulta condiciones de abonos en www.palauvalencia.com.
5: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.

0: La nostra veu, la nostra identitat. El batec de tot un poble.
1: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
0: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que unís totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobrís la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
1: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
0: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Elx, 98.4.

0: Bueno, el que estiga a Abril així en l'estudi és perquè ve a parlar-nos d'una qüestió també que pràcticament està a l'ordre del dia, veritat?
1: Sí, efectivament, perquè vinc a parlar de vacunes, però deixam que abans vos conte la història d'una de les pandèmies més devastadores de la història de la humanitat.

A principis del segle XVIII, entre el 10 i el 15% de la població europea moria a causa de la pigota. És a dir, de cada 10 persones que naixien, almenys una acabava morint per esta malaltia. I els contagiats eren encara molts més. Però en aquell moment era impossible previndre cap d'estes malalties. Per això, l'arribada de la primera vacuna l'any 1796 va obrir una xicoteta porta cap a l'esperança, encara que necessitaríem un parell de segles més per acabar d'erradicar la pigota. Abans de desenvolupar la primera vacuna, es recorria un procés que s'anomenava variolació i que consistia en col·locar baix de la pell una xicoteta quantitat de virus procedent de pacients que ja s'havien recuperat. Esta tècnica, que portava centenars d'anys utilitzant-se i que va arribar a Europa des d'Àsia i des d'Àfrica, sí que és de veres que corria el risc d'acabar infectant a la persona i que, com se sol dir, fora pitjor el remei que la malaltia. Però en 1796, el metge Edward Jenner va portar a terme un experiment que canviaria la història. Va inocular material procedent de la crosta de pigota bovina, una malaltia molt menys perillosa, a un xiquet de 8 anys. En exposar el xiquet a la pigota humana setmanes després, este no va emmalaltir, provant que esta tècnica funcionava. I precisament de la paraula vaca va provindre el terme vacuna.

0: La vacunació va permetre que durant els segles posteriors una malaltia que matava diàriament milers de persones no suposara un risc per a la salut humana i no es transmetera en cap lloc del món. L'últim cas en humans de pigota es va detectar l'any 1978 i fins al moment és l'única malaltia del món que s'ha aconseguit erradicar. Tot i això, si una cosa hem après en els últims anys és que una vacuna pot canviar la història. La vacunació infantil, una de les estratègies de salut pública més poderoses, ha evitat més de 154 milions de morts en el món en només mig segle. Però la pandèmia de coronavirus també va evidenciar una altra realitat, el negacionisme vacunal. I si no, que li ho diguen a personatges públics, com per exemple Miguel Bosé.
1: Sí.
0: En les últimes dècades ha augmentat el número de persones que voluntàriament decideixen no vacunar els seus fills i filles. Un estudi publicat recentment per la revista The Lancet Regional Health Europe assegura que les cobertures vacunals, que històricament han seguit una tendència creixent, s'han estancat o fins i tot han baixat en la majoria de països de la Unió Europea en aquests últims anys. La investigació analitza l'evolució de 7 vacunes en els 27 països de la Unió Europea entre 1980 i 2024. I s'ha observat una tendència a la baixa, encara que no en totes les regions, ni en totes les vacunes. Per analitzar una miqueta aquest estudi, quina és la realitat de les vacunes a Europa i en concret a Espanya, saludem José Antonio Forcada, que és president de l'Associació Nacional d'Infermeria i Vacunes i secretari de l'Associació Espanyola de Vacunologia.
1: Senyor Forcada, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Digue.
2: Perdoneu, que jo ja no soc secretari de l'Associació Espanyola de Vacunologia, eh?
0: Ah, bé.
2: Fa ja 4 anys.
0: Però president de l'Associació Nacional d'Infermeria i de Vacunes, sí, veritat?
2: Bueno,
0: ens quedem en ese càrrec.
1: Bueno, doncs fet aquesta aclaració, anem a entrar de ple en el tema. Tot i l'avís dels autors de l'estudi, que comptava abril, les taxes de vacunació es mantenen per damunt del 90% i ho fan en bona part del continent europeu. Aleshores, quina és la situació a Espanya?
2: Pues bé, la situació a Espanya podem dir que és de privilegi, no? Perquè tradicionalment en Espanya tenim una cultura... N'hi havia una cultura pensant que les vacunes eren obligatòries, que mai ho han sigut, no? En algun cas excepcional, però de normal. Però la cultura era que les vacunes eren obligatòries i entonces pues, la gent vacunava els seus fills sense problemes i pensant que si no es vacunaven no podien entrar al col·legi, en fi, totes les coses que tampoc eren certes. Però el temps passa, no? I avui en dia pues, la gent té molt més d'accés a la informació, tant a la informació bona com a la informació roïna. I la pandèmia, que heu parlat abans, la pandèmia de la pigota i posteriorment la pandèmia de grip de principis del segle XX, etcètera, etcètera, i l'última pandèmia que hem tingut per Covid, pues, diguem que aquesta última pandèmia ha alterat un poc la situació, no? De manera que pues, molta gent, a partir de tots els bulos i totes les mentides i les falses veritats que han circulat, i de l'accés que tenim a internet i moltes situacions que són de contradeixen les recomanacions oficials, pues has començat a tindre por pensant pues, que és més roïn que positiu el vacunar-se, quan tenien que donar-se compte, el que heu dit, 154 milions de xiquets salvats, entre 2 i 3 milions de xiquets cada any se salven gràcies a les vacunes, però el no tindre tanta la malaltia prop com la teníem pues, en els anys 50 i 60, que n'hi havia molts casos de moltes malalties, pues, ha fet que no tinguem por a aquestes malalties. Clar. I que la gent digui, pues, no vacunem perquè això ja no existeix o això no és greu, quan realment, pues, desgraciadament, en pocs casos, no? Però seguint sent malalties greus.
0: És a dir, que podríem dir que realment sí que s'ha experimentat en aquests últims anys un augment d'aquest negacionisme vacunal.
2: Sí, sí, efectivament. Això ho estem veient perquè vosaltres heu parlat d'un personatge públic que ha estat en contra de certes vacunes, no de totes, però n'hi ha gent pues, que està en contra de les vacunes i que, a més, el que fa és... ficar aquesta por en els pares i en les mares, que, bueno, pues, els que tenim o han tingut xiquets menuts, el més important és la seva salut i intentar evitar que tinguin molts, qualsevol problema, no?
0: Clar.
2: I s'identifiquen en alguns casos, pues, que si vacuna el xiquet, pues, pot agarrar aquesta malaltia que d'una altra manera no l'agarraria, no? O pot tindre un efecte secundari greu en el xiquet, i això, pues, no és així, no. Si deixen de vacunar-les, quan deixen de vacunar, les malalties tornen. És impepinable. I això és el que nosaltres tenim que saber transmetre als pares i a les mares, de que les vacunes són altament segures, que n'hi ha casos de reaccions, evidentment, com en qualsevol medicació, en una aspirina pots tindre, o en un ibuprofeno pots tindre una reacció, però que això normalment són molt lleugeres, autolimitades, i que se controlen molt bé, i que el xiquet en això adquirís una protecció front a moltes malalties que poden ser molt greus.
0: Clar, és que precisament un dels arguments dels negacionistes gira al voltant sobre aquests efectes secundaris de les vacunes. Però quin és realment el balanç benefici-risc?
2: Ah, és altíssim, és altíssim. Els efectes secundaris són molt pocs. Els greus són poquíssims, per no dir pràcticament inexistents.
0: A més que una vacuna que tinga realment efectes secundaris greus, imagine que no s'aprovaria.
2: No. Mira, a veure, no és que no s'aprovaria, perquè hi ha moltes vacunes... A veure, cada any s'experimenten o comencen fases d'experimentació de centenars de vacunes, i moltes no arriben al final, pues, perquè no funcionen o perquè tenen massa efectes greus. Fa uns anys, per exemple, en Mèxic van tindre casos d'invaginació intestinal en xiquets per la vacuna del rotavirus, que ja estava autoritzada, però com se fa una vigilància posterior, una vegada la introduïsis, tu fas una vigilància farmacològica. En el cas de que apareguen pues, efectes greus, se retira la vacuna. I això és una cosa que també tenen que conèixer els pares, que no és que digues, mira, ja està aprovada, ala, campo libre.
0: Clar.
2: No, les vacunes se fa un seguiment continu per a que en el cas que se detecten efectes graus que estiguen relacionats amb les vacunes, que això és una altra història, pues que se

0: evidentment, se retiren. Moltes vegades malalties que apareixen en les xiques o en les persones tenen relació amb la vacuna perquè se produeixen en el mateix temps, però no tenen una relació causal. Clar. De dir ha sigut per culpa de la vacuna, però pues, sempre se li tirem a la culpa pues, a lo més prop que tens. No?
1: De totes
0: cas,
1: formes...
0: Vegades, pues, dius, les vacunes, la vacuna és culpable de que el meu xic li apareixi per això, d'això, i moltes vegades no ho és.
1: Bueno, és desinformació com tot en esta societat actual, José Antonio, perquè pareix que estem informats de tot per la quantitat de mitjans que tenim al nostre abast, incloses les xarxes socials i nosaltres mateix, però m'imagino que l'auge d'eixa desinformació relativa i contradictòria, encara que parega que no, influeix prou, no?, en que estiguem experimentant precisament aquest tipus de fenòmens respecte a les vacunes.
0: A veure, n'hi ha puestos on més, n'hi ha puestos on menys. Per exemple, a Espanya no ens podem queixar massa perquè l'efecte eixe negatiu del negacionisme no és molt important. Sí que és veritat que ha de ser un poquet les tasses de cobertura.
1: Dependrà de societats, no?, també.
0: Sí, sí, clar. Depèn de la implantació que tinguen estos grups, estos negacionistes, i també de la cultura adquirida que tinguen els pares i les mares enfront als seus xiquets, no? Entonces, així en Espanya estem, la majoria, la immensa majoria de les vacunes estem al voltant del 93-95% de cobertura, lo qual ens pots garantir, primer, que tens una protecció directa del xiquet-xiqueta, i després que en algunes se produís lo que coneixem com a immunitat de grup, no?
1: Sí.
0: Que, això és que, si tu tens molts xiquets vacunats, aquell que no està vacunat i que s'infecta, pues és molt difícil que el virus o la bactèria passi d'un xiquet a un altre perquè no trobe així de contagiar, perquè tenim, això és la immunitat de grup, no? I és molt important que aquells xiquets que per motius mèdics no poden vacunar-se estan rebent la protecció dels seus companys, és un acte de solidaritat, estan rebent aquesta protecció perquè molts estan vacunats i evitaran que tu te puguis contagiar.
2: I a més,
0: i això també ho tenim que fer entendre a la societat, no? De que la solidaritat d'uns està protegint els altres.
2: Clar, fer entendre aquesta solidaritat de la qual ens parles i també imagine que aquesta importància de que si baixen les taxes de vacunació es podrien reactivar malalties que avui dia tenen incidències molt baixetes en la nostra societat.
0: Efectivament, efectivament. Ja vos ho he dit abans, que quan deixem de vacunar, les malalties tornen. Mm-hmm. I això n'hi ha que tindre-ho en compte. El que passa és que, com no les coneixem, moltes d'elles no les coneixem, però mira, per exemple, el sarampión, que és una malaltia que n'hi ha molts països on bueno, en el món moren més de 100.000 xiques a l'any per sarampió. Nosaltres no, per què? Pues perquè teníem cobertures per damunt del 95%, que és el que ens fa falta.
2: Mm-hmm.
0: Però això també està baixant i se produeixen bosses de xiquets susceptibles que quan, bosses, xiquets i adults, que quan hi ha aquesta bossa se fa molt gran, entonces se produeixen aquests brots en determinades zones, no? I això n'hi ha que tindre-ho en compte també de que no ens poden descuidar perquè el sarampió mata.
1: O sigui, la coneguda pallola, que ja heu parlat fa uns mesos.
0: Sí, la pallola.
1: Sí, la pallola.
0: Exactament.
1: Pues...
0: ha dit sarampió per si algú no mos ho entenia.
1: Sí, sí,
0: la pallola,
1: sí. Bueno, així la coneixem molt per la pallola, clar. Sí,
0: sí, sí, sí, sí, sí. Però mira una cosa que poso ara a dir. A veure, n'hi ha molt controvèrsia, no, però la taxa de vacunació front a la grip en els xiquets pues no és alta. Està envoltant el 50-55%. Mm-hmm. Tots els anys moren xiquets a Espanya per la grip. I això no ho coneixem, però desgraciadament moren xiquets. En algo tan senzill com seria vacunar-lo, podríem evitar-lo. I jo crec que ningú pare vol que el seu xiquet que agarre una grip i que moltes vegades no li dona importància, pues sí, pugui tindre complicacions i pugui arribar a morir, no? Entonces, tenim que fer un esforç molt gran per part de sanitaris, però també per part de l'administració i vosaltres, com a mitjans de comunicació, que podeu fer arribar la veritat a la gent, pues fer un esforç per a que la gent entengui que no vacunem els xiquets perquè sí, sinó vacunem els xiquets perquè estem intentant salvar-los d'una situació greu.
1: Perquè és necessari. Ja baixi aquesta tessitura en el tema de la pandèmia, que matava a voltes més la grip que el propi coronavirus. José Antonio Forcada, president de l'Associació Nacional d'Infermeria i Vacunes. Gràcies per haver-nos atès. Una abraçada des de la ràdio.
0: Una abraçada i un plaer estar amb vosaltres.
2: Gràcies.
1: Igualment. Adéu, bon dia.
0: Bon dia.
1: Ara 10 minuts per a que siguin les 10 del matí.

0: I a casa nostra, l'ONG Greenpeace ha fet un acte de protesta este matí a la Ciutat de les Arts i de les Ciències de València. Ha sigut una protesta pel juí que dimecres té lloc a València contra uns activistes d'esta entitat que el 2021 van participar en una protesta contra un vaixell carregat de gas al port de Sagunt. La Fiscalia es demana 5 anys de presó per un delicte de desordre públic agreujat. Els membres de Greenpeace han pujat dalt de l'hemisfèric per a desplegar una pancarta i també n'han desplegat una altra sobre l'aigua a l'estany artificial. A Ceuta, avui esperen dos visites importants. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitarà este migdia la ciutat autònoma per quarta vegada. El líder dels populars estarà acompanyat pel president del PP europeu. L'altra visita serà la del ministre de l'Interior, Grande Marlaska, que hi viatjarà esta vesprada per a supervisar el triatge de les persones migrants que estan a la ciutat autònoma. Visitarà els centres d'acollida, les dependències policials i l'oficina d'asil. Mentrestant, s'ha registrat este diumenge un episodi de violència al port de la ciutat autònoma i coincidint amb una manifestació de la ciutadania per la crisi que viu la ciutat. Els manifestants, que es concentraven al port, han colpejat, llançat pedres i impedit que avançara el cotxe on estaven una diputada de Ceuta ja i un membre d'una ONG que està documentant esta crisi. Coincidint amb la concentració, s'havien difós en grups de WhatsApp que en el ferri que arribava a aquesta hora hi viatjaven membres del col·lectiu basc Negu Gorriak Dret a Sostre, que consideren proetarres i amb violència pretenien donar la benvinguda a rebutjar la seva presència. El cotxe de la diputada ha hagut de ser escortat després de moments de molta tensió i nervis. El vidre de darrere ha resultat trencat i el cotxe molt danyat. Ja han presentat denúncia a la policia i hi haurien dos detinguts. I dos apunts. En clau judicial, l'Audiència Nacional reprèn a hores d'ara el primer juí del cas de corrupció Lezo relacionat amb el PP, centrat en les presumptes irregularitats en la compra de l'empresa Inassa el 2001 pel canal d'Isabel II. Entre els testimonis d'avui, com diem, començarà a les 10, diversos agents de l'UCO, de la Guàrdia Civil, encarregats de la investigació. També l'Audiència Nacional jutja avui un presumpte jihadista acusat de col·laborar amb el Daesh i d'encoratjar a la comissió d'atemptats. Entre altres coses, hauria tingut com a objectiu d'un dels atacs la família reial saudí que passava les vacances a Marbella. Els esports, futbol. En les pròximes hores, Javier Aguirre arribarà a València. Eva Casany.
1: El tècnic mexicà estarà així ja entre avui i demà. L'acord està tancat per un any més entre ampliables si l'equip aconseguís plaça per a l'Europa League. Arriba amb el seu cos tècnic, incloent el preparador físic Pol Llorente. Així valora l'afició l'elecció d'Aguirre per a comandar l'equip.
2: M'agrada, a veure si podem fer un canvi en el xoc.
3: Tots no volen estar quan hi ha problemes, no? I n'hi ha gent que és d'agrair que quan hi ha problemes estiga.
2: A veure si és un revulsiu per a que les coses siguin millor.
4: És un entrenador acostumbrat a aquests temes, con experiència, i crec que sí.
5: Jo crec que és una realitat, és top.
6: Fa falta que posen moltes ganes i que juguen bé i que facin cas a l'entrenador, per segur, per a poder eixir de la part baixa.
1: El nou tècnic del València tindrà esta llarga parada de seleccions de 21 dies per a millorar el xoc de l'equip que ocupa la posició 19 amb només 4 punts. Tenen descans 8 tots els equips valencians de primera i segona.
0: Els deixem amb el programa Matí Directe.
7: A Punt Ràdio, notícies. El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
9: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
7: La ràdio ja no és com abans. Les vesprades d'Apunt Ràdio tampoc. Hem canviat.
10: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
7: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
11: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar. L'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tots. Esports a punt. la teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
12: Perquè tu també jugues este partit.
11: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
7: La nostra veu. La nostra identitat. El batec de tot un poble.
13: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
7: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que uneix totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobreix la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
13: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
7: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alacantí 96.5. A Punt Ràdio. Matí directe. Sergi Olcina.

0: Yo creo que enfrente tenemos un partido con problemas mucho más graves probablemente, donde no se ha tomado ninguna medida, no se ha tomado el verbo dimitir, ellos no suelen conjugarlo.
1: Anem ara a Alacant. El Tribunal Europeu de Drets Humans, o Tribunal d'Estrasburg, ha admès a tràmit la demanda presentada pel fill de la viuda de la CAM, on demanava un procés just per l'assassinat de sa mare. Redacció d'Alacant, Pere Conca.
2: Bon dia, sí. Vicente Sala Martínez la va presentar el febrer passat contra l'estat espanyol perquè reclamava un jutge amb totes les garanties pel crim de sa mare, Mari del Carmen Martínez. La dona de l'expresident de la CAM, Vicente Sala, va ser assassinada de dos tirs al cap el 9 de desembre de 2016 en un llavador de cotxes propietat de la família. El negoci en aquell moment estava argentat pel seu gendre, Miguel López, únic acusat, i que va quedar absolt després que el Tribunal Constitucional ho confirmara l'octubre de l'any passat.
1: Més coses a Alacant, a la ciutat d'Alacant. Avui hi havia prevista una nova sessió a l'Ajuntament de la Comissió d'Investigació del cas de les vivendes de protecció pública de les naus. En principi era l'última, però finalment s'ha ajornat. Maria Bravo, volem saber per què.
3: Sí, l'oposició d'Esquerres, amb el suport de Vox, ha forçat el Partit Popular a ajornar el debat de les conclusions de la Comissió de les Naus que estava previst per avui. Segons l'oposició, no era possible en un mateix dia presentar les conclusions i, a continuació, debatre-les. Han reclamat tindre les conclusions de tots els grups polítics per a poder estudiar-les a fons i després fer el debat. Finalment, la presidència de la comissió en mans del Partit Popular ha acceptat i serà el divendres 2 d'octubre quan es farà l'última sessió amb les conclusions d'esta comissió a la qual, recordem, no han acudit la majoria dels compareixents citats. A més, el PSOE, Compromís i Esquerra Unida Podem han anunciat també que, siguin quines siguin les conclusions, exigiran la convocatòria d'un plenari extraordinari per debatre-les.
1: En els esports parlem de futbol. La Junta Directiva de la Federació Espanyola de Futbol es reuneix este migdia per aprovar les propostes de renovació dels seleccionadors absoluts. Eva Casany.
4: Després del gran èxit que suposa aconseguir el Mundial este estiu, Luis de la Fuente serà renovat al capdavant de la Roja. Demà al migdia comença una nova concentració del combinat per a disputar els quatre primers duels classificatoris per a la Lliga de les Nacions. En la reunió a les Rozas també està sobre la taula la renovació del seleccionador absolut de futbol sala, Jesús Velasco.
1: Esto de moment, així la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Els deixem amb el programa Matí Directe amb Sergi Orsina.
5: A Punt Ràdio, notícies. La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. A això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
7: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
8: ¿Cómo afecta la inflación a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
9: No patisques. L'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
8: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la Marina Baixa, 101.2. Matí Directe, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
10: El programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies que ens du tots els dies a estar en antena des de les 7 del matí fins al migdia. En això vull dir que en cosa de 53 minuts complirem el nostre objectiu d'haver omplit, jo què sé, mira, de moltes sensacions el matí d'este dilluns 21 de setembre de 2026. Carme Bor, què tal? Bon dia.
11: Molt bon dia, Sergi.
10: Però, mal, que...
11: Quines ganes, sí, tot, ja. De, quines ganes tenia d'estar així en persona en tu.
10: Jo també, mira que vam estar ahí negociant, sí, tot l'estiu, pa camunt i pa cavall, total, pa acabar de coses, pa acabar parlant de coses que mos passen, que, mira, a ningú que li passe, però que a partir dels 50, què vols que te diga?
11: Te ho anava a dir. Sí. Això, tots hem de caure ahí i poc se parla.
10: I tampoc és un secret que, escolta, que arribes a 50 i que els passes, sobretot. Eh?
11: I tant. I insistís, poc es parla, poc se sap i poc s'entén. Ara...
10: On diries tu que comença... Com podíem... com Mariajo també està, és del club nostre, on podíem dir que està la frontera eixa i quina és la cosa que dius... Mira, ara sí que és de veres que encara que jo no vulgui i vull anar de Sofia Loren per la vida, el 50 no me'n lleva a ningú.
11: Sí.
10: Tu em diries que està a aquest moment. I ara vos diré jo el meu.
11: Tampoc és d'un dia per a un altre. Jo vaig notar, sobretot, el caràcter, l'agrior. Sí. L'agrior a voltes de... Més que l'agrior, el... ja no aguante. Nota que no aguante molt a la gent.
10: Lo de... Estic convertint-me en ma mare, en el meu cas en mon pare, també. Això... No el passa?
11: Sí. També coses que te deien ta mare i que fa... I ara estàs fent-lo tu, també com a mare, en el meu cas, per exemple. Sí. Però ja t'he dit, jo sobretot és un poquet de... Ai, què m'està passant? No sé, que me toquen així i bote, saps? És com que...
10: T'has tornat més susceptible?
11: Molt més susceptible.
10: La pell més fina.
11: Sí, i això les dones saben què és. Per això t'he dit que poc es parla i poc s'entén.
10: Home, però perquè esteu de canvis d'humor tot el dia, no?
11: Tot el dia, clar. Són les hormones amunt i avall, que és igual que te passa en l'adolescència. Jo dic que és molt semblant. La menopausa és molt semblant al que te passa... A l'edat del pavo, però al revés, que te passen coses que dius, ai, què m'està passant? Per no parlar dels calors, les asfíxies i tot això, que no te deixen ni dormir.
10: Sabeu això, jo en què ho contrarreste? Perquè igual que les dones tenen la menopàusia, els homes també passen per aquesta etapa...
11: Diferent.
10: A la que anomenen pitopàusia,
11: per donar-li. Sí, sí.
10: Però que és just el contrari del que vos passa a vosaltres, és a dir, i posar una cosa molt clara, quan no teniu ganes de gaites, sí, ni de res, en el vostre, diguem, devenir hormonal, resulta que el senyor que tens al costat li pega per lo
11: contràriament, efectivament.
10: I dius, la naturalesa puede ser más...
11: Correcte.
10: Sí, aixes coses passen, no
11: sí,
10: sé
11: sí,
10: per què.
11: Sí, sí, que passa. És de veres. A lo millor als homes les pega per més i a les dones, a lo millor, pues, no tens ganes o jo què sé. I, és molt curiós també com se compara quan tens la menstruació, sí, més o menys puntual. I te passen coses i diuen, ai, és que li va baixar la regla. Sempre m'ha donat una ràbia això, que pa què.
10: Això és clar, com de dir-te histèrica, el mateix, el mateix fundament.
11: Ai, deixeu-la perquè és que l'ha avisat la regla. Pues ara igual, ai, és que està en la menopausa i clar, les hormones se la mengen. I a lo millor, che, no tindràs tu res a vore en això?
10: Possiblement, que sí que és un efecte col·lateral.
11: Correcte.
10: Sabeu que mos posa molt xungo als tios? Bueno, a mi això... Jo no sé per què la natura i les hormones, arribats a una edat, els homes mos deixa sense pèl en el cap. Mhm. I dic jo, al nostre senyor, al cosmos, a qui siga, per què feu que mos caiga el monyo del cap i mos isca en les orelles, sí, en els lòbuls, en el nas? És a dir, no puc pentinar-me el cap, però puc pentinar-me les celles de lo que
11: em
10: creixen.
11: No toca, efectivament.
10: Per què? Això per què passa? Pues són...
11: Però escolta, a les dones també ens passa en el greix corporal,
10: sí,
11: és a dir, tu vas a lo millor aprimar-te, però del primer que t'aprimen al millor tot el mamelles,
10: sí,
11: després tot te'n va així a la barrigueta.
10: Sí, i dius, i per què no mig més amunt?
11: Abdominal.
10: Claro.
11: Exacte. Sí. Dius, per què no es repartís això? Que tenga el solomillo, perquè és com una espècie aixina que t'envolta.
10: Els homes, els homes, tu veus els senyors estos que estan un poquet més, ja que la cosa està canviant, i dius, i el culixe? On està el culixe tan ben posat?
11: I
10: ese cul s'ha de pujar cap amunt. I les dos galtes del cul les tens així, en los flancos, que diuen, no?
11: O se puja o desapareix.
10: O desapareix.
11: Que també hi ha casos que dius, ostres, el cul carpeta, que es diu.
10: Es diu cul carpeta.
11: Es diu cul carpeta de tota la vida. I això sí que era, ella diu que sí.
10: Pues mira, això...
11: És dos sexes, eh?
10: Sí,
11: també.
10: Sí, sí, sí, sí.
11: Quan analitzes un cos humà i dius, el cul... No hi ha, pràcticament.
10: No, jo tenia un amic que estava superacomplejat d'haver-se quedat sense cul a una determinada edat, tant que estava plantejant-se posar-se cul i tot. Eh?
11: Veus? O sigui, clar,
10: mira,
11: sí,
10: afortunadament, avui en dia te pots posar coses. Sí. Llevar-te-les és més difícil.
11: També te pots llevar, eh? Es lleven pit, es lleven d'on sobra.
10: Ja, però la inversió...
11: Però... Jo crec que avui en dia pràcticament pots fer de tot, no?
10: Ja.
11: Pràcticament
10: de tot. Són els avantatges de la vida, que te pots fer de tot.
11: Correcte.
10: No te coneix ni ta mare, però...
11: te pots fer de... Com tu m'has dit si se pot fer.
10: Sí, sí.
11: Te pots fer. Després ja, efectivament...
10: Com poder-se fer. Sí, sí,
11: estàvem
10: sí,
11: parlant
10: sí, sí,
11: fa no res, tu i jo, així,
10: d'algunes
11: persones que deixen també en pantalla i dius... la nota canviada.
10: Ai, em vaig liar una jo este estiu. Jo tinc la mania... de que les persones que se posen els implants estos d'ara, dels tornillos i tal, cosa que em fa una por, que pa què, perquè jo n'he vist a cada uno que la cara li la deixen guapeta, jo crec que al final acaba notant-se. Si no t'acerten el tamany de les dents, el que tenies abans, acabes parlant així un poquet com si te sobraren dents, no? I estic convençut d'això. I este estiu, una de les amigues del poble, que va vindre en un teclat que, vamos, que ni B.B. King, posava totes les dents superblanques i perfectes, però parlava raro.
11: Claro.
10: Com si portara més de quarta i mitat
11: no
10: de dents.
11: No l'ha encaixat bé. No l'encaixava...
10: No. I jo li diria, està li enviant l'estacada del segle, però al final acaba parlant en Xina, que no podia com tancar la boca del tot.
11: I les dents massa blancs, que tampoc és natural.
10: Ja, menys mal que no li vaig dir res, perquè és que resulta que la dona, pobra... li tenien que haver posat les dents que li tocaven, però no sé quina salvetat va tindre l'odontòleg, que li va tindre que posar unes provisionals per passar l'estiu.
11: I damunt de l'estiu.
10: Sí, sí. Ben fetes del tot no estaven, perquè eren provisionals, com tot en la vida, i per això parlava com si tinguera la boca plena de cigrons.
11: En el que socialitza a l'estiu, eh?
10: Sí, quan
11: millor has d'estar, efectivament.
10: Pues menys mal, jo que no tinc filtro, que això és una de les coses que el passen a partir d'esta edat.
11: Sí.
10: No li vaig dir, escolta, no te les han acertat del tot, no?
11: Mira, sense filtre és una de les coses també, efectivament, que es nota molt en aquesta barrera màgica i espectacular de 50.
10: No som l'Hermínia, l'abuela del Cuéntame, que pareix que ara últimament ja pega per despatxar-se.
11: Al revés, jo crec que els 50 són els nous 40, és a dir, molta gent està molt millor, si m'apures, quasi que de jove. És a dir, 50 és una edat a partir de...
10: A qui li vens tu això? Perquè...
11: No, jo, de veres que sí.
10: T'entra una persona en 20 i pico. Perquè ara se porta molt lo de los daddies i lo de las mamis i això.
11: Sí, el sugar.
10: El sugar, que ara resulta que les gustamos a la gente que és més jove que nosaltres, no? I dius, però si podria ser tu un pare. Claro, tu això...
11: Totalment.
10: Per molt que jo intente clavar-me en el cap, que els 50 d'ara són els 40 o els 30 d'abans... No puc entrar en això, mira.
11: No, però sí, és de veres, que ara, no sé, és un altre... No sé, la roba, l'estil... Jo mateixa de quan estava present...
10: Sense cul tampoc te pots posar algunes coses.
11: No, me referís en la moda en general, quan en l'anterior televisió i tal, ara veus imatges i dius, ah, senyor, si pareix ma mare, aquella... Pareix la mare de la que som ara.
10: Jo tinc...
11: Jo ho trobo així, almenys.
10: Claro, tu que també portes igual que jo, així, més anys que
11: Paquet.
10: Jo me recordo de les famoses ombreres que mos posava així, Esperanza, te'n recordes de la modista?
11: Sí.
10: Jo me recordo que m'agarrava la roba, com jo normalment al principi gravava en croma darrere i no tenia que manejar-me molt, claro, pesava 56 quilos, tenia una talla de Pepito Grillo, no? I aquella dona en alfilers, primer t'agarrava les ombreres perquè estàvem en els 90 i les ombreres eren sagraes, i després, clar, darrere perquè te quadrara un poquet la jaqueta. Sí, és que aquestes coses...
11: Les modes han jugat molt en contra, jo crec, en algunes èpoques.
10: Avui en dia estàs desitjant que se porten les coses amples com en guany, que es portaven, no sé, Marina m'ho va explicar, com si la roba te hagueren deixat que fora d'una altra persona, doncs es porta això ara.
11: Sí.
10: A moltes molt bé.
11: Inclús les camises d'homes per a les dones, i així d'ampletes, sí. A mi m'agrada la moda aquella.
10: A veure, que es noten les coses menys, una miqueta menys.
11: Sí, a mi m'agrada.
10: Però vos tinc que dir una cosa. El punt d'inflexió meu de quan dius això ja no és el mateix que era, és quan el braç no dona de si. És a dir, quan vas a llegir alguna cosa, i no tens prou braç...
11: La presbícia t'estàs referint...
10: El misteri de la lletra xicoteta. Ahir és quan ja dius...
11: Tens tota la raó.
10: Les coses ja no van a tornar a ser igual.
11: Tens tota la raó. I no tornen a ser igual, en aquest sentit, mai.
10: Tens que apartar el telèfon, el menú del restaurant quan vas, o jo què sé, o tens que mirar les coses...
11: Tot.
10: Si te'n vas a veure una cosa de, jo què sé, una tanca de publicitat de l'autobús, i tens que anar cap arrere per poder veure-ho bé.
11: Tot, absolutament.
10: Sí, tu, no n'hi ha cosa bona que siga que digues a partir d'ara serà tot millor.
11: Confundixes el 8 en el 3, el 6 en no sé què, si no encertes una. unes deveres. Tens tota la raó. Te compre el tema presbícia, allargament de mà, m'agrada molt com ho dius, sí. I te compre el de sense filtre, bueno, sobretot.
10: I el perill d'estornudar.
11: El perill d'estornudar, també, també.
10: Però dona
11: igual. I de votar.
10: Sí, sí. Sigues tio o tia, a sí. partir d'una edat, estornudar és perillosíssim.
11: El cos és així, és així. Sí,
10: sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, i l'últim que avui mencionarem, i ja la setmana que ve parlarem de més coses d'estes. Quan se t'atrofia el GPS personal, que això a mi m'ha passat a munt de voltes, que estàs en casa, estàs fent qualsevol cosa, jo què sé, estàs scrolleando, que es diu ara, que tots hem caigut en això.
11: Lo del ditet, no?
10: Lo del ditet, què dius?
11: A veure, pa camunt, pa cavall.
10: Vaig a veure una pel·li, està a vesprar, i t'assentes en el sofà, que dius, este moment el que Marc no aprofitaria cuinant, ni estos guais que n'hi havien així tampoc, però tu dius, va, jo tampoc. Sí. Me'n vaig a veure una pel·li o me'n vaig... I tens en una mà el mòbil, i xum, xum, xum, xum, xum, i en l'altre tens el mando de la tele, i xum, xum, xum, xum, que acaba la vespre i no has triat ninguna pel·lícula, ni has tret res de profit en el mòbil.
11: Sí, sí.
10: Bueno, pues en una d'ixes, això que tal es diu, vaig a la cuina. Vas a la cuina per una cosa determinada, no? I quan arribes a la cuina, el teu GPS
11: així?
10: Dius... Què faig jo així?
11: Què faig jo així? Això sí que ens ha passat a tots més d'una vegada.
10: Però lo millor de tot, de quan arribes allí i no saps a què anaves, la cosa més recurrent és pues obri la nevera. Clar. Com si en la neguera estigués la resposta... el que tu anaves a buscar a la cuina.
11: Però a voltes sí està. A mi m'ha passat al revés. Obri la nevera i troba potser unes galetes que no haurien d'estar ahí. És a dir, és que igual sí que està en la nevera.
10: Ella demostra que comences ja a no estar bé perquè has clavat les galetes en la nevera.
11: Esa és el que te dic.
10: Sí, sí,
11: però
10: sí, sí, sí.
11: Després sí que te'n ve. Que vinc ja així. El que has de concentrar massa, pense. El que abans te venia de sobte, pues, has de dir que venia, que venia, que venia. Pensa, per l'amor de
10: pues
11: Déu.
10: Jo el de la nevera arribe a repetir-ho diverses voltes al dia o inclús en el mateix moment, com si la nevera fora l'oràcul on trobes allí tot sí. lo que les respostes, que no hi ha en una altra sí, part sí, de la vida, sí, sí. estan en la nevera. Oi.
11: Jo saps el que faig ara? Vaig en una llibreteta per casa, també anotant, pues, això, estàs... Ai! L'ai! No sé què, tal. He d'anar en una llibreteta ja a proper de mi.
10: Pues parlant de la nevera, jo moltes d'aixes coses me les apuntava en la nevera. Des de que... A veure, antes això no estava de moda, però des de que mos vam tornar més yanquis, el posar cosetes en la nevera i poder apuntar i a pegar-ho allí en els imants i tal, pues mira el punt que arriba, primer, que encara que m'ho apunte, no entenc
11: no
10: la
11: entenc
10: meva
11: la lletra. Ui, així hem de parlar molt, eh? Així tornarem, perquè hem de parlar molt.
10: Sí, i després, el que has apuntat, no te'n recordes perquè ho havies apuntat, amb lo qual, el que...
11: O intentes en recordar-te, vas al súper sense la llista, de vaig a fer un exercici de memòria
10: sí.
11: i tornes a casa a comprovar que t'has deixat la meitat. La meitat de coses estàs deixant.
10: Bueno, i després acabes comprant tot lo que no el feia falta, veritat.
11: Sí.
10: Una cosa sí que he après d'estes edats, que pareix que això és inherent a totes les etapes de la vida, que no tens ganes de comprar en fam.
11: Sí, això ho diuen els psicòlegs, hauran de tindre raó.
10: Perquè t'ho menges
11: perquè
10: tot.
11: Perquè t'ho compres tot, sí.
10: Però, bueno, no t'ho menges... Avui en dia, aquí això és una altra cosa, t'ho menges tot en fam o sense fam. Heu de ser.
11: Sí, així és.
10: L'ansietat de l'edat, veritat, Carmen?
11: Ai, l'ansietat... moltes jo... portes obertes
10: sí, sí, sí, sí, sí, moltes portes obertes que a partir d'ara, si
11: vaig
10: vols descobrir...
11: Vaig apuntar-ho la llibreteta meua.
10: En el mòbil.
11: En el mòbil.
10: En el mòbil, que ara diré la última. Acabes comprant un mòbil d'estos, o sea, que fan de tot, i al final és com el cotxe. Tu que acabes fent en el cotxe? Assentant-te...
11: Arrencar
10: i conduir. Pues això és el mateix. Cridar, que criden,
11: tal
10: i com
11: qual.
10: A molt whatsapps.
11: Que dure però... la bateria, que dic jo, i pou més.
10: En fi.
11: Que me quede com estic, senyor.
10: La pregunta és, quant de temps mos queda? Sofi se fa un poquela. A mi conmigo no va esto.
11: Quant de temps... Ai, anirà.
10: Quant de temps mos queda perquè els nostres fills o els nostres nebots o qui siga mos compre un telèfon d'estos que només el telèfon són tecles?
11: Que siga d'emergència. Que diguem, pa ubicar-nos.
10: Recorden que la setmana que ve
11: sí.
10: te'n compte una d'aixes bones
11: vale.
10: de la nostra edat de pujar en els ascensors d'ara, que són com els mòbils, que només tenen de l'1 al 9. I tingues que pujar, per exemple, al 21.
11: Val.
10: La setmana que ve t'ho
11: compte. Ho apunta en la llibreta. Sí, sí,
12: sí. Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
13: The National Football League welcomes you to the Apple Music Super Bowl 60 Halftime Show.
14: Qué rico es el latino. Hoy se

0: Ràdio. El racó d'Ademús, 98.6.
1: Doncs l'any 37 no res haurà acabat el programa i ens ha passat el matí en un sospir. Quan estàvem parlant de les coses dels 50, en dia l'amic Vicente, d'on tinguem, diu... Olvideu els 50, Sergi. Lo nostre ja són més dels 60 que dels 50 perquè estem més prop d'ells. Pues mira, també, per què anem a negar-ho? Però jo crec que una volta ja la cosa passe de 50 a 60, igual... tenim altres reptes que afrontar, com per exemple poder, no sé si poder pujar les escales d'una o que els genolls no els fallen en moments determinats, que també comencen a passar ja eixes coses. Bé, independentment de tot allò que anirem parlant amb Carme Bord a partir de la setmana que ve, avui ha sigut com una espècie de tastet, ara a aquestes hores el que fem és obrir una finestra directa al millor cinema, perquè se'ns anem cap al nord, concretament fins a la seva gran cita cinematogràfica de l'any, el Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. Allà, entre catifes roges, però diria jo pràcticament de tots els colors, projeccions exclusives i molta lluentor, tenim els nostres ulls i les nostres orelles, que són dos personetes que bé les coneixeu perquè han format part del nostre equip en més d'una ocasió. No es perden ni un detall del que es cou en les sales ni en els debaes, perquè són les nostres autèntiques especialistes en cinema. Així que saludem ràpidament a les nostres companyes, Alexia i Adriana, les entendides. Xiques, què tal, com esteu? Bon dia.
2: Home, Sergi, quant de temps sense parlar en tu.
3: Tenim moltes ganes de tornar.
2: Sí, estem contentíssimes. Com estàs tu? Com
1: va per la ràdio? Encantat de la vida. Mira, si estem en la ràdio, pues peleant la Mariajo, la Lucy, tots, és de sempre. Però, a veure,
2: tots com sempre.
1: Afortunadament, en Adriana no tal, Alexia, però tu pel barri sí que el trobes.
2: Sí, sí, passejant els bossos, anant a la papereria, qualsevol cosa, qualsevol cosa. Jo sóc molt de passejar-me pel barri, tu ja
1: ho saps. Ja ho sé, ja, sí. Escolteu, quines són les pel·lícules de les quals tot el món parla? Quines estrelles haveu aconseguit caçar ja? Què és el que està coent-se? Conteu-mos, quina és l'última hora del festival?
2: Te contem cosetes d'enguany. Per la catifa roja ja han passat, com sabreu tots i totes segurament, Brad Pitt, que nosaltres dos no l'hem vist, però les companyes se l'han trobat per ahí pel carrer.
3: Sí. Ara el comentari habitual és, t'has vist a Brad Pitt?
2: Sí, ma mare, Adri, has vist a Brad Pitt?
1: I Alexia, m'ho crec, perquè ella, tot i que pareix més descarada, és prou prudent, però que tu no t'hagis tirat de, vamos, en planxa a poder veure o tocar a Brad Pitt, no m'ho crec.
3: No, no és el meu tema.
2: No, no és el nostre estil. No, no és el nostre estil. Estem esperant, per exemple, Lluís Garret, que és el prota.
1: Ni per mitologia pura no vos dona, no vos fa...
2: Seria més, tens raó, seria més per mitologia pura. Jo li diria a Adri que m'aproparia a ell perquè a ma mare li faria molta il·lusió.
3: Sí, més per ixa, sí, raó, que per nosaltres.
1: I per fer
3: rabiar
1: a unes altres, també, no?
2: Però mira, nosaltres som més de vore a Penélope Cruz. Ens faria moltíssima il·lusió creuar-nos en Bardem i Penélope. Sí. Això, els reis d'Espanya. Jeremy Irons també ha passat per ací. I mira, vàrem anar...
1: Jeremy Irons? Però deu estar major ja, no?
2: Està major, sí, confirmem.
1: Sí,
2: confirmem.
1: Claro, sí.
2: I
3: també una de les estrelles, no?, i la protagonista d'aquesta edició va ser Naomi Watts, que vam estar en la gala, doncs, on els va rebre el Premi Donosti, que de fet mai havíem estat en una gala de Premi Donosti i va ser com molt curiós, no?
2: Sí, arribarem, estava tot el món esperant a l'escala per a fer-li vídeos, fotos i tal, i entrarem en l'auditori i, escolta,
3: estava asseguda
2: raere de nosaltres. Bueno, ella no, però el paperet en el seu nom estava raere de nosaltres, o sigui, teníem possibilitats de trobar-nos en ella, però no va passar. Però en directe és a lo que a tu t'interessa.
1: Una coseta, heu parlat de Penélope Cruz, que, bueno, Mariajo diu que està guapíssima, m'imagina que sí que donareu fe d'això, però que estarà superpletòrica perquè, bueno, una de les pel·lis en les que participa, com és La bola negra de los Javis, ella està sent un dels revulsius totals, no?
3: Sí, totalment. És que, de fet, és el seu any, no? Diguem, perquè té tres pel·lícules que estan triomfant moltíssim. Una d'elles, òbviament, és La bola negra, no?, que candidata pels Oscars per Espanya, però també probablement...
1: Multicandidata, no? Sí, sí.
3: Sí, multicandidata. Sí, és una de les favorites. Però
2: ja després, diu que és guanyadora.
3: Sí, ja la gent després també que... té una altra pel·li així d'Olivia Wilde, de la invitación, sí, al propi festival, o sigui que és el seu any.
1: Deixeu-me que faci una última pregunteta.

0: Vos feu una idea del que suposaria, a banda de poder emportar-te l'Òscar a millor pel·lícula estrangera, que una pel·lícula espanyola s'emportara els guardons que normalment s'emporten altres pel·lícules més de caràcter internacional, jo què sé, americanes, britàniques, els de sempre?
1: És que, per exemple, l'últim exemple que tenim és Paràsitos, no? Sí. Però és molt difícil que una producció d'una altra cinematografia arribi als premis importants, diguem, dels Oscars. I enguany jo crec que tenim moltes possibilitats. O sigui, estem molt nerviosos. Ja l'any passat amb Cirat va ser molt... un any molt important, no?,
2: del cinema espanyol.
0: No parleu de Cirat, que no és una de les meves favorites, que diguin.
2: Tampoc nostra.
0: Oh, que cosa més marciana de pel·lícula, per favor. Però bueno, al que anàvem. M'imagino que la presència valenciana, no, xiques?
2: Exacte.
1: Ara que ens ocupa, que és este festival, no?, és la presència valenciana de...
2: Tenim en secció oficial El mal padre, de Roberto Bueso, que això és com una fita molt important per al cinema valencià, que una pel·li estiga en secció oficial, i ja la vam nosaltres esta vesprada.
1: Sí, esta vesprada, ja és la primera projecció, sí. I un festival també és un lloc on trobar pel·lis de producció valenciana en altres seccions, perquè més enllà, no?, de la secció oficial, també tenim una altra joia ya menos coneguda, ¿no?, de la que anem a parlar ahora, que es A veces me entra tristeza, otras veces rebelión, que es un título.
2: ¿Qué te parece el título de esta peli?
0: Pues que es algo tan de cada día.
2: Sí, veritat, mira, te conté.
1: És una repel·li de la directora argentina Maria Paz.
2: I té producció valenciana, Paiwet Films, que és d'Anna Camacho, i Cosa Bona Films, que és de Juanjo Moscardó. Te conté una mica de què va la peli, que va passar per la Jornada de Gliautori, que això és el Festival de Venècia, i va anar allí el millor pel·lícula, i ha vingut directa a Zabaltegui, que és la secció en la que competeix, així en el Festival de Sant Sebastián.
1: Des de Venècia escoltàvem a la seva directora, que deia que el pitjor que podem fer en un context així, no?, dins de l'Argentina d'ara, és com deixar de filmar, no? Ella continua fent pel·lícules en un context de moltes coses en Argentina, doncs no estan bé per al cinema. De fet, hem pogut parlar estos dies amb una de les seues productores, la valenciana Anna Camacho, no?, a qui li hem preguntat si donar suport com a aquest cinema, és un cinema de l'urgent, no?, que es diu, no?, de rodar ara, no?, amb el que tenim, no?, amb el que tenim a mà, que és el que sembla, que és el que marca les propostes del cinema argentí ara, va ser com l'impuls inicial d'ella, no?, de la seua productora, i que la va animar a entrar en el projecte. L'escoltem a veure què li va seduir d'esta proposta.
3: Nos cautivó y nos acabamos de decidir al ver su propuesta, que nos pareció original porque vas navegando en una historia de amor y tiene un giro de guión que hace que profundices y reflexiones sobre la dignidad en el trabajo de una forma que realmente emociona. Nos sorprendió gratamente el buen uso de los recursos que hay en el film, tanto a nivel interpretativo, Eva y Roger, por ejemplo, están magníficos, así como el uso de los espacios del Museo Reina Sofía, las calles de Madrid.
2: Sergi, per a que entengueu els oients i vosaltres de què va una mica la pel·lícula, Eva és una directora de cinema i Dante un historiador, i ambos es coneixen en Madrid, i la ciutat es converteix per a ells com un territori desconegut. Ells es desplacen, van sense rumb, i en aquesta trobada naix una amistat molt especial.
1: En el moment de la pel·li es diu: per a què tanta pel·lícula, per a què tants llibres, no? Perquè és com una invitació a mobilitzar-nos, no? Estan passant moltes coses al món i és el moment com de despertar, no? I bé, com dèiem, la pel·li va tindre la seva estrena mundial a Venècia, amb premi important.
0: Sí.
1: El primer moment en què la pel·li es va veure, i de fet és com... comença el moment en què la pel·li es llança al món, no? Aprofitem aquest ratet de conversa amb Anna Camacho per a plantejar-li també aquesta idea, no? Si pensa que és una pel·lícula que també es treta una línia entre la vida corrent de la gent i el cinema.
2: Escoltem.
3: En mi opinió, el ser humà disfruta de les històries, del cuento, del ser contado. Esto activa algo muy profundo en nosotros que hace que empaticemos con realidades cercanas y alejadas de nosotros y que las vivamos en primera persona. Este film nos detiene amablemente en el tiempo un ratito para ver la realidad de personas que seguramente forman parte de nuestro entorno con las que no llegamos a conectar.
0: Está bien, ¿no? Hay ese tipo de reflexiones.
2: Està superbé. I ja per a tancar en Anna, pues, li hem

0: preguntat que com va rebre el públic aquesta pel·lícula i què faran a partir d'ara, perquè sabem que estan en el Festival de Sant Sebastià, sí. Però una d'aquestes pel·lícules que són com menys comercials, per dir-lo d'alguna manera, on van ara? Van al cinema, van a més festivals, van a plataformes directament? L'escoltem.
1: Pues ver la película con público por primera vez siempre te anima a seguir produciendo películas y a seguir en la industria. Me sorprendió el humor y sonrisas que se activaron en la sala y la verdad que disfruté mucho con la experiencia compartida. Tuvimos una acogida muy buena desde el inicio. Jornatell, autor y todo su equipo nos hicieron sentir como en casa. Es un ambiente muy distendido, familiar y cinéfilo. Y la verdad es que el premio ha sido un sueño. Ya estar seleccionados en el Festival de Venecia era una maravilla, así que el premio ha sido una super noticia. Estamos cerrando justamente ahora las primeras ventas a nivel internacional y también tenemos confirmado un largo recorrido en festivales que poco a poco iremos desvelando porque de momento es confidencial. Y nos hace muchísima ilusión poder hacer que la película se vea en España, tanto en salas como en plataformas. Pero ahí seguimos. Ojalá confirmarlo pronto.
2: A veure si arriba pront, això, és de veres.
3: Sí, i recomanem també que té més projeccions dins del festival, a Sant Sebastià, o sigui que la gent que s'acosta al festival aquests dies que aprofite també per a veure-la, que estarà per ací, per Sabater i Tabacalera.
0: I Sergi, no volíem acomiadar-se sense preguntar-te abans què has estat veient tu últimament?
2: Buah.
0: Què has vist?
2: Pues,
0: què has vist?
2: Si te soc sincer, no he pogut veure quasi res, perquè en aquests horaris que portem ara i els que hem portat en les últimes setmanes no m'ha donat la vida per a veure pràcticament res, vos ho tinc que dir de veritat. Estic molt intrigat i crec que avui es projecta fora de concurs, si no m'enganye, el Sacamantecas.
0: Bueno, ahir la varen veure.
2: Sí, sí. Vosaltres no heu vist la de López Vázquez, la del 70?
0: No, però varen veure esta de ahir i ja...
2: El Bosque del Lobo, doncs hauríeu de veure-la també abans de veure la de... Sí, el Bosque del Lobo. El Sacamantecas, pues mira, en este cas és José Luis López Vázquez, que és el que fa ara Antonio de la Torre. Sí, sí, bueno, i què tal?
3: Sí, sí, sí. És una llegenda, sí,
0: sí. No va ser la nostra favorita.
3: No, una gran decepció, de veres, perquè ens agradava el director i els seus treballs anteriors, però és com...
0: I la protagonista és Patricia López Arnaiz, que és la millor actriu d'Espanya, per a
2: que
0: enganyar-nos.
2: Claro que no.
0: Però, tot i així, no...
3: No serà una de les...
2: No li vau traure el suc que li esperàveu, no?
0: No. Se nota, i parlarem en companys, se nota que n'hi ha diners. És una pel·li que té una molt bona producció.
3: La música, per exemple, és una de les coses que més m'agrada. Sí.
0: Té una bona fotografia, té una bona, de veres, una bona producció. Però narrativament no hem entrat absolutament res. Res.
2: I què més queda, entonces, per a poder acomiadar avui?
0: Doncs mira, com te diem, Roberto Bueso, el mal padre, que l'anem a veure esta vesprada, i també demà connectarem amb vosaltres per a parlar-vos del nou documental de La Societat de la Nieve.
2: Derivat de la peli, no? Claro.
0: Exacte, té producció valenciana, va a Netflix, però això es fa molt així en el Festival de Sant Sebastià, que se fan com formato film per a veure sèries com totes de seguit. Estes són 3-4 capítols que en unes 2 horetes ja l'has vist, però n'hi ha algunes que són 5 hores. Mira, Adri,
3: de fet, sí, ja he estat al cinema este matí, a les 8:30, he anat a veure una d'aquestes projeccions que deia Alexia, no?, de sèries. Es una serie de Pablo Larraín, del director Chile, Los Muertos Tristes, que la han fet película para proyectarla así.
2: Qué bon rollo todo de títulos de Steven Jen, ¿eh?
3: Sí, pero sí, mira, es una serie que adapta novela de Mariana Enríquez, que es una directora, escritora argentina muy influyente.
0: Pero tú sabrás quién es ella, sí. Seguro.
3: Pero será una serie que se estrenará a Netflix, pero ahora la han fet en format llargmetratge per al festival y tenía muy buena pinta, ¿eh? Me va a agradar muchísimo, sí.
2: Pues parlarem estos días de eso, chiques. Passeu tot el millor que pugueu, no deixeu de tocar tocar ni respirar ni... I si és precís no. llepar a ningú, si és tèrcia...
0: No. Ara se n'anem a fer-se uns pinxos, una birra, un xacolí...
2: Unes gildes, que són la tapa de moda ara, les gildes.
3: Sí,
2: de valor,
3: sí,
2: però que no piquen, eh? Molt bé,
3: està
2: xiques.
3: Està d'estrada més pelis.
0: Moltes gràcies, Sergi.
2: Àlex i Adriana, les entendides. Una besaeta molt forta. Fins demà. Un besaeta.

0: És migdia. A Punt Ràdio. Notícies.
1: L'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, s'ha negat a contestar a les preguntes dels diputats en la Comissió d'Investigació de la Dana del Congrés. És la segona vegada que ha de donar explicacions en esta comissió sobre la seva gestió i la del seu Consell en la barrancada del 29 d'octubre de 2024, que va matar 232 persones a la província de València. Mazón, que compareix en esta comissió des de fa menys d'una hora, ha dit que no dirà res públicament fins que acabe la instrucció judicial. Escoltem també la diputada de Més Compromís, Àgueda Micó.
2: Diu, bàsicament, que les morts eren inevitables i que feren el que feren vostès, fer el que fera vostè, i ses 232 persones s'hagueren mort igual.
3: L'autor del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilitat. Como ahora estoy personado en el procedimiento y tengo acceso completo a la causa, por fin, estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
2: Vostè no té vergonya ni la coneix. Sap el que passa? Que com la Fiscalia del Tribunal Suprem està investigant-lo a vostè per mentir en esta comissió d'investigació, jo crec que vostè té por de vostè mateixa.
1: La comissió continua a hores d'ara. Acaba d'intervindre el diputat d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que està esperant la resposta de Carlos Mazón. Encara sobre la Dana, avui no només mirem al Congrés, sinó també a jutjats de Catarroja, a l'Horta Sud. Este matí ha declarat com a testimoni un treballador de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Allà a Catarroja està Santi Hernández.
4: Sí, ja ha acabat així el jutjat de Catarroja la declaració del cap de la policia d'aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que ha declarat així que la funció de la policia d'aigües no és la de ser un servei d'emergències. Ha declarat que el treball d'esta policia d'aigües consisteix en avaluar els danys, però no en alertar. Es dediquen a fer informes el dia després d'una riuada o d'una dana, com va ser este el cas. Ha reconegut a preguntes de les acusacions i les defenses que hi ha un dèficit de personal en este servei, però que el 29 d'octubre, el dia de la dana, no van rebre cap petició d'informació ni per part de la Confederació, ni tampoc de la gestió de l'emergència, ni tampoc de cap alcalde.
1: Més coses, presentada l'ampliació de la CB60 entre l'Olleria, la Vall d'Albaida i Terrateig a la Safor. El tram que falta, de 44 quilòmetres, desdoblarà la via actual i connectarà l'A7 amb l'AP7

0: 7 i la Nacional 332. La nova obra, dividida en tres trams, costarà quasi 350 milions d'euros i comunicarà la Canal de Navarrés, la Costera, la Vall d'Albaida i la Safor, així com la resta de comarques veïnes. En l'acte ha participat el president de la Generalitat, Juan Fran-Pere Llorca, i també, entre d'altres, l'alcalde d'Albaida, Juan Carlos Roses. Escoltem Pere Llorca i Roses.
1: Aquesta seu i 60 va ser un abans i un després a la connectivitat a les comarques de la Canal de Navarrés, de la Costera, de la Vall d'Albaida i de la Safor, que ja en el proper any 2027, com a molt tard, estiguen ja les obres en marxa. En els propers anys tindrem una altra carretera desdoblada.
2: Que posa accent en allò que, per damunt de qualsevol xifra, ha de ser una gran prioritat: la seguretat viària d'aquesta via. Quan parlem de desdoblament de la CB60, no podem parlar únicament de quilòmetres d'asfalt i de terminis d'execució. Hem de parlar de vides humanes. Hem de recordar totes aquelles persones que han patit accidents.
0: Es parlem ara d'una situació curiosa. El poble de la Granja de la Costera va avui a les urnes per a votar si volen que les campanes de l'església tornen a tocar de nit. El referèndum ha alçat molta expectació entre el veïnat. Anem fins allà, en directe, perquè la votació ha començat fa una hora. Sofia Riego, conta'ns.
3: Tot va començar per una queixa veïnal, un xic que viu al poble i que tenia moltes molèsties per a dormir pel so de les campanes durant la nit. Va anar a l'Ajuntament, on va reclamar pel seu dret al descans, que està emparat per la llei. El consistori, com a resposta, va suprimir els tocs de campana automàtics de 10 de la nit a 7 del matí. De dia, ara mateix, sí que sonen. Ara, esta consulta veïnal fa que poc més dels 300 veïns del poble puguen fer palesa la seva opinió per decidir si el poble recupera els tocs automàtics de campanes durant la nit o les lleva per a sempre. S'ha de puntualitzar, en esta consulta estan completament exclosos els tocs de campana per la missa, per les festes o els tocs de campana especials, que es mantindran de tota manera, i cal dir també que el resultat de la consulta no és vinculant, així que la decisió definitiva al respecte encara podria tardar en arribar.
0: En els esports, d'ací a uns minuts, hi ha doble presentació en el València Bàsquet femení. Eva Cansany.
4: Este migdia podrem conèixer l'anès nigeriana Elisabeth Balogun i la pivot hongaresa Virak Trakaczkix. Les dues han disputat el Mundial este mes i arribaren just per a disputar l'últim amistós de l'Estaronja. A més, esta vesprada arribarà a l'aeroport de València la base alemanya Alexis Peterson, que ha fet un gran paper en el Mundial. Va caure contra Espanya en la lluita pel bronze. Són dies de molta activitat en el conjunt perquè este cada setmana es disputa el primer torneig oficial de la temporada, la Supercopa.
0: El deixem ara amb el programa La Flama.
5: A Punt Ràdio, notícies. Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
7: Tria transport públic. Molte per a arribar on vols. Conecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe, transport públic gratuït. Moute, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat, Generalitat Valenciana.
8: Llum, pólvora, música i tradició. Comença el viatge al cor de la festa. El programa faller de la Ràdio Pública Valenciana. Comença La Flama, amb Loren Donat.
9: Què tal, amics i amigues? Molt bona vesprada i benvinguts a La Flama. Soc Loren Donat i arrenquem una nova setmana parlant de les nostres festes, les nostres tradicions i tot allò que forma part de la cultura festiva de la nostra comunitat valenciana. Avui posem el focus especialment en les candidates, amics i amigues, a Fallera Major de València 2027. I per què? Perquè aquest cap de setmana han fet les maletes per a posar rumb a Menorca en un creixement.

0: Guarda de convivència al costat dels seus xurats. Un viatge que se situa en l'equador d'un procés que viurà el seu moment decisiu aquest fin de setmana. El dissabte serà el moment d'escollir a les 13 xiquetes i les 13 senyoretes que formaran part de l'acord d'honor de la Fallera Major de València. Quina intensitat, amics i amigues! Però no ens quedem, no ens quedarem només en València, també en recorrerem altres festes i tradicions de la nostra comunitat, perquè la flama sempre n'hi ha molt que contar. I per a tot això ens acompanyen els nostres col·laboradors principals als estudis de Apunt Ràdio, Mayra López Beltrán i Fran Casales. I ara sí, oients de Apunt Ràdio, oients de la flama, comencem la flama! Com sempre, abans d'entrar en matèria, repassem tot el que tenim preparat per a este programa. Un recorregut per l'actualitat festiva de la Comunitat Valenciana que ens porta o Mayra López Beltrán. Molt bona vesprada, Mayra.
1: Bona vesprada, Loren. Avui arrenquem la flama amb un convidat molt especial en els nostres estudis. Ens visita Vicente Julián García, mestre major del Gremi d'Artistes Fallers, per a presentar-nos les jornades creatives Fent Falla, que se celebren en Nuevo Centro fins a l'11 d'octubre, amb tallers, projeccions i activitats per acostar-nos al món de la falla i a l'ofici de l'artista faller. A més, en la nostra actualitat flamera ens pugem al creuer que aquest cap de setmana ha portat fins a Menorca a les candidates a Fallera Major de València 2027, acompanyades, com no, per Carmen Prades i la seva cor d'honor. Loren ha viscut este viatge des de dins i ens contarà tots els detalls d'estos dies de convivència. I viatjarem també per les nostres festes. Ens anirem fins a Orxeta, que avui posa el fermall final a les seues festes patronals en honor a Sant Tomàs i Sant Nazario. Un dilluns per a posar en valor els nostres oficis, les nostres festes i, sobretot, les històries que mantenen viva la nostra tradició. Arrenquem!
2: De l'esbós al carrer. Descobrim els secrets de l'enginy i la gràcia dels nostres artistes fallers. La Flama, amb Loren Donat.
0: Allò tenim, els artistes fallers, l'ofici que dona vida a les nostres falles. Els artistes fallers que fan els somnis realitat. Per això tenim en el nostre estudi a Vicent Julián García, mestre major del Gremi d'Artistes Fallers, que va presentar-nos les jornades creatives Fent Falla, inaugurades divendres passat a Nou Centre per les falleres majors de València, Carmen Prades i Marta Mercader. Una proposta que estarà fins a l'11 d'octubre i en què s'acosta al món a través de les projeccions, tallers i diferents activitats. Per això tenim el plaer avui de tindre al nostre costat al mestre major Vicent Julià. Què tal? Molt bona vesprada. Com estàs?
3: Bona vesprada, molt bé.
0: Lo primer de tot, n'hi ha que dir que Nou Centre és l'epicentre dels fallers, dels artistes, avui en dia, fins al 11 d'octubre.
3: Sí, fins al 11 d'octubre serà l'epicentre dels artistes falleros i luego continuarà com una festa per a tots, també.
0: Això tot continua. Què t'anava a dir? Com estan els artistes fallers? Perquè se fica sempre en el punt de l'huracà, que és l'ofici que va desaparèixer i lo difícil que és contratar els artistes, sobretot en les seccions d'especial i primera A.
3: A ver, es verdad, hay una crisis en el sector. Es verdad también que las comisiones de sección especial cada vez lo van a tener más complicado a la hora de contratar un taller solvente, y eso pues repercute también en todas las demás categorías del concurso de primera A, primera B, segunda A.
0: N'hi ha que dir que des que has arribat has ficat en valor més encara que ja estava, però més en valor, el que és la figura de l'artista faller, que no sols fan falles, sinó fan moltes més coses, i és una de les coses que els fallers tenim que tindre en compte.
3: La verdad que sí, porque nuestro oficio estaba como un poco diluido en el mundo de la fiesta, no se valoraba como toca. Hay algunas excepciones, porque hay falleros que sí que lo valoran, pero sí que es verdad pues que habíamos perdido nuestro espacio dentro de la fiesta y lo tenemos que recuperar, porque somos quien hacemos el elemento principal.

0: Naix la verdadera passió del futbol, on es formen els grans cracs del futur.
1: En cada poble, en cada barri, en cada escola de la nostra terra, hi ha una història que mereix ser contada.
2: A l'altaveu del nostre futbol formatiu, el lloc on els més joves són els autèntics protagonistes.
0: Tots els dimarts, de 7:30 a 8:30 de la vesprada, tens una cita amb Esport Base.
3: El futur de l'esport juga ací.
0: Esport Base. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
5: Per a nosaltres, res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
4: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meronyo i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Que estén la festa. La Flama. A Punt Ràdio.
6: I ens anem a poc fins a l'actualitat flamera, perquè este cap de setmana les candidates a Fallera Major de València 2027 han canviat per uns dies els carrers de València per la mar. Han posat rumb cap a Menorca en un creuer que ha estat marcat per la convivència, les activitats, per els nervis, els somnis i la il·lusió. I a més, han estat acompanyades per la màxima exponent de la festa fallera, per Carmen Prades Gil i la seua cor d'honor. I anem a poc adentrar-nos en la mar valenciana. A poc anem a viure aquests moments del viatge que durant tot el cap de setmana han viscut les candidates a Fallera Major de València. Repassarem com ha sigut aquests dos dies de convivència, què han fet les candidates i com han viscut aquesta experiència en pocs dies per a conèixer els noms de les que representaran a les Falles de València 2027. I ara sí, ens anem al creuer perquè hem estat al costat de tots els protagonistes d'estos dies. Hem tingut l'oportunitat d'estar primerament en la primera nit, en aquest sopar de gala, on estaven les 73 candidates, les Cor d'Honor, la Fallera Major, i com no, ahí estava el regidor de Falles, don Santiago Ballester, que mos transmitia en quina sensibilitat i com s'havia treballat en aquestes convivències a la Cor d'Honor.
7: Sí, es lo que hace un momento que he tenido la oportunidad de dirigirme a ellas, de que estén tranquilas, de que disfruten de este viaje a Menorca. Cerramos un ciclo. Yo recordar que empezamos en Ibiza, donde terminamos disparando una mascleta, Palma Mallorca el año pasado, y este año vamos directos a Ciudadela, Menorca. Que disfruten, porque nosotros la verdad es que, junto con Transmed, que ya lo consideramos de la familia de las Fallas de Valencia, Nuestro objetivo es que tengan un proceso agradable, que los nervios los llevan, y es verdad, por dentro, y lo que queremos es que se lo pasen bien. Y bueno, nos esperan dos días por delante, yo creo que muy, muy bonitos. La verdad es que lo han preparado con muchísimo cariño todo esto. Y creo que después de la cena de gala, pues ya esta noche partiremos rumbo a Menorca. Sí, vamos a seguir la misma línea de trabajo que los años anteriores. Una vez lleguemos a Ciudadela, estaremos allí, tendremos una recepción por parte de las autoridades de Ciudadela, con la alcaldesa, con los concejales del ayuntamiento. Y también deciros que, bueno, va a estar en la plaza principal de Ciudadela la señora de la Comunidad Valenciana, que nos la han pedido, la hemos traído para que vaya a ser mañana un día de Valencia en lo que es la isla de Menorca. Yo creo que no se puede separar Valencia del mar. Y que además con estos actos lo estamos demostrando. Y veremos a ver si el próximo año tenemos la oportunidad, si no en Mallorca, que ya disparamos en Ibiza, pues poder disparar también y promocionar nuestra pirotecnia en Menorca.
6: Estarem pendents, perquè además varen veure una plaça on cabia una mascleta perfectament en Menorca, que és espectacular, i de segur que estaran buscant el traslladar la pólvora a una altra ciutat de València per a

0: continuar vertebrant el panorama nacional en la pólvora. Van entendre també un moment en ese sopar de gala a una de les persones que és la que dona el vis bo per a que es faci tot això, perquè quan l'empresa privada i l'Ajuntament de València s'unixen, es forma la, la màgia. I van entendre l'oportunitat d'estar en Don Ettore Moratze, que és el CEO de Transmet de la naviera Grupo Grimaldi.
1: Sí, nos unen muchos valores. De los valores de, que, de lo que significa la falla para Valencia son los mismos valores que tenemos nosotros. Compartimos valores, estamos muy contentos de llevar Valencia por las islas y muy contentos, la verdad, muy contentos. Bueno, una emoción muy grande, un enorme motivo de orgullo. Aprovecho para saludar y darle un abrazo muy fuerte a Hanna, que es la que realmente ha organizado todo esto. La idea fue de ella y desafortunadamente hoy no ha podido estar con nosotros, pero muy orgullosos, muy orgullosos. Y gracias a Dios el tiempo está bueno, con lo cual la travesía será muy bonita. Se lo van a pasar muy bien.
0: La veritat que el oratge estava espectacular i van poder navegar sense cap problema. Van surcar els mars de la Mediterrània, Omaira, Fran Casales. ¿Cuántas y cuántas cosas han ingestido en este vaisei de Transmet del Grupo Grimaldi, eh?
2: Bueno, yo es que lo que vull es que tú mos contes tot el salseo, desde esa entrada de les candidates en la maleta, com va ser el còctel, si havien rogles, si estava el xurat ahí pendent de tot.
3: Sí, perquè això de lo que passa en el mar se queda en el mar, que varen dir la setmana passada.
2: No, jo no soc
3: partidària d'això, jo volem vull detalls.
0: Pues mira, vos conte, van arribar totes les candidates ataviades ja en el traje de gala per al sopar de nit, perquè sempre el capità, com si fores en un creuer, rep a totes les persones i li dedica unes paraules a totes les candidates, a la fallera major, a les Corts d'Honor, a la Cort d'Honor, i van arribar ahir les maletes totes, que jo no sé quantes vegades s'han canviat en dos dies, perquè s'han canviat cada dos o tres vegades, i totes molt guapes, ben maquillades, pentinades, i el sopar era espectacular, en la mar. La lluna que il·luminava tot el vaixell era espectacular. Després amenitzat també en música i ahí estaven totes. Jo te vaig dir una cosa, parlaven molt, no n'hi havia grups separats entre candidates, sinó que estaven totes unides i anaven canviant-se. I el jurat, jo crec que s'ho està fent molt fàcil a les candidates perquè elles estan ben, ben tranquil·les.
2: Jo el que m'ha aparegut, perquè Fran i jo no hem anat al creuer, però estàvem ben pendents de tots per les xarxes socials, i a mi el que m'ha cridat l'atenció és que he vist com un grup molt compacte, no?
0: Sí, molt compacte.
2: Molt de 73.
0: Te dic una cosa, a mi jo ja me vaig quedar en el grup de les candidates perquè abans de que triaren el jurat varen fer un sopar totes juntes, i això mai havia passat. I és una iniciativa molt bona. I jo sempre dic, carai, les 73 juntes, el que passa és que anirien a poc a poc i vos anirien desgranant el viatge perquè ha tingut de tot, eh? Això és l'inici, està tot molt bé, el sopar, que està molt bé, i el jurat tot el rato doctorejant, a veure què passava.
2: Clar que sí, és que és una manera molt bona de veure com se comporten, de veure com mengen, perquè és molt important la manera i la forma de menjar.
0: Era còctel, que és més difícil, eh?
2: És més difícil encara, i després va haver temps d'una copeta, musiqueta...
0: Tu pensa que quan tu vas a un viatge tens per a tot. O sea,
2: clar,
0: són
2: però
0: l'any
2: passat jo recordé que les candidates ni se feren copeta ni res. Se'n anaren al seu camarote, que no volien estar ahí massa esposades.
0: Enguany no és que no siguen esposades o no, és que s'han ficat i estaven ahí totes juntes i han aguantat bé. O sea, tampoc m'ho van agitar molt tard. A les 2 del matí estaven
2: agitats. Bueno,
0: però que van aguantar bé.
3: Per què en un lloc que posen música i és una festa et tens que considerar esposada? És que jo crec que aquesta prova, sobretot, a part de protocols, viatges i activitats, crec que també és una manera de convivència. I en la convivència cercana del tu a tu és on millor se coneixen a les persones. Per això crec que per al jurat n'haurà sigut algo fonamental.
0: Per al jurat ha sigut tot fonamental. Ha sigut fonamental hasta arribar a Ciutadella, on es esperava l'alcaldessa, Maria Jesús Bagur, alcaldessa de Ciutadella, on ho van rebre en una cosa que ells tenen arrelada de fa molts anys, que són els cavalls. Tenen valls de cavalls i va ser espectacular. I així es contava Maria Jesús Bagur, alcaldessa de Ciutadella, la rebuda de les candidates a Fallera Major de València.
4: Bueno, no, jo dic que és un poble germà, és a dir, com es diu, mos a germana, Sant Joan també té foc, Falles també.

0: Bé, és foc, i per tant el foc és aquest acabar coses passades i començar coses futures, aquest cremar, però també per tornar a renéixer. I crec que som un poble germà, també ens uneix la nostra llengua, que tots ens entenem, i per tant, bueno, sempre benvinguts a Ciutadella i a Menorca. El poble valencià té les portes obertes. Bueno, realment, Ciutadella i la festa i Menorca sempre està representada per els cavalls. No hi ha festa a Menorca si no hi ha cavalls. Per tant, no podia haver millor símbol per rebre les falleres en el port de Ciutadella que és aquesta rebuda en cavalls i amb una exhibició aquesta del cavall típic menorquí. Sí, bueno, Ciutadella és un poble noble, on encara es manté la noblesa, es mantenen els palaus nobles, i han fet la visita a Cas Còndor, no? Que forma part, és un patrimoni important de la Fundació Torre Saura, del Comte de Torre Saura, i que han pogut gaudir d'aquests encara palaus nobles, nobiliaris que es mantenen, i aquestes grans sales i aquest gran patrimoni que es manté dins els palaus de Ciutadella. I posteriorment ens hem desplaçat aquí, en el Museu de Can Saura, que també és un antic palau, que és propietat municipal, i crec que l'important que aquí s'ha pogut veure, han pogut visualitzar un vídeo amb l'essència i el que són les festes de Sant Joan, perquè les falleres puguin conèixer també la nostra festa. No seria de primera mà, perquè aquí només les festes són 23, 24, 25 de juny, però bueno, donat que estem al mes de setembre, la tecnologia ens permet mostrar també la festa de Sant Joan en els qui ens visiten a partir d'imatges i mostrar el que signifiquen per nosaltres i el nostre sentiment.
1: Jo estava recordant l'exhibició de cavalls que ens van donar només entrar i després ens van ensenyar un vídeo, i si te fiquen els pèls de punta de viure el Sant Joan que n'hi ha en Ciutadella.
2: De normal, l'Ajuntament fa una recepció a lo que és la Fallera Major de València i a la Cort d'Honor. Però jo he vist en les imatges que estaven totes, no? Estaven també totes les candidates.
3: En la recepció?
1: Sí, enguany, uh-huh. L'any passat se va separar, enguany sí. No s'ha separat, han vingut totes les... La primera recepció de l'alcaldessa i tot, que jo te dic, que mos va rebre el port de Ciutadella. Uh-huh. I d'ahí mos van emportar fins... No, ens van fer una mostra de folklore.
3: A lo bienvenido, Mr. Marshall.
1: Sí, sí, oh. Així no és.
2: Fantasia.
1: I ens van fer una mostra de folklore, en boleros, bueno, de tot, que anaven ataviats, que ja estava explicant l'alcaldessa, les seues gales tradicionals per a ballar. I d'ahir, a poc a poc, vam entrar fins a l'Ajuntament, que no van anar a l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament està restaurant-lo, i se van anar a un palau que tenen ells, que no me'n recordo el nom, l'ha dit ella, però jo no me'n recordo, Cansau, Cosnau, bueno, no me'n recordo molt bé. Bueno, total, que ellos se fa la recepció oficial i on arriba la Fallera Major, va parlar la Fallera Major, la Cort d'Honor i totes les candidates. No n'hi havia aire condicionat, jo estava xopat.
2: Ai, mare, és la calor que ha fet este cap de setmana.
1: Però s'ho van passar molt bé. I després mos van convidar a un dinar espectacular.
2: Pensava que dinareu en el barco.
1: No, productes autòctons de Menorca.
2: Ai, que bo.
1: Ahí n'hi havia de tot, sobrassar. Boníssima. N'hi havia espetec, dice, que no sé com li diuen, però està boníssim. Pa. Després dolços típics d'ahir també, que és la mitja lluna, que estava espectacular. Jo m'he de ficar de cap a peus, és veritat que entre xerrar i xerrar, doncs van minxant sense parar. Saps? Jo crec que he engrossat 1 o 2 quilos.
2: I o sigui, aquesta prova també, per dir-lo d'alguna manera, esta visita també era molt distendida entre les candidates. Molt tu has pogut parlar en algunes d'elles?
1: Jo en candidates no parlo, Mayra. Pareix que me pareix mentira que no em conegues. Jo no parlo amb les candidates.
2: Però bueno, hauràs aprofitat aquest cap de setmana també per afinar eixa quiniela, no?, que tu fas.
1: Això 100%.
2: Ah, vale.
1: Perquè avui tenim sopar de quiniela. Avui anem a fer la quiniela. I és veritat que jo, mirant les candidates, n'hi ha algunes que destaquen més o altres menys, però això el jurat va tindre ahir per la nit una reunió amb totes elles. Estaven tots dormint, jo me'n vaig a dormir, el que passa que com jo hice a fumar, pa camunt i pa cavall, pues ho regiré tot. I va parlar el jurat. I en aquest moment estaven dient que de les 73, 13 són les que van entrar i les demés no.
2: Clar, és que és una realitat, no n'hi ha puesto per a totes.
1: N'hi ha 60 que se van fora. I clar, jo vaig a arrimar una miqueta l'orella i el cap, que no me dissaben, però jo vaig mirar, i estaven totes en llàgrimes. En llàgrimes d'emoció, d'il·lusió, de somni, de nervis, perquè és un barrejat d'emocions brutal i és molt difícil arribar ahí.
2: És molt difícil i és una experiència vital meravellosa, saps?
1: És
2: perquè
1: únic,
2: per a elles, aquestes convivències, ja no només el creuer, sinó tot el procés en general, les unís molt i és una experiència molt especial. Jo recordo quan jo vaig ser jurat la nit d'abans, el dijous d'abans, el divendres era

0: quan fèiem la despedida, el dijous, farem com una despedida més íntima i acabarem tots plorant, jurats, candidates, perquè són uns dies molt intensos que fas moltes amistats i la veritat és que els sentiments estan a flor de pell. I entenc que aquest jurat és un jurat molt bo, que ho està fent molt bé per a les candidates i estan fent molta pinya.
1: Jo te vaig a dir, perquè nosaltres vam entendre l'oportunitat, que a més és molt faller en Manuel Pérez, que és cap d'operacions del grup de Transmet, del grup Grimaldi, que l'està encantat de rebre a les candidates, però atenció, perquè els dos talls de veus que venen parlen molt bé de lo que ven davant. Aixina mos va contar Manuel Pérez lo que és per a Transmet tindre a les candidates a bord del seu vaixell.
2: Un reto muy bonito, porque a nosotros como valencianos nos gusta mucho la fiesta, además sentimos lo que es las fallas para la ciudad de Valencia. Nosotros somos una empresa valenciana y pensábamos que una forma de conectar con Valencia, con el entorno en que trabajamos, y qué mejor que ofrecer aquello donde vamos, que son las Baleares. Entonces, una forma de intentar exportar, en el buen sentido, nuestra cultura a través de los mares, y empezamos con Ibiza, luego Mallorca y por último Menorca, para cumplir el ciclo de las Baleares, y una ilusión tremenda. Nosotros hemos cogido la esencia de Valencia, la hemos metido en nuestro barco y la estamos llevando a todas estas zonas del Mediterráneo. Estamos llevando un trozo de Valencia en nuestro barco, es inmenso.
1: Un tros de València portat per tot el Mediterrani, d'illa en illa, com ha dit, primer a Ibiza, després a Mallorca, ara a Menorca. Jo dic, el següent tos anirem a Itàlia, a veure si continuem surcant el Mediterrani i acabe jo a saber a on, saps, en Turquia o alguna cosa d'això, perquè segur que acabem més lluny que... I veurem de la mascleta que ha dit Santi Ballester. Lo que sí que està pendent Santi Ballester, que després parlarem d'ell, del regidor de Falles des d'última hora, que ha dit de les candidates. Però abans d'arribar a l'última hora, que mos ha arribat ara mateix, anem a veure, perquè els jurats són els que diu Omaira, que estan pendents, igual que Fran, i estan pendents de totes les candidates. I van tindre l'oportunitat de parlar amb Rafael Mengó, que a més és pare de Fallera Major de València i ara mateix és jurat, i mos va dir això de les candidates i de com està passant el jurat estos moments.
3: Bien, pues el balance del viaje del jurado con las candidatas, la verdad es que ha sido espectacular. Ha sido una manera de intimar más con ellas, de conocerlas más en profundidad, de que ellas hayan podido soltar más de lo que podían haberse soltado, y la verdad es que estábamos contentísimos con el comportamiento, llamémosle, de todas las chicas cuando hemos estado tanto en las entrevistas como en las pruebas que les hemos estado haciendo. Pero aquí, al haber momentos de mucho más desenfado, pues nos ha dado pie para poderlas conocer mucho más profundamente, y la verdad es que yo creo que ha sido una prueba de fuego bastante bien superada, no totalmente superada. A ver, nos bajamos del barco pues con un sabor, no es agridulce ni mucho menos, sino con un sabor de decir, oye, qué bien hemos estado con ellas, las hemos conocido, y nos bajamos con un compromiso mayor si cabe, con una responsabilidad mayor, porque tienes que decir que no a un 82% de las chicas, que no es que sean menos válidas ni muchísimo menos, sino que son las reglas del juego. Tienes que elegir a 13, pero que elegirías a muchas 13 de todo lo que hemos visto. Pero la regla del juego es la que hay.
1: Tu, Mayra López Beltrán, doble xolla, que has estat en dos cors d'honor, infantil i major, entenc que saps el que és passar per ahí, ja no com a xurà, bueno, com a xurà també.
0: Com a xurà també,
1: que tu has fet de tot en la vida.
0: He fet de tot, la veritat és que sí, que puc estar orgullosa de tot el que he fet en el món faller. I és una decisió molt difícil per al xurat, perquè a més, al principi, quan tu comences, te guies només per una foto. Val? I ahí fas pues, com uns descartes, que després esos descartes, quan ja vas coneixent a les xiques, ja deixen de ser descartes. Entonces ja no només tens 13 candidates, tens moltes més, perquè conforme se van fent més relacions, pues ja al final, jo és el que dic sempre, jo no tinc cap amigalletxa, jo les vull, per a mi totes les meues amigues són guapíssimes, saps?
1: Entonces... Com dirien en castellà, de bellesa distraïda.
0: No, que és de veres que tu quan tens més relació amb la gent, pues les agafes més carinyo, veus altres característiques que en un principi no veies, i entonces, clar, en aquestes convivències i tant de temps parlant en elles i convivint en elles, pues se fa cada dia més difícil per al jurat. Jo recordo el dia de la Fonteta, quan jo vaig ser jurat, jo estava en ma casa dinant abans d'anar-me a la Fonteta i estava plorant. Jo, en ma casa, a soles, estava plorant per lo que me deixava fora, perquè les agafes molt, molt de carinyo, molt de carinyo.

0: Cariño van a agarrar porque el compte enrere ya está en marcha. Estem a uns dies de trobar-nos en el Roig Arena. Esta vesprada tinguem, on anem els mitjos de comunicació, l'assaig de les candidates que se faran la Fonteta de Sant Lluís. Esta vesprada ho tindrem. I este matí s'ha donat, evidentment, la roda de premsa per a explicar tot el que n'hi ha i n'hi haurà en el Roig Arena. Una vegada més, al capdavant de tot l'espectacle, Joan López, que estarà al costat d'Álvaro Cuenca, també, com a ballarín, i Zeta, que ha fet tota l'estructura, que va estar enmig del Roig Arena. Però què millor que Santi Ballester, regidor de Falles, ens conte, perquè és l'última hora que ens ha arribat, perquè ha sigut la roda de premsa este matí, i anem correguent tot el matí sense parar, per atindre les paraules de la roda de premsa de Santiago Ballester.
1: Vamos con las novedades para este año con la presentación del elenco artístico. Por primera vez en mucho tiempo no va a haber descanso, ¿vale? La atención a los medios serán, que sabéis que nos llevaba entre 30 y 40 minutos, la haremos antes de que empiece lo que es en sí el acto, y luego a partir de ahí será continuo. Con eso queremos recortar esos 30 o 40 minutos para acabar a una hora más que prudente. Aquellas que hayan tenido esa suerte de ser las seleccionadas, pues podrán ir a celebrar a sus casales, y las que no, también aquellos que lo tengan programado y que vayan con toda la tranquilidad del mundo. Este año vamos a doblar la apuesta musical. No será una banda de música, sino que será una orquesta compuesta por más de 140 músicos en directo. Para la batuta estará, como vosotros bien conocéis, Quique Montesinos, que ha asumido la dirección. Que también vamos a doblar la apuesta de la danza. Apostamos también por un elenco de 26 bailarinas de diferentes disciplinas. Además, hay diferentes variedades de edades, desde los 7 hasta los 40 años, y que serán 13 mujeres y 13 niñas, dirigidas por Álvaro Cuenca, que, como todos sabéis, Álvaro el año pasado también estuvo en lo que fue La Crida. Doblamos también la apuesta por la escenografía y tenemos un equipo, posiblemente el mejor escenógrafo valenciano, que es Zeta, que, como vosotros sabéis, el año pasado fue el ganador de las tallas en sección especial infantil. Que las candidatas este año desfilarán estando arropadas no solo por el aplauso de todas las personas que estarán en los diferentes sectores del Roig Arena, sino que van a estar muy cercanas en el contacto visual, físico también de las personas, porque vamos a utilizar lo que es también la parte central de abajo, que no quede ocupada por lo que es el pasillo central de acceso y todo, pues estará con personas, estará ocupada por sillas y con personas. Y el actor valenciano Enric Huezas abrirá la ceremonia y conducirá el acto con una voz, con la voz del cantante y actor Pau Ferrer, que sabéis que es componente del grupo Melomans. Como novedad también tenemos la incorporación a la narrativa el lenguaje cinematográfico. Nos acompaña por parte del equipo formado por alguna de las mejores profesionales en audiovisuales valencianos, y yo creo que gustará. La cantante Paula Espinosa y Víctor Santos a la guitarra nos deleitarán en directo con una de las sorpresas musicales de la noche. Es una propuesta acústica que estamos convencidos va a emocionar al público. Y también, como novedad este año, sustituiremos el cartel del evento por un vídeo promocional. Todo esto está dirigido y coordinado por Joan López, que, como todos sabéis, es la persona que nos acompaña en todos los montajes que hemos hecho últimamente, tanto en La Crida como en el Dayum del año pasado también, en el Roig Arena.
0: Ahí teníem les paraules en la roda de premsa del regidor de Falles, Santiago Ballester. Jo crec que, no sé si s'han parat a pensar lo que és una elecció de Cos d'Honor. És veritat que parlava Álvaro Cuenca, que jo estava en la roda de premsa, que parlava que les protagonistes són elles, però crec que anem a fer així com un musical, que jo no sé si la gent va entendre tot això.
2: Jo la veritat és que tinc moltíssima curiositat per com serà aquest espectacle, perquè, i per això han fet tant d'hincapié en que les protagonistes són elles, i a mi és el que me va faltar l'any passat. Esa eixida de les candidates, per a mi no eren les protagonistes, perquè no se les veia bé. entraren com a mogolló. Entonces tinc ganes de veure tot el que tenen preparat en wine, que si te pareix, Loren, en el programa del dijous que ve farem un apartadet i ho desgranarem tot bé i estarem amb els protagonistes,
0: sí,
2: no?
0: Sí, però jo volia la informació de Frank, que ha sigut i que és ballarí, per a que em comptes una miqueta com veus, aixina rapidíssim, perquè se n'anem en seguida a Orxeta.
3: Encara que jo opine com vosaltres, que crec que les protagonistes de l'acte són elles, encara mantinc la confiança, per supost, plàsticament crec que va ser espectacular pels professionals que ho formen, però encara tinc la confiança de que, com n'hi ha fallers dins d'aquest equip, Paula Espinosa, sense anar més lluny, és de la falla Pintor Goya Brasil, la cantant, crec que ells com a fallers també pensaran en això i faran ese còmput perfecte.
0: Pues claro que sí, pendents estarem. Ja saben, esta setmana el dijous, avui tenim l'assaig, el dijous parlarem de tot el que va ser l'elecció de les Corts d'Honor de la ciutat de València, de les falles de València, que els nervis estan a flor de pell. I ara, amics i amigues, pues nosaltres peguem voltes per tota la comunitat valenciana i avui tenim que anar de viatge fins a Orxeta. I se preguntaran per què. Perquè són les seues festes patronals en honor a Sant Tomàs i Sant Nazario. Arriben avui a la seua gran jornada de tancament. Des de dijous passat, des de setembre, el municipi ha viscut dies intensos de festa, tradició i activitats per a tots els públics. I avui el programa festiu posa el fermall final amb una jornada repleta de propostes. I ens anem fins a Orxeta. Tenim a la seua regidora d'Educació, Carina Sala. Què tal? Bona vesprada, com estem?
4: Hola, bona vesprada. Així estem, cansadets ja.
0: Jo te dic, te queda veu encara? Perquè avui culminem la festa i jo no sé com te queda veu, eh? Perquè ahir Orxeta
4: queda
0: no pareu.
4: Un poquet. Per parlar amb vosaltres, un poquet.
0: Bueno, podries fer-me un balanç de lo que han sigut les festes d'Orxeta fins ara?
4: Pues van començar el dijous per la nit, bueno, per l'esprà que van fer... Van començar els xiquets amb jocs i disfresses. I per la nit van tindre la bandeta i totes les penyes es disfracen i fan el correpenyes. I després divendres va ser el concurs de paelles, on totes les penyes i grups d'amics s'ajunten a la plaça i fem concurs de paelles, dinem, fem tardeo en la banda. Després muntem a l'ermita per baixar a Sant Tomàs, que ve a quedar-se en l'església els dies de festa. I per totes les nits tenim actuacions musicals. I
0: no falta de res.
4: Ahir va ser la processó.
0: Sí.
4: I avui tenim el dia dels xiquets, que tenim els vinxables en la plaça, esta esperada tenim la banyà, sí. La festa de l'espuma, berenem i tornem a muntar a Sant Tomàs a l'ermita. I ja està, i mon anem a titamos. Hem tingut mascleta nocturna, mascleta... Molta pólvora.
0: Sí, sou molt de pólvora. Qui ha disparat? Quins són els pirotècnics que han disparat en Orxeta?
4: Perdó?
0: Els pirotècnics que han disparat en Orxeta, per conèixer...
4: Ha sigut turis.
0: Ah, pirotècnia turis, molt bé. Pirotècnia turis, sí. Molt bé. Ha portat mistela de turis, suposa, no? Ai, Orxeta, sí. Ha portat mistela.
4: Sí. Molta pólvora, però està molt bé.
0: Jo lo que dic és que cada vegada és més gent la que participa, no?, dins de les festes d'Orxeta, en què avui ja sigui el punt i final i ja esteu tots rematats i cansats. Jo anava a convidar a tota la gent, però convide ja per el 2027. O sigui que cada vegada n'hi ha més gent activa dins de la festa.
4: Sí, enguany no hi ha hagut comissió de festes, així que l'hem organitzat des de l'Ajuntament, però amb ajuda de molts veïns i amics. Que tenim que agrair a tot el poble perquè s'ha vinculat amb nosaltres per ajudar-nos a que aquestes festes siguin possibles enguany.
0: I jo que vull que posem el colofó final, quin dels actes de tots els que tingueu destacaries de les festes d'Orxeta en honor a Sant Tomàs i Sant Nazario?
4: A mi personalment va agradar molt la romeria que van fer quan van baixar a Sant Tomàs. Després van fer l'ofrena en l'església, vam entrar la banda a l'església i tot el món va entrar content, animat, per donar les flors.
0: I avui ja acabem, entenc, en què acabem en els actes? En la puja del Sant, en esta nit, no?
4: Acabem en la puja del Sant, a l'ermita, i després farem una traca quilomètrica pel poble.
0: Ah, pues mira,
4: acabem amb més pólvora. Comencem en pólvora i acabem en pólvora.
0: Si és que jo vos dic una cosa, sou un polvorí, Norxeta. Si és que en la província d'Alacant no pareu en la pólvora pa camunt i pa cavall, però això és l'alegria, la festa, la música, que és el tronaor de la pólvora que tingueu vosaltres, que és una meravella. No, pues aprofitem.
4: Sí, podreu ser divo, si està en els tiquets, en els coets,
0: sí,
4: de fondo. Tenim els coets de fondo tot el dia.
0: Sí, estic sentint-los.

0: O Mayra Frank, que estem a punt d'anar-se'n i jo te dic una cosa, jo me'n vaig corregent a canviar-me i a la Fonteta de Sant Lluís que tenim. Ui, és que estem... Esta setmana és la setmana fallera per excel·lència.
1: Ai, pensava que t'anaves a anar a Orxeta, a la romeria, ah, bueno, per a dur el sant.
0: A Orxeta no, però a fer-me
1: no
0: una
1: orxeta... No te dona temps.
0: Però a fer-me una orxeteta m'aniria, te
2: dic jo. A la Fonteta o al Roig?
0: A la Fonteta, a la Fonteta. A la Fonteta de Sant Lluís esta vesprada.
1: Quin record. L'any passat també ho vam fer així,
0: sí,
1: la veritat.
0: A les 6 de la vesprada.
2: Perquè al Roig estaran ja començant els muntatges de tota la infraestructura, que no serà poca.
0: Sí, sí, no, no, n'hi ha prou d'estructura. Jo espero i desee que estiga tot, desitge, que estiga tot perfecte en este cap de setmana. Jo suposo que vinguent de la mà de Joan va estar tot perfecte. Ara, és arriesgat la proposta, una vegada més. Uh-huh. Per als fallers, per als fallers. Tu vas al Roig Arena, o Mayra?
1: Home, 100% sí.
0: Tu vas al Roig Arena, Fran Casales?
2: Sense mi no es fa.
0: Clar que sí. Bueno, per cert, recordar que es farà la retransmissió també en directe en A Punt, per a que vegin vostè la retransmissió de l'elecció de les Cordonori. I nosaltres se n'anem. Gràcies per estar amb nosaltres una vesprada més així en La Flama, en A Punt Ràdio. Vos esperem el dijous a les 12 del migdia. Sientos vostès. Una abraçada molt forta. I ara sí, vos deixem en el boletí informatiu.

0: Es la una de la vesprada. Apunt Radio. Notícies.
1: Bona vesprada. El jutge Juan Carlos Peinado ha acordat avui l'obertura de juí oral a Begoña Gómez, l'esposa del president del govern espanyol Pedro Sánchez, li imputa els delictes de tràfic d'influències i malversació i s'assentarà al banc dels acusats amb Cristina Álvarez, l'assistent a la Moncloa.
2: Peinado, que es jubilarà el 27 de setembre, no ha imposat mesures cautelars contra les dues acusades, però les obliga a estar en tot moment a disposició de la justícia. El jutge Peinado les envia a juí després de refer la instrucció per les correccions de l'Audiència Provincial de Madrid.
1: Continua la compareixença de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, en la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés, en què, en començar, ha afirmat que el Tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana l'ha exculpat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la riuada que fa dos anys va matar 232 persones a la província de València. Com ha continuat la declaració? Lorena Diego, Congrés, bona vesprada.
3: Sí, bona vesprada. Mazón, tot i que ha dit al principi de la seva intervenció que no anava a fer cap declaració pública fins que acabe la instrucció judicial, ha reiterat en diverses ocasions la decisió per unanimitat presa pel TSJ de la Comunitat Valenciana de no investigar-li en la causa. Mazón s'ha limitat a dir que li estan fent acusacions i confabulacions i sobre que ixe dia estava absent, ha dit que és metafísicament impossible estar absent i donar suposades instruccions sobre el contingut del missatge de Les Alert. Un dels moments més tensos s'ha produït amb Gabriel Rufián. L'escoltem.
4: Me parece que es usted un negligente, un inútil, un homicida imprudente, un psicópata.
5: Señorías, desgraciadamente oímos insultos todos los días en esta cámara.
6: ¿Todos?
5: Todos, absolutamente. Señor Mazón, usted también va... Ahora sí que quiere hablar, señor Mazón. Parece que ahora quiere contestar.
3: A les 3:30 de la vesprada compareixerà el secretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso.
1: Sí, el segon investigat en esta causa. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha qualificat d'insult a les víctimes l'actitud de Mazón. En la comissió d'investigació ha afirmat que evita respondre per recomanació dels advocats.
7: No està contestant a ninguna pregunta. Sembla que Mazón ha contat tantes versions al llarg de tots aquests mesos que ha caigut en contradiccions. I és evident que segurament els seus advocats li hauran dit que mantinga la boca tancada perquè podria tornar a contar una nova mentira que entrarà en contradicció. Per a mi, el que està passant avui en el Congrés dels Diputats és un nou insult a les víctimes.
1: Mentrestant, al Senat, qui compareix en la comissió de la Dana de la Cambra Alta és el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán.
2: Morán ha reiterat que hi havia suficient informació de la potencial perillositat de la Dana anunciada dies abans per l'EMET i que el problema radica en el fet que mentre la Universitat de València, la Diputació Provincial i diversos ajuntaments van prendre mesures preventives, el Consell no ho va fer.
8: Vamos, es evidente que efectivamente había información para tomar esa decisión. La cuestión es que hubo quien valoró que esa información era suficiente y desde su responsabilidad tomó esa decisión y hubo quien consideró o no tuvo acceso a la información en aquel momento porque no estaba en el lugar que le correspondía.

0: o considero que con aquella información no era suficiente para tomar aquella decisión. Sí, sí.
1: L'estiu climàtic que hem deixat darrere, el que correspon als trimestres, juny, juliol i agost, ha sigut el més càlid a la Comunitat Valenciana des que hi ha registres. La temperatura mitjana ha assolit 26 graus, 2,7 per damunt de la mitjana.
2: És el balanç que acaba de presentar l'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, que preveu també una tardor més càlida del que és habitual. I sobre la possibilitat d'una dana, apunta que la temperatura del mar és molt elevada, però que a hores d'ara no es pot pronosticar amb certesa si es donaran les condicions. Jorge Tamayo és el delegat de l'AEMET a la Comunitat Valenciana.
3: No sabemos ahora mismo si vamos a tener o no vamos a tener la configuración atmosférica que da lugar a la dana, es decir, inestabilidad en capas altas con aporte húmedo de capas bajas. Eso es algo que ahora mismo no podemos saber. Hemos tenido años muy parecidos a este en los cuales no ha habido esta situación de danas y otros años, incluso con el mar algo más frío que lo que tenemos ahora, que las ha habido.
2: Sobre el llindar d'avisos, AEMET ha assenyalat que a la zona mediterrània l'avís roig per pluja s'activa quan es superen els 90 litres, mentre que en altres zones es fa quan es superen els 60, i que això és perquè els episodis de fortes pluges així són més habituals. Rubén del Campo, portaveu de l'AEMET.
4: Per activar el aviso rojo por lluvias en una hora en esta zona del Mediterráneo se requiere que esté previsto superar 90 litros por metro cuadrado en una hora. En cambio, en el resto de España son 60 litros. ¿Por qué? Bueno, pues porque en general en esta zona es más habitual que haya episodios de lluvias torrenciales. Si fuese el mismo umbral, por ejemplo, en Valencia, en Barcelona, en Alicante, en Tarragona, que en Valladolid, Badajoz, Madrid o Bilbao, aquí, en este área, habría una saturación de avisos rojos.
1: En els esports comença la parada lliguera, donarà pas a la finestra de seleccions. Fins a 4 partits disputarà la selecció espanyola. Quin és el calendari dels campions del món? Juan Carlos Rodríguez, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada. La Roja estrena la segona estrella jugant 4 partits de la Lliga de Nacions. El primer serà este dissabte contra Anglaterra al mític Wembley. Dimarts 29 al Sánchez Pizjuán de Sevilla la selecció s'enfronta a Croàcia. El tercer partit serà dissabte 3 d'octubre a Oviedo contra Txèquia i el quart partit és dimarts 6 d'octubre a la ciutat de Split contra Croàcia.
1: Una última hora abans d'acabar, el jutge del cas Prus Ultra cita a declarar com a investigades les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero hauran de declarar el 30 de novembre. José Luis Calama ha demanat un informe pericial sobre les joies que van ser incautades per la policia en el despatx de l'expresident. És tot fins ara. Més informació a les 2:30 en les notícies del migdia. La tenen actualitzada en el web i en les xarxes d'Apunt. Ara, en la ràdio, el Partit de la Una.
6: Apunt Ràdio, notícies. La ràdio que batega el teu ritme. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Tria transport públic. Molte per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Moute, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
8: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
9: Porque el sport es molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tots. Esports a punt, la teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
10: Perquè tu també jugues este partit.
9: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: A la Polla de Bunyol, 102.2. Així comença el Partit de la Una. Amb Nacho Sánchez i Germán Muñoz.

Hola, família, què tal? Com esteu? Benvinguts a la vostra casa, benvinguts a Punt Ràdio, on vos acompanyaré des de la una de la vesprada fins a les dos i mitja. Estem a la ràdio, estem a casa i es podeu sintonitzar a les 102.2 de l'FM si esteu a València, 103.7 si esteu a Castelló i 96.5 si esteu a Alacant. A més de les múltiples emissores que tenim per a tots els pobles, municipis i ciutats d'esta bonica comunitat valenciana. Si la ràdio no és el teu, també tens a la teua disposició el web on sonem en directe i el TuneIn. I si no pots escoltar-nos a temps, tens el web d'Apunt, a la carta, iVoox, Spotify i Apple Podcast. Com sempre dic, per a que qui no ens escolte siga perquè no vol, no perquè no pot. I per últim, xarxes socials per a estar connectat 24/7 @elpartitdelauna. Tot escrit en lletra, res en número. Disculpeu-me el parell de minuts en el que hem començat el programa d'enrariment perquè havia una telèfona a última hora i coses del directe de com funciona el periodisme esportiu. Bé, el València va tornar a perdre, a ir a casa, davant la Reial Societat. Hem parlat moltíssim de Braulio Vázquez, hem parlat moltíssim de Javier Aguirre. Jo sóc el primer al que no se li ha anat de la boca la paraula Braulio Vázquez, però... el València va tornar a perdre. El València ha fet el pitjor inici en la història de la Lliga de Mestalla. El València està penúltim amb a sols 4 punts, ha sumat únicament un punt més que el Màlaga i estem davant, com dic, el pitjor inici en la història de Mestalla en 4 partits. 3 derrotes i a sols un trist empat que s'ha pogut emportar a la boca els aficionats valencianistes, els més de 45.000 aficionats valencianistes que cada cap de setmana, cada 15 dies, plenen l'estadi. Jo crec que reflecteix un poquet el que és la gestió als últims anys de Meriton Holdings, que l'últim any de Mestalla siga el pitjor inici en la història de Mestalla. Podria ara fer una crítica elaboradíssima periodísticament i tal, però jo crec que són fets que parlen per si a soles, no? I a mi no em paguen per dir obvietats. Bé, de seguida ampliarem... les condicions laborals de Javier Aguirre, nou entrenador del València, que per cert vull que agrair al diari Record, el millor diari de Mèxic i dels millors d'Amèrica, que ens donara crèdits a esta casa, no sols al partit de la una, però a Punt Ràdio, perquè vam avançar les condicions passat divendres. Ho agraeix moltíssim a Record. Però volia posar el focus d'un inici en que no ha funcionat res al València, almenys durant l'estiu, i és el que s'està veient reflectís. No ha funcionat mantindre Corberan, no ha funcionat triar Ron Gurley, res ha funcionat. Sabeu que sí funciona el València sempre? Sempre! La Pedrera. L'Acadèmia del València, que no deixa de produir talent i que com a 2023 en una situació crítica, quan més fa falta, ha aparegut. Va aparèixer dimarts en Aaron Mayol i la seva titularitat en un partidàs i va tornar a aparèixer ahir de nou, també per Aaron Mayol, que va clavar un golàs, però amb un David Otorbi que va completar els millors minuts des de que porta la samarreta Che i amb Aymar Blázquez, que feia temps que ja li tocava, que estava tocant la porta. De fet, després Germán ens donarà una informació al voltant d'això, però portava temps tocant a la porta Aymar Blázquez per a tindre minuts. Esos xiquets volen, esos xiquets treballen, esos xiquets porten temps preparant-se per a una nit com la d'ahir, que, tot i que el València va perdre, evidentment, per a ells va ser una nit feliç i no passa res per dir-ho, perquè es va estrenar com a golejador Aaron Mayol i es va estrenar, va debutar i va marcar Aymar Blázquez. Ells volen i ells treballen. El millor exemple és Aymar. Ell està treballant a banda d'entrenant en un preparador físic per a millorar velocitat i explosivitat. És un davanter d'un 94, com els que ja no queden al mercat. Fitxat, per cert, i potenciat per José Jiménez, al València. I per tota la seva estructura, Luis Martínez i companyia. Està treballant aquesta explosivitat, aquesta velocitat, tot i que ja marca pics de 34 km per hora. Una velocitat que per a un davanter d'aquesta estatura és molt alta. I Otorbi. Otorbi, jo crec que des que va debutar fa 2-3 anys, no me'n recorde, en Rubén Baraja, tots sabíem que era un bou, que és un xiquet que té una velocitat brutal, però que era un poquet, com dir-ho, un poquet cabra loca, que necessitava un poquet millorar esa presa de decisions. Bé, des de fa un par de mesos, si no m'enganye, treballa en un analista personal per a millorar esa presa de decisions, esa última passada, esa última rematada, i crec que ahir va quedar palès que ha millorat.
David Otorbi ja no sols encara, David Otorbi ja no sols guanya en velocitat. David Otorbi ha millorat en la presa de decisions. Vull dir que ara mateix Otorbi, Mayol i Aymar Blázquez vagin a fer que el València jugui a l'Europa League l'any que ve? No. De fet, seria una bogeria reclamar ja 100% la titularitat per a aquests futbolistes, perquè no és la seva missió traure el València d'aquesta situació. La seva missió és sumar. La seva missió és donar un aire més fresc. Però no han de tindre la responsabilitat que li toca a altres futbolistes i li va a tocar a Javier Aguirre. Javier Aguirre entrenarà el València. Javier Aguirre, que haurà de comptar en estos futbolistes, ja és oficiosament entrenador del València Club de Futbol. Encara no ha firmat el seu contracte, però ho farà. La idea és que ho faça o bé esta vesprada barra nit o bé demà pel matí. Aguirre té una fulla de ruta marcada. L'entrenador està a Mèxic, ha finalitzat les seues vacances a Las Vegas, anticipadament, evidentment, perquè estava a Las Vegas a més amb el seu agent, i les pròximes hores agafarà l'avió i volarà cap a València. La idea és que ell agafi l'avió esta vesprada de Mèxic, que és la matinada de València, més o menys. Les condicions que ha signat Javier Aguirre és una temporada fins a final de temporada i una opció més si clava el València a Europa via la Liga. Ja vos vam avançar a esta casa, a Punt Ràdio, entre treball conjunt entre nosaltres i els companys del 90 Minuts, que Javier Aguirre acceptava un any més altra opcional per mèrits, que després ja vam informar també que era entrar a Europa League, que anava a cobrar menys, vora la meitat del que cobrava Carlos Corberán, i que el València es guarda una clàusula que si a l'inici de la segona volta l'equip està en descens, li pot acomiadar gratis. Gratis. Qui al Lim no vol més, quitances. No vol més quitances, qui al Lim, després de pagar Baraja fins al mes de juny d'aquest mateix any. El València ha estat 2 mesos sense pagar quitances. 2. Perquè a setembre acomiada Corberán i torna a començar ixa quitança. 2 mesos a soles sense pagar quitances. Ja està. Vos hem dit diverses vegades que Javi Aguirre possiblement no era la primera, la segona ni la tercera opció de Braulio Vázquez. Era una realitat i no passa res. I que Javier Aguirre era el favorit per si mateix, perquè estava donant pràcticament el sí a tot. Bé, esta era la raó. Però Braulio era un must. Ixe tipus de clàusula. Perquè si no ells ve Javier Aguirre, el València haurà de canviar entrenador per a no baixar a segona divisió. És evident. Esperem que li vagi de meravella. Però no pot estar pagant 3 entrenadors a la mateixa vegada. I sa clàusula és la que va fer que altres entrenadors, com per exemple Rudi García, pues no estigueran tan disposats a vindre a València. Aguirre sí ha acceptat. Aguirre ha acceptat això. Ha acceptat un salari més baix. Si Aguirre clava el València a Europa via Lliga, tindrà triple premi. Renovació, prima per Europa i duplicar el salari que té ara mateix, és a dir, s'equipararà en Carlos Corberán, en el que estava cobrant fins fa una o dues setmanes. Però Javier Aguirre ha mostrat que vol entrenar al València. Javier Aguirre, on altres entrenadors li reclamaven, tots els entrenadors li han reclamat a Braulio Vázquez una cosa: un central en experiència. Tots. Però altres entrenadors li han demanat més eixides. No, Javier Aguirre li ha demanat oi un central i ja la resta encarrega tu. Pues si pots fer un jugador fora i portar-me un davanter, o si pots fer un jugador fora i portar-me un jugador que puga ficar balons a l'àrea. Sí, però Javier Aguirre ha demanat un central. Ja està. Jo en entrenadors com Javier Aguirre, que jo sé que no era la primera opció ni la segona, però Javier Aguirre ve d'un Mundial. Javier Aguirre ve de fer-ho molt bé al Leganés. Javier Aguirre ve de fer-ho molt bé al Mallorca. I ha mostrat unes ganes i una predisposició per a entrenar al València enorme. Enorme. Jo en persones com ell me'n vaig a la guerra. Javier Aguirre exigís moltíssim.

0: fet, no veig problema en amagar-ho. Vas mantindre jo fa uns dies una conversa amb Toni Lato, que va tindre a Aguirre al Mallorca, i la seva frase va ser: Aguirre te dona, però te demana. Aguirre te dona si tu a soles li dones. Tots tenim aquesta imatge d'Aguirre, el cachondo, el que balla al vestidor, el que fa les brometes. Si tu no li dones, Aguirre no te dona. No pensem que Aguirre vindrà així i estarà de jiji jaja. No. No. És un tio seriós. Però té esa normalitat de que si tu li dones, pues és un tio amable. És un tio amable. Si tu li dones, és un tio graciós. És un tio que dona espai al futbolista, que entén al futbolista. I això per a mi és clau. Així que, repetim. Un any, més altre opcional si el València entra en Europa, clàusula d'eixida. Si no entra el València, si el València està en jocs de descens a la segona volta, a l'inici de la segona volta, i si, oye, si el València queda al joc 10 i el València no vol continuar en Aguirre, pues no paga res. De la mateixa manera, de la mateixa manera que si el València queda a Europa però Aguirre se'n vol anar, ell tampoc paga res. Ahí no hi ha clàusula per a Aguirre. Qui sap, recordem una cosa, Aguirre estava per a jubilar-se. La seva dona volia que es jubilara. Però ell volia una última aventura. Aguirre, com hem dit, volarà cap a València esta vesprada. La idea és que arribi a València dimarts per la vesprada nit o dimecres pel matí, de bon matí, i que es fique a la gespa de Mestalla, de la ciutat esportiva paterna, dijous. Ja, presentació i demés, cap a finals de setmana. Encara no està firmat, però el València ja té nou entrenador i té feina. Té feina perquè al València ahir no li va donar. No li va donar. O va intentar, va competir, però no li va donar. Decidida a parlar amb d'Òscar Sánchez, per cert, a qui el València manté en una consideració altíssima. I quan dic que el València diu Braulio Vázquez, també dic Javier Solís, també dic tot l'equip de la cantera, perquè han vist que és un entrenador que arriba al futbolista i que ha plantejat solucions interessants i que no ha tingut por. No ha tingut por a, si he de canviar Ugrinić al descans, li canvia. I clave David Otorbi. Ahir, quan marca Aimar Blázquez, li dona una abraçada a l'entrenador del filial, a Òscar Sánchez, que jo crec que és significativa. Molt significativa. 1:21 de la vesprada, en Patri Valero al control de so, Germán Muñoz en la redacció, una pausa i anem a les notícies.
1: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
3: Tria transport públic. Molte per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Moute. Connecta. Compartís. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
1: A Punt Ràdio. A Torrevieja, 100.5. Això és... El partit de la una, a Punt Ràdio.

0: Una i 22 de la vesprada, Germà Muñoz, què tal?
1: Què tal, Nacho, com estàs?
0: Esgotat. La veritat és que per als periodistes que curren de matins, estar ahí a Mestalla, jo així a Mestalla a vora l'una de la matinada, perquè em vas quedar una estona per a parlar en Carlos Soler i la seva família i tal, així a vora l'una de la matinada i estic cansat, eh?
1: Com t'agrada presumir, de que parles ahí amb Soler i...
0: No, però Carlos Soler és amic, sí, ja, o sigui, sí, m'ho he amagat, no passa res. No soc objectiu. De fet, si algun dia torna al València, tindré un problema.
1: I un gran jugador, a més, un gran jugador.
0: Que va despertar polèmica, després parlarem d'això.
1: Jo estic molt d'acord amb el que estaves comentant a l'editorial de la frase de Toni Lato, en consonància amb Javier Aguirre, de... Si ell te dona, si tu li dones, ell te donarà, perquè jo crec que és molt important, ho hem vist en Corberán, que no

0: no va ser capaç de fer-ho amb el planter, de gestionar. De gestionar el vestidor.
1: Molts futbolistes tenien la sensació que jo li dono a Corberán i ell continua sent distant en mi, continua
0: Perquè és un tècnic que sap molt de futbol, de l'anàlisi, de tal, però no, en lo personal no sap gestionar, no sabia gestionar
1: bueno,
0: bé
1: deixem
0: això.
1: Deixem
0: però no és per Corberán, és per donar-li exemple ara a Javier Aguirre, que jo crec que si és capaç de gestionar la plantilla de forma personal i d'arribar als jugadors, jo crec que guanyarà molt amb este vestidor.
1: Pues de seguida ampliem en l'actualitat, però primer anem a les notícies de Germán. El València millora la imatge, però continua penúltim.
0: Mentre seguim pendents de l'arribada de Javier Aguirre, el València millora la seva imatge abans del paro de seleccions, però segueix sense guanyar a Mestalla. Els xes són penúltims i encara que les sensacions són han millorat, fins i tot queda molta feina per davant. Així valorava el partit Òscar Sánchez en roda de premsa.
2: Nos vamos bastante tristes. Yo creo que la afición del València sabe lo que quiere, los jugadores también saben lo que quiere esta afición y creo que el equipo ha tenido alma hasta el final, lo ha intentado en todo momento, el partido ha pasado por muchas fases, pero creo que el equipo ha demostrado que está vivo, que tiene ganas de revertir la situación y agradecerle a Mestalla evidentemente su apoyo durante todo el partido, que creo que ha sido espectacular.
1: El Levante es va amb bones sensacions però mals resultats al paró de seleccions.
0: Els de Luis Castro han anat de més a menys en quant a resultats en este inici de Lliga. Ahir van sumar una nova derrota, en este cas en un dels derbis de la Comunitat Valenciana, contra el Villarreal. 3-1 va ser el resultat final a favor dels groguets. Això deia el tècnic portuguès després del partit.
3: Trabajar, tenemos que trabajar. Hay cosas a mejorar, como siempre. Este partido nos ha dado más informaciones de otras cosas que tenemos que mejorar. Y yo como entrenador tengo que encontrar soluciones para que el equipo pueda competir mejor. Tenemos competido bien casi todos los partidos. Hoy pienso que no estuvimos al nivel que estamos casi siempre. Es cierto que el adversario tiene mucha calidad, pero también es cierto que nosotros tenemos que hacer más.
1: L'altra cara de la moneda, este Villarreal, ja és una altra cosa.
0: Dos victòries consecutives per al conjunt dirigit per un Íñigo Pérez que sembla que està començant a trobar-li la tecla a l'equip. El submarí groguet va saber reposar-se ràpid a l'empat del Llevant en el marcador per acabar guanyant el partit.
1: I primera victòria, la de l'Elx, esta temporada.
0: Obria esta última jornada l'equip il·licità en el RCD Stadium, anant últims en la taula. Un partit en el qual tot semblava posar-se en contra després de l'expulsió en el minut 6 de partit de Federico Redondo. Malgrat estar quasi tot el partit amb un menys, l'Elx va aconseguir els seus primers 3 punts, derrotant a l'Espanyol per 1-3. Així de feliç estava Martín Anselmi en sala de premsa.
4: Hoy, con uno menos de prácticamente todo el partido, había que ir a buscar una recompensa que, por más que sean 3 puntos, creo que es aún mayor por la forma en la que los jugadores se entregaron dándolo todo, viniendo de los partidos que venimos y del descanso que venimos. Y creo que la primera victoria en la Liga no podía llegar de otra forma que no sea a lo Elche.
1: Ningú pot parar al Castelló.
0: Velocitat de creuer és la que porta posada l'equip de Pablo Hernández. Maneta al Tenerife en Castalia i líders de segona divisió en solitari. Inici de lliga espectacular i històric per a un Castelló que vol continuar somiant amb un ascens a final de temporada.
1: Mal inici el de Calleja en l'Eldense de Messi.
0: Després d'aconseguir els 3 punts en el Molinón, el conjunt d'Elda no va poder, si vulga, empatar este dissabte en casa davant l'Eibar en l'estrena de Javi Calleja en la banqueta local. 1-2 va acabar perdent l'Eldense, que es queda només a 2 punts per damunt del descens.
1: I bones notícies a Alacant, perquè l'Hèrcules deixa enrere els fantasmes de l'inici de Lliga.
0: Malgrat no haver començat bé la temporada, el conjunt alacantí ja va agafant forma. 2 victòries seguides en els últims 2 partits que li serveixen per a situar-se a mitja taula i poder mirar cap als jocs de dalt, amb la vista posada també a allunyar-se del descens. Ahir, l'Hèrcules va aconseguir 3 punts importantíssims en el José Rico Pérez davant el Joventut Torremolinos.
1: I la llàstima per a València Bàsquet, que es queda sense Supercopa.
0: No va poder ser. Els de Xavi Albert es van veure superats únicament per un punt en les semifinals de la Supercopa d'Espanya contra el Barça. 86-87 va ser el resultat final i

0: Una i mitja. Bé, hem informat ja a l'editorial de les condicions contractuals de Javier Aguirre al València Club de Futbol, que encara no està signat i se contracte. Està el seu cos tècnic preparat per a viatjar a València quan siga oficial. Recordem un detall, una dada que se m'havia oblidat. Uns dels aspectes claus era el preparador físic de Javier Aguirre, Paul Llorente, que estava vinculat a Mèxic. L'acord que tenia ese preparador físic era que podia anar-se'n de la selecció mexicana quan Javier Aguirre tinguera un nou treball, però el que estava condicionat era que havia d'avisar 15 dies abans. Què passa? Que Javier Aguirre signarà el nou contracte esta vesprada o demà i està el paro de seleccions, i Aguirre volia el preparador físic per a esta pretemporada que tindrà l'equip, a la qual ja vos avance que Aguirre vol enfocar-la com una pretemporada pura i dura. Vol començar de zero, vol que els futbolistes connecten de nou entre ells i en ell, en el propi Aguirre, i jo no descarte, és una intuïció més que una informació, però jo no descarte que l'equip se'n vagi 2, 3, 4 dies a algun mini-stage, com van a fer de segur altres clubs. L'exemple és l'Aston Villa d'Unai Emery, que se'n va, crec que a Marbella, me va dir el company Diego Pico.
1: Que ahir estava a Mestalla.
0: Sí, de fet, estaven Diego Pico i Damià Vidagany. Estaven Damià Vidagany i Unai Emery, si no m'enganye. Dit això, com deien, Javier Aguirre volarà cap a València esta vesprada o demà pel matí, de Mèxic, parlem, i arribarà dimarts per la vesprada, dimecres, per a fer el primer entrenament dijous. De seguida, desgranem Javier Aguirre, però ahir va jugar el València, Germán. Primer de tot, com ho vas veure tu?
2: Sí, estic un poc amb sensació agridolça, perquè estic un poc amb sensació agridolça, perdó, que cride molt, que m'avance. perquè, d'una banda, ja he vist que este València ja és diferent, que ja competís, que ja es veu que l'equip és capaç de guanyar partits. L'altre dia ja ho va fer a Vitoria, i jo crec que ahir, mínim, el València mereixia l'empat. Jo crec que el València sí. No mereixia ahir la derrota, però és que és veritat que encara així, encara fent millor les coses, tornes a perdre. I és que quan les coses no van de cara, és molt difícil. Aleshores, estic a mi esa sensació agridolça de que ja veig que l'equip va millor, que la eixida de Corberán, com has contat tu esta setmana i els dies anteriors, li ha fet bé a l'equip, al vestidor, però queden moltes coses. Per a mi, el més important és que no n'hi ha gent tantes errades.
0: Individuals,
2: però ja no sols en defensa, perquè, per exemple, ahir Javi Guerra té aquest error infantil de fer el penal, però no és a sols per Javi Guerra, perquè n'hi ha molts moments decisius del partit en el que els jugadors en defensa, en atac, en el mig camp, fan errades, que això en primera divisió

0: i contra equips de la qualitat de la Reial Societat, acabes pagant-los i acabes perdent.
1: Per al València, i aquesta acumulació d'errades individuals, que no sols va fer Javi Guerra, però és que Guido va perdre pilotes que jo totalment mai havia vist. Ugrinic va estar el més imprecís que jo l'he vist mai. Hugo Duro sembla que li faltava un centímetre, dos centímetres per arribar a centrades que normalment arriba. I podria dir així a tots
0: Dimitries, els jugadors. Dimitries, que per a mi Dimitries fatal ahir.
1: El que t'he detectat, o una de les raons per les que el triat és Javier Aguirre, és perquè és un entrenador que, oi, que potser tàctica tècnicament no és un erudit, però és un tècnic que li dona molta confiança als futbolistes. Que connecta, que els dona confiança si li donen, i això jo crec que és important. Però parlem del partit, de seguida desenvolupem el tema Aguirre i què pot aportar. A més, tindrem la connexió amb Carmelo El Pozo, que jo no sé qui porta més anys al futbol, si Aguirre o Carmelo, perquè els dos són uns viejales. Però vull parlar de la Pedrera, perquè ahir una vegada més, quan pitjor està el València, ixen al rescat. És cert que va ser un rescat que no va ser rescat finalment, perquè el València no va puntuar, però Aymar va debutar en ixe gol, ja en comptat, està treballant en un preparador físic per a millorar la explosivitat, velocitat, i ja marca pics de 34 km per hora, Mayol en ixe golàs, i Otorbi en ixe treball, en un analista individual, més enllà del treball que fan en el València, evidentment, però en un analista individual per a millorar la presa de decisions. Com veus tu, o quina informació tens del tema Mayol? Què pots dir-nos del tema Mayol?
0: Pues anem amb Mayol, perquè ahir continua la, podríem dir, la mayolmanía, no? Dirien, la mayolmanía. Perquè
1: que chiringuito.
0: Continua despertant il·lusió entre l'afició valencianista. El jugador de la Pedrera porta dos partits consecutius jugant, 180 minuts, en els quals s'ha deixat unes sensacions boníssimes, que ahir va culminar amb un golàs tremend, que va suposar l'empat momentani per al València i el primer gol del club che esta temporada a Mestalla. Aaron Mayol s'ha convertit amb 18 anys, 5 mesos i 17 dies en el quart debutant més ràpid de tota la història en marcar el seu primer gol amb el València. Tan sols està per darrere de Juan Mena, Yunus Musa i el gran Fernando Gómez Colomer. Així de content estava ahir el jugador quan li preguntàrem en zona mixta el que havia sentit en el gol. L'escoltem.
2: Hola, Aaron. ¿Qué tal? Germán Muñoz. Es una pena la derrota, pero yo te quiero preguntar por ti, porque es que tu debut en Mestalla, tu segundo partido ya con el Valencia, el otro día hiciste un partidazo y hoy un golazo. ¿Qué has sentido cuando has marcado el gol con el bullicio de Mestalla y qué significa para ti haber debutado en Mestalla con gol, además?
3: Bueno, ya lo dije hace un año, debutar en Mestalla era un sueño, y yo creo que es un sueño para todos los que están en la cantera. En cuanto al gol, para sumar al equipo, el más contento soy yo por mi gol, luego el equipo por ese intento de sumar los tres puntos, pero bueno, al final me ha servido para sumar los tres puntos, contento, pero por esa parte pues no tanto.
0: ¿Qué has sentido en el gol?
3: No te lo podía describir ahora mismo, la verdad es que es un cúmulo de emociones que es muy complicado de describir, pero yo creo que todos más o menos pueden hacerse una idea de lo que se siente.
0: N'hi ha que recordar també que, com contàrem fa dies en el partit de la una, les nostres xarxes socials, Aaron Mayol va renovar amb el València fins a 2028 amb un més 3 opcional vinculat a primer equip. La seva clàusula actual és de 15 milions i si pujara a primer equip, la clàusula ascendiria a 30 milions.
1: Vull que parlem també d'Aymar Blázquez. Aymar Blázquez, un xiquet que portava temps tirant la porta a baix, i no perquè ho diga Nacho Sánchez. Veritat, Germán?
0: Totalment. De fet, per a posar en valor el nivell d'Aymar Blázquez, hem de contar una informació que remunta a fa unes setmanes, concretament a quan van acomiadar a Corberán. Perquè a mi el que em diuen és que abans d'acomiadar a Corberán n'hi havia peces importants del vestidor del València que volien parlar amb Corberán per a que posara, ja no sé de titular, però que tinguera minuts Aymar Blázquez en el partit de Vitoria.
1: Que el tinguera en compte.
0: Que debutara.
1: Perquè podia sumar.
0: N'hi havia peces importants del València que le volien dir-li a Corberán que debutara Aymar Blázquez en Vitoria. Finalment, acomiadaren a Corberán i això no va passar. Però, de fet, podem dir que Òscar Sánchez volia fer debutar Aymar Blázquez en Vitoria, però van passar diverses coses entre ells, que
1: el València es va ficar per davant,
0: que el València es va ficar per davant i que n'hi havien molts jugadors cansats, i finalment no va debutar i va ser l'altre dia.

0: ya a ir frente a la Real Sociedad, pero Óscar Sánchez ya tenía idea de hacer debutar a Aimar Velázquez frontal a l'Alavés.
1: De fet, Óscar Sánchez va parlar en Aimar dissabte i li va dir que estava previst que jugara diumenge, o sigui, que era un canvi que estava previst. Va ser una decisió valenta per part d'Óscar Sánchez, no perquè siga valent traure Aimar, però sempre posar a la gespa a un canterà pues requereix certa valentia. Vos podem dir que, de la mateixa manera que hem parlat de la renovació d'Aaron Mayol, si parlem de Aimar Velázquez, ell té contracte en ferm fins al 30 de juny de 2027, és a dir, en teoria acaba esta campanya, però el València té un mes dos que pot executar unilateralment. El que ha fet l'agència de representació d'Aimar Velázquez és li ha enviat al València una proposta nova. Li ha enviat al València una proposta nova per a que el futbolista tinga altres condicions. Clar, el València està escoltant, està negociant, però el València, si això es fa, també vol ampliar-li els anys. No són els dos més, però tres o quatre. Estan ahí, estan parlant, hi ha discrepàncies, és cert, cada part defensa una versió, però informativament el futbolista està està ben atat. O sigui, que és cert que hi ha unes discrepàncies, però que les parts estan parlant i el futbolista està ben atat. El futbolista, si té projecció primer equip, si té una fulla de ruta, si no està de suplent sense jugar un minut al primer equip, però tampoc al filial, que no juga cap, el futbolista vol estar així i el València, evidentment, vol que estigui així, perquè per això s'ha apostat per ell des de fa temps i per això, per exemple, quan li van oferir Carlos Espí, una de les raons per les que tenien dubtes era perquè tenien un davanter d'unes condicions similars a la Pedrera, per exemple. Quan li van oferir Carlos Espí des d'Alcira, evidentment, pues, hauria d'haver fitxat els dos, no? Però que és una de les raons. Vull que parlem també de l'assumpte Carlos Soler. D'acord? Carlos Soler ahir llança un penal i li xiulen, li diuen de tot, després d'haver rebut una ovació brutal quan la megafonia va dir el seu nom. Bé, jo pensava que no feia falta aclarir-ho, però ho faig. Carlos Soler era l'encarregat de llançar els penals. El primer llançador dels penals a la Real Societat és Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal ja no estava a la gespa, li tocava a Carlos Soler. No és que ell ho demanara perquè volia marcar... No. És futbol. Ell és l'encarregat i a un penal llança el penal, perquè és l'encarregat. I tan prompte com el va marcar, va demanar disculpes. Jo crec que no té més història, no, Germán?
0: Totalment. Jo crec que al final Carlos Soler ahir tenia esa responsabilitat. Tots sabem, ja el vàrem veure en València, que ell llança molt bé els penals i
1: de
0: si l'entrenador de la Real Societat té esa disposició de que Carlos Soler ha de ser el llançador de penals si no està Mikel Oyarzabal, jo no veig cap polèmica ahir. Que a la gent li fa mal que Carlos Soler, que estava així, faça gol. Jo entenc a eixa part de l'afició que li faça mal.
1: Però jo entenc el moment. El moment perquè d'explosió quan sí, t'ha marcat Soler i ha tirat el penal.
0: I que vas malament, que vas malament, que has començat com has començat, que portes els anys que portes malament, i jo entenc que l'afició ja estiga farta de tot. Però és veritat que jo ahir, si haguera marcat el penal i després fa una celebració o alguna cosa així, sí que te dic, entenc perfectament que la gent li xiule, però és que de seguida va demanar disculpes i no és per defendre a Carlos Soler. Jo no tinc res amb Carlos.
1: Jo no soc ojet.
0: Però
1: això és informació, eh?
0: Ni tinc res amb Carlos ni en contra de Carlos Soler, però és veritat que ahir jo veig que ell actua com un professional que ha de llançar el penal i una vegada ho marca, pues després demana perdó i ja està. No veig res. També he de dir que va ser una part de Mestalla la que va xular, no va ser tot Mestalla. De fet, jo vaig veure aficionats davant meua que deien a aquestes persones que estaven xulat que no xularen.
1: De
0: o sigui
1: fet,
0: que
1: quan
0: part havia divisió.
1: Quan part de la Curva Nord comença a insultar de manera lamentable a Carlos Soler, molta gent de Mestalla xiula la Curva Nord dient, oye, una cosa és xiular-li perquè ha llançat el penal i l'altra en recordar-nos de sa mare, cosa que no t'he triat. Però bé, no li donem més importància, era sols per fer aquest punt informatiu. Algo més del partit? Algun lesionats, conseqüències?
0: Si vols, podem parlar també ahir perquè van fer una enquesta en la prèvia del partit pels limítrofs de Mestalla.
1: No, però això és Aguirre, però abans d'Aguirre. No, del partit,
0: de moment de lesionats, és veritat que jo quan me vaig anar, vaig veure

0: a Guido Rodríguez, que se'n va en el seu cotxe.
1: Cuixetxant un poquet, no?
0: Cuixetxant. Sí. Però avui ha entrenat l'equip, de nou, i a mi, a nosaltres el que ens diguen és que no n'hi ha canvis, no n'hi ha sorpreses. Els titulars d'ahir han fet regeneratiu, gimnàs, com sempre, el dia següent del partit. Després els suplents han fet treball sobre la xespa i de moment continuen els lesionats, Copete, Sadik, Tàrrega, Diacabí, Diego López, Fulquier i crec que Sergi Canós.
1: I aquí s'espera després del paró.
0: Aquí s'espera després del paró. Nosaltres teníem la informació, i la vam contar així, de que Copete volia tornar després del paró. I això és la voluntat de Copete. Després tu saps que també estan els mèdics, que els mèdics a vegades te diuen si fores tu el jugador, Nacho, que tu vols tornar però que encara no estàs aún per a tornar, però Copete volia tornar després del paró. Tàrrega, van contar que tenia una lesió de 10 dies.
1: De 10 dies,
0: tornarà després del paró de seleccions. Diacabí, ja vàrem avançar que tenia un trencament i estaria un mes. Ja portem diverses setmanes.
1: Sí, però Diacabí. La informació que tenim és tornarà després del paró, com ja van dir quan es va lesionar, perquè va ser ja vora 2-3 setmanes i van dir fins a després del paró res, però una persona del València que el va veure fa uns dies em va dir lo he vist fastidiat, o sigui, la seva idea és tornar després del paró, però li he vist que encara cuixeja molt i que està fastidiat. Tornem a lo mateix. Una cosa és el que vol el futbolista i altra el que ocorrega finalment.
0: Totalment. No, i espera, perquè t'he de dir també Fulquier. Ja van contar que tenia una lesió muscular,
1: sí,
0: que era diferent d'aixes molèsties que porta arrossegant des de fa temps en el genoll, però és que això és el problema. Que encara que es recupere d'aquest trencament, que estaria mínim un mes recuperant-se i que després del paro de seleccions podria tornar a estar entrenant amb el grup, haurem de veure com està del genoll. Com està aquesta part del genoll, que a vegades li han de traure líquid d'ahir, i si Dimitri Fulquier respon bé, podrà incorporar-se a poc als entrenaments amb el grup i tornar a estar disponible. Però fins que Fulquier no estiga bé del genoll, i això és dubte, perquè tu, per a que te posi un exemple, Nacho, Dimitri Fulquier arriba a la ciutat esportiva, i això és així, i és informació, i a lo millor aquest dia pot entrenar, que bé,
1: sí,
0: Fulquier
1: sí.
0: Entrena i entres en la convocatòria, i el dia següent ja no està bé. No és és una lesió...
1: És que aquest genoll perd líquid sinovial.
0: Totalment, no està bé, i és una lesió...
1: Quan el perd, el perd, quan no el perd, no el perd.
0: Que va dies, que és així.
1: Passem pàgina. Partit del València-Banda, el València penúltim, 4 punts. Javier Aguirre té treball. Javier Aguirre. Hem donat ja tota la informació que tenim, tampoc hi ha més. Què opina la gent de Javier Aguirre?
0: Sí, com t'estava dient abans, ahir van fer una enquesta en la prèvia del partit pels limítros de Mestalla i van voler preguntar-li a la gent, a l'afició, què opina de l'arribada de Javier Aguirre a la banqueta del València. La gent està contenta amb Aguirre, però hi ha algun que, com vaig dir jo així, com a entrenador de futur, li deixa dubtes. Escolten l'afició ahir.
2: Javier Aguirre será el nuevo entrenador del Valencia, pero ¿qué opina la afición, che, sobre el técnico mexicano? Preguntamos.
3: ¿Qué parece Javier Aguirre, el nuevo entrenador del Valencia?
4: A mí me parece bien. Me parece bien porque al Valencia actual, como está, le hace falta un entrenador de esas características.
3: ¿Te gusta Javier Aguirre?
5: Sí, opino lo mismo que él, la verdad. Necesitamos un entrenador que sepa lo que es jugar en el barro, porque ahora mismo no somos el Valencia de hace 10 años.
6: Y un entrenador con experiencia, que ya sabe a lo que va y a juego que hace él.
3: ¿Cree que Aguirre salvará al Valencia?
7: Hombre, debe de salvarlo. Por su bien y por el nuestro. A ver, no. Yo creo que sí.
8: Sí, yo creo que salvarse se salva. La verdad que Europa la veo lejos, pero salvarse yo creo que sí, que sobraos.
3: ¿Tú crees que Javier Aguirre salvará al equipo?
9: Salvará al equipo, pero a largo plazo…
3: ¿No lo ves?
9: No. Es un parche para…
3: ¿Te hubiera gustado un entrenador quizás más constructivo, más de proyecto?
9: Sí, pero no creo que quieran venir ahora.
3: Hay gente que está diciendo, a mí me hubiera gustado quizás un entrenador más de proyecto, más de construcción. Javier Aguirre igual es solo para un año. ¿Tú piensas así o crees que…?
8: En estos momentos lo primero es lo primero. Y lo primero es salvar este año y conseguir lo que todos queremos. Entonces, a futuro ya habrá tiempo. Yo creo que habrá tiempo.
1: Bé, és que la conclusió que han tret els aficionats van de la mà del que pensava Braulio Vázquez. Quan va començar Braulio el càsting, jo me'n recordo que vam dir una frase així a este programa que era: Braulio Vázquez té claríssim 100% que amb Javier Aguirre el València es salva. 100%. Però li deixa més dubtes a l'hora de construir un projecte.

0: apostado por la academia, tiene que tener protagonismo siempre. Como te he dicho antes, el modelo financiero que tiene la Liga Española, el 80% de los equipos necesitan tener aportación de gente que tenga de la academia porque, primero, te abaratan y, segundo, te generan una plusvalía en las posibles ventas de después. Entonces, si el propio Barcelona, que es el equipo que ahora mismo es el faro para casi todos, ha generado esta situación con jugadores de la academia, de su academia, ¿cómo no lo va a hacer el Valencia? Yo creo que el Valencia lo tiene que hacer igual y tiene que darle la paciencia, porque Mayo le está jugando ahora y lo está haciendo bien, pero cometerá errores, como comete a veces errores, por ejemplo, en algunas situaciones puntuales de salida de balón, como en su momento los cometió Javi Guerra o los cometió Diego López, pero tienes que darle paciencia a ese tipo de jugadores, o los cometió Torbe al principio y poco a poco va
1: Claro.
0: mejorando, va puliendo sus defectos, va aprendiendo para que ese tipo de chicos cojan un protagonismo importante porque tienen que ser una base fundamental dentro de una plantilla, como en este caso tiene que ser el Valencia.
1: La teoría de Carmelo El Pozo desde Jafa Anches, la de 13 o 13, 14 futbolistas de primer equipo y la resta canterans, ¿verdad?
0: Bueno, es que yo creo que la mayoría de equipos tienen un porcentaje de 70-30. El
1: Claro.
0: modelo que se hace normalmente, me da igual que sea 75-25, 70-30, 80-20, me da igual, pero es que el protagonismo de la academia, de la cantera, en este club y en cualquier club, es fundamental. Es fundamental. No hay músculo económico que sostenga tener 25 jugadores de una primera plantilla relativamente buenos. Si no son buenos, es que entonces no los puedes tener. Para eso tienes una academia que te tiene que generar ese tipo de jugadores.
1: Así es, no te marches, Carmelo, porque te voy a preguntar ahora a Per Aguirre el que pensas que pot aportar, pero abans són les 12 de la vesprada, el que implica que tenim ja per ací a Patrícia Ors per a parlar de l'última hora informativa que passa precisament, tant a nivell autonòmic com nacional, per un valencià, per Carlos Mazón, que ha parlat al Congrés.
2: Sí, sí, ben carregada l'actualitat d'este dilluns. Començarem parlant de l'expresident Mazón, que per segona volta ha comparegut en el Congrés dels Diputats. I ho ha fet pues contestant a les preguntes dels grups de l'oposició i per a llançar un missatge que és el que ell volia col·locar este matí. Ell ha exhibit la resolució del Tribunal Superior de Justícia que rebutjava per unanimitat la seva imputació, per tant ha dit que ell no està imputat en la causa i que l'acció de la justícia sobre ell ja s'ha resolt, que no té, per tant, cap responsabilitat. Escoltem l'intercanvi de pregunta-resposta amb Águeda Micó de Compromís i en aquesta línia ha anat tot el matí.
3: Diu, bàsicament, que les morts eren inevitables i que feren el que feren vostès, fer el que fera vostè, i les 232 persones s'hagueren mort igual.
4: L'autor del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Como ahora estoy personado en el procedimiento y tengo acceso completo a la causa, por fin, estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
3: Vostè no té vergonya ni la coneix. Sap el que passa? Que com la Fiscalia del Tribunal Suprem està investigant-lo a vostè per mentir...
2: Bé, i serà l'intercanvi de retrets entre Águeda Micó i l'expresident Mazón. També hi ha dos novetats importants que hem conegut al llarg del matí i que fan referència a l'àmbit judicial. La primera, Begoña Gómez, el magistrat Juan Carlos Peinado, ha obert juí oral a Begoña Gómez, a la dona del president del govern espanyol, pels delictes de tràfic d'influències i malversació. Una notícia que, per l'altra banda, estava cantada després que l'Audiència Provincial de Madrid ja haguera avalat aquesta decisió de processar-la. Serà un juí, recordem, en jurat, en el que també s'assentarà com a acusada l'assistenta de Begoña Gómez en Moncloa, tot al voltant d'aquestes presumptes irregularitats en la càtedra que ella codirigia, que Begoña Gómez codirigia en la Universitat Complutense. I ràpidament després hem conegut una altra notícia de tribunals, i és que van a ser citades ja com a imputades, com a investigades, les dues filles de Zapatero. El jutge de l'Audiència Nacional, que és José Luis Calamà, les cita com a investigades, s'hauran de declarar el 30 de novembre. Diu el jutge que considera que es van beneficiar de pagaments procedents de la xarxa de blanquers que investiga esta causa i que investiga també a son pare. També estarem pendents del que passa a Ceuta. Ja sabeu que en les últimes hores va increixent la tensió per aquests incidents que s'han produït ahir a poqueta nit.
1: Mira, perdona aquest tall, però és que ho han informat a Radio Marca, Valladolid, allí jugava el Valladolid a Ceuta, i en el trajecte de tornada del Valladolid des de Ceuta, un menor de 17 anys es va colar entre l'eix de les rodes i el xassis i va aguantar fins a Jerez. Ahir, de baix de l'autobús, que ho he contat així perquè em sembla informativament
2: sí,
1: parlant.
2: Se suposa un menor immigrant, òbviament.
1: Sí, un menor immigrant.
2: Sí, el cas és que hi ha moltíssima tensió. Ahir van confondre, estaven uns manifestants intentant paralitzar o protestar per una ONG que arribava allí des de Pamplona. total que

0: Són les 2:30 i això són les notícies del migdia.
1: El auto del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
2: Perquè així no se passa Pachena i no anem a permetre que se passe Pachena.
3: Pues que hemos tenido, en realidad, 4 meses de verano. No 3, como marca el calendario.
4: ¡No somos nosotros! ¡Coño, por favor, que somos de Ceuta!
5: Y, por tanto, condena absoluta con lo que acaba de pasar. Y, por favor, esto no puede repetirse.
6: Lo sorprendente es que el gobierno no esté liderando la necesaria presencia europea y tenga que hacerlo la oposición.
7: No importa la nacionalidad y el origen de un niño, tienen protección universal.
8: A Punt Radio. Les notícies del migdia. Patricia Ores.
0: Hola, bona vesprada a totes i a tots. Arrenquem setmana parlant de la compareixença de Carlos Mazón, de l'expresident de la Generalitat al Congrés dels Diputats. Ho ha fet per la Dana, ho ha fet per segona volta, a instàncies del PSOE i de Compromís, després que fa unes setmanes la seva defensa enviarà un escrit a la jutgessa que instruís la barrancada, en el que venia a dir que les víctimes hagueren mort igual si les alert s'haguera enviat abans. També que ell no va intervindre en aquest missatge, ni per a modificar-lo ni per a enviar-lo, que era una responsabilitat del seu cop, i això dia aquell escrit. L'expresident ha exhibit la resolució del Tribunal Superior de Justícia que rebutja per unanimitat la seva imputació, que l'acció de la justícia sobre ell, ha dit, ja s'ha produït i que no té, per tant, cap responsabilitat. Una idea que ja ha quedat fixada en el primer intercanvi de pregunta-resposta de la sessió amb la diputada de Compromís, Amaga d'Amicó, i que pot fer de resum del que ha donat de si esta sessió.
9: Diu, bàsicament, que les morts eren inevitables i que feren el que feren vostès, fer el que fera vostè, i ses 232 persones s'hagueren mort igual.
1: L'auto del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Como ahora estoy personado en el procedimiento y tengo acceso completo a la causa, por fin, estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
9: Vostè no té vergonya ni la coneix. Sap el que passa? Que com la fiscalia...
0: I així, en aquesta línia, han anat contestant els grups. Especialment ens ha sigut el moment de la intervenció del portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, de Gabriel Rufián, que ha tornat a insultar a l'expresident. S'ha produït també un intercanvi de parers entre el propi Mazón i la presidenta de la comissió.
10: Me parece que es usted un negligente, un inútil, un homicida imprudente, un psicòpata.
11: Señorías, desgraciadamente oímos insultos todos los días en esta cámara.
1: ¿Todos?
11: Todos, pues absolutamente. Señor Mazón, usted también va... Ahora sí que quiere hablar, señor Mazón, parece que ahora quiere
0: contestar. Bé, i tres associacions de víctimes de la Dana han esperat Carlos Mazón a la porta del Congrés. Òscar Martínez, bona vesprada.
12: Sí, bona vesprada. Allí han estat com a senyal de protesta mentre ha durat la declaració de l'expresident. Allí han exigit presó per a l'excap del Consell a què li han dit assassí. Rosa Álvarez, la presidenta de l'Associació Víctimes Mortals d'Anna, 29 d'octubre, ha assegurat que no van a passar pàgina.
2: Hi ha una vinculació directa entre envio tardío i erróneo, com aixina diu en tots els autos la jutgessa, en les vides que se valen pedre. Són els nostres, els seus volguts, els nostres familiars, però són els morts de Mazón i de part del Consell.
0: Les 2:33 minuts. Sofia Álvarez està a la tècnica. Anem amb més coses d'este dilluns 21 de setembre.
8: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
0: Del dia, també dos notícies de l'àmbit judicial que hem conegut a migdia. La primera sobre Begoña Gómez, la segona sobre les filles de José Luis Rodríguez Zapatero, de l'expresident. Fa apenas una hora hem conegut que el jutge Peinado ha enviat a jui en jurat popular Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol.

0: S'assentarà al banc acusada de tràfic d'influències i també de malversació. Des de Moncloa qualifiquen la decisió d'arbitrària. A Madrid, Guillem Lizarde.
1: Així és, el jutge Peinado ha dictat l'obertura del juí oral, un juí amb jurat, contra l'esposa del president, Begoña Gómez, i la seva assessora, Cristina Álvarez, per presumptes delictes de tràfic d'influències i de malversació. Peinado pren esta decisió la mateixa setmana en la que es preveu que comenci la seva jubilació i ho fa posant fi així a més de 2 anys d'investigació arran d'una denúncia de manos límpies. Peinado ha rebutjat adoptar mesures cautelars o imposar una fiança, però sí que obliga les acusades a estar a disposició del jutjat de l'Audiència Provincial de Madrid i comunicar qualsevol canvi de domicili. Des de Moncloa condemnen esta decisió, diuen que és arbitrària i injusta i que de nou coincidís amb un viatge internacional del president del govern. Recordem que la Fiscalia i les defenses demanaven la seva absolució i que l'acusació demana 13 anys de presó per a l'esposa del president, per a Begoña Gómez. Ara el sumari passa al Tribunal Superior per a fixar la data de la vista.
2: I sobre les filles de l'expresident, 2 filles de l'expresident Zapatero, és la segona de les notícies judicials d'última hora. El jutge les ha citades a declarar com a imputades. Estan investigades, segons la investigació, per la possible participació en la xarxa de blanqueig que afecta son pare.
0: I la tensió al carrer va en augment a Ceuta i ho fa de manera proporcional a la tensió entre govern i oposició per la gestió de la crisi, amb postures cada volta més enconades. A poqueta nit, un grup de persones ha atacat el cotxe en el que viatjava una diputada ceutí amb una advocada de l'ONU i una activista també dels drets humans.
2: Els atacants havien anat al port per a protestar contra una ONG de Pamplona que havia anunciat l'arribada per a repartir ajuda humanitària i denunciar presumptes agressions a persones migrants. Els han confós als ocupants del vehicle amb els membres d'esta organització. El cas és que l'han pres amb pals i pedres i també els han llançat ous. Dins del cotxe, la diputada Júlia Ferreras, l'activista Rafael Borrego i l'advocada de drets humans de l'ONU, Sofía Acevedo, la diputada cridava que ells no eren qui els atacants pensaven que eren.
3: Que no somos nosotros, que os habéis confundido, que no somos nosotros. Coño, por favor, que somos de Ceuta.
4: El odio inoculado, el odio.
5: Esto es porque se piensan que somos la ONG vasca, tío.
2: La intervenció de la policia ha evitat que l'atac fora més greu. Tant el ministre Ángel Víctor Torres, comandament únic a Ceuta, com el líder de l'oposició, Albert Núñez Feijóo, han criticat l'agressió sense paliatius.
6: No es vergonzoso y, por tanto, condena absoluta con lo que acaba de pasar. Y, por favor, esto no puede repetirse porque estamos entre todos intentando ayudar para recuperar la normalidad de Ceuta y eso avergüenza a quienes lo realizan.
7: Nuestra más firme condena. En democracia la violencia no tiene cabida, bajo ninguna circunstancia.
0: Bé, més coses. Després de l'estiu més càlid dels registres històrics, amb 2,7 graus, sembla que anem cap a una tardor també més càlida del que és habitual. José Soler, bona vesprada.
8: Sí, bona vesprada, Patricia. Esta és la previsió que ha fet avui la EMET. Deixem arrere un estiu amb una mitjana de 26 graus a la Comunitat Valenciana, 26, amb un rècord de nit tòrridets i amb la temperatura de la mar també batent rècords. I això ens fa pensar inevitablement en la possibilitat d'una nova dana. I sobre això la EMET diu que hi ha combustible, però que no se sap si es donaran encara les condicions. Jorge Tamayo és delegat de la EMET a la Comunitat Valenciana.
9: No sabemos ahora mismo si vamos a tener o no vamos a tener la configuración atmosférica que da lugar a la dana. Es decir, inestabilidad en capas altas, con aporte húmedo de capas bajas. Eso es algo que ahora mismo no podemos saber. Hemos tenido años muy parecidos a este, en los cuales no ha habido esta situación de danas, y otros años, incluso con el mar algo más frío que lo que tenemos ahora, que las ha habido.
8: I sobre els llindars d'avisos, AEMET assenyala que en la zona mediterrània el nivell roig s'activa amb una previsió de 90 litres per metre quadrat i no de 60, com a la resta d'Espanya, perquè els episodis de pluges torrencials són més freqüents i que modificar-los no és competència exclusiva d'AEMET.
9: Estos umbrales no fueron puestos por AEMET gratuitamente. Estos umbrales fueron puestos de acuerdo con Protección Civil y con las protecciones civiles autonómicas. Yo creo que ahora mismo AEMET tampoco podría modificar estos umbrales porque, ya digo, son umbrales que responden fundamentalmente a impactos. Cuando hablamos de aviso naranja, no estamos diciendo que no vaya a pasar nada, estamos diciendo que hay un peligro importante. Es decir, que ojo, que hay que estar atentos. Cuando hablamos de aviso rojo, decimos que hay un peligro extraordinario.
0: Anem ja amb la previsió immediata de l'oratge per a les pròximes hores, també la setmana que sembla que ve tranquil·la. Lluís Obiols, bona vesprada.
10: Bona vesprada. Poques complicacions meteorològiques tindrem durant els pròxims dies. Predominarà l'ambient assolellat i amb

0: pas de núvols alts i mitjans que en cap cas deixaran precipitació. Avui les temperatures pugen al nord, ja s'arriba als 33 graus a Sant Mateu, a Onda, a Vila-real o a Segorbe. Una vesprada de dilluns assolellada amb alguns núvols alts poc importants i demà ens aproximarem als 35 graus a les comarques centrals i entre 30 i 32 graus a la costa. Això sí, la nit continuarà fresca a l'interior, mínimes de 12 a 15 graus. A la costa, aquestes mínimes estaran entre els 17 i els 19 graus. Demà també sol, però amb més presència de núvols alts. Situació molt tranquil·la. Dimecres baixaran lleugerament les temperatures, però dijous i divendres tornaran a pujar.
1: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
2: Bé, Carlos Mazón, l'expresident de la Generalitat, ha esquivat este matí en el Congrés contestar les crítiques de l'oposició d'esquerres al·ludint a la justícia. Silenci sobre la seva gestió de la Dana. És la segona volta que compareix en l'hemicicle. La tensió ha pujat de to amb Gabriel Rufián. La crònica és de Carmen Monteagudo.
3: El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad entre 5 jueces de diferents posicionaments ideològics.
4: És Carlos Mazón qui ha evitat contestar als diputats alegant que està personat en la causa.
3: Com ara estoy personado en el procedimiento, estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
4: I així, una altra vegada.
3: Me remito a mi intervención inicial. Muchas gracias.
4: Enfront, els grups de l'esquerra insistien en les seues acusacions, mentre que l'expresident reiterava no haver estat al capdavant de l'emergència.
3: És metafísicament impossible estar ausente i dar instruccions a la vez. Metafísicament impossible.
4: De la primera compareixença de Mazón a esta...
3: No me extraña que me hayan vuelto a llamar. Se ve que ese día estaban a otra cosa.
4: La tensió ha pujat amb Rufián d'Esquerra Republicana.
5: Creo que usted solamente merece cárcel. Me parece que es usted un negligente, un inútil, un homicida imprudente... Un psicòpata.
4: Mazón es defenia acusant l'oposició de manipular dades.
3: La manipulación que ha hecho del desarrollo de los acontecimientos, la omisión de algunos extraordinariamente relevantes que al final reflejan su intención hoy aquí.
4: Dos compareixences de Mazón diuen els populars davant de zero de Pedro Sánchez.
2: Bé, en la seva compareixença, l'expresident Mazón s'ha referit a les associacions de víctimes que ja els hem dit que estaven a les portes del Congrés. L'expresident ha tornat a dir este matí que sempre han tingut les seues portes obertes.
3: Yo llamé personalmente al móvil de las asociaciones que no querían reunirse conmigo y hablé personalmente con ellas. Y mantuve y reiteré permanentemente mi puerta abierta para título personal o asociativo reunirme con todas y cada una de las víctimas.
2: Bé, siga com siga, les víctimes que estaven allí manifestant-se a les portes del Congrés dels Diputats a Madrid han parlat davant dels mitjans de comunicació. Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana, ha reiterat que volen que Mazón abandoni el seu escó a les Corts.
6: Que qui pot esperar gran cosa d'aquest individu quan tindria que haver dimitido el 30 o el 31 o el 1 de novembre de 2024. Lo que querríamos era que dejase la política, que no nos haga más daño a las familias.
2: I l'expresident és encara diputat a les Corts, on ha reaccionat a les seues paraules els grups parlamentaris. Vox i el Partit Popular consideren que la comissió està instrumentalitzada per l'esquerra i per a Socialistes i Compromís Mazón mentir si no respon a eludir responsabilitats. Lola Oliver.
7: Sí, Patricia, en Compromís tornen a posar l'accent en les hores en què l'expresident de la Generalitat estava dinant al Ventorro i en paraules del síndic Joan Baldoví eludint les seues responsabilitats.
8: No està contestant perquè mentre havia de ser el president i prendre decisions estava en un reservat pegant-se el gran dinar.
7: En el PSPB no han fet declaracions avui a les Corts, ha parlat la secretària general des de Madrid. Per a Diana Morán, Mazón mentís.
9: El senyor Mazón ha venido y no ha querido contestar a ninguna pregunta, según él, porque está en medio de una causa judicial y a la vez y de manera contradictoria dice que judicialmente está exonerado de todo. Otra mentira.
7: Vox assegura que l'esquerra ha instrumentalitzat la comissió de la Dana. José María Llanos és el síndic.
10: La izquierda lo que está pretendiendo en el Congreso pues empezar su campaña electoral estirando el chicle de la tragedia de la Riana, de la Riada.
7: I en el PP insistissen en que Carlos Mazón ja va assumir responsabilitats en dimitir i Nando Pastor, que és el síndic, senyala que és el contrari del que fan els socialistes.
11: Han producido dimisiones políticas de la primera autoridad política de la comunidad. Enfrente yo tengo un partido socialista que ni con Adamuz, ni con Ceuta, ni con Absoluto, ni con Olaf han hecho absolutamente nada, no han reconocido siquiera el más mínimo error.
2: I mentre el president

0: el expresident Mazón parlava en el Congrés, el secretari d'Estat de Medi Ambient, que és Hugo Morán, compareixia en la comissió de la Dana del Senat.
1: I Morán ha reiterat que hi havia suficient informació de la potencial perillositat de la Dana anunciada dies abans per l'AEMET i que el problema radica en el fet que mentre la Universitat de València, la Diputació de València i diversos ajuntaments van prendre mesures preventives, el Consell no ho va fer.
2: Vamos, es evidente que efectivamente había información para tomar esa decisión. La cuestión es que hubo quien valoró que esa información era suficiente y desde su responsabilidad tomó esa decisión. Y hubo quien consideró o no tuvo acceso a la información en aquel momento porque no estaba en el lugar que le correspondía o consideró que con aquella información no era suficiente para tomar aquella decisión. Sí.
0: I també sobre la Dana, perquè avui el jutjat de Catarroja ha declarat el cap de la policia d'aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, ha explicat que el servici tenia una falta important de personal, però ha remarcat que la seva funció no era d'emergència ni d'alerta tampoc, sinó d'avaluació de danys i que la Confederació no va ordenar cap vigilància especial el 29 d'octubre. Santi Hernández.
3: Les cap de servei de la policia d'aigües de la Confederació del Xúquer ha declarat avui al jutjat de Catarroja que la policia d'aigües no és un servei d'emergència. Ha assegurat que la seva funció consistís en avaluar els danys, però no en alertar. Ha precisat que hi ha un dèficit de personal en el servei de vigilància dels cabals de barrancs i rius. L'extreballador de la Confederació ha dit que durant el dia 29 d'octubre des de la Confederació no es van demanar més informació i tampoc van rebre cap instrucció de vigilància especial. Tampoc van rebre cap instrucció des de la gestió de l'emergència de la Generalitat.
0: Més coses. 15 minuts per arribar a les 3 de la vesprada. L'Ajuntament d'Alacant estava previst avui que es tancara la comissió d'investigació pel cas del residencial Les Naus, però finalment no ha sigut així, Òscar.
1: Sí, l'oposició d'Esquerra amb el suport de Vox ha aconseguit ajornar el debat de les conclusions el 2 d'octubre. Per què? Perquè volen conèixer prèviament les conclusions de tots els grups municipals per estudiar-les abans del debat. El PSPB Compromís i Esquerra Unida Podem han anunciat que, siguen quines siguen les conclusions, exigiran la convocatòria d'un ple extraordinari per a exposar-les i debatre-les.
4: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
0: D'infraestructures, el president Pérez Llorca ha anunciat este matí que les obres del desdoblament de la CB60 entre l'Olleria i Terrateig començaran en 2027 després de desbloquejar una inversió de 347 milions d'euros. El tram ampliarà la via actual i connectarà l'A7 amb l'AP7 i també la Nacional 332.
1: I la presentació s'ha fet a Albaida davant dels col·lectius socials, també econòmics, de la comarca, alcaldes i alcaldesses i el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
5: Aquesta CV60 va ser un abans i un després a la connectivitat a les comarques de la Canal de Navarrés, de la Costera, de la Vall d'Albaida i de la Safor, que ja en el proper any 2027, com a molt tard, estiguen ja les obres en marxa. En els propers anys tindrem una altra carretera desdoblada.
1: Bé, l'alcalde d'Albaida, Juan Carlos Roses, ha recordat la sinistralitat tan elevada d'esta via. El tram, que encara no està desdoblat, ha registrat, ha dit, el doble d'accidents mortals que el tram que està desdoblat.
6: Que posa accent en allò que, per damunt de qualsevol xifra, ha de ser una gran prioritat, la seguretat viària d'aquesta via. Quan parlem de desdoblament de la CB60, no podem parlar únicament de quilòmetres d'asfalt i de terminis d'execució. Hem de parlar de vides humanes.
0: Bé, desenes de manifestants, el següent contat, des de primera hora del matí van atacar ahir a poqueta nit, amb pals i també pedres, el cotxe de la diputada de Ceuta ja, Julia Ferreras, en què també viatjaven l'advocat i activista de la flotilla de Gaza, Rafael Borrego, i l'advocada de drets humans de l'ONU, Sofía Acevedo.
7: ¡Joder! ¡Joder!
8: ¡Samer, estàs!
1: Els agressors participaven en una manifestació convocada per a protestar per l'arribada a la ciutat autònoma de l'ONG de Pamplona Negu Gorriac, Dret a Sostre, que havia anunciat que ajudaria al repartiment d'ajuda humanitària a les persones migrants. I van confondre la diputada, l'activista i l'advocada de l'ONU amb els integrants de l'ONG i van cridar-los proetarres mentre la diputada ceutí lamentava l'odi que transpuava la gentada.
9: El odio inoculado, el odio.
10: Esto es porque se piensan que somos la ONG vasca, tío.
1: I la diputada es deixava la veu per advertir-los de la confusió.
11: Que no somos nosotros, que os habéis confundido, que no somos nosotros, que os habéis confundido, que no somos nosotros.
1: El president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha escrit en el seu compte X que no podem quedar-nos indiferents davant la normalització de l'odi. S'ha solidaritzat amb les persones agredides. El ministre Ángel Víctor Torres, responsable del comandament únic a Ceuta, ha dit a Televisió Espanyola que no pot tornar a passar.
7: No cabe ninguna actuación de este calibre, no es vergonzoso y por tanto condena absoluta con lo que acaba de pasar y por favor, esto no puede repetirse porque estamos entre todos intentando ayudar para recuperar la normalidad de Ceuta y eso avergüenza a quienes lo realizan.
0: Bé, el cas és que la situació viscuda ha provocat una condemna unànime del govern que assenyala els partits de la dreta d'alimentar l'odi. Des del PP també han condemnat l'agressió. Mentrestant, la ciutat es prepara per a un possible nou intent d'entrada massiva de migrants. Lucía Mas.
12: En X, Sánchez ha mostrat la seva solidaritat amb la diputada ceutina. Diu que no podem ser indiferents davant de la normalització de l'odi. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
7: Salvajada. Lo peor es el enfrentamiento y lo peor es ese llamamiento a la violència.
12: Sumar i socis miren directament a la dreta. Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials.
13: Y que condene sin ambages la violència. ¿Qué quiere decir que se confundieron? Que en función de quién sea es justificable o no. No, es absolutamente intolerable.
12: Condemna també per part del govern ceutí. Vivas s'ha reunit avui amb Feijó, que ha visitat la ciutat acompanyat del president del PP europeu.
14: Nuestra más firme condena. En democracia la violència no tiene cabida. Los ceutís están cada vez más desesperados.
12: Pero retrau a Sánchez per l'assenyalament contra Vivas per la qüestió dels menors.
14: Señalar al presidente Vivas es miserable.
12: Des del govern insistixen a assenyalar Ceuta pel bloqueig en el repartiment i asseguren Sira Rego, ministre d'Infància i Joventut.
15: La majoria se quieren quedar en España.
16: I se van a quedar.
15: I se van a quedar. Todos los niños son iguales en nuestro país ante la ley.
12: Mentrestant, el marró i l'executiu es preparen davant d'un possible nou intent d'entrada massiva este dimecres 23.
0: El jutge Juan Carlos Peinado ha enviat a Juí a Begoña Gómez, a la dona del president del govern espanyol, pels delictes de tràfic d'influències i malversació, una notícia que estava cantada després que l'Audiència Provincial de Madrid avalara la decisió de processar-la. Serà un juí amb jurat popular en el que també s'assentarà com a acusada l'assistenta de Begoña Gómez en Moncloa. Ara és el Tribunal Superior de Justícia que rebrà el sumari el que ha de fixar una data.
1: Peinado obert el juí oral a Gómez i a Cristina Álvarez 7 dies abans que es jubile després de refer la instrucció per les rectificacions de l'Audiència de Madrid i en contra del criteri de les acusades i de la Fiscalia que no veu cap delicte i ha demanat l'absolució. L'acusació popular liderada per l'associació ultracatòlica CEOIR demana 13 anys de presó per a l'esposa del president del govern espanyol. Segons l'acusació, Begoña Gómez va aprofitar l'estatus per a agilitzar tràmits, aconseguir finançament i tindre tracte de favor d'empreses i de la Universitat Complutense. A Madrid, el perjuí patrimonial per a la institució acadèmica està xifrat en prop de 113.000 euros. La defensa de Gómez ha negat que s'hagi lucrat amb la càtedra de la Complutense. Gómez i Álvarez seran jutjades per un jutjat popular. I fons de la Moncloa han condemnat la decisió del jutge Peinado, consideren que respon a una persecució judicial en ser l'esposa de Pedro Sánchez i que és inqüestionable la intenció política, l'assetjament i la deshumanització que ha marcat tota la instrucció del cas.
0: I de la investigació del cas Plus Ultra, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Cala, ha citat a declarar com a investigades les filles de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Les dues hauran de declarar el 30 de novembre. El jutge Calama també ha demanat un informe pericial sobre les joies confiscades en el despatx de l'exmandatari.
0: Més coses. El Tribunal Europeu de Drets Humans o Tribunal d'Estrasburg ha admès a tràmit la demanda presentada pel fill de la viuda de la CAM que demanava un procés just per l'assassinat de sa mare arran de l'absolució judicial de Miguel López.
1: Sí, del cunyat. Vicente Sala Martínez la va presentar el febrer contra l'estat espanyol perquè reclamava un juí amb totes les garanties pel crim de sa mare, de Maria del Carmen Martínez. La dona de l'expresident de la CAM, Vicente Sala, va ser assassinada de dos tirs al cap el 9 de desembre l'any 2017 en un llevador de cotxes propietat de la família. El negoci en aquell moment estava regentat pel gendre, per Miguel Ángel López, únic acusat i que va quedar absolt després que el Tribunal Constitucional ho confirmara l'octubre de l'any passat.
0: I ja hi sigui de la comissaria de la Policia Nacional d'Alzira, un dels 4 detinguts pel tiroteig mortal al barri de l'Alquerieta d'este diumenge. 2 més continuen a l'espera de passar a disposició judicial. Ángel Hernández, Alzira.
17: 3 dels 4 detinguts han passat ja 24 hores en els calabossos de la comissaria de la Policia Nacional d'Alzira. Previsiblement passaran a disposició judicial demà. Fins a aquest moment, el grup d'homicidis de la Policia Nacional continua la seva investigació per a tindre a punt l'atestat que remetrà al jutge que haurà d'interrogar els detinguts. El guard detingut està custodiat a l'Hospital de la Ribera. Després de rebre les primeres cures en urgències, ha passat a planta i està a l'espera d'una intervenció per les diferents ferides de bala. Recordem, una discussió infantil resolta pels majors a tirs i amb el resultat d'una persona morta. Hem preguntat al veïnat

0: d'Alzira sobre este succés que ha ocorregut en el barri de l'Alquerieta, però en la major part dels casos s'imposa la llei del silenci.
1: I paren atenció a esta xifra, 50.000 són els casos de persones diagnosticades amb Alzheimer a la Comunitat Valenciana. Zaida Ruiz.
2: En el Dia Mundial de l'Alzheimer, les associacions reclamen una atenció específica, coordinada i continuada per a esta enfermetat. José Barragán, president de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Elx.
3: Ahora lo que estamos reivindicando es que haya, bueno, un estudio, que haya una investigación para que los diagnósticos sean más precoces y que las propias personas que son diagnosticadas de Alzheimer puedan decidir sobre sus derechos, dónde quieren vivir, con quién.
2: Pero también miren cap als nous tractaments que ara per ara no están disponibles a España.
3: Cualquier pequeña investigación que se haga y que haya un lado positivo para nosotros es un rayo de esperanza.
2: Uns medicaments que retarden el curs de la enfermedad y que la Societat Espanyola de Neurologia reclama que estiguen inclosos en el finançament públic espanyol. Pascual Sánchez Juan n'és el secretari del grup de l'estudi de conducta i demència.
4: Sabemos que están en negociación las administraciones con las empresas farmacéuticas. Ese diálogo sigue y esperemos que en el futuro pues esto esté disponible para los pacientes en España.
1: I a Sant Mateu, al Baix Maestrat, un sobresalt ha marcat els actes taurins del cap de setmana. El bou va botar dins de la font i va tombar esta font que és patrimoni del poble. Redacció de Castelló, Enrique Tena.
5: Sí, tot això passava el dissabte de vesprada en les seues festes patronals, quan el bou incitat pels assistents entrava en esta font que compta amb registres de 1365. El veïnat no donava crèdit al que passava.
6: Estava així este balcó d'ací i va així un bobet, però tampoc no era molt gran, i tenia set. I el bobet va anar pobret a veure, va esbarar i en el morro va tocar la piscina.
5: Afortunadament, la imatge de la Mare de Déu amb el xiquet que coronava esta font era una rèplica. L'original està al Museu del Municipi. L'alcaldessa de Sant Mateu, Anna Besalduc, ens atenia este matí.
7: Sí que hi ha una part, un trosset, que ja se va reparar en el seu moment i que ara tindrem que tornar a reparar, però que està intacta la petxina i que se tornarà a ficar al puesto lo més ràpid possible.
5: Avui l'Ajuntament retirava la part que queda d'esta font emblemàtica mentre celebren el seu dia del patró, el dia de Sant Mateu.
1: I a votació, el toc d'hora de campanes, el poble de la Granja de la Costera, de poc més de 300 habitants, es pronuncia avui sobre si vol el repic que soni durant tota la nit o deixa de fer-ho a partir de les 11, després d'una denúncia veïnal. Paco Morrió ha estat allí.
8: Hola, bona vesprada. A la Granja de la Costera podem dir que avui toca votació popular. El seu campanar del segle XVIII, alçat amb les pedres del castell dels Cavallers de Montesa, avui de nit està mut. Un veí nou es va queixar amb informes de decibels a la mà. Paqui Tolosa és la regidora de Cultura.
9: No s'ha acostumbrat encara. Això hi ha que viure un poc de temps així, perquè al final te fas.
8: Avui, quan el rellotge marcava les 11, els primers veïns votaven que volen que soni el campanar les 24 hores o fins les 11 de la nit, mentre a peu d'urna sondeig aclaparador.
10: Haurien d'haver valorat, antes de vindre a alquilar o comprar una casa, que lògicament això té tradicions que s'han de seguir, si no ho perdrem tot.
11: Que li diria, pues, si no és d'ací, que se'n vagi al seu poble.
8: Esta nit es tancarà la mesa electoral i es farà el recompte. El resultat no és vinculant. Serà, com sempre, quan des del vell campanar s'anuncie amb estos tocs, que són les 8 de la vesprada.
1: I desfeta electoral del món. Dels democristians a Alemanya, l'esquerra postcomunista és la primera força a Berlín, podrà governar per primera vegada des de la reunificació, i a l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental ha guanyat l'extrema dreta, Merz. La pilota està sobre el canceller Merz, Carme Pastor.
12: Sí, Patricia, anit el canceller va qualificar de desastre la debacle del seu partit, però es va negar a dimitir. Avui ha tornat a compareixer i s'ha refermat en mantindre's al front del govern i del partit. Tot això després que la dreta tradicional s'ha xafonat en les urnes, els democristians amb un 4,9% dels vots es queden per primera vegada fora d'un parlament regional, el de Mecklenburg-Pomerània Occidental. La victòria se l'ha tornada a apuntar la ultradreta d'Alternativa per Alemanya, que reivindica governar. Però es falten 3 escons per a la majoria absoluta i el cordó sanitari situa la candidata socialdemòcrata com la favorita per a repetir mandat. A Berlín, que ha fet història, són els postcomunistes de Die Linke, que s'han imposat a la CDU de Merz, que governa des del 2023 en coalició amb els socialdemòcrates. Eli Feral, advocada de 45 anys i filla de refugiats turcs, té totes les paperetes per a convertir-se en la nova alcaldessa de la capital alemanya.
1: I enmig dels temors de que la guerra d'Ucraïna escale,

0: I Rússia s'encara amb Europa o l'OTAN. El partit de Vladimir Putin arrasa en les eleccions legislatives de Rússia. Marian Company.
1: Entre aplaudiments hi ha més conversa entre l'alcalde de Moscou i Rostov.

0: Una regió sencera en xarxes es difonen proves de l'obertura il·legal de sobres per a introduir paperetes. Este home diu que es va quedar sense votar perquè en el registre constava equivocadament que ja ho havia fet en línia. Un sistema més fàcil de manipular, incentivat pel govern amb sortejos de vals de compra en unes eleccions marcades pel major atac amb drons d'Ucraïna sobre la regió de Moscou.
1: Arribem a les 3, repassem alguns dels principals titulars del dia. D'ací a mitja hora està prevista la compareixença de l'exsecretari autonòmic d'Emergències, d'Emilio Argüesso, a la Comissió del Congrés dels Diputats, que investiga la gestió de la dona. Però el gran protagonista del matí ha sigut l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón José.
2: Sí, Patricia va evitar respondre les preguntes assenyalant que està personat en el procediment judicial. Això sí, ha insistit que la justícia ha descartat la seva responsabilitat. Este és un moment de la seva compareixença amb les preguntes de la diputada de Compromís, Agueda Amico.
3: El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
4: Si vulguem depurar responsabilitats polítiques.
3: Como ahora
4: perquè estoy... Perquè vostè diu que és inevitable.
3: I como ahora estoy personado en el procedimiento y tengo acceso completo a la causa, por fin, estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
2: Una compareixença que no ha estat absenta d'altres moments de tensió. Tres associacions de víctimes s'han concentrat a les portes del Congrés i han tornat a reclamar presó per Amazon.
1: I matí també de novetats judicials en casos que afecten l'entorn de Pedro Sánchez. Avui el jutge Peinado ha decidit enviar a juí la seva dona, a Begoña Gómez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació.
2: Una decisió que ha coincidit amb la situació com a investigades de les filles de l'expresident Zapatero en el marc del cas Plus Ultra. Hauran de compareixer el 30 de novembre. El jutge instructor també ha sol·licitat un informe pericial sobre les joies incautades al despatx de Zapatero.
1: I l'atenció als carrers va en augment a Ceuta i ho fa de manera proporcional a l'atenció entre govern i oposició per la gestió de la crisi.
2: Esta nit un grup de persones ha atacat el cotxe en què viatjava una diputada ceutí amb una advocada de l'ONU i també un activista dels drets humans. La situació ha provocat una condemna unànime. Ángel Víctor Torres, ministre, Alberto Núñez Feijo, president del PP.
5: No és vergonzoso i, por tanto, condena absoluta con lo que acaba de pasar y, por favor, esto no puede repetirse porque estamos entre todos intentando ayudar para recuperar la normalidad de Ceuta y eso avergüenza a quienes lo realizan.
6: Nuestra más firme condena. En democracia la violencia no tiene cabida, bajo ninguna circunstancia.
1: I dia també de balanç climàtic, deixem arrere l'estiu més càlid en 77 anys que portem de registres i sembla que anem cap a una tardor més calorosa del que és habitual.
2: Un estiu que pel que fa a temperatures elevades ja no duren 3 mesos, sinó 4, i on cada vegada hi ha més nits tòrrides a causa de la falta de la brisa per l'elevada temperatura de la mar. I amb aquesta temperatura de la mar tan elevada, la EMET apunta que hi ha condicions per a una nova dana, però que encara és prompte per a saber-lo amb certesa. I sobre la modificació dels colors dels avisos, la EMET assenyala que si així el roig s'activa als 90 litres en una hora i no als 60, és perquè a la zona mediterrània les pluges torrencials són més freqüents.
1: Acabem, són les 3 i quasi 3 minuts. A les 4 ja saben que actualitzem en el butlletí. Nosaltres tornem demà. Més i millor ara el Forcat. Adeu.
7: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y va de más y contigo para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
9: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
10: Tria Transport Públic. Molte per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe, transport públic gratuït. Moute, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat, Generalitat Valenciana.
7: A Punt Ràdio. A Alacant, 96.5. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. amb Sílvia Sol.

0: Bueno, vosaltres, el talent de parlar del ministre mos pareix molt bé, però reunir-nos per no dir-nos res i per no donar solucions i no despejar incògnites de futur i estabilitat en el sector agrari i atendre lo del sector agrari, lo que el sector agrari necessita, que és molta menys burocràcia, una estabilitat en els preus i, des de luego, un preu just pels que viuen del camp, perquè si no, no es pot treballar. I el ministre no crec de ninguna manera que ens doni una satisfacció. Per tant, dubte jo molt que no tinguin que convocar-se les manifestacions i que no tinguem que protestar. Així és que anem a veure el que diu el ministre, però també li contestarem adequadament. I sabem que el que estem patint i el que estem passant no ha adequat els pagos dels agricultors a la realitat de la seva renta. Eixe castig continuat, eixa amenaça continuat. Ara en la PAC volen castigar a tots els agricultors majors de 65, però si són la majoria en la Comunitat Valenciana, estan locos. Volen que el camp es perga.
1: Així s'ha manifestat, molt bona vesprada, Cristóbal Aguado, president d'AVA, este matí, així, a esta sintonia. De bon matí, els companys que han dibuixat a la perfecció la conjuntura que està visquent el sector primari a tota Espanya, ha dit això, el que acabo d'escoltar, no tenen massa confiança en el que pot ocórrer en les pròximes hores. Tot darrere de l'anunci de les protestes, així, us van contar en capçalera de programa que s'acabava d'anunciar, en els que Asacha, COAG i UPA convocaven, encara no tenim dia, les protestes o mobilitzacions, jo crec que més sonades dels últims anys. Per què dic això? Perquè sí que m'han avançat que van a demanar-ne moltes coses, no únicament ajudes, i que, com acabeu d'escoltar en veu d'Aguado, no hi ha massa esperances de que hi hagin bones respostes. Ara bé, també és cert, i jo estic més en aquesta línia, tinc que dir-ho, que hi ha veus expertes que pensen que esta vegada Planas, un home de Sánchez, que no s'oblidem, és candidat encara a dirigir la FAO, el que menys necessita en estos moments, inclús a títol personal, és tindre tractors al carrer. Què pot ocórrer? Demà ho sabrem, no pel matí, sinó de vesprada, no sé que hi hagi alguna novetat, però la reunió vos confirma que serà demà a les 4 de la vesprada i que és per el tema dels costos de producció, però no únicament per els costos de producció. A banda, el sector citrícola europeu s'ha ficat en guàrdia, també vos conte de seguida. I també AVA ha denunciat una onada de robatoris, i en este cas és que ja ho furten tot, trampes per al control de la ceratitis capitata, la mosca de la fruita. Ha segut en alguns horts de l'Horta Sud, i especialment a Picassent, o sigui, que ja furten hasta les trampes. Bé, l'organització reclama més vigilància. Així que comença un forcat intens esta setmana en el que anem a parlar de tot això. Ara repassarem també institucionalment quina ha sigut la visita del dia, però vaig a convidar-vos a estar molt pendents de l'entrevista inicial del nostre temps, perquè anem a parlar d'agrovoltaica. Un tema molt pertinent en este territori, veritat? Tenim ja, de fet, en l'estudi el president del clúster d'energia de la Comunitat Valenciana, que entén i molt d'este tipus de voltaica, agrovoltaica. Tal com sona, eh? Serà compatible l'activitat industrial i l'activitat agrícola? Alguns diuen que sí, altres diuen que no. A veure què ens diu Ricardo. Parlarem també d'ofertes vinícoles atractives, els nostres cellers, que no paren d'enviar-me notícies, i també una interessant prèvia des d'Ainia. Jo sóc Sílvia Soria, en producció la meva companya Sílvia Labort, i en la part tècnica donant-li forma estètica i possibles, perquè sense ell seria impossible arribar, Tono Escribano. Així que benvinguts. Per cert, salutacions a Navarro, Asunción i Javier, que m'han escrit este cap de setmana al nostre mail, elforcatdesilvia@gmail.com, i m'encanta que mos digueu que ànim, i sobretot ens donen les gràcies per ficar veu al sector. I anem a continuar fent-ho. Les 3 i 9 de la vesprada arranca El Forcat.
2: El Forcat, a Punt Ràdio.
1: Què li passa al sector citrícola? Ràpidament, el Comitè de Gestió de Cítrics reclama a les autoritats comunitàries, han elevat la preocupació, que reforcen els controls fitosanitaris, sobretot en zones citrícoles de Grècia i Turquia. Per què? Perquè a una illa, Rodes, hi ha aparegut el que tots coneguem com Diaphorina citri. És un vector que, a la fi, el que fa és transmetre el citrus greening. que també té un nom molt tècnic, però nosaltres el coneguem com a greening. I sabeu que és una de les malalties més destructives dels hídrics. Bé, les autoritats gregues van comunicar oficialment, va ser a principi de setembre, el dia 9, la primera detecció d'aquest insecte. L'exemplar havia sigut capturat a l'agost en una trampa instal·lada en un hort de tarongers d'allí, de Rodes, i la seva identificació confirmava que es tractava d'eixe vector. Bé, això, evidentment, no ens preocupa, sembla que estan junt. A mi m'han dit, tinc que confirmar-ho perquè no m'han donat més informació, que ja hi ha contactes en el govern grec per tal de ficar almenys límits a aquesta qüestió, i tenim un aliat important, no s'oblidem d'ell, i és el Ibia. El Ibia té un paper, el nostre Ibia, té un paper molt destacat en la lluita biològica, no només així. Ho ha fet, per exemple, en programes de control a Xipre, estigué darrere de la detecció d'aquests vectors i d'aquesta malaltia, d'aquestes plagues a Israel. Recentment va iniciar en la Universitat de Califòrnia un programa, col·labora en un programa de control del vector també. En fi, que jo sóc optimista, perquè a la fi és un institut valencià. Estaré pendent, i no dubteu que molt pendent del que vinga, tant a nivell institucional com del propi sector. Estaré en contacte amb ells. Mentrestant, la Unió Llauradora avui mateix alerta d'un altre problema. Danys generalitzats per planxat o cremades solars en albocats de diferents zones productores. Evidentment, darrere d'això que està, les altes temperatures, la forta radiació solar, episodis de ponent, vamos, les calors que hem tingut en aquestes últimes setmanes. Bé, els productors de la Unió asseguren que on més danys estan tinguentes Ribera Alta, Marina Alta i Baixa i Camp de Morvedre. Que necessiten una assegurança que ho coberca tot, que ho puga donar solució a aquest tipus de problemes. Així ho ha dit el secretari general de la Unió, Carles Peris.
3: Des de l'organització reclamem millores i adaptació del seguro agrari a aquest cultiu, que és emergent i té projecció en la Comunitat Valenciana, perquè cada dia és més important tindre un bon mecanisme d'assegurança agrària que doni cobertures reals i adaptades a la nova realitat climàtica.
1: Millors assegurances que poden cobrir tot això, problemes que estan damunt la taula, robatoris, amenaces, en fi, que hi ha de tot un poc. El que sí que funciona prou bé és la indústria. I és que en la part institucional, este matí el conseller d'Agricultura, Agua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha apostat per continuar reforçant la indústria agroalimentària perquè ha donat una dada boníssima. El sector està ja assolit, ha superat les 5.500 milions d'euros en exportació. Concretament, ha donat la xifra de 5.518,2 milions, perquè vegeu que anem a l'euro. Això ha sigut concretament durant el primer semestre d'enguany, i això és un augment del 0,5%. Estan contents en aquest sentit. Ha sigut durant la visita Arte Láctico Caprino, a Chiva.
4: Más de 2.000 milions d'euros en superàvit agroalimentari en el primer semestre, eso es espectacular. La Comunidad Valenciana tiene un ligero déficit comercial, salvo nuestros aguerridos agricultores, ganaderos, pescadores y los industriales como estos, que elaboran el mejor queso.
2: Cal consumir productes valencians, perquè así el millor ho tenim a casa.

0: tema apassionant, debat, que jo tenia moltes ganes de fer. L'agrovoltaica, sí o no? Tema sensible. Teníem nosaltres en l'estudi a un integrat, va ser l'impulsor, de fet, o un dels impulsors de l'Associació Agrovoltaica d'Espanya, l'Associació Agrovoltaica Espanyola. És una entitat que va néixer amb l'objectiu de liderar la transició cap a un model d'ús del sòl més eficient, sostenible i col·laboratiu. Evidentment, ahí estan tots, empreses, inversors, productors agrícoles, centres d'investigació, tots els que tenen alguna cosa a dir en aquesta matèria. Però el nostre convidat a banda és enginyer industrial, és CEO d'una empresa, Inderen, i president del clúster d'energia. Jo crec que té autoritat per a parlar a fons de la matèria. Així que, Ricardo Romaguera, benvingut a casa.
1: Moltes gràcies, Silvia.
0: Perquè el forcat és molt teu. Tu eres també llaurador, empresari, enginyer, però te sents molt apegat a la terra.
1: Llaurador tarder, com mon pare, però bueno, sí.
0: Tot ja arriba.
1: M'agrada qualificar-me en aquest honor de dir-me llaurador, també.
0: Ai,

0: Sí és. Bueno, és un tema molt recorregut en esta terra, molt pertinent en la comunitat valenciana, perquè tu saps millor que jo que ahir n'hi ha un debat intens. De fet, han hagut conflictes, però no d'agrovoltaica. Anem a aclarir primer de lo que estem parlant. Els enfrontaments han sigut sobretot en projectes fotovoltaics. Què és l'agrovoltaica? Anem a ubicar-nos primer. De què estem parlant?
1: A veure, l'agrovoltaica és la combinació efectiva de dos activitats. La agronòmica o agrària, mitjançant el desenvolupament d'un cultiu, amb la producció d'energia elèctrica mitjançant tecnologia fotovoltaica. És a dir, així tenim un hàndicap, i és que les plaques solars no poden tindre sombra, el cultiu sí, en part.
0: No tots.
1: No tots.
0: Ara parlarem.
1: I pues, tenim que plantar les plaques solars, per dir-ho d'alguna manera, damunt del cultiu. Això es pot fer de diferents maneres perquè el cultiu reba la suficient radiació com per desenvolupar-se.
0: Hi ha hagut, i n'hi ha, de fet, postures de tot tipus, però jo crec que la Unió, o almenys jo he vist l'Organització Agrària i la Unió Agrària donant-vos suport en algun cas.
1: La Unió és membre de l'associació.
0: Veus?
1: Ha col·laborat també o ha participat en projectes d'investigació o està participant en projectes d'investigació. En alguns d'ells també participa jo. I la Unió està molt implicada, en aquest cas, en veure la viabilitat i la possibilitat i el desenvolupament de l'agrovoltaica, perquè creu que sí que és, com tu també has definit, part de la solució.
0: Part, no
1: la
0: tota.
1: La solució global, integral i que satisfaguen a tots és molt difícil.
0: Difícil, però hi ha que intentar-ho i buscar-la, perquè el conflicte existís. En aquest sentit, quan va néixer l'associació espanyola, agrovoltaica espanyola, tu eres un dels vocals, va ser un dels impulsors, con lo qual València té una presència important, no?, en aquesta entitat.
1: València té una presència més que important. De la Junta de Govern de l'associació, són 9 organitzacions, 5 són valencianes, en representació de les 3 províncies, Alacant, Castelló i València. I concretament valencianes tenim, està la Unió, està la Cooperativa Elèctrica de Crevillent, o sigui, una distribuïdora comercialitzadora i generadora d'energia elèctrica, està la meva empresa, Inderen, està una empresa constructora fotovoltaica de primer nivell de Castelló, que és Valfortec, i està el clúster d'energia, com no podia ser d'altra manera, que també representa de la comunitat valenciana.
0: I el nostre territori, quantes n'hi ha ja efectives? No sé si està en fase experimental, si tenim ja plantes d'agrovoltaica funcionant a ple rendiment, Picas en Solar l'hem visitat diverses vegades, ahir la Unió també va estar i els propis consellers han visitat aquesta planta. Estan ja en funcionament o en quina fase estem?
1: N'hi ha que entendre que l'agrovoltaica va aprendre a desenvolupar-se als anys 80 en Alemanya. Allí van un poc per davant de moltes altres en tot el que tinga que ser energies renovables. En Espanya, diguem que hem après a introduir-se el terme d'agrovoltaica fa uns 5 anys. L'agrovoltaica necessita molta investigació perquè afecta a cultius i els cultius canvien d'estar en una zona a altra. Si canvies la climatologia, si canvies la terra, si canvies l'aigua, pues si damunt de canviar les condicions de radiació, fa falta que en totes, o en el màxim número de parts, se puga analitzar i estudiar. I els cultius, pues, hi ha cultius que són de ràpid creixement, com puguen ser hortalisses, però n'hi ha altres, com fruta d'os i coses d'estes, que necessiten diversos anys per veure els efectes reals que tenim en l'agrovoltaica sobre el cultiu.
0: O sigui, que en cada territori requereixen un tipus de planta, mecanismes, empresa, projecte. La diversitat és moltíssima.
1: És moltíssima. La complexitat és molt alta. I això estem emprenent, entonces necessitem a centres d'investigació, a universitats, associacions agràries i tot, perquè això vaig agarrant poquet a poquet volumen i velocitat.
0: I a nivell d'Espanya, en quina posició estem? En Comunitat Valenciana?
1: La Comunitat Valenciana, gràcies a apostes personals d'empreses i associacions, estem en una posició molt privilegiada. Tenim projectes ja que projectes pilots emigrants d'Espanya estan a la Comunitat Valenciana.
0: Bueno, i per què? O sea, perquè jo he escoltat crítiques. N'hi ha col·lectius que no es fien. Ja no de la fotovoltaica, de l'agrovoltaica en el seu conjunt, perquè la foto ja sabem que la posició està clara, quina és. Però per què no es fien? O sea, quines garanties té un agricultor de que se mantindrà de veres la seva activitat i no es beneficia la mesa industrial, que és el que realment crec que preocupa.
1: La principal amenaça de tot és el desconeixement. Jo, el que me coneixen, repetir sempre la mateixa frase en tots els àmbits, fa més soroll un arbre caent que una selva creixent. El desconeixement, les notícies impactants,

0: lo negatiu, lo tot fa cala més que 40.000 notícies positives o afavoridores. Així tot és cada un té el seu interès. Vale?
1: És legítim defensar-lo.
0: I el llaurador té el seu interès
1: i, té que defensar-lo.
0: I el productor d'energia té els seus interessos. El que tenim que veure és arribar a un punt d'equilibri en el que tots es sentim còmodes i això se puga desenvolupar.
1: Lo que diu win-win, no?
0: Sí, correcte.
1: Que està tan famós en altres àmbits i en este costa, no? I llavors, què se té que fer? Quins són els processos, els procediments, els passos a donar per a una planta d'aquest tipus, donar-li esa garantia al productor?
0: Així, lo complex és el cultiu. El cultiu n'hi ha que conèixer-lo i tenim que veure com li afecta a les ombres, que va generar les plaques solars. Nosaltres hem assajat molts cultius ja, la nostra planta pilot de Picassent, des de figuera en superintensiu, albocat, hortalisses, figuera en super, espàrrecs, hem analitzat molts cultius i de lo que ens ha quedat clar, una cosa important que vull que els llauradors tinguin clar, és que els cultius en la Comunitat Valenciana tenen excés de radiació. Bueno, a tota Espanya, però estic parlant
1: especialment de la Comunitat.
0: Excés de radiació.
1: Sí, però el que acabem de dir dels advocats en la zona de la Ribera. Justament.
0: Això vol dir que podem desviar una part d'esta radiació i generar energia elèctrica mitjançant tecnologia fotovoltaica.
1: I quin cultiu va bé i quin no? Almenys estem mirant tot a sud. Perquè tornem a dir que és molt divers, no? Però des que tu estàs tocant, quin va de meravella i quin no t'està acabant de funcionar?
0: Doncs pues mira, n'hi ha cultius de sombra que les plaques solars van molt bé. Per exemple, la pitaia o fruita del dragó. Baix de panels solars tenim una experiència Picassent que ha funcionat ja 4 anys espectacularment bé. No sols en que la fruita és una fruita de qualitat, en tamany, en color... jo diria que en propietat organolèptica és millor que la feta en hivernacle de plàstic o de malla. Per què? Perquè té la sombra, però dependent de la climatologia, en els estius més calorosos afavoreix la ventilació, el tema de les plaques solars.
1: I en ramaderia se prova?
0: O així, en ramaderia se prova. Tenim crec que és el CITEX.
1: CITEX, sí.
0: L'organisme d'Extremadura va fer un projecte d'investigació molt, molt interessant en ramaderia, en agrovoltaica.
1: També. I és rendible? Perquè jo, en aquest cas, no sé si és que l'agricultor vos cedís el terreno als que feu la inversió, o és bo que siga el propietari també, que tinga part. O sigui, com se fa rendible una explotació xina?
0: A mi m'agrada deixar clar que si el cultiu no és rendible de convencional, no va ser-ho, menys va ser-ho en agrovoltaica. Per què? Perquè instal·lar plaques solars dalt del cultiu genera unes afeccions i el cultiu també genera unes afeccions sobre la part de generació elèctrica. Què vull dir en això? Pues que si jo tinc que alçar les plaques a 3 o 4 metres, estic encarint l'estructura, estic encarint la instal·lació elèctrica. Tinc que mirar on fique els apoyos de les plaques perquè tinc que mantindre la mecanització del cultiu. Uh-huh. És a dir, se generen unes afeccions. I a mi m'agrada dir que tenim projecte agrovoltaic quants beneficis que genera la part agrícola sobre l'agrovoltaica, sobre la fotovoltaica i la fotovoltaica sobre l'agrícola són més beneficis que les afeccions. I això se pot aconseguir.
1: A banda, per lo que jo vaig veure quan m'ensenyar les piques en solar, no pots ficar-ne tantes plaques, no? Deixaves zones... No sé si encara es feixina o és que va ser una experimentació primer de sol i altres d'ombra per anar veient com funcionava. Això se fa, no? També.
0: Se fa
1: perquè... No se fan tantes com en un parc normal.
0: Com t'he dit, n'hi ha cultius que... li lleves el 50% de la radiació, és a dir, generes un 50% de sombra i funciona igual de bé, uh-huh, o millor que si té el 100% de la radiació. Entonces, estàs condicionat a eixa sombra que generes sobre el cultiu, te condiciona la disposició de les plaques, l'orientació i si tens que separar-les per deixar passar més llums o menys.
1: I clar, jo pense, si tens un terreny, imagina't, les vinyes estan donant molts problemes en lo de la fotovoltaica, però sí que estan els sostres de les teulades... De lo que és el propi edifici, el propi celler, o la zona dels aparcaments, o altres superfícies que n'hi ha, per exemple, darrere d'un celler. Tot això se complementaria a l'agrovoltaica, però entenc que no és agrovoltaica. Això és fotovoltaica. És que m'agradaria entendre la mescla d'aquestes dues coses, d'aquestes dues opcions.
0: Jo és que soc molt purista. Per mi això no és agrovoltaica.
1: Això no és agrovoltaica.
0: Agrovoltaica és
1: teulada,
0: tindre una solució...
1: Que
0: va ser capaç de cultivar baix dels plaques solars.
1: Però se poden compaginar.
0: sí, se poden compaginar. És a dir, lo primer i lo més fàcil és aprofitar les cobertes, claro, com és normal.

0: I lo més ràpid, claro.
1: I lo més ràpid. Ja te dic, la fotovoltaica va generar unes afeccions sobre el cultiu que pot arribar a fer a ser que no siga rendible. És a dir, no tots els cultius són susceptibles de cultivar-se en agrovoltaica.
0: Ni totes les zones. Ni tots els territoris, ni totes les altures.
1: Quan el cultiu més mecanitzat és, més complex és per la part fotovoltaica. Entonces, tot el que és cultiu de secà o de cereals, pues és enormement complicat encontrar solucions agrovoltaiques.
0: Uh-huh. I què fa falta de l'administració? Jo no sé si en aquests moments, perquè clar, ahí està la part industrial i està la part agrícola. Si ja és complex entendre-la o buscar els beneficis i té aquesta polèmica, suposo que a nivell d'administració també serà complicat, no? Què necessita? Quin model de política d'energia renovable requereix la Comunitat Valenciana per a que siga viable l'agrovoltaica? Com te ho imagines per a fer-ho possible?
1: Pues lo primer és que conega exactament lo que és l'agrovoltaica. Això és lo que des de l'associació volem impulsar, que tots els actors que participen en el desenvolupament i desplegament de l'agrovoltaica a tot el territori nacional siguin coneixedors d'això per a, en la mesura de lo possible, que afavorisquen el seu desenvolupament. Per què? Perquè l'agrovoltaica competeix contra l'agricultura convencional i contra la fotovoltaica convencional. Entonces, no tenim les mateixes eines.
0: Ni carn ni peix.
1: No tenim les mateixes eines. La instal·lació agrovoltaica resulta que encareix la part fotovoltaica i encareix el cultiu agrícola. Entonces, d'alguna manera, això, perquè despegue, necessitem que la gent aprenga, que se facin moltes instal·lacions i les administracions, en la mesura de lo possible, podien ajudar en els permisos, en els permisos
0: burocràcia.
1: De connexió, en reduir la burocràcia. Ja estan ajudant en algunes ajudes econòmiques, però que arriben en comptagotes i que no són suficients, però tenien que afavorir d'alguna altra manera perquè això se pugui desenvolupar fins que agarri ja un tamany que ja vaig a per si sol.
0: A nivell de política nacional i europea sí que diuen que s'està potenciant. Això és cert?
1: És cert, i a nivell nacional així també. Jo crec que ho tenen més clar les organitzacions a nivell nacional que les pròpies organitzacions autonòmiques.
0: En aquest cas, Madrid i Europa sí que estan tirant de... M'encanta aquesta expressió, tirar del carro, segur que veig molt d'això del carro. I bueno, i què més falta ara per davant? Quins projectes teniu? Què vol fer l'Associació Espanyola Agrovoltaica? Què s'està fent des del clúster? Feu formació? Feu difusió? Esteu donant xarles? Vos reunint agricultors per explicar-los? Què esteu fent per intentar arribar on tu vols arribar? És a consolidar això?
1: L'associació, la principal funció de l'associació és ser un punt d'encontre de tots, com ja he dit, de tots els actors que participen així. Agricultors, cooperatives, empreses del sector energètic, centres d'investigació i entitats públiques. ¿Vale? Tenim que ser capaços d'explicar i de donar a conèixer totes les bondats i els beneficis de l'agrovoltaica. Això és la principal funció. I també a tots els actors que he mencionat abans, pues, ajudar-los en tots els projectes que estiguen desenvolupant, tant d'investigació com d'implantació de projectes grans d'agrovoltaica.
0: Els empresaris que defenseu l'agrovoltaica teniu aquest apego al territori? És important la part emocional, així.
1: No se pot ser agricultor si no tens apego al territori.
0: Per això.
1: I jo m'afegís que jo el meu objectiu és que no podem deixar als nostres fills un món pitjor del que hem agafat.
0: Però estàs d'acord en que jo soc d'agrovoltaica, jo la defenc, però no en tots els puestos. Hi ha que compatibilitzar tot això en el paisatge. És complicat.
1: El paisatge canvia.
0: Claro, sí, ja ho crec.
1: Les ciutats creixen, els pobles creixen, se fan polígons industrials, se fan autovies, línies ferroviàries, línies elèctriques... El paisatge canvia a conveniència de la societat. I tenim en aquests moments un repte importantíssim que no és visible, però sí que és palpable, que és el canvi climàtic. Desastres cada vegada més virulents ens recorden de que alguna cosa en fem mal. I una de les coses que hem fet mal ha sigut l'abús d'energies contaminants, com l'abús dels hidrocarburs. Això ha fet que la quantitat de gasos d'efecte hivernacle hagin sigut bestials i siguin bestials. I tot el que puguem fer en la línia de reduir aquesta emissió de gasos és necessari per al mig ambient. No tenim

0: un plan B. Si això... Si arribem al punt de no retorn...
1: No, no hi ha plan B.
0: Això pot costar... No, pot ser que no hi hagi diners per poder arreglar.
1: Agrovoltaica, una part de la solució.
0: Agrovoltaica és una part de la solució, però les energies renovables n'hi ha que... No convolen-les com una amenaça, tampoc. És a dir, no se pot... Jo soc d'acord en que no se pot ficar una planta de renovables en qualsevol puesto.
1: Claro que no.
0: Però el territori té eines per a defensar. N'hi ha moltes zones en les que no se pot implantar projectes de renovables, però allà on se puguen implantar, no n'hi ha que pensar, és que anem a desplaçar, o és que això no m'agrada com se veja, o és que canviem el paisatge. És que anem a reduir els gasos d'efecte hivernacle. És que anem a mitigar el canvi climàtic.
1: Hi ha que valorar.
0: És que...
1: I regular. Hi ha que regular.
0: N'hi ha que veure que el que fem en aquesta línia també afavorim el mig ambient.
1: Bueno, deixem obert el tema, perquè jo vull veure què passa. Jo no sé si esteu treballant, o si estàs optimista, o si trobes molta resistència, però així estaran els micròfons perquè me vagis contant. Perquè si n'hi ha una solució intermitja que permet que la indústria i la renovable avance sense perdre paisatge, sol ni cultius, a mi me trobareu en aquesta línia. Jo saps que ho defenc totalment, però hi ha que buscar les maneres i jo crec que a nivell d'administració crear una normativa i unes regulacions que ens permeten trobar aquest equilibri. No se pot de qualsevol manera.
0: No, i com t'he dit, no se pot implantar agrovoltaica per a tots els cultius, ni en qualsevol lloc.
1: Pues ahí queda el missatge. A veurem si a poc a poc me vas donar bones notícies i m'encantaria conèixer agricultors que hagin passat per o que coneguen i estiguen apostant per el model. A veure quines són les qüestions que afronten, els reptes, les dificultats, per tal d'entrar des de dins al model.
0: Pues el primer que coneixes ja...
1: Ja eres tu. El primer
0: perquè
1: eres tu.
0: Perquè jo en tots els meus projectes he comprat la terra, he implantat els cultius...
1: Per això te deia lo del territori, sí.
0: Entonces sí, estem cultivant i estem demostrant i estem dient que això és viable.
1: Pues ho coneixerem a més gent. Moltíssimes gràcies, Ricardo, un plaer.
0: Gràcies a vosaltres.
1: M'alegre molt de veure't. Arribem a les 3:31, un debat obert. Què penses tu? Bueno, ahí estan els fets. Tal vegada tenim per davant un repte bonico, però no hi ha que negar que com a alternativa pinta bé. Estarem pendents.
2: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Forcat. Contar quasi 8 segles d'història en 20 segons és impossible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seua fundació. Castelló de la Plana. 775 anys sent un privilegi.
3: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
2: Apunt Radio. A Elda 96.2. Apunt Ràdio. Sílvia Soria.

0: quan parlem d'alternatives, a mi m'encanta contar-vos històries de famílies que es tenen darrere una història i que van poc a poc, pues, com comentàvem fa un moment, innovant i buscant noves eixides, nous camins. És el cas de la família Corbí, amb Lluís Corbí com a cap de família i propietari d'un celler que renova contínuament. Té un canvi total en les marques dels seus vins, com en l'elaboració, fruit d'una profundíssima reflexió i d'un aprenentatge de més de 20 anys elaborant vi. Tinc en mi a Lluís Corbí. Hola, Lluís, muy buenas tardes.
1: Muy buenas, muy buenas tardes.
0: Qué alegría saludarle, ¿cómo está?
1: Alegría es mía.
0: ¿Todo bien? ¿Todo bien?
1: Bueno.
0: Madre mía. De acuerdo, Lluís, cuando hablamos por primera vez del proyecto, que estamos hablando de hace más de 20 años, ¿eh? 2004 sí, sí, arrancó, ¿verdad?, el proyecto.
1: Efectivamente, sí.
0: Madre mía.
1: Sí, arrancó ahí en Mogente.
0: Sí,
1: en Terres de los Alforinos.

0: I ara vaig en una proposta totalment diferent. Hem parlat de vins, hem parlat de terruño, hem parlat d'agrovoltaica, hem repassat l'actualitat, hem parlat de preocupacions, de desconfiança de cara a noves reunions que van a, bueno, van a ser protagonistes la setmana que ve, o jo diria que en els pròxims dies, demà veurem què passa. Però Ainia sí que mira més enllà. No veig la de quantitat de coses que m'estan enviant des d'Ainia, des d'aquest institut de formació, de cites, de convocatoris, de tots els àmbits, eh? En la part agroalimentària en tenen molt. Però esta me para especial, o me sembla especialment atractiva. Així que si teniu empresa i esteu vinculats a la tecnologia, atenció, perquè Ainia Innotech Day, bueno, ja té data, és el dimarts 20 d'octubre, i està consolidada. És una trobada presencial de referència, eh? Per impulsar la RDI, desenrotllament, desenvolupament, responsabilitat, innovació, tot un poc. Ara vegeu que no tinc massa clar de què va. I és que per això li ha cridat a Andrés, perquè m'ho aclarisca. Perquè jo entenc que s'investiga, se parla, se tracta tot això, però com? Com ho fan? Pues bé, anem a veure com és aquest ecosistema empresarial i tecnològic que està organitzant Ainia i que tenim com a cita el 20 d'octubre. Andrés Pascual es el director de innovación y ahí seguro que me lo aclaréis. Andrés, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
0: Encantada de saludarte. ¿Cómo va todo? Que no pareu, ¿eh? Mare meva.
1: No pareu.
0: Bueno, crec que esta es la segunda edición, ¿no? ¿Pot
1: sí,
0: ser?
1: Correcte, vale. Sí,
0: yo intento entender qué es exactamente Innotech Day. O sea, ¿qué es? ¿Es una trobada, un congreso, una reunión? ¿Cómo es?
1: Sí, pues mira, es una jornada en la que obrint les portes a les empreses per a contar-los que estem investigant avui pensant en les seves necessitats que puguen tindre pues, demà. No? Ainia, tots els anys pues, invertim en noves línies d'investigació, en projectes, i bueno, ho fem en aquelles que pensen que puguen tindre potencial de futur per a després transferir a les empreses i els resultats i el coneixement que obtenim en el futur, no?
0: Mm-hmm,
1: i bueno, pues al final són projectes que poden ser individuals, que fem nosaltres, però altres fem en col·laboració en l'àmbit regional, nacional, projectes europeus, i ahir pues, ho fem en altres centres d'investigació, universitats i empreses. O sigui que fem una jornada per a compartir coneixement, mostrar resultats i bueno, també despertar noves oportunitats.
0: Molt complet. O sigui que és un punt de trobada, però que activa, presenta, no és un congrés convencional de ponències. Feu un poc de tot, presentació de tecnologia, projectes, networking, feu de tot.
1: Sí.

0: Exactament, hem volgut fugir del format clàssic d'una jornada en què vas, escoltes i te'n vas, te'n tornes a casa, si no volen que passin coses, no? I entonces pues, hi haurà també xerrades d'especialistes en encontrant en tecnologies de futur, però després tenim un espai que l'hem anomenat market o mercat, en parades o mostradors en els que podrà conèixer directament els resultats de la nostra I+D. Després també tindrem, pues, com si foren tours per les instal·lacions d'Aitia, per a que la gent pugui entrar als laboratoris, en les plantes pilot, i conèixer de primera mà, pues, els resultats d'aquests projectes que estan comptant-se en el mercat. I després també hi ha una part molt important, que és no només, com hem vist abans, el resultat dels projectes que estan en marxa, sinó un taller per a generar nous projectes, no? I les empreses, pues, poden sentir les idees que durem aquest dia, les propostes, i decidir, pues, ostres, això m'interessa, pues, mos ho diran per a que tinguem en compte per a futurs projectes que puguin,
1: molt bé,
0: que puguin participar. No? O
1: sigui, algun exemple, Andrés, dels projectes, per fer-me una idea, algun tipus, sí, algun model, algun cas que me podries destacar?
0: Sí, sí, els projectes són molt, molt variats, de fet, toquem tots els reptes que hi ha treballa tant per empreses com la societat, per exemple, per alimentació del futur, que són un dels reptes que treballem, pues, us mostrarem els resultats de projectes en què estem desenvolupant noves estructures de greixos més sostenibles i saludables, després alternatives a ingredients lactis, també, pues, en projectes en què estem desenvolupant ingredients relacionats amb la salut intestinal o cognitiva, i alguns també, pues, com per exemple l'utilització del CO2, no? Uh-huh. D'alguna, pues, estaves parlant de diamants,
1: sí, sí.
0: El CO2 de fermentació de la cervesa, pues, utilitzar això, que normalment no es fa res de profit, pues, utilitzar aquest CO2 per a convertir-lo en ingredients de valor, no?
1: I, molt bé.
0: Més exemples, qualitat alimentària, projectes de digitalització, bueno, molt variat, i al final, com un dia abans, pues, tot el que tenen en comú aquests projectes és que busquem pues, tecnologia que pugui resoldre problemes tant de les empreses com de la societat.
1: I si esteu tot el dia, suposo que seran moltíssims, no, els projectes. No sé si saps quants, però per lo que m'estàs dient, no m'estranyaria que foren 20, 30, 40, o sea, moltíssims.
0: 24.
1: Ja m'havia vingut jo dalt.
0: Sí, pues jo... és el format interessant, que en una mateixa jornada, pues, es puguen conèixer tants projectes a la vegada, i això és el claro. Concepte del market, on la gent pot parlar directament amb els tecnòlegs, amb els laboratoris. O sigui, fer-ho simultàniament tota la vegada és el repte d'esta jornada, i l'hem passat així molt bé, i estem...
1: Que guai. O sigui, m'interessa, entrarem en profunditat més endavant. Clar, sí. Primer hi ha que conèixer-los, però tot això que has dit, de vies tecnològiques per a estructures de greixos, alternatives, lactes, ingredients i aliments relacionats amb la salut, CO2, tot això, en aliments de valor, en lo de la fermentació, estava així apuntant, detecció de contaminants, reducció de pèrdues alimentàries també, sé que aneu a tractar reciclatge de fruites... passaport digital europeu, ui, se temeta, també m'interessa. O sea, tot això, claro, no poden resumir en una entrevista, tindrem que anar una a una, perquè són 24, és molta tela. Escolta, i què poden fer els interessats? No sé si és el govern, si n'hi ha que ser soci d'Aitia, si se poden inscriure obertament, com està el que és el termini?
0: Està obert per a les empreses que vulguin, tant per a socis d'Aitia com a clients o per a qualsevol empresa. És gratuït la jornada, o sigui que poden... Se poden escriure en la jornada del 20 d'octubre, com has dit, però sí. Es poden escriure hasta el 16 d'octubre.
1: Ah, molt bé, tenim temps.
0: I hi ha temps, i pues això, tant per a conèixer les empreses que tinguen reptes d'innovació, que ja avui en dia quasi totes tenen, no? Pues els que tinguen reptes d'innovació poden anar allí a conèixer tecnologies que poden ajudar-los, i després, bueno, pues, temes de biotecnologia, intel·ligència artificial, nous aliments, sostenibilitat, o sigui que segur que troben coses interessants per a la...
1: Segur, segur. Moltíssimes gràcies, pues, parlarem amb vosaltres per a anar coneguent producte a projecte, i, bueno, curiositat, perquè de segur que ahí me sorgeixen a mi moltes preguntes. Segur. Gràcies, Andrés, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, Silvia.
1: Cuida't, adeu.
0: Igualment, adeu.
1: 20 d'octubre, això espera que vos feu una idea del que tenen preparat. Per cert, que també, que no se me passe, perquè la dia estigui així, Regina, i estigui...

Seguirem comentant. Aquesta és la setmana en què celebren també el Dia Europeu de la Producció Ecològica, recordeu? Bé, doncs per damunt ja m'han enviat tot el programa, és espectacular. Recordem que és el dia 23, el dimecres. És a Llívia. Comencen a les 10 del matí, acabaran més o menys a les 2, el que és la primera part, hi haurà també degustació de productes ecològics a partir d'aquesta hora. Organitza el CAE, el Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, i estarà presentant una companya, Sílvia Tomàs. Bé, primer serà la recepció, el cafè ecològic, la presa, un poc la part d'inauguració institucional. Ahir m'han confirmat ja que estarà el director de Llívia, si no passa res, Alejandro Tena, el president del CAE, por suposat, Vicent Faro, i algun representant de la Generalitat. En principi està confirmada, si no passa res d'agenda, que ja sabem el que ocorreix en els alts càrrecs, però la directora de la Generalitat de Producció Agrícola i Ramadera, Maria Àngels Ramongin, està previst que acompanyi Alejandro i a Vicent en la inauguració. Posteriorment, per fer-vos un poc el resum del que va ser el dia, hi haurà un bloc 1 de l'agricultura que ve, van a parlar d'investigació i d'innovació. Estarà Patricia Chueca, que per això ens va acompanyar la setmana passada i farà una aproximació pràctica a l'agricultura de precisió, sensors, automatització, visió artificial, gestió eficient de recursos, detecció de plagues, temes molt interessants. Ja a partir de les 10 i mitja, formació professional agrària, ahí estaran alguns professors de centre de formació, concretament de CHEST, Miguel Ángel Montiagudo i Francesc Girón. També a partir, un poquet abans de les 11, començarà a tindre ja presència a la universitat i parlaran de digitalització. Del camp a la data. Això ho farà Constancia Rubio, que, bueno, sabeu que ja, ja està liderant l'escola, l'ETSIAM. Bueno, esta intervenció sobretot servirà per a fer front un poc a les preguntes sobre cap a on anem i com hi ha que formar els professionals del futur. Ja a partir de les 11, conferència especial, els agricultors de 2035, li han titulat aixina a aquesta ponència, i allí, pues, per exemple, estarà Andrés Pedreño, i també tindrem l'oportunitat de conèixer a jovens, setmana avançada, mira, jo tenim ganes de que vinguin així als meus estudis, als meus considerats a punt ràdio fora meus, eh? Al programa de Apunt i el Forcat. Bueno, el reto Technovation també estarà present, alguns joves en ells, i bueno, mentors, membres de diferents jurats de formació d'universitats, equips, van a fer-ne també exposicions per equips d'algun dels projectes que tenen entre mans vinculats sempre a l'agricultura, ramaderia ecològica. En fi, des d'ací la meua enhorabona a l'organització, perquè estic veient que és impressionant. Van a parlar de tot allò que pot interessar el present i el futur del cultiu. Qui cultivarà demà? Ixa és la pregunta, ixa és la qüestió que centrarà el debat poc abans del migdia. Així que molt interessant i vos convide a disfrutar. Jo intentaré conèixer els joves, farem balanç, resum i entrarem a fons sobre la qüestió per a commemorar també, junt al CAE i en el IBIA, un dia com este, el Dia de l'Agricultura Ecològica, el Dia Europeu, eh? De l'agricultura, de la producció, que és més correcte, ecològica. Arribem ja a les 3:58, dos minuts per a les 4. Demà tornem en un especial que espere que dona de sí, perquè, com avui, escolta't a Cristóbal, explicant la conjuntura, qui millor per a estar en esta casa i en este micròfon que Cristóbal Aguado, una hora abans de la reunió en la que tal vegada van a intentar que no se convoquen les protestes anunciades per a Satxa, Coag i UPA. Pararem demà en Cristóbal, Novo Supergau. I mentrestant, ja sabeu que estem així per algo, per animar a consumir els productes valencians, perquè nosaltres, el millor, sempre diguin les persones també, ho tenim a casa. Fins demà.

0: diferents diputats, com per exemple la diputada de Compromís, Àgueda Micó, però ja ha deixat clara en una primera intervenció molt breu que no pensa anar més enllà del que ha declarat davant la jutgessa instructora.
1: De veritat, senyor Argüeso, en la que estava caigent, a les 8 i mitja de la vespre, vostè va a la sala d'operacions del 112 i li diu als treballadors operaris del 112 que facin cas de lo que els seus coneguts i els seus amics li estan demanant? Això és veritat? Això és així, no? Li estic donant la possibilitat per a que me diga que no és així, no? O sea, si me vol rebatir, me pot rebatir.
2: Eso ya lo contesté en sede judicial y lo volveré a decir otra vez.
1: Molt bé.
3: I este matí, l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, ha comparegut per segona volta en la comissió d'investigació de l'Arana al Congrés.
0: I allí l'excap del Consell s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat en la gestió de la barrancada i ha exhibit la resolució del Tribunal Superior de Justícia que rebutja per unanimitat la seva imputació.
4: El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad entre 5 jueces de diferentes posicionamientos ideológicos.
0: Mazón ha esquivat així en el Congrés contestar les crítiques de l'oposició d'Esquerres, aludint a que està personat en la causa. L'atenció ha pujat de tot a en Gabriel Rufián.
5: Me parece que es usted un negligente, un inútil, un homicida imprudente, un psicópata.
6: Señorías, desgraciadamente oímos insultos todos los días en esta Cámara.
7: ¿Todos?
6: Bueno, absolutamente. Señor Mazón, usted también va... Ahora sí que quiere hablar, señor Mazón. Parece que ahora quiere contestar.
0: Esta segona compareixença de Mazón al Congrés s'ha produït a instàncies del PSOE i de Compromís, després que fa unes setmanes la seva defensa enviara un escrit a la jutgessa que instruís la dana, en la que venia a dir que les víctimes haurien mort igual si les alertes s'haguera enviat abans. A les portes del Congrés s'han concentrat les principals associacions de víctimes i damnificats per la barrancada. Rosa Álvarez, la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana, ha reiterat que volen que Mazón abandone el seu escó a les Corts.
8: Que quién puede esperar gran cosa de este individuo cuando tendría que haber dimitido el 30 o el 31 o el 1 de noviembre de 2024. Lo que querríamos era que dejase la política, que no nos haga más daño a las familias.
3: El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit finalment obrir juí oral contra Begoña Gómez, l'esposa de Pedro Sánchez. Serà una vista amb jurat i en la banqueta seurà també l'assistent de Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez.
0: Peinado ha tornat de les vacances i a pocs dies de la seva jubilació ha donat per conclosa la instrucció d'este cas que ha durat 2 anys. Begoña Gómez està investigada pels delictes de tràfic d'influències i de malversació. Peinado ha firmat la resolució d'obertura de juí i ara el sumari passa al Tribunal Superior de Madrid perquè fixe una data de celebració. La Fiscalia i les defenses demanen l'absolució de les acusades i l'acusació popular, liderada per l'associació ultracatòlica Hazte Oír, demana 13 anys de presó per a Gómez.
3: I continuem en tribunals també amb novetats en el cas Plus Ultra. El jutge instructor ha citat a declarar el pròxim 30 de novembre les filles de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero.
0: El jutge José Luis Calama cita les filles de Zapatero com a investigades i també ha demanat a la joieria Janes de Madrid un informe pericial gemològic de les peces intervingudes en l'escorcoll del despatx de l'expresident el passat 9 de maig. A més, ha donat un termini de 3 dies a la defensa de Zapatero perquè lliure tota la documentació sobre les joies.
3: I l'atenció al carrer va en augment. A Ceuta, esta nit, un grup de persones han atacat el cotxe en el que viatjava una diputada ceutí amb una advocada de l'ONU i un activista de drets humans.
0: Els atacants havien anat al port per a protestar contra una ONG de Pamplona que havia anunciat l'arribada per a repartir ajuda humanitària i denunciar presumptes agressions a persones migrants. I han confós els ocupants del vehicle amb membres d'esta organització. Dins del cotxe, la diputada Júlia Ferreras, l'activista Rafael Borrego i l'advocada de drets humans de l'ONU, Sofía Acevedo. La diputada cridava que ells no eren qui els atacants pensaven que eren.
9: Que no somos nosotros, que os habéis confundido, que no somos nosotros. Coño, por favor, que somos de Ceuta.
10: El odio inoculado, el odio.
11: Esto es porque se piensan que somos la ONG vasca, tío.
0: La intervenció de la policia ha evitat que l'atac fos més greu. De fet, ha sigut un policia qui ha accedit al vehicle i l'ha conduït per a allunyar-lo de la multitud que ja havia trencat les llunes del cotxe. Tant el ministre Ángel Víctor Torres, comandament únic,

0: Ceuta, com el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, han condemnat l'agressió.
1: No es vergonzoso y, por tanto, condena absoluta con lo que acaba de pasar. Y, por favor, esto no puede repetirse porque estamos entre todos intentando ayudar para recuperar la normalidad de Ceuta y eso avergüenza a quienes lo realizan.
2: Nuestra más firme condena. En democracia, la violencia no tiene cabida. Bajo ninguna circunstancia.
3: I en els esports, Luis de la Fuente continuarà al capdavant de la selecció espanyola més enllà del Mundial del 2030. El seleccionador l'han renovat este matí fins que acabe l'Eurocopa del 2032.
0: Esta ampliació del contracte arriba 24 hores abans de la concentració de la Roja per a disputar els primers 4 partits de la Lliga de les Nacions. Escoltem el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Rafa Luzán, i a Luis de la Fuente.
4: Vamos a intentar... con Luis al frente, que podamos alcanzar además en nuestro país esa tercera estrella.
5: Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo mejor está por llegar, creedme. Todavía hay muchas cosas buenas que vamos a poder disfrutar. Y que cale ese mensaje de que siempre se puede mejorar, y es verdad, pues eso también a uno le hace sentirse muy orgulloso.
0: I en ciclisme, esta vesprada participa el ciclista d'Alfàs del Pi, Héctor Álvarez, en la prova contrarrellotge dels campionats del món que se celebren des d'ahir al Canadà. El ciclista de Lidl Trek és un dels 6 valencians presents en el Mundial.
3: Més informació a les 5, així a Punt Ràdio. Es deixem ara amb el programa Cadena de Valor.
6: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio... Sintonitza amb tu.
7: Hola, com estan? 7 minuts passen de les 4 de la vesprada. És moment de parlar d'economia.
6: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En Apunt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
7: Molt bona vesprada. Benvinguts a aquest espai econòmic i empresarial d'Apunt Ràdio d'avui. És dilluns, és 21 de setembre i per davant tenim prop d'una hora en la que parlarem de resultats de sectors claus per a l'economia de la comunitat, d'inversió estrangera i del poder del màrqueting. Ja saben que la Comunitat Valenciana compta amb un model econòmic on el sector serveis té un gran pes i en aquest sentit avui hem conegut que la facturació dels serveis van augmentar quasi un 3% en el mes de juliol. Però clar, este és un creixement per baix de la mitjana nacional. En canvi, pel que fa al sector industrial, el volum de negocis va créixer un 7% en el mateix mes i això supera a la resta d'Espanya. Per tant, davant d'aquestes dades, què està canviant en la nostra economia? Podem estar davant d'un gir estructural o són solament dos xifres puntuals? I com impacta tot això, totes aquestes xifres en la nostra butxaca? Bé, no solament veurem les xifres d'aquests sectors, també pararem atenció al sector primari perquè acaba de començar la campanya cítricola i no sembla que les previsions siguin molt positives. I per altra banda, també analitzarem la inversió estrangera en la nostra comunitat. Som la tercera autonomia que més inversió directa ha rebut en el que portem d'any i en general a Espanya el capital extern invertit ha augmentat un 30%. Què és el que busquen els inversors quan aposten per la Comunitat Valenciana? En quins tipus de negocis decideixen invertir? Pot la Comunitat Valenciana competir contra Madrid o Catalunya per atraure este capital? Hem de dir que Madrid i Catalunya reparteixen el 60% de les inversions. De seguida parlarem de tot això. I en la segona part del programa, avui parlem de màrqueting. De nou, obrim el nostre espai, el poder del màrqueting mediterrani, i en concret parlarem de com la digitalització, de com el comerç electrònic i els nous hàbits de consum han canviat el sector del retail. Avui en dia seguim apostant pel comerç físic o preferim la compra online? Quin paper juga en tot això? Les estratègies de màrqueting que desenvolupen les marques? Avui reflexionarem al voltant de tot això amb 3 convidats de luxe. Bé, amb tots aquests temes, també amb el repàs a l'actualitat internacional i amb Rafa Alarcón al control, comença així Cadena de Valor.
6: Economia, actualitat, finances en Cadena de Valor.
7: Comencem programa, comencem setmana i com sempre m'acompanya així en la taula Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
8: Hola, Javi, molt bona vesprada. Dilluns, tercera setmana d'esta temporada I si et sembla, anem a arrencar ja i compartir amb els oients totes les notícies que marquen el dia. Anem a començar avui, això sí, posant el focus en grans indicadors que ens parlen de l'estat de l'economia, així, l'economia valenciana.
7: I és que la primera parada informativa d'avui ens porta a parlar de dos sectors que són claus per a la nostra economia. Per una banda, el sector serveis en la Comunitat Valenciana va augmentar la seva facturació quasi un 3% en el mes de juliol, dos punts per baix de la mitjana nacional, que va ser del 4,8%, segons les xifres que ha publicat l'INE. A més, en el que va d'any, la facturació del sector ha crescut un 3,7%. Tornem a veure aquest creixement en la Comunitat Valenciana, però tot i aquest augment, de nou, queda per baix de la mitjana nacional, al contrari del que passa en la indústria. Arturo.
8: Així és, Javi. La xifra de negocis de la indústria es va incrementar en la Comunitat Valenciana un 7,7% al mes de juliol respecte al mateix període de l'any anterior. Això són 3,6 punts més que la mitjana nacional. I com comentaves, si veiem els números en el que va d'any, la xifra de negocis de la indústria ha crescut un 6,3% a casa nostra, suposa dos punts de diferència amb eixa mitjana nacional.
7: Tal vegada ens esteu escoltant des del cotxe, des de casa, i penseu, bé, i a mi això com m'afecta? És el que li preguntem a continuació a l'economista i assessor financer Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos, bona vesprada.
9: Hola, bona vesprada.
7: Juan Carlos, en primer lloc, què ens diuen aquestes xifres sobre l'estat de l'economia valenciana?
9: Bueno, vamos a ver, estas cifras hay que ponerlas primero en contexto, en lo que sería el conjunto de España, y luego, si queréis, las podemos poner en contraposición con lo que es Valencia. Uh-huh. Si lo analizamos desde un punto de vista solo de España en su conjunto, que está bien hacerlo, porque así nos vemos cómo está un poquito el mapa, vemos que sí, que efectivamente servicios ha subido interanualmente un 4,8%, pero hay un dato clave, que es que de manera mensual sí que se ha perdido un 0,7 respecto al mes anterior. Eso hay que entenderlo como un indicador anticipado de una leve retroceso, o un leve, vamos a decirlo, desaceleración. Estábamos creciendo a tasas muy elevadas. La industria, por otro lado, sí que es verdad que sube también un 4,1, pero a nivel mensual también retrocede. Con lo cual, nos retroceden a nivel mensual, o sea, de un mes a otro, tanto los servicios como la industria a nivel nacional. Entonces, esto sería, de alguna manera, que se encendería la luz amarilla, para tener cuidado, porque es verdad que ya no crecemos a las mismas tasas. Eso no es que sea malo, simplemente hay que estar alerta y vamos a ver cuál es la evolución de los próximos meses. Si queréis, luego más adelante lo ponemos en consonancia con qué está ocurriendo a su vez con Valencia, que no son tan malas las cifras realmente.
7: No, claro, no son cifras negatives perquè veiem ese creixement, però sí que ens crida l'atenció precisament el que estaves comentant, no? Esta diferència respecte a la resta d'Espanya, principalment perquè fa al sector serveis, que al cabo y a la fi es un motor de la comunidad, ¿no?
9: Sí, claro, efectivamente. Pero bueno, de alguna manera hay que entender que cuando estamos hablando de crecimiento, tenemos que tener en cuenta que el crecimiento lleva detrás unidades vendidas y precio. Entonces, de alguna manera se puede pensar que estamos creciendo porque vendemos más, pero nos estamos dejando fuera algo importante, que es que quizás porque han subido los precios podemos entender que estamos creciendo y no es así. Y me explico. Por ejemplo, el turismo, por ejemplo, sí que es verdad, y estoy hablando del caso concretamente valenciano, es verdad que el dato es débil, porque es verdad que crece solo un 2,8 frente a un 4,8 nacional. Sin embargo, en lo que es en las pernotaciones, por ejemplo, en julio en España, solo avanzaron un 0,3%, pero los precios subieron un 5,9%. En cambio, y ahora ya es un dato de la Comunidad Valenciana, los turistas internacionales aumentaron un 11,6% en julio hasta los 2.400 millones de euros. Por lo tanto, de alguna manera vemos que todavía mantiene músculo la Comunidad Valenciana respecto a retener turismo y además que ese turismo sea de gasto, que al final qué es lo que nos interesa, que haya turismo de calidad y sobre todo que aporte un valor añadido.
8: Y en la cara oposada de la moneda, Juan Carlos, tenim a la industria. Amb un creixement, ho hem comentat al principi, no?, d'un 7,7% al mes de juliol, que quasi duplica aquesta mitjana espanyola. A quins, si mirem per sectors, a quins subsectors o factors hem d'atribuir aquesta espenta industrial?
9: Bueno, el dato del 7,7 es una factura industrial y el INE tampoco desglosa esa estadística a qué subsectores concretos explican el crecimiento valenciano. Lo sí que es verdad que la industria valenciana, aunque crezca menos, sí que es verdad que tiene más músculo que la media española, factura un 7% más y además produce un 4% más. Entonces, eso de alguna manera tiene una lectura muy positiva, porque nos lleva al siguiente contexto, y es que no depende exclusivamente de la Comunidad Valenciana de cómo vaya el turismo, porque tiene suficiente industria y sobre

0: todo está suficientemente diversificada. Hablamos de que es exportadora en alimentación, en química, en bienes de equipo, etcétera, sobre todo también en automóvil y cerámica, obviamente. Y eso nos da, por lo tanto, el contrapeso que cuando el turismo no nos funciona o el consumo no nos funciona, sí que es verdad que la industria viene de alguna manera a salvar los muebles en lo que es la economía valenciana. Pero eso tampoco significa, por concluir, que es un cambio en el modelo productivo, no. Simplemente es algo coyuntural que está ocurriendo en este momento.
1: Clar, és un canvi que es dona en, en este moment, vaja, el que ens crida l'atenció també és que precisament siguen les xifres de, del mes de juliol, però com estaves comentant, en este cas, la indústria és la que és al rescat del sector serveis.
0: Correcto.
1: Juan Carlos Sánchez, moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada i per ajudar-nos a entendre aquestes xifres.
0: Claro que sí, un placer. Bona
1: moltes esprada. Gràcies, bona vesprada.
2: Adéu. Adéu.
3: I continuem amb el repàs a l'actualitat econòmica del dia d'avui dilluns, perquè si parlem de sectors claus per a l'economia valenciana hem de parlar de l'inici de la campanya citrícola. Un inici de campanya que està marcada per un gran estancament degut a l'escassa demanda europea i també a l'augment de la competència de països de l'hemisferi sud i competidors, com el cas d'Egipte o el Marroc. Es tracta d'una pressió que empitjorarà amb la fi dels arancels per a Sud-amèrica, paralitzant les compres en el camp per part dels exportadors espanyols i deixant així en la incertesa a molts agricultors.
1: A nivell nacional, la collita preveu prop de 4 milions de tones i això és un 4% menys que la mitjana dels últims 5 anys. En aquest sentit, la Comunitat Valenciana, encara que estima 2,6 milions de tones, pateix un enfonsament acumulat de quasi el 20% respecte a la mitjana de l'última dècada i reduís també la seva superfície cultivada, representant avui en dia solament el 45% de la producció nacional davant del 60% que dominava històricament.
3: La falta de preferència comunitària a la Unió Europea perjudica greument el mercat exterior. Les exportacions espanyoles van caure fins als 2,7 milions de tones la passada campanya, lluny d'aquests 3,7 milions aconseguits en la campanya 2018-2019. Mentrestant, les importacions de tercers països cap a la Unió Europea superen els 2 milions de tones anuals en constant augment, desplaçant així progressivament al sector citrícola espanyol.
1: I d'un sector tradicional a un altre que es basa en la innovació, perquè les empreses valencianes acceleren la incorporació de talent tecnològic. El 17% ja disposava d'especialistes en tecnologies de la informació i la comunicació durant el primer trimestre de l'any 2025. El 17% davant del 12%, que era la xifra d'un any abans. Este avanç de més de 5 punts situa la comunitat lleugerament per damunt de la mitjana espanyola.
3: La digitalització també avança en altres àmbits. El 99% de les empreses valencianes té connexió a internet i més del 84% disposa de pàgina web. A més, quasi el 66% utilitza programes de gestió empresarial, més del 45% analitza dades amb personal propi i, atenció, més del 20% ja ha incorporat tecnologies d'intel·ligència artificial.
1: Tot i aquestes xifres, encara queden bretxes importants. Solament el 6% de les empreses amb especialistes TIC compta amb professionals dedicats a la ciberseguretat i la presència femenina en aquests perfils també continua estant per baix de la mitjana estatal. La diferència és encara major entre les microempreses valencianes, on solament el 2% d'aquestes empreses té personal tecnològic especialitzat. Obrim ara una finestra al món de la mà de Reis Joan. Bona vesprada, Reis.
4: Hola, molt bona vesprada, companys. I avui arrenquem esta ullada internacional mirant cap als Estats Units. Quina sorpresa, perquè Morgan Stanley adverteix que Wall Street podria patir una correcció de fins al 7% a curt termini si es produeix un nou encariment de l'energia o augmenta la volatilitat en el mercat dels bons. Els estrategues del banc assenyalen que, malgrat la fortalesa dels resultats empresarials, les valoracions de l'ISP 500 han caigut al nivell més baix des de març. En aquest escenari, l'índex podria retrocedir fins als 7.100 punts abans de reprendre la tendència alcista a final d'any. I de Nord-Amèrica a Àsia, perquè el Banc Popular de la Xina manté sense canvis els tipus d'interès de referència per 17è mes consecutiu. La taxa aplicada als préstecs a un any continuarà en el 3%, mentre que la dels crèdits a 5 anys, utilitzada principalment per a les hipoteques, es mantindrà en

0: del 3,5%. L'última rebaixa es va produir el maig de 2025 i l'organisme assegura que la seva política busca afavorir un creixement estable i la recuperació dels preus. I tanquem un poc més a prop de casa. Europa es prepara per a un hivern complicat per l'encariment del gas i del petroli provocat per la prolongació de la guerra a l'Orient Pròxim. I quan diem que Europa es prepara és que tots nosaltres ens preparem. La Comissió Europea adverteix que el principal problema no serà tant el subministrament com l'augment de la factura que haurem d'assumir les famílies i les empreses, amb efectes sobre el consum i la competitivitat. A més, la inflació persistent i les pujades de tipus del Banc Central Europeu deixen els governs amb menys marge per aprovar noves ajudes energètiques.
1: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
2: I no deixem esta mirada internacional perquè la Comunitat Valenciana es consolida com la tercera autonomia espanyola en recepció de capital exterior després de captar 1.800 milions d'euros en inversió estrangera directa. Esta xifra contribueix al destacat creixement nacional col·locant-se únicament per darrere de la Comunitat de Madrid i Catalunya en volum d'inversió rebuda. Arturo.
3: I és que, Javi, a nivell global, Espanya va captar 12.446 milions d'euros. Això suposa més d'un 31% més interanual, impulsada pels Estats Units com a principal inversora amb el 23% del total. A més, destaca l'auge de projectes Greenfield i la posició del país com la quarta destinació mundial en recepció de nous projectes internacionals fins al mes de juliol.
2: Per comentar tot això, comptem amb la directora general d'Emprenedoria i Internalització de la Generalitat Valenciana, Mònica Payà. Bona vesprada, Mònica.
4: Hola, què tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Molt bona vesprada, gràcies per atendre'ns. En este sentit, la Comunitat Valenciana se situa com la tercera autonomia receptora d'inversió estrangera. Quins atractius o avantatges competitius estan veient les empreses multinacionals així en el nostre territori?
4: Bueno, la Comunitat Valenciana, ante todo, es un lugar ideal para la inversión. Contamos con una localización geoestratégica excelente, con una red de universidades públicas que son, bueno, un referente a nivel internacional. Por tanto, las empresas encuentran muy fácil ese capital humano que necesitan para establecer sus proyectos aquí. Uh-huh. Y también os diría que también los sectores están muy consolidados. Tenemos una gran variedad de sectores que son tractores y que atraen al inversor extranjero porque sabe que aquí puede encontrar su cadena de valor y por tanto que tiene garantías porque dispone de ese ecosistema que le va a facilitar el operar en nuestro territorio.
3: I a més, també, i aquests factors que acabes de comentar, Mònica, la Comunitat Valenciana ha incrementat en un 400% la inversió exterior respecte al mateix període de l'any passat. A quins motius es deu això?
4: Bueno, la verdad es que la inversión es un... me gustaría decir que todo viene por lo bien que trabajamos y por lo bien que lo hacemos, ¿no? Pero realmente son cifras que vienen en el largo plazo y uh-huh. son proyectos que empiezan y que no se materializan. Lo normal es que sea en un medio largo plazo. Entonces, bueno, tenemos un departamento de inversiones, un área de captación de inversiones en la Consellería de Industria, donde, pues bueno, se atienden proyectos de inversión e intentamos que el inversor se fije en nosotros y que, aunque la decisión depende de otros factores que no está directamente relacionado con cómo les atendemos de lo que ven aquí, sino que es gran parte, pero no el todo, uh-huh. pues que al cabo de un tiempo intentamos que sea lo menos posible, pero ellos iban sus procesos, pues que nos confirmen que se vienen aquí
2: y instalarse. En este sentido, parlant uh-huh. precisament d'estos terminis que estaves comentant, clar, tot i les uh-huh. dades positives de la Comunitat Valenciana, també és cert que Madrid i Catalunya continuen captant més del 60% del total a nivell nacional. Existeix marge uh-huh. Precisament de cara al mitjà o llarg termini perquè la Comunitat Valenciana retalli aquesta distància?
4: Bueno, es que depende de muchos factores en realidad, pero yo creo que no es cuestión de recortar. Uh-huh. Madrid y Barcelona siempre van a llevar una ventaja que bueno, es insalvable, pues por determinadas cuestiones, ¿no? Que a todos los niveles, de pues la zona franca de Barcelona o la concentración de empresas que tienen unos y otros, y que nosotros, pues bueno, tenemos otro tejido empresarial distinto. Uh-huh. Lo importante es que, bueno, pues siendo la tercera autonomía en muchas cosas, también lo seamos en esto. Yo, más que recortar distancias con los dos grandes polos de atracción de las inversiones, como son Madrid y Barcelona, pelearía por consolidar una cifra de inversión extranjera que fuéramos capaces de mantener en el tiempo, y eso significaría que es porque entran más proyectos y porque somos capaces de ofrecer lo bueno que tiene la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces, uh-huh, no me fijaría tanto en recortar posiciones como en ser capaces de minorar un poco la volatilidad de esas cifras de inversión, que son muy propensas a esa volatilidad, porque cuando entra esos proyectos de enjundia y de mucho importe, pues un poco desvirtúan o condicionan las cifras, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que yo pelearía.
2: Ens quedem, per tant, també en este objectiu de assentar este quasi 15% de la inversió a nivell nacional que assumís la Comunitat Valenciana. Entenem també, gràcies per atendre'ns i per explicar-nos precisament que aquestes xifres que hem conegut avui, que són positives, però que no solament depèn d'unes accions o d'altres, sinó també d'un treball que s'està fent dia a dia des de ja fa anys i que continua mirant cap al futur. Mònica Pallà, directora general d'Emprenedoria i Internalització, moltíssimes gràcies per atendre'ns esta vesprada.
4: Nada, a vosotros.
2: Una abraçada.
4: Encantada.
2: Gràcies.
4: Buenas tardes.
2: Adéu.
4: Un abrazo. Adiós.
2: Amb això, precisament, anem a tancar esta primera part del Cadena de Valor d'avui. Anem a publicitat i de seguida continuem així amb més economia.
5: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
7: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Apunt Ràdio. A la canal de Navarrés, 101.5.

Continuem així en cadena de valor i parlem ara de màrqueting, perquè el màrqueting actua com el motor que dinamitza l'economia, ja que, clar, connecta les necessitats dels consumidors amb l'oferta de valor que realitzen les empreses. També és cert que estimula la demanda i que fomenta la competitivitat. En l'economia, en l'ecosistema actual, el seu paper ha sigut absolutament determinant per a l'evolució del retail en línia, transformant el comerç tradicional en experiències digitals immediates, personalitzades i sense fronteres, perquè

0: Cadena de valor. Són les 5 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Ens n'anem al Congrés dels Diputats perquè allí continua a hores d'ara la compareixença de l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüello, en la comissió que investiga la gestió de la Dana. Argüello ha llegit una breu declaració en la qual anuncia que no contestarà les preguntes de la comissió. Xavier García del Valle.
2: Sí, ha fet la lectura d'esta nota en el començament de la comissió i ho ha fet argumentant que ell està afectat.

0: i les preguntes i requeriments constants que li fan diputats i deputades. Argüello ha rebutjat fins i tot les oportunitats de descàrrec que l'han oferit en esta sessió. Així ho ha fet amb el diputat de Bildu, Miquel Otero.
1: Si es repetitivo, me remito a lo dicho anteriormente, es decir, no voy a contestar a ninguna de las cuestiones.
2: Yo tengo una curiosidad enorme si realmente dirigió el CECOPI o simplemente hacía como que dirigía para transmitir esa impresión a la opinión pública. No me lo va a aclarar. Es una pena, ¿eh? Porque usted puede resultar siendo un gran perjudicado de que no se sepa esto.
1: Yo le agradezco que intente tirarme ese flotador, pero no se lo voy a coger. Es decir, es que no voy a contestar a ninguna de sus cuestiones.
3: Este matí ha sigut el torn de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, ha comparegut per segona volta en la comissió d'investigació de la Dana al Congrés.
0: Sí, l'excap del Consell també s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat en la gestió de la barrancada i ha exhibit la resolució del TSJ que rebutja per unanimitat la seva imputació.
4: El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad entre 5 jueces de diferentes posicionamientos ideológicos.
0: Esta segona compareixença de Mazón al Congrés s'ha produït a instàncies del PSOE i de Compromís, després que fa unes setmanes la seva defensa enviara un escrit a la jutgessa que instruís la Dana, en la qual venia a dir que les víctimes haurien mort igual si les alertes s'haguera enviat abans. A les portes del Congrés, precisament, s'han concentrat les principals associacions de víctimes i damnificats per la barrancada. Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana, ha reiterat que volen que Mazón abandone el seu escó a les Corts.
5: ¿Quién puede esperar gran cosa de este individuo cuando tendría que haber dimitido el 30 o el 31 o el 1 de noviembre de 2024? Lo que querríamos era que dejase la política, que no nos haga más daño a las familias.
3: El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit finalment obrir juí oral contra Begoña Gómez, l'esposa de Pedro Sánchez. Serà una vista amb jurat i en la banqueta seurà també l'assistent de Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez.
0: Peinado ha tornat de les vacances i a pocs dies de la seva jubilació ha donat per conclosa la instrucció d'este cas que ha durat 2 anys. Begoña Gómez està investigada pels delictes de tràfic d'influències i de malversació. Peinado ha firmat la resolució d'obertura de juí i ara el sumari passa al Tribunal Superior de Madrid perquè fixe una data de celebració. Recordem que la Fiscalia i les defenses demanen l'absolució de les acusades i l'acusació popular, liderada per l'associació ultracatòlica Hazte Oír, demana 13 anys de presó per a Gómez.
3: I també hi ha novetats en el cas Plus Ultra. El jutge instructor ha citat a declarar el pròxim 30 de novembre les filles de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero.
0: El jutge José Luis Calama cita les filles de Zapatero com a investigades i també ha demanat a la joieria Llanes de Madrid un informe pericial gemològic de les peces intervingudes en l'escorcoll del despatx de l'expresident el passat 19 de maig. A més, ha donat un termini de 3 dies a la defensa de Zapatero perquè lliure tota la documentació sobre aquestes joies.
3: L'Agència Estatal de Meteorologia ha fet avui balanç de l'estiu, el més càlid dels registres històrics, amb 26 graus de temperatura mitjana, 2,7 graus més del que és habitual. Un estiu amb rècord de nits tòrrides i amb la temperatura de la mar disparada.
0: Sobre la major possibilitat que es produïsca una dana amb estos registres, la EMET diu que hi ha combustible, però no se sap si es donaran les condicions. Jorge Tamayo és el delegat de la EMET en la Comunitat Valenciana.
6: No sabemos ahora mismo si vamos a tener o no vamos a tener la configuración atmosférica que da lugar a la dana, es decir, inestabilidad en capas altas con aporte húmedo de capas bajas. Eso es algo que ahora mismo no podemos saber. Hemos tenido años muy parecidos a este en los cuales no ha habido esta situación de danas y otros años, incluso con el mar algo más frío que lo que tenemos ahora, que las ha habido.
0: I sobre els llindars d'avisos, l'EMET assenyala que en la zona mediterrània el nivell roig s'activa amb previsió de 90 litres i no de 60, com a la resta d'Espanya, perquè els episodis de pluges torrencials són així més freqüents i que modificar-los no és competència exclusiva d'EMET.
6: Estos umbrales no fueron puestos por EMET gratuitamente. Estos umbrales fueron puestos de acuerdo con protección civil y con las protecciones civiles autonómicas. Yo creo que ahora mismo EMET tampoco podría modificar estos umbrales porque, ya digo, son umbrales que responden fundamentalmente a impactos. Cuando hablamos de aviso naranja, no estamos diciendo que no vaya a pasar nada, estamos diciendo que hay un peligro importante. Es decir, que, ojo, que hay que estar atentos. Cuando hablamos de aviso rojo decimos que hay un peligro extraordinario.
3: En els esports ja tenim els horaris de la jornada 10 de...

0: Lliga prevista per als dies 23 al 26 d'octubre. En esta jornada tenim el tercer dels derbis autonòmics després del primer disputat este cap de setmana i que acaba amb la victòria del Villarreal sobre el Llevant per 3-1. El pròxim serà el 17 d'octubre amb el Villarreal-Elx. El tercer es disputarà al Mestalla i enfrontarà el València i el Villarreal. Serà el dissabte 24 d'octubre a les 6:30 de la vesprada.
1: Completa la jornada el Rayo Vallecano-Elx també dissabte, però a les 2 del migdia, i completa el Real Societat Llevant de diumenge a les 6:30 de la vesprada. Esa mateixa jornada jugarà el clàssic entre el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid al Camp Nou. El partit es disputarà diumenge a les 9 de la nit. Quant a les diferents seleccions, fa unes hores s'ha concentrat la selecció sub-21 en la llista del seleccionador David Gordo. Recordem que hi ha 3 jugadors de la Comunitat Valenciana: el davanter de Tavernes de la Valldigna, Carlos Espí, el migcampista de Bétera, Xema Andrés, i el defensa de Polinyà del Xúquer, Jarek Gasiorowski.
0: Actualitzarem informació a les 6 de la vesprada. Els deixem ara amb Tot per l'aire.
2: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: La 48a edició d'Ensems, el Festival de Música Contemporània de València, arriba del 17 al 26 de setembre, amb 14 concerts i activitats a diferents espais de la ciutat. Consulta tota la programació en el web d'Ensems, Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
4: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
2: A Punt Radio. A l'Alt Maestrat, 101.3.
5: Estàs a punt? Nosaltres estem preparats. Ara va tot per l'aire.
6: Com va? Benvinguts a Tot per l'aire. Primer programa de la tercera setmana de la temporada d'Apunt Ràdio. Estem a dilluns, però com passa el temps, Com passa? Que ràpid. Feia no res, estaven estrenant el programa i estem així, fent la tercera setmana, afortunadament. Uns dies on tindrem, com sempre, molts protagonistes de tot tipus, molta cultura, molta festa, molt de carrer, però sempre amb una vessant social, perquè avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i volem contar històries que ens han marcat amb la gent que ho ha patit o està patint-lo de prop. Però no vull estar seriós encara, perquè avui tenim un programa molt, però que molt divertit, amb moltes coses, amb moltes preguntes i també amb moltes qüestions que jo crec que seran molt contradictòries per a molta gent que està així al programa a la taula, però també a la seva casa, al seu cotxe, escoltant la ràdio, escoltant A Punt Ràdio, la ràdio de tots els valencians i valencianes. Però abans de tot vull saber què pensa la meva companya de vida i de treball, també de pis, Maria Caballero, de la pregunta del dia, perquè la cosa avui va de besos, de besets, de besar. Maria Caballero, què tal, com estàs? Bona vesprada.
7: Que avui dorms en el sofà. Això és el que sé.
6: Tu creus?
7: Sí, sí, ja, no crec. Això és una realitat.
6: A veure, és que avui...
7: Estàs fent-me la punyeta des de que t'has alçat este matí.
6: Avui n'hi ha una controvèrsia, així,
7: no, a la redacció. No n'hi ha controvèrsia. La pregunta del dia ha sigut vetada. I punto, ja està.
6: Censura.
7: Qui mana? Mane jo, no? Soc la directora del programa. Per lo tant, la pregunta del dia... Avui era, no era precís. No era bonica, no era elegant, i sa pregunta, no, perquè anarem, ens barallaríem tu i jo, i no és plan. De que en la tercera setmana ja comença a anar tot per l'aire, i mai millor dit.
6: Podem donar un poc de llum.
7: Context?
6: I de context,
7: no.
6: Sí.
7: El que té que fer la gent és seguir-nos a les nostres xarxes socials, sí, i s'adonaran de tot el que ha passat al llarg de la setmana, del dia, i perquè sí, a última hora hem canviat la pregunta. Però bueno, si vols explicar-ho, explica-ho.
6: Sí, vaig
7: no passa res.
6: Sí, vaig explicar-ho perquè...
7: Això que vaig vindre ahir com en modo zen, m'ha agradat molt el cap de setmana, he carregat piles del cap de setmana i la primera, pam, en tota la front.
6: Avui tenim un convidat que també va patir el cap de setmana de l'oficina.
7: Sí,
6: a Peníscola. Avui hem plantejat una pregunta que hem canviat diverses vegades perquè Maria Caballero ha censurat la pregunta. Perquè la pregunta original...
7: Perquè no era precisa, aquesta pregunta.
6: La pregunta original era... A quina persona encara no has besat i t'agradaria donar-li un bes?
7: I esa pregunta no va bé.
6: Però pot ser molta gent.
7: Sí, claro.
6: I tu ho has vetat.
7: Però perquè tu, en un principi, perquè clar, n'hi ha que dir que la pregunta és perquè després, al llarg del programa, estaran així els amics d'Albena Teatre, d'Albena Produccions, perquè s'estrena el dimecres... torna a València una de les seues dels seus espectacles que es diu Besos.
6: Sí.
7: En relació a aquesta obra de teatre hem dit, ai, pues podríem preguntar alguna cosa relacionada en els besos, però jo em pensava que seria, pues jo què sé, quin és el bes que recordes amb més carinyo.
6: Però és que en qualsevol cas jo
7: acabi parada,
6: el sofà.
7: No? Val. En qualsevol cas, vaig dirigir-me al parada del dia d'avui. No passa res.
6: Perquè
7: ho assumis.
6: Perquè imagina que tu fas aquesta pregunta...
7: I tu dius, és una que vaig conèixer fa... Espere que més de 10 anys. Més de 10 anys. Només espera això, que siga fa
6: clar,
7: més de 10 anys.
6: I clar, tu t'enfadaries.
7: Sí, però claro, però el que vas fer... es diu el passat,
6: ja escrit.
7: Clar, el passat, pasado pisado, no? El passat ja està xafat i ja ahí no n'hi ha
6: dona
7: que
6: igual.
7: No n'hi ha que alçar la catifa, no. Ahí el passat ja és passat, de tots tenim un passat i no passa absolutament res. Però clar, una cosa és lo que tu vares fer i l'altra cosa és lo que faràs.
6: Però hem canviat la pregunta per sí. A tota la gent que està escoltant la ràdio, els oients. En canvi, la pregunta a com va ser el teu primer bes i què recordes?
7: Val, no passa res.
6: Val?
7: No passa res.
6: Tu vas a parlar del McDonald's o no va ser ell?
7: No va ser ell.
6: Val.
7: Tu has volgut obrir el meló. Ja veuràs.
6: Com que ja veuré. Jo després contaré la meua primera experiència.
7: Val. Que la gent pot participar. És que no m'agrada gens ni miqueta aquest tema. La gent pot participar. Per a contestar la pregunta del dia, quin és el teu primer bes o a qui li donares el teu primer bes i què record tens d'aquesta primera vegada, no? I la gent pot contestar...
6: En llengua o sense?
7: I la gent pot contestar a les nostres... Ah, tono! I la gent pot contestar a les nostres xarxes socials, a Instagram ja... TikTok, @totperlaire.apunt. També estem en X, l'antiga Twitter, @totperlaire.ap. I que estem en directe en el YouTube d'Apunt Media. Hola. Pot veure la gent en streaming. També podem participar en el chat directe que n'hi ha en el YouTube. I també en el nostre número del programa on la gent pot participar i deixar la seva resposta sí. De la pregunta del dia, si volen. He de clavar les ulleres perquè no veig de prop i no sé el telèfon. Poden participar, si volen, també en el nostre WhatsApp. El número de WhatsApp és el 639-32-41-36.
6: Molt bé.
7: 639-32-41-36. Ahí poden també respondre la pregunta o...
6: El que vulguin.
7: Podem fer una enquesta de si Dani Menoño avui té que dormir al sofà de casa
6: també
7: o no.
6: També està bé.
7: O al sofà de la nostra casa o d'una altra casa.
6: D'una altra casa ja, de ma mare.
7: Depenent de com acabi el programa.
6: Estem amb Maria Caballero, estem amb Sílvia Laborta a la producció, estem amb Tono Escribano al comandament tècnic de la nau, estem també amb Sofia García a les xarxes socials i estem també amb Carles Navarro, però al carrer. On estàs, Carles? Bona vesprada.
8: Bona vesprada, Maria, Dani, com esteu?
7: Bé.
8: Pues mira, em trobo a la ciutat, de València, al centre de la ciutat de València, a les portes del Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat, més conegut com el MUVIM, perquè a les 7 de la vesprada en este museu es va celebrar un acte amb motiu del Dia de l'Alzheimer, que es commemora avui 21 d'abril. L'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer celebra 35 anys d'història i celebraran un acte, com dic, a l'ESA de la vesprada, que es titula Gràcies per recordar, i que està dedicat a totes aquelles persones, familiars, professionals, entitats, empreses, institucions i programes de ràdio com el nostre que han format part d'esta història. I nosaltres, pues, hem volgut acompanyar als membres d'esta associació i celebrar amb ells en este acte el seu 35 aniversari. Ja t'he dit, jo crec que vaig ser el primer en entrar perquè el museu no està ni obert. Ah, mira el que t'he dit.
6: Vas a obrir tu les portes. Carles, pues ves entrant al museu tranquil·lament, nosaltres anem amb les notícies i després ja parlarem amb tu i ens contes coses que estiguen passant al centre de València, al museu, en ixe dia de l'Alzheimer, on volem tindre ixe record per a tota ixa gent. Gràcies, Carles.
8: A vosaltres, adeu.
7: Adeu. Quina tasca, més bonica i més important fan des de fa moltíssims anys l'Associació de Familiars d'Alzheimer de València. Són els que han organitzat l'acte d'esta vesprada, on està el nostre company Carles, i un acte que arrencarà amb les veus de la memòria. Segur que molts oients se'n recorden d'aquest grup de gent major que va anar a un programa de televisió, a Got Talent. Mm-hmm. Se van fer famosos per este programa, però realment portaven molts anys practicant esta iniciativa, esta activitat, que és amb la música poder recuperar durant un temps els records i la memòria de la gent afectada.
6: És que sí que és de veres que amb la música molta gent que patís malauradament esta enfermedad, esta malaltia, sí que és de veres que és bo.
7: Recorden coses.
6: Sí, però és bo perquè s'aferren. Uh-huh. Tota aquesta gent que té aquesta malaltia s'aferra a la música per a retrobar-se amb records, amb moments, amb sentiments, amb emocions, perquè no sé si t'adones que moltes vegades quan estàs escoltant una cançó, a lo millor no recordes moltes coses, però sí recordes la lletra d'aquesta cançó. O sí que recordes l'emoció que et donava ixa cançó.
7: On estaves, on amb qui estaves.
6: Ixe sentiment. I jo crec que això és molt important perquè este grup de gent està fent una tasca meravellosa i volem des d'ací tindre ixa vessant social, ixa vessant, jo crec que solidària, en un dia tan important com és el dia de l'Alzheimer. Parlarem de tot això, tindrem moltes més coses, tindrem entrevistes, tindrem cultura, tindrem festa, però el que tenim també saps què és? Les altres notícies. A veure, Maria, perquè avui ve carregadeta l'alta informació. És informació que no és als telediaris, que no és als butlletins, perquè no cap, però que així tenen un espai, un lloc.
7: Comencem amb una notícia que a mi m'enxissa. La Policia Nacional investiga el robatori, atenció, d'un tràiler carregat amb roba d'Inditex, valorada en prop d'un milió d'euros, que ha sigut perpetrat per un grup d'homes que es van fer passar per agents de la policia. L'assalt es va produir en el polígon industrial L'Espartar. El camioner cobria la ruta entre Almeria i Alacant quan va ser interceptat en arribar al polígon per dos vehicles de gran cilindrada. Els cotxes portaven senyals luminoses que simulaven les utilitzades per vehicles camuflats per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, i van obligar al conductor a detindre el camió. Dos homes armats que es van fer passar per policies van obligar al camioner a abandonar la cabina i es van apoderar del tràiler. Els assaltants van fugir posteriorment en direcció a Alacant i la Policia Nacional manté obertes totes les línies d'investigació i de moment no s'ha produït cap detenció relacionada amb este robatori. Així que imagina't, un camió ple, un tràiler, això és una de les il·lusions de la meva vida, un tràiler ple de roba d'Inditex.
6: Sí, Inditex és Zara, Mango, no? Mango no és?
7: Zara, Pull&Bear... Stradivarius, crec
6: totes
7: que també...
6: Totes aquestes són les que t'agraden.
7: Clar, t'imagina't, un tràiler sencer de roba.
6: Però a veure, a mi el que em crida l'atenció és que és un robatori de pel·li, de pel·lícula.
7: Totalment.
9: perquè es van camuflar.
7: I és, claro, i es feien passar per Policia Nacional i Guàrdia Civil.
9: I clar, per això, i s'emportaven el tràiler, però encara no, sap, no,

0: saben on està.
1: També t'he dit que el trailer és gran, eh? Vull dir, sí, com clar, per a clar. Que estiga camuflat per ahí. Serà fàcil
0: però
1: això de
0: trobar. És això és com a les pel·lícules que trauen la placa i diuen «Alto, policia!».
1: Correcte. I després no és ni policia ni res. Per ni això res. És el que va passar en Alacant amb
0: però,
1: este robatori.
0: Però els uniformes, la roba de policia, és que és increïble.
1: Home, te'n vas a qualsevol tenda de disfressos, no?
0: En una botiga de disfressos jo crec que no hi ha a missa ni vell. O el del tràiler no era molt avispat.
1: Pot ser, també.
0: Pot ser. Però, en tot cas... és un dels teus somnis. Un tràiler
1: sencer de roba d'Inditex. Això és un gran somni. També tenia un altre somni que era estudiar periodisme i parlant de assignatures de carreres, ja coneguem quines són les quatre carreres menys volgudes
0: les menys.
1: A les universitats valencianes, les que pràcticament...
0: Les que no s'omplin les aules ni
1: correcte,
0: no tenen
1: que
0: gent,
1: la gent
0: no
1: tria. Vol. Mentre la Universitat Valenciana afronta nous canvis per a facilitar l'accés als estudis superiors, hi ha titulacions, com diem, Dani, que tenen un repte diferent. Aconseguir que els estudiants les trien. La Universitat de València ha reforçat este curs la promoció de quatre graus que acumulen més places lliures que uns altres. Estes quatre carreres són Informació i Documentació,
0: val.
1: Història de l'Art,
0: molt bé.
1: Geografia i Medi Ambient i Filologia Catalana. Aquestes quatre carreres, pues, pareix que els valencians
0: no
1: tenen atractiu suficient per a que els valencians les trien quan acaben de fer
0: jo
1: les
0: sí
1: proves d'accés a la universitat.
0: Jo sí que la Universitat de València està fent un pla de recuperació per a totes aquestes carreres que a lo millor no agraden o no són tan cridaneres per al gran públic, per a tractar de fer-les més cridaneres, més boniques, més...
1: A veure, la carrera és la que és, vull dir, Filologia Catalana
0: sí,
1: és
0: però
1: la que és.
0: Tractar de donar una altra vessant, una altra visió de lo
1: a veure,
0: que és.
1: No vol dir esta notícia que no haja estudiants que trien aquestes quatre carreres. Lo que passa és que lo que diu la notícia és que hi ha un 25% de places vacants que no omplin les aules. De normal n'hi ha 380 places oferides i només s'han cobert 259 places.
0: És a dir, que n'hi ha un alt percentatge...
1: Un 25% de gent...
0: De gent que no vol o no té ganes o preferixen altres carreres a la universitat, no?
1: Informació i Documentació, Història de l'Art, Geografia i Medi Ambient i Filologia Catalana.
0: A mi m'agrada molt Documentació perquè
1: a
0: jo tenia...
1: A Història de l'Art.
0: Jo a Bernardino Cebrián, que
1: sí,
0: li envio
1: tindre,
0: una salutació, vaig treure una matrícula d'honor. En Bernardino, sí, és un crack. Jo el vull molt. Sí, Bernardino Cebrián, del CEU. Moltes gràcies. Una abraçada molt forta.
1: I te'n recordes que la setmana passada en la nostra secció de ciència parlàrem d'este satèl·lit Flex que l'objectiu era saber si les plantes, estudiar a les plantes i conèixer si estaven o no estaven estressades?
0: Sí, clar.
1: Val. Pues, els investigadors suïssos continuen les seues investigacions per a poder comprovar la qualitat de la terra. Doncs bé, ara el que han fet per a comprovar la qualitat de la terra és enterrar 2.000 calçotets i peces de roba interior per a poder mesurar, com diem, la qualitat de la terra. Una investigació en la qual van participar 1.000 persones voluntàries de Suïssa ha acabat usant els calçotets com a unitat de mesura de la qualitat del sòl. L'estudi de la Universitat de Zurich i Agroscope, que ha sigut publicat recentment en una revista científica, Plants, People, Planet, ha consistit en distribuir 2.000 peces de roba interior fabricades en cotó i 12.000 bossetes de té. I l'objectiu, com diem, és enterrar-ho i d'ací dos mesos desenterrar-ho tot per observar l'estat de descomposició i veure quina és la qualitat de la terra.
0: Mare meva, si jo soterre els meus calçotets, jo crec que el bosc és frondós. Se
1: no.
0: troben ahí, mare meva, se
1: no,
0: troben ahí...
1: No, és per a veure si la terra on està soterrat... No, és per a veure si la terra on està soterrat és de bona qualitat o d'una qualitat més roïna. I aleshores...
0: Amb la descomposició del calçotet.
1: Correcte, perquè és de cotó.
0: Però el calçotet ha d'estar...
1: Net, ha d'estar net, Dani Meronyo.
0: O té taques,
1: ha d'estar net. I per acabar, un estudi que acaba de demostrar que afaitar-se no fa que el pèl isca més fort.
0: Com que no? Mm-mm.

0: Però si ma mare sempre em deia... Afaita.
1: O no t'afaites el bigot, no? Quan eres xicotet, sí. No, que potser tens 12 o 13
0: més,
1: anys. Que t'hi
0: xirà més i més fort.
1: Si t'afaites el bigot ja estàs perdut per a tota la vida. T'hi
0: xirà més i més fort, no?
1: Doncs no.
0: T'hi igualment.
1: Un estudi ha trobat que afaitar-se no fa que el pelisca, com diem, més fort, encara que ho sembli. El que passa és que en tallar el pell amb una fulla es modifica la forma visible de la part pilosa, és a dir, la part del pell que sobreïix pell. El folicle, que és la estructura situada sota la superfície cutània i on realment es produeix el creixement, veu alterat per una fulla normal, perquè tu no introduïsques la fulla dins de la pell.
0: A veure, jo crec que ho entenc. Tu, quan t'afaites, la realitat és que és més fort perquè és més curtet el pèl.
1: Correcte.
0: No? I després ja, quan es fa més llarg, pot ser que ja
1: es faça més dèbil.
0: Més dèbil, més fi, no?
1: Totalment. S'ha demostrat amb este estudi que el tipus de pell que és de nou, el que sembla més fort, però no té res a veure, perquè quan és més llarg es fa molt més dèbil i per això, per molt que ens estem afeitant, pues això no vol dir que el pèl isca més frondós.
0: També he de dir que si tu estàs pelat, estàs pelat. Correcte. És a dir, si t'afaites el cap i si estàs pelat, estàs pelat. Però... sí que és de veres que puc fer la prova a casa. M'afaite.
1: Ah, val.
0: No, m'afaite no el cap, sinó...
1: la barba.
0: La barba, però no t'agrada, tu.
1: A mi no molt, però bueno.
0: Però per què?
1: Perquè no m'agrada, m'agrada.
0: Però per què no t'agrada?
1: Perquè no m'agrada, perquè, no sé, no m'agrada...
0: Perquè sembla més jovenet o perquè em canvia la cara?
1: Te canvia la cara.
0: Sí?
1: Perquè ja estic acostumada a veure't. Ets com si jo me canviara el moño d'un altre color, per exemple.
0: Però una barbeta més de 2-3 dies, no? Més no.
1: Més no. Més no, més no.
0: Barba més llarga no. Això en altra vida. Barba més llarga no.
1: Ai, per l'amor de Déu. Bueno, que totes aquestes notícies són les notícies curioses d'avui.
0: Estes són les notícies d'avui.
2: La vesprada és tot per l'aire.
3: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tots. Esports a punt. La teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
4: Perquè tu també jugues este partit.
3: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: En el dia a dia correm massa. Treball, obligacions, presses... I tu? Quant t'atures?
5: Soc Sílvia Sòria. Cada setmana obrim una finestra a la teua salut física i mental. Perquè estimar-se comença per cuidar-se. Pren-te-ho com un regal per a tu.
2: Mil i un motius per escoltar Cuida't. El teu moment de benestar i atenció personal. Cada dimarts, de 12 a 1 del migdia, a la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. El Vinalopó Mitjà, 96.2.
6: Hey, what's the big idea?
2: Coses de casa amb Lourdes Álvarez.
0: Continuem a Tot per l'aire, a Punt Ràdio, les 5 quasi i mitja de la vesprada. I anem a parlar avui d'un tema que m'interessa i molt, perquè, clar, el dimecres canvia l'estiu a la tardor i és moment ja de pensar en canviar els armaris. I jo sóc un desastre.
1: Ah, no. Menys mal que ho has reconegut. Jo pensava que anaves a dir... I a mi que m'encanta canviar els armaris.
0: No, no,
1: però
0: no,
1: com
0: no.
1: Pot ser tan mentiós?
0: No. La gent que està a casa, sóc un desastre. I Will Lourdes arriba així per a parlar de la importància de canviar l'armari perquè això pot reflectir-se després en la relació de parella.
1: Uau, m'ha deixat totalment noqueada.
0: És a dir, el canvi d'armari és clau. Lourdes, què tal? Bona vesprada.
7: Muy bien, ¿cómo estáis?
1: No, que m'has deixat bocabada.
0: Estic ja...
1: Clar, perquè una cosa és...
0: que no sé què fer.
1: Una cosa és fer el canvi d'armari que porta molta feina, que porta lo seu, no?
7: Hay que tomar un cubata antes.
1: Hores i hores i hores arreglant, canviant la roba i tot això. Però és que ara, damunt, per lo que ens vas a contar avui, només n'hi ha que fer el canvi d'armari segons unes tàctiques, no?, per a que isca tot bé, i no morir en l'intento, sinó que, a més, influís molt en la relació de parella.
0: A veure, Lourdes, explica-ho bé.
7: Te voy a explicar una cosa. Ahora llega la época de los disfraces, que dice mi madre, porque cada uno va disfrazado.
1: Sí.
7: Estuve en Madrid el otro día y yo creía que iba a hacer frío. Bueno, frío. A ver, porque el año pasado fui por estas fechas, yo iba vestida de verde pistacho y aquello era como un rayo de sol en el metro. ¿Entiendes? La gente iba ya con gabardina, tal. Pero no, este año no. Este año, efectivamente, todo el mundo disfrazado. O sea, había sin mangas, con mangas, gente con como en plumas de estos así finitos. Sí. Bueno, había de todo. Pero ¿por qué te digo eso? Ay, se me olvida lo que os iba a decir. Es que no me toman la pastillita del TDAH. Ah, ya me acuerdo. Bueno, total. El caso es que, claro, es la época de los disfraces, ¿vale? Ahí estamos de acuerdo. Uh-huh. Pero es verdad que cuando, especialmente nosotras, ¿vale? Es que si llego a decir que me iba a referir especialmente al armario de ellas, a lo mejor Dani se tenía que tomar el cubata antes del programa. Sí, dice que sí, sí. Puede ser. O un diazepam, no pasa nada. Entonces, estamos llenas. El armario está lleno de ropa, está lleno de cosas,
1: ¿sí?
7: ¿Vale? De este tipo de ropa de no tengo nada que ponerme.
1: Ah, yo el timple.
7: ¿A que sí?
1: Sí.
7: Entonces ahora llega el momento de hacer el cambio de armario. Y entonces de repente tenemos que ver que nos guardamos, que vamos a donar, que vamos a tirar, porque hay cosas que hay que tirar, que no pasa nada por tirar ropa, porque a lo mejor no está en buen estado.
1: Pero si tú portes, dins del teu armari n'hi ha camisetes de quan tenies 20 anys.
0: I del teu?
1: Bueno, pero yo de tanto en tanto les gasté.
7: Oye, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque llega el momento de ver qué hacemos con toda esa ropa.
1: Vale.
7: Llega un momento que dices, bueno, a ver...
1: Más importante, primero, a la hora de hacer el cambio de armario, sería mentalizarnos de...
7: Que de que hay que hacer el cambio de armario.
1: Tot el que n'hi ha dins de l'armari no pot guardar-se.
7: Claro, porque no tiene sentido.
1: Eso sería como la primera regla.
7: Sí, puede ser. Vale. Pero dices, ¿qué tiene que ver con la relación de pareja? Pues mira, muy sencillo. Si mamá está contenta, todos estamos contentos. ¿Sí o no?
1: Es de veras.
7: Puedo decírtelo de otra manera. O sea, happy wife, happy life. ¿Sí o no? Sí o sí, sí, muy bien. Sí. Dani está diciendo que sí, por si no nos ven.
0: Sí,
7: muy bien, estamos de acuerdísimo.
0: Peace and love. Pati amor. Que y apun radio el transistor.
7: Entonces, ¿cómo tenemos con esta premisa y dado que ahora vamos a empezar además con hay unos precios especiales en la ropa, ¿no? Porque están con lo de la ¿cómo se dice? Iba a decir micha hora, no, ¿cómo se dice?
1: ¿El qué?
7: Esto que hay precios especiales, hacen como una especie de rebajas de adelanto de temporada y cosas de esas.
1: Vale.
7: Bueno, pues podemos perfectamente cambiar renovar cosas. Una parte del armario y no pasa nada, ¿no? ¿Por qué digo que atañe? Porque es verdad que cuando tú te ves guapa, pero también sirve para ellos, ¿eh? Pero cuando te ves guapa es que es diferente todo, ¿no? ¿No te pasa a ti? A mí me ha pasado de dejar de ir a sitios porque no sabía qué ponerme.
1: O que te dona pere. A mí me pasa a vegades que tic, a lo mejor anem a sopar, no sé qué, uf, i que me fique.
0: Pero...
1: I com te dona pere, i com no saps què ficar-te, te dona pere anar.
0: ¿Puc fer una pregunta?
7: Sí.
0: ¿Es normal...
7: Solo una.
0: ¿Es normal que María Caballero...
1: No cal.
7: Bueno, di que una amiga, di que una amiga tuya, amiga tuya que no sabemos quién es.
0: Una amiga meua. Que es canvié 2-3 vegades de roba.
7: Claro.
0: Abans d'eixir de casa.
7: Claro, és normal.
0: Per a provar-se coses, però després de les tres o dels tres models no trie en cap i després trie un altre.
1: La frase seua és, una altra vegada t'estàs canviant.
0: Una altra vegada, però és que es prova.
7: Sí.
0: O tasta tres models diferents, distints,
7: i què problema hi ha?
0: I arriba un quart model...
1: No, perquè realment Dani, que no vull generalitzar a tots els homes, però Dani no entén que a lo millor... Jo avui porto un pantaló vaquer, no?
7: Claro.
1: Però a lo millor la setmana que ve... I ese pantaló vaquer no em queda igual. Jo
7: que
1: sé, a lo millor
0: m'ha primat...
1: A lo millor m'ha primat una miqueta. O a lo millor ara ho porto amb una... A un jersey o una samarreta que queda bé, però... En el meu cap queda bé amb un altre, però no queda bé. M'ho tindré que provar.
7: Claro, todo.
1: Ell me diu, però si ese pantaló no és de la setmana passada.
0: I torna la trompa al xic. Torna a provar. I
1: clar,
0: torna
1: perquè
0: a
1: veure. Perquè potser no queda bé.
7: Però escúchame,
0: i l'armari obert. I obert. I roba.
7: Voy a decirte una cosa, Dani. ¿Y a ti qué te importa? No, o sea...
0: Perquè en diu...
1: Perquè diu que apleguem pobrecito. Tard, que apleguem tard els
7: postos. No, no lo digo a malas, lo digo ya, es verdad. No, pero es necesario, mira.
1: Sí que n'hi ha una cosa de parella que crec que és important, ja que estem parlant de la

0: Són les 6 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Comencem amb un nou episodi de violència al barri de l'Alquerieta, Alzira, un dia després del tiroteig que va acabar amb la vida d'un home de 56 anys. Avui algú ha calat foc a la casa d'un dels quatre detinguts per l'homicidi. Fran Martínez està en la comissaria de la Policia Nacional, Alzira. Bona vesprada, Fran. Quina és l'última hora?
2: Així és. Continuen els successos al barri de l'Alquerieta d'Alzira. Per a les 14:30 hores s'ha produït un incendi en una vivenda just al costat del carrer on es va produir un tiroteig mortal la matinada del diumenge. Els primers indicis apunten a un incendi provocat en la que podria ser la casa d'un dels detinguts pel crim, un membre del clan que presumptament va actuar en grup per ferir de mort

home de 56 anys. A hores d'ara ens trobem a la porta de les dependències de la Policia Nacional d'Alzira. Així continuen els interrogatoris a tres dels detinguts, el qual...

0: Resolució del TSJ que rebutja per unanimitat la seva imputació.
1: El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad entre 5 jueces de diferentes posicionamientos ideológicos.
0: Esta segona compareixença de Mazón al Congrés ha produït a instàncies del PSOE i de Compromís després que fa unes setmanes la defensa de l'expresident enviara un escrit a la jutgessa que instruís la causa Catarroja, en la qual venia a dir que les víctimes haurien mort igual si les alertes s'hagueren enviat abans. Joan Baldoví és el síndic de Compromís i Diana Morant, la secretària general del PSPB.
2: No està contestant perquè, mentre havia de ser el president i prendre decisions, estava en un reservat pegant-se el gran dinar.
3: El senyor Mazón ha venido y no ha querido contestar a ninguna pregunta, según él, porque está en medio de una causa judicial y a la vez y de manera contradictoria dice que judicialmente está exonerado de todo.
0: Per a Vox, esta segona compareixença de Mazón respon a l'estratègia electoral de l'esquerra i el Partit Popular assenyala que l'expresident de la Generalitat ja va assumir responsabilitats polítiques. José María Llanos i Nando Pastor són els síndics de Vox i del PP.
4: La izquierda lo que está pretendiendo en el Congreso pues empezar su campaña electoral estirando el chicle de la tragedia de la Riana, de la Riada.
5: Han producido dimisiones políticas de la primera autoridad política de la comunidad. Enfrente yo tengo un Partido Socialista que ni con Adamuz, ni con Ceuta, ni con Absoluto, ni con Ala, han hecho absolutamente nada, no han reconocido siquiera el más mínimo error.
6: I el govern central reconeix la preocupació que han generat les crides que es fan en xarxes per a nous intents d'entrades massives a Ceuta i Melilla.
0: Sí, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, acaba de confirmar a Ceuta que s'han desplegat més forces de seguretat en les fronteres després de rebre informes sobre dos possibles nous intents, un per al dia 20, que finalment no es va consumar, i un altre per al dimecres, 23 de setembre, que coincidiria amb la jornada d'eleccions que se celebrarà al Marroc.
7: Hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana, GRS de la Guardia Civil, 3 pelotones, por ejemplo, en Melilla, también lo mismo en Ceuta. Simplemente con esa finalidad absolutamente preventiva, pero vuelvo a decir, con unos estudios y una evaluación continuada de toda la información de la que podemos disponer.
6: I en els esports, fa uns minuts ha aterrat a l'aeroport de la nova base del València Bàsquet, Alexis Peterson, nord-americà amb passaport alemany, que s'incorporarà a l'equip després d'haver jugat amb Alemanya al Mundial, en què les germanes han quedat quartes classificades just per darrere d'Espanya.
0: Peterson és una jugadora amb experiència que apenas tindrà temps d'acoblar-se a l'equip, ja que el València Bàsquet jugarà dissabte contra el Casademont de Saragossa, el primer partit oficial de la temporada en la primera semifinal de la Supercopa que es disputa a Torrejón d'Ardoz, a Madrid. Avui el club ha presentat dos de les noves jugadores de l'equip, l'aler nigeriana Elisabeth Balogun i la pivot hongaresa Takax Kiss. Demà, Tor per a Elena Puello, que juntament amb Elena Buenavida s'han incorporat també avui al treball de l'equip de Javi Torralba.
6: I acabem amb l'oratge. Avui hem conegut el balanç que ha fet l'AEMET de l'estiu. Amb nosaltres està Javi Miró, bona vesprada.
8: Bona vesprada.
6: Quin seria el resum d'aquest balanç que ha fet l'AEMET?
8: El resum és que ha sigut, o que hem viscut, l'estiu més càlid de les nostres vides des de que tenim registres, des de 1869. La mitjana ha sigut de 26 graus, 2,7 graus per damunt del que és habitual per al període de referència 1991-2020, i les precipitacions han sigut un 45% inferiors. Desgranat una miqueta per comarques, les més càlides han sigut el Baix Segura, el Baix Vinalopó, l'Horto Sud i la Ribera Alta, amb unes mitjanes superiors als 27 graus, que és una autèntica barbaritat. Per contra, la més fresqueta ha sigut els ports, amb 22,9. I el que més hem notat han sigut com ha costat dormir moltíssim, sobretot en punts de litoral, mínimes tropicals, que no baixaven dels 20 graus. I, per exemple, a València hem tingut 86 dies de mínimes per damunt dels 20 graus, quan l'estiu compta amb 92 dies. Per tant, pràcticament tot l'estiu amb temperatures per damunt dels 20 graus.
6: Gràcies, Javi Miró. Tornem amb les 7 de la vesprada amb més informació. Els deixem ara amb el programa Tot per l'aire.
9: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: Contar quasi 8 segles d'història en 20 segons és impossible.

0: Estàs escoltant Tot per l'aire en A Punt Ràdio.
1: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
2: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Mou-te, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
3: Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
4: No patisques. L'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
3: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Darrere de cada ingredient de casa nostra hi ha una història, unes mans que el cuiden i un sabor que ens fa poble. Fem honor a la nostra cuina. Descobrim l'origen del producte que arriba a taula. Donem suport al comerç de proximitat. I cuinem amb identitat pròpia. Tastem la comunitat. El nostre patrimoni dut al paladar. Els divendres de 12 a 13. El programa de gastronomia de Punt Ràdio. Amb Vicente Gil. Tota una veu autoritzada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: On naix la verdadera passió del futbol? On es formen els grans cracs del futur?
6: En cada poble, en cada barri, en cada escola de la nostra terra hi ha una història que mereix ser contada.
7: A l'altaveu del nostre futbol formatiu, el lloc on els més joves són els autèntics protagonistes.
5: Tots els dimarts, de 7 i mitja a 8 i mitja de la vesprada, tens una cita amb Esport Base.
8: El futur de l'esport juga ací.
5: Esport Base. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Y diferentes terapias que se hacen en el centro, pero con la música pues trabajamos sobre todo los martes, que tenemos los ensayos del coro, les vamos enseñando las canciones poco a poco, la letra, porque aunque puedan ser canciones que hayan cantado en su infancia o en su juventud, siempre hay alguna palabra que uno piensa que es así y otro piensa que era otra, y tenemos que ir puliendo poco a poco y diciéndoles, bueno, la melodía hace así, la melodía hace esa, y al final con la ilusión y las ganas que le ponen ellos, relativamente es fácil.
1: En què els ajuda, en què els va per a ells aquest tipus d'activitats, formar part d'un cor, Raúl?
0: Bueno, al final estamos estimulando a nivel cognitivo su cabeza, estamos trabajando con ellos cognitivamente, que es lo más importante. Y luego también la música tiene esto que te quita el estrés, que te mete en un mundo imaginario, cada uno en su mundo divertido, en su mundo guay, que cada uno quiere y cada uno es feliz. Entonces, pues eso, durante la hora que estamos cantando o en cualquier momento que estamos escuchando música somos felices, y es eso, al final, trabajar la estimulación cognitiva, que es muy importante para ellos. Les quitas ese estrés, les a nivel social les hace relacionarse con otro tipo de personas, y yo creo que eso es lo que les lleva a que su vida sea un poquito más feliz y un poquito mejor.
1: ¿Quién es el programa para esta vesprada? Porque creo que son ellos los encargados de abrir este acto tan importante, ¿no?
0: Claro, hoy celebramos el 35 aniversario dando las gracias a todo el mundo, pues nosotros también como el coro es otra forma de dar las gracias a todo el mundo. Y nada, el programa, pues mira, son 5 canciones que se han ido cantando durante estos años atrás, que puedes decir, bueno, pues será recordarlas. No recordarlas, es volver a empezar a cantar las canciones, y eso, tenemos desde Jarabe de Palo, Eso que tú me das, tenemos Supercalifragi, tenemos A quién le importa, quizás...
1: Son canciones modernas.
0: Claro, hay de todo, o sea, al final lo que tenemos que quitar un poco de la cabeza es pensar que porque sean personas mayores tienen que aprenderse canciones de hace 70 años, no, todo lo contrario, son capaces de aprenderse canciones como Eso que tú me das, que tiene 5 o 6 años, son canciones que las meten dentro de su cuerpo. Sole, mi compañera, siempre dice que hay que crear una playlist de la vida, pues yo creo que ellos, la de Eso que tú me das, es una playlist que ellos tienen en su vida, de su vida, de sus canciones, y pues eso, que al final son, hay que demostrar un poco con estos conciertos que pueden cantar canciones de hace 10 años, de 20, de 30, del tiempo que haga falta.
1: Qualsevol persona, qualsevol usuari d'esta associació pot formar part d'este cor?
0: Todas las personas que forman parte de la asociación forman parte del cor. Al final, por diferentes motivos, puede ser que acudan a un concierto, ¿no? Porque, claro, al final hay gente con mayor movilidad o menor movilidad, o los cambios de humor, cambios de actitud, o que simplemente no pueden venir porque al final son las 7 de la tarde cuando va a empezar, y también necesitamos de unos familiares que les acompañen, que la vida de cada uno es privada y no, pero sí que en el centro todo el mundo que está en el centro participa de la actividad, y ya te digo, el coro, el concierto externo es como un premio, pero todos participan de esta actividad.
1: ¿Els veus feliços quan assagen, quan actuen? ¿Quants membres són?
0: El coro. Pues hoy más o menos van a actuar alrededor de 35 personas, sí. Que más o menos...
1: Pues ya son, ¿eh? Eso parece el Orfeón Donostia, Raúl.
0: Ay, y que no vengan más cada día. Al final, con lo bien que lo hacemos, se apunta más gente. No, pero que sí que es verdad que hoy seremos unos 35. Y bueno, lo que te digo, en los ensayos al final es como un crescendo. A lo mejor vienen a las 10 de la mañana que me han despertado. ¿Quién me ha despertado a mí con lo bien que estaba yo durmiendo? Y me traen a un sitio que a lo mejor desconozco yo qué hago aquí. Pero conforme va cambiando, va entrándole la música, les va cambiando la cara, y es como un chute de adrenalina para empezar el día bien y acabarlo aún mejor. Y ya te digo que entre ellos se retroalimentan, son muy felices, creo yo al menos, durante la hora que estamos cantando, y en los conciertos son, creo que, el doble de felices, porque es claro, están cantando hacia su familiar y decirle, mira qué bien canto, mira qué bien canto.
1: Ho hem vist en Antonio, en Isabel. A Isabel l'hem vist coqueta, l'hem vist alegre, que estava encantada de vestir com van vestits, amb una samarreta blanca, amb un pantaló negre. Pero a que se le echa bien, volía...
0: Claro, claro, hay que ponerse guapos para que en las fotos salgamos bien, bien guapos y bien bonitos. Pero sí, al final es que, aunque ellos, muchos de a lo mejor hace 2 o 3 horas no sabían que iban a cantar y por qué me has puesto esta camisa y por qué me has puesto este pantalón, pero en el momento que vienen aquí, que ya más o menos ese recuerdo de que ya han hecho más de un concierto les viene, se vienen arriba. Y al final uno cuando es feliz siempre es más guapo, creo yo. Pues entonces, eso es lo que creo que les pasa, que saben que van a cantar y van a ser felices, pues yo creo que al final la sonrisa la tienen ya puesta.
1: Raúl, moltíssimes gràcies. Queden pocs minuts. Suposo que tindràs que anar a preparar i afinar veus als teus artistes. Moltíssimes gràcies, sobretot per la tasca que feu en el cor i en l'associació.
0: A vosaltres per la difusió.
1: Moltes gràcies. Això, Maria, Dani, s'està plenant
2: Hi ha molta gent, Quanta gent més o menys calcules que pot haver?
1: Pues mira, és difícil de saber perquè...
2: Però està ple, no?
1: És una... Sí, sí, ara mateix el hall està ple. I te diria que és difícil de saber quanta gent assistirà a l'acte perquè no és un acte sentat. És un acte que han dissenyat per estar drets, hi ha un còctel preparat...
2: Ah, que bé.
1: Perdona, això és una festa, però a tope. Vaig a veure si puc preguntar a més gent... gent que va assistir. Buenas tardes, molt bona vesprada. Estem en directe per a la ràdio de Punt. Esta dona s'ha apartat, per tal li han passat el marró a vostè. És important una associació com la FAB i un dia com este i un acte com este?
3: Por supuesto que es súper importante dar visibilidad a esta enfermedad, que bueno, pues el que la tenemos en casa necesitamos mucho apoyo. Mi marido va a FAD, estoy muy contenta, ¿no? Allí les estimulan todo y bueno, y que nos den más ayudas.
1: Això és el que reclamen, això és el que se reivindica, més suport, més ajudes i sobretot més investigació. ¿No?
3: Totalmente. Yo, mi marido empezó con 55 años y bueno...
1: Això és jove, ¿eh?
3: Sí. A nivel trabajo y todo, pues aún la sociedad no está muy visible.
1: Seria un cas el vostre, el del teu home, de desmitificar que això és una malaltia de gent major, que també pot afectar a la gent jove, com en el cas del teu home?
3: Claro, y hay mucha más gente en AFAD joven, como mi marido, sí.
1: O sea, que no hay que confiarse, ¿no?
3: No, no. Es una enfermedad, pues nada, muy duro, muy duro. Ver a tu ser querido que, bueno, pues poco a poco va perdiendo, pues todo, todo.
1: I la figura del cuidador, creus que està recolzada? Fa falta més recolzament per a vosaltres, per a les persones que esteu atenent a la persona malalta?
3: Totalmente. Yo estoy trabajando y muy complicado. Lo tengo muy complicado. Sí.
1: Bueno, crec que este acte de mes va començar amb l'actuació del cor, va ser un acte alegre a relaxar-se.
3: Molt bé, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. ¿Me contesta o també o va pegar a fugir?
4: Pues mira, és un cas molt paregut perquè meu home va començar en 53, el van
2: diagnosticar.
4: Va diagnosticar en 55 perquè aquests dos anys va ser un infern, no sabíem què passava. I a nivell de treball i tot, jo després al cap de en el DNA ho van diagnosticar, en el 23 vas demanar reducció de jornada.
1: Sí.
4: I fa dos mesos que al final m'ho he deixat del tot perquè és superdependent ja.
2: Carles.
4: I té 62 anys.
1: Digues,
2: Carles,
1: Dani, digues.
2: Pregunta-li a la dona com va ser aquests dos primers anys, perquè m'ha quedat un poc gravat a la ment perquè ha dit els dos primers anys no sabíem què passava. No sé si pots preguntar-li com s'adonaren o com van ser aquests primers anys tan complicats.
1: Me pregunten des de l'estudi com si eren aquests dos primers anys que no sabíeu molt bé què estava passant.
4: Per mi està ara el pitjor, i mira que ara ja és dependent. Però el no saber què passa, va perdre la feina, una feina que portava tota la vida fent-la, va deixar de saber fer-la. Entonces, quan perdia la feina, pues que si era una depressió. Jo deia, jo no sé el que és una depressió, per sort, però és que... estava bloquejat, va perdre molt de pes, ell se negava a anar al metge, ell no volia, ell no va col·laborar gens. Al final...
1: Per por de lo que li pogueren dir?
4: Pues claro, és que ell el que més estaria sofrint en aquest moment. Ell el que més estaria sofrint, perquè ell diria, què em passa? Que no sé fer el que està fent tota la vida. O sea, ell ha tingut molta responsabilitat en la seva feina i va, pues no sé si va estar a plegar a estar en 3 o 4 puestos. Jo l'acompanyava a les entrevistes, sí. Perquè és que ja conduint jo veia que era un perill. Jo li feia, bueno, jo t'acompanyo a Xina, pues per aparcar, com està mal aquesta zona, jo me quedo, vale, però ell no volia, ell no volia. Al final el meu fill, que ja veus tu que tenia pues, 21 anys, el major, el xocotet, 3 anys menys. Papà, tienes que ir al médico... I al final, pues, en quasi un any de proves, li van fer la punció, i va eixir.
1: Perquè la vida del malalt canvia per complet, però la de la família també. O sigui, va tot seguit.
4: Es trenca tot. Es trenca. Tens que anar assimilant-ho a poc, però constantment, eh? És un període d'adaptació constant. El cuidador, en aquest cas que sóc jo, la dona, els fills, tot l'entorn, amics, tot.
1: Comentava la teua companya que els malalts tenen el suport d'aquest tipus d'associacions, tenen un suport sanitari, però tal volta en la figura que no pensem mai quan pensem en aquest tipus de malalts és precisament en la vostra, en la del cuidador, que vosaltres també vos desgasteu.
4: És un desgaste total, és molt de desgaste. Jo el que passa que... Pues con la mayoría no, yo el Mohamed a mí me ha portado en Andes, yo la he portado en Andes a tope. Es de veres, no se mereix menos.
1: Suposa que serà important, no?, una associació com la com a FAP i un acte com este, no?
4: Moltíssim. Ell disfruta la música. La música és com si...
1: A part del cor?
4: Sí.
1: Ai, que bé!
4: És com si li apretares un botó i el connectares. Jo li poso música en casa, li poso U2, que és el que més li agrada. Ell ja li costa verbalitzar. Sí. Però es connecta, la música el connecta.
1: El notes diferent quan està assajant o quan està actuant?
4: Claro, claro, claro, li somriu tot. A veure, és que el meu home és conscient de tot.
1: Ja.
4: És que ell és conscient. A lo millor una persona de 80 anys, per l'edat, pues ja no és conscient, no? Però
1: és que el teu home és molt jove.
4: Entonces, ell és conscient de tot, de tot. Entonces, massa bé ho porta. Estem ahí tots ahí per apoyar-lo a tope.
1: Bueno, con Lidia, te acompaña. Este acte es un acte de agraïment, es un acte bonic y a disfrutarlo.
4: Moltes gràcies.
1: Vinga, gràcies, gràcies. Así con Dic, Dani, María... Sí. Bueno, el testimoni ha sigut duríssim, eh?
2: Duríssim, pues molt siga, dur, no, molt dur. Perquè, no clar, aquests primers moments han de ser complicadíssims. Perquè no saps què passa.
1: La dona està... m'ho contava sencera, eh? Vull dir, no te penses tu que... Perquè està ja acostumada, ja viu... amb la malaltia i sobretot el que el missatge final que crec que és superimportant és que a mi el meu home m'ha portat en Andes, per tant jo també el vaig a portar en Andes. Vull dir, l'amor i el carinyo que sent esta dona pel seu home, que ara va a actuar, que en pocs minuts cantarà així en este saló de actes del Movim, bueno, al final l'amor i el carinyo ho pot tot. Dani, Maria, sí. Així hi ha un panell que fica gràcies per recordar on tot el món podem penjar uns pòsits, un pòsit per l'Alzheimer, per a donar gràcies a FAP. Hi ha missatges de tot tipus. I jo he posat uno,
2: a veure,
1: que si vols que tinga la veritat, ara no sé on... Ah, sí està, així està. Mira, sí, sí, ja l'he trobat. És que hi ha molt, ja l'he trobat. Mira, jo he posat una abraçada ben forta a FAP de part de l'equip de Tot per l'Aire.
5: Oh, gràcies, Carles. Que estem...
1: Sí,
2: que guai,
1: per a demostrar-los que no només este programa, sinó tota l'emissora, tota Punt Ràdio, està al costat d'esta associació per a, ja te dic, donar-los suport, per a dir-los que estem així, que els nostres micros es poden fer, es poden utilitzar per a quan vulguin i per a lo que vulguin. I jo crec que la millor manera de demostrar-ho era estar així esta vesprada, Maria, Dani, en directe, per a donar-li veu sobretot als familiars i als usuaris d'esta associació que avui, que esta vesprada, són els autèntics protagonistes.
2: Servei publicar-les, que és el que cal
1: sí, senyor.
2: Fer
1: sí, senyor.
2: A esta ràdio, a Punt Ràdio. Carles, moltes gràcies per...
1: A tu, a vosaltres.
2: Per les entrevistes. Després parlem. Gràcies.
1: Vinga, adeu, adeu.
6: No se rendirà jamás.
2: Emocionant, Maria, molt emocionant, perquè, clar, aquesta incertesa en els dos primers anys d'esta dona que contava la seva història és molt fort. És molt fort perquè, clar, no saps què passa i t'adones que no saps fer el treball, que no te'n recordes de coses i no eres conscient i no vols ser conscient del que t'està passant.
5: No, i que no vols ni tampoc els metges són capaços de detectar, no? Eixa,
2: en ese primer moment el que
5: clar,
2: passa.
5: Clar, perquè realment a lo millor de primeres pues no pots fer certs moviments, després ai, se m'ha oblidat no sé què, és com És molt progressiu.
2: Que a poc a poc te vas
5: correcte, apagant. Correcte, és molt progressiu. I sobretot ha dit una cosa, l'última dona que escoltàvem, que és superimportant. Ells no estan, no estan malalts, vull dir... I de fet, quan parles amb una persona que té Alzheimer, ho diu, jo no tinc cap malaltia...

0: només... O sigui, ells estan bé, però sí que és de veres que tenen aquesta part que no se'n recorden de qui són i en moltes ocasions de quines són les persones que estan al seu costat.
1: A més, una malaltia que estan patint 1,2
0: milions de persones al nostre país.
1: Al nostre país, Espanya.
0: És la principal causa de demència i representa el 70% dels casos. L'Alzheimer, i com bé deia Carles, només és per al que ho patís, sinó també per al que cuida, al que patís d'Alzheimer, no? Per això l'origen i el suport a totes les famílies i d'ahí la raó de ser de l'associació.
1: Sí, i nosaltres, a Punt Ràdio, tot per l'aire, l'únic mitjà de comunicació en directe fent esta, jo crec que retransmissió d'este acte tan emotiu i tan sentimental en el dia de l'Alzheimer. Però anem a canviar de registre perquè tenim després d'esta connexió i després del butlletí, ràpidament, Maria, perquè la pregunta del dia va de besos.
0: Ui, molta gent ha contestat, eh?
1: Sí?
0: Com en l'última part del programa tenim la tertúlia de redacció, si et pareix,
1: les deixem després
0: totes les respostes, que n'hi ha molts oients que han volgut participar en la nostra pregunta del dia, que és com recordes o amb qui te donares ese primer bes de la teua vida. Recordeu que podeu contestar, podeu participar, interactuar amb nosaltres en les nostres xarxes socials. Estem a Instagram i a TikTok, @totperlaire. Apunta-me en X, @totperlaireap, que estem en directe en el canal de YouTube de Apunt Media. Hola, hola, per a la gent que ens està veient, també poden participar en el chat en directe.
1: I ràpidament, què tenim després del butlletí? Perquè, clar, crec que ja estan
0: besos
1: per ahir els nostres convidats, estan ja per ahir.
0: Pues tenim el director de l'obra Besos, que en dos dies s'estrena al Teatre
1: Estrena una altra vegada.
0: Sí, al Teatre Talia de València, que estem molt feliços de tindre tant a Carles Arruela com al Fred Picó d'Asinorres en els nostres estudis per a parlar de teatre i per a donar-nos més que un beso.
1: Ens donaran molts besets, tant al Fred Picó com Carles Alberola, després del butlletí. També tindrem True Crime, perquè han trobat a l'assassí de la pesa, l'han trobat finalment, i parlarem d'un altre conflicte de família. I després també tindrem la tertúlia de redacció i moltes més coses. Així, en tot per l'aire, una xicoteta pausa per a anar amb el butlletí informatiu i a la tornada anem amb molts besos. Així, en tot per l'aire.

0: tot per l'aire. Són les 7 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Esta vesprada ha comparegut en la Comissió d'Investigació del Congrés Emilio Argüello. Era el secretari autonòmic d'Emergències el dia de la barrancada i ara és una de les dues persones imputades en la causa, juntament amb l'exconsellera Salomé Prades. En una línia molt semblant a la de Mazón, Argüello també s'ha negat a contestar cap pregunta. El seu argument és que està immers en una causa judicial.
2: Sí, Argüello ha llegit un escrit que portava preparat per argumentar que no pot arriscar la seva defensa contestant ara preguntes.
3: Por todo ello, anuncio formalmente a esta comisión que con carácter general me acogeré a mi derecho constitucional a no contestar a las preguntas que me sean formuladas por los distintos portavoces al objeto de evitar cualquier interferencia en la causa penal abierta y salvaguardar de forma escrupulosa mi derecho de defensa. Gracias.
2: I així ho ha mantingut durant la seva compareixença, tot i les preguntes i requeriments constants que li han fet diputats i diputades. Argüello ha rebutjat fins i tot les oportunitats de descàrrec que l'han oferit en esta sessió. Així ho ha fet amb el diputat de Bildu, Miquel Otero.
3: Sin ser repetitivo, me remito a lo dicho anteriormente, es decir, no voy a contestar a ninguna de las cuestiones.
4: Yo tengo una curiosidad enorme si realmente dirigió el CECOPI o simplemente hacía como que dirigía para transmitir esa impresión a la opinión pública. No me lo va a aclarar. Es una pena, ¿eh? Porque usted puede resultar siendo un gran perjudicado de que no se sepa esto.
3: Yo le agradezco que intente tirarme ese flotador, pero no se lo voy a coger.

0: És que no vull contestar ninguna de les qüestions.
1: I este matí ha sigut el torn de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, qui ha comparegut per segona volta en la comissió d'investigació

0: Esta segona compareixença de Mazón al Congrés s'ha produït a instàncies del PSOE i de Compromís, i després que fa unes setmanes la seva defensa enviarà un escrit a la jutgessa que instruís la dona, i en aquest escrit deia que les víctimes hagueren mort igual si les alert s'haguera enviat abans. A les portes del Congrés s'han concentrat precisament les principals associacions de víctimes i damnificats per la barrancada. Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana, ha reiterat que volen que Mazón abandone l'escó a les Corts.
1: ¿Quién puede esperar gran cosa de este individuo cuando tendría que haber dimitido el 30 o el 31 o el 1 de noviembre de 2024? Lo que querríamos era que dejase la política, que no nos haga más daño a las familias.
2: I el govern central reconeix la preocupació que han generat les crides que es fan en xarxes per a nous intents d'entrades massives a Ceuta i Melilla.
0: I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ho confirmava esta mateixa vesprada a Ceuta, i confirmava que allí s'han desplegat més forces de seguretat, tant a la Ceuta com a Melilla, després de rebre informes sobre dos possibles nous intents. Un per al dia 20, que finalment no s'ha consumat, i un altre per a dimecres, 23 de setembre, que coincidiria amb la jornada d'eleccions que se celebra al Marroc.
3: Hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana, GRS de la Guardia Civil, tres pelotones, por ejemplo, en Melilla, también lo mismo en Ceuta. Simplemente con esa finalidad absolutamente preventiva, pero vuelvo a decir, con unos estudios y una evaluación continuada de toda la información de la que podemos disponer.
2: I continuem a Ceuta, on la tensió al carrer va en augment. Esta nit, un grup de persones ha atacat el cotxe en el que viatjava una diputada ceutí amb una advocada de l'ONU i un activista dels drets humans.
0: Els atacants havien anat al port per a protestar contra una ONG de Pamplona que havia anunciat l'arribada per a repartir ajuda humanitària i per a denunciar presumptes agressions a persones migrants. I els atacants han confós els ocupants del vehicle amb membres d'esta organització. La intervenció de la policia ha evitat que l'atac fora més greu. De fet, ha sigut un policia qui ha accedit al vehicle i l'ha conduït per allunyar-lo de la multitud que ja havia trencat les llunes del cotxe. Tant el ministre Ángel Víctor Torres, que és el comandament únic a Ceuta, com el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, han condemnat l'agressió.
4: No és vergonzoso i, per tant, condena absoluta con lo que acaba de pasar. Y, por favor, esto no puede repetirse porque estamos entre todos intentando ayudar para recuperar la normalidad de Ceuta y eso avergüenza a quienes lo realizan.
5: Nuestra más firme condena. En democracia la violencia no tiene cabida, bajo ninguna circunstancia.
2: I AEMET mantindrà l'actual sistema d'avisos davant la previsió de fortes pluges. Arran del debat obert per les tempestes de la setmana passada, que van ser intenses però que no van arribar al nivell roig, els responsables de l'Agència de Meteorologia defensen continuar amb els llindars que hi ha vigents ara per a decretar aquest avís.
0: A la Comunitat Valenciana i la resta de l'àrea mediterrània, el nivell és roig si se superen els 90 litres per una hora, en una hora. En la resta d'Espanya és de 60 litres. I afirmen que qualsevol canvi s'ha de consensuar amb Protecció Civil. Jorge Tamayo és el delegat d'AEMET a la Comunitat Valenciana.
6: Estos umbrales no fueron puestos por AEMET gratuitamente. Estos umbrales fueron puestos de acuerdo con Protección Civil y con las protecciones civiles autonómicas. Yo creo que ahora mismo AEMET tampoco podría modificar estos umbrales porque, ya digo, son umbrales que responden fundamentalmente a impactos. Cuando hablamos de aviso naranja, no estamos diciendo que no vaya a pasar nada, estamos diciendo que hay un peligro importante. Es decir, que ojo, que hay que estar atentos. Cuando hablamos de aviso rojo, decimos que hay un peligro extraordinario.
2: I en els esports estem en la parada de seleccions, que esta vegada és més llarga del que és habitual, ja que el futbol de primera divisió no tornarà fins el cap de setmana del 9 d'octubre.
0: I per davant, partits amistosos i també de la Nations League, com els tres que jugarà a Espanya. El primer, dissabte a Wembley contra Anglaterra i posteriorment contra Croàcia al Sánchez Pizjuán de Sevilla i contra la República Checa en el Nuevo Tartiere de Oviedo. Una selecció espanyola que comptarà amb la renovació del seleccionador espanyol Luis de la Fuente, que ha renovat fins al 2032. El tècnic de la Roja tenia... de La Rioja, perdó, tenia contracte fins a la finalització del Mundial del 2030, però ara ha fitxat la següent Eurocopa també a la seva agenda. I pel que fa al València, com hem contat en esta casa...

0: Javier Aguirre és el tècnic elegit per a dirigir l'equip fins al final de temporada. Ara estem pendents del dia en què arribarà el tècnic mexicà i també del treball que té per davant en aquestes 3 setmanes en què haurà de treballar amb l'equip.
1: Actualitzem informació a les 8 de la vesprada. Es deixem ara amb tot per l'aire.
2: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
4: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: A Punt Ràdio. A Castelló, 103.7. Esta vesprada en A Punt Ràdio va tot per l'aire.
5: Te quiero mucho. Aunque te suene.
1: Continuem en tot per l'aire, són les 7 i 9 de la vesprada i la cosa va de besos, de molts besos, i per això, abans de presentar els nostres convidats de luxe, hem d'escoltar això.
6: Des del Vena Teatre volem anunciar-vos
7: que tornem amb besos
8: al Teatre Talia de València.
9: Del 23 de setembre a l'1 de novembre.
7: Amb noves escenes. Vos esperem!
1: Perquè, Maria, avui tenim dos convidats de luxe.
10: Hi ha cançons, quan hem escoltat Juntos, que no necessitem ni tan sols escoltar-les senceres per saber exactament on ens porten. Comença a sonar el primer acord i, de sobte, estem en aquell estiu, en aquell cotxe, en aquell bar o al costat d'aquella persona. I després estan els besos, el primer, el que no va arribar quan esperàvem, el que ens va trencar el cor, el que encara recordem anys després. I si juntem les dues coses, apareix Besos, una obra que va néixer fa 27 anys, que ha recorregut escenaris, que ja suma més de 1.000 representacions, una dotzena de premis i un max, i que demostra que hi ha històries a les quals el temps no li passa factura. Ara torna al Teatre Talia amb escenes noves i amb les cançons de sempre per tornar-nos a fer riure, emocionar-nos i de segur cantar a pleno pulmó des de la nostra butaca. I avui tenim, Dani, amb nosaltres dues persones que estan darrere de tota aquesta història. Carles Alberola, director i actor de l'obra. Carles, què tal? Molt bona vesprada.
11: Hola, bona vesprada.
10: I també està amb nosaltres Alfred Picom. Alfred, què tal? Molt bona vesprada.
12: Encantat d'estar així amb vosaltres.
1: Quina alegria, Quina alegria tindre-los així a l'estudi. Com esteu? Esteu ja quasi d'estrena, Carles.
11: Sí, ja estem en capella, com aquell que diu.
12: Sí.
11: Demà farem l'assaig general a Talia i amb moltes ganes ja d'encetar esta travessia de 6 setmanes a València amb un espectacle que és un plaer fer-lo. 27 anys després, mateix equip, nosaltres dos, Carmen Juan, Verònica Andrés i Noelia Pérez. És fantàstic. Bueno, i no sols els actors, també els nostres tècnics són els mateixos.
10: Són els mateixos.
11: Marcos Orbegozo, Ximo Alcina i Toni Benavent, lògicament, el meu company en la productora. Uh-huh. És un plaer i és una cosa molt difícil. 27 anys després, recuperar un espectacle i que el puga fer la mateixa gent que va començar, no? I sobretot que en les preestrenes que hem fet a Teatre Ple, ahir estiguem en Gíria, 850 espectadors, era un festival. Un festival on la gent gaudeix, riu, aplaudeix. Bueno, i per nosaltres, com diem sempre, un espectacle terapèutic.
10: Sí.
11: Tu te trobes malament aquest dia, vas al teatre, i s'ha renovat. Ens ho passem molt bé, realment.
12: La veritat és que sí.
1: Alfred, què té aquesta obra que enganxa tant a la gent després de 27 anys? Què té?
12: Jo crec que té moltes coses. Suposo que a cada un li n'arribarà unes, però jo crec que una de les coses que té és que la gent se veu interpel·lada, se veu reflexada. És com si llegiris un llibre de contes, és un espectacle fàcil de veure perquè són escenes, cada escena conta una situació que se conclou en enceta una altra, adobat i farcit de cançons, de moltes frases de cançons romàntiques que molta gent en reconeix, i això fa que l'ampli espectre de públic que pugui anar a veure se veja bé reflectit en alguna situació, o bé en el conjunt, o bé perquè li agrada la música, i això crec que enganxa perquè toca o entra per més punts que un estricte espectacle de teatre de text, no?
10: Clar, diem que han passat 27 anys, vosaltres també heu canviat, no molt, però heu canviat...
12: Què va?
10: Una miqueta. Com es torna, Carles, a una obra que vas escriure fa quasi 3 dècades, i com s'interpreta una vegada més esta obra?
11: Doncs és molt interessant això que dius, perquè a l'hora d'afegir nou material, claro, Roberto García i jo mateix es vam ajuntar i ens havíem de retrobar en aquells joves que van escriure fa molts anys un text per trobar la dinàmica, no? Perquè tot sembla com que estigui al mateix nivell. Uh-huh. I després nosaltres, pues, clar, tenim vora 30 anys més. Aleshores ho interpretes des d'una altra elegància, des d'un altre porte, intentant en la major dignitat fer la majoria de coses que fèiem en aquell moment. Perquè és un espectacle molt potent, que demana molta concentració, és molt tècnic, i la veritat és que has de posar-te les piles. Perquè demana, és molt exigent. Tot i que sembla que és molt fàcil, que
12: és estigués molt lleuger,
11: com en ta casa, sí, però amaga una estructura de ferro, diguem-ho així.
1: I heu triat altres cançons? Són les mateixes o heu incorporat alguna nova?
11: Bueno, hem incorporat, són 15 minuts més d'espectacle, i hem incorporat cançons noves, i sobretot el que fem servir són lletres per explicar què ens passa, no? Quan abans, Maria, parlaves de com allò de que cada cançó és un record, sí, no? Aquell programa també de la ràdio, que no sé si continua fent-se. És evidentment, la música, escoltem un tema i se n'anem a un lloc, no? Doncs, aquestes noves escenes estan farcides de lletres que es quedaren al calaix, que en aquell moment no vam utilitzar, i ara les hem incorporat. I això, crec que, com apuntava Alfred, provoca que la gent sempre trobe punts de concomitància amb nosaltres, no? Sí, això ho he pensat, abans, això m'ha passat.
1: Abans estàvem parlant a la pausa, que clar, Maria, és que ha canviat molt la vida. Clar. Han canviat molt les relacions interpersonals.
10: Clar, perquè parlem d'amor, parlem de besos, però clar, han passat 30 anys.
1: Sí. Clar, és que ara adaptar besos a l'amor o a les relacions de parella actuals, Alfred, ha de ser molt complicat, no? Perquè és que n'hi ha tantes vessants, tanta diferència de conceptes de parella.
12: Ah, sí, Roberto i Carles s'han trobat, com sempre, la manera... No, bé, sí, és cert, han aparegut els telèfons mòbils, les aplicacions, cosa que fa... Quan se feu l'obra, pues, no n'hi havia, no s'hi n'hi havia.
11: Era molt incipient.
12: Era des principis, i no era una cosa que tinguera un pes específic. Avui en dia està molt ahí, i llavors s'han creat tota una escena, per exemple, de les tres noves, que va al voltant de les aplicacions i de com trobar parella mitjançant això, i és molt divertida, no? Perquè te trobes en tota una galeria de personatges que faran les delícies del públic. O una cançó, una altra escena, com una cançó completa d'una parella, i com li passa el temps superràpid. Jo crec que, bueno, han aconseguit traure, i que estiga al mateix nivell de l'altre, bueno, pues en coses actuals, o que la gent pugui reconèixer ràpidament.
11: De fet, com apuntaves, Dani, afegir nou material tenia a veure també en que les relacions sentimentals, sexuals i fins i tot familiars han canviat moltíssim en aquestes 3 dècades.
10: Total.
11: I aleshores volíem que bueno, tot l'altre material continua funcionant exactament igual, però volíem incorporar, diguem-ne, este nou estatus en el que ens movem, no?
12: Fins i tot l'espectacle li han fet com una mena de lifting. Per què? Perquè socialment avui dia no estem en el mateix punt que fa 27 anys, i la gent segurament algunes expressions que entonces eren molt quotidianes i molt normals i no passava res, avui dia diguem que no estarien...
1: Ha canviat l'humor en tot este temps, perquè clar, sí que és de veres que sembla que fa temps no eren... podies fer qualsevol broma, qualsevol
10: somriure. Sí.
1: Sí, gag, però ara has d'anar amb molt...
10: Com que tenim la pell molt més fineta, molt pot més ser fineta, o no?
11: Sí. Sí, probablement sí, no únicament en l'humor, en tot, sí, en les relacions i en tot tipus d'oficis, no? Però, de fet, com apuntava Alfred, hem tocat algunes coses i hi ha altres que també cal ser agosarat i cal dir les coses. Hi haurà gent que li agradarà més, ho trobarà més en la seva línia, diguem-ne, ideològica i demés. Però el que té l'espectacle és que és molt ampli. Té un ventall d'espectadors molt ampli. Des de gent molt jove... Que disfruta de la part gamberra que té l'espectacle, agosarada, no? On els personatges diuen coses com diuen ells, no? De primeres i amb molta velocitat, i també la gent gran que troba ixe record, no? En estos temes que els han acompanyat, perquè són temes van des dels anys 60, 70 i 80, bàsicament, no? Cançons que glossen el desamor. És un espectacle, sempre diem que és una tragèdia amb envoltori de xocolata. perquè les relacions, bueno, ja saben el que es passa quan ens enamorem, que podem anar a un pam de terra o podem enfonsar-nos, no? I de la manera més dolorosa. Aleshores, en això es juga, no? En riure de la desgràcia dels altres. Tots són desgràcies en l'obra, el que passa és que la gent riu molt, no? Sobretot perquè veu que la desgràcia li passa a l'altre.
10: Clar, parles d'una generació jove, Carles, no sé si sap gent, quan va a veure Besos, descobrir les cançons que esteu interpretant en aquest moment.
11: Pues crec que hi ha clàssics... Que
10: són, són himnes, això és de veres.
11: Són himnes i que es continuen escoltant, no? Després sempre hi haurà temes que van tindre una incidència més puntual, no? Però o bé perquè reconegues el tema, o bé perquè està jugat dins de lo que passa en l'escena, els temes funcionen i almenys en aquestes dues funcions de preestrena que hem fet ens hem retrobat en què la gent riu exactament en els mateixos llocs que reia, sí.
1: I vos heu, ara que no ens escolta ningú, vos heu... En esta adaptació vos heu fixat en alguna persona del vostre voltant per a veure històries, inspirar-vos, vos heu fixat en esta...
11: Bueno, sempre. Quan, sí. Clar, quan crees sempre... De què vas a crear? El que passa al teu voltant...
10: Coneixes, no?
1: Has vist una història i has dit, això m'agrada, vaig a agafar això per a fer un gag, o per a fer un...
11: Efectivament. Sí. Jo moltes vegades ho dic, escolto una frase i dic, aquesta algun dia la faré servir. Sí, clar, és molt bona, no? Doncs tu has d'estar... Els autors estem a la white, són com esponges que vas veient el que passa al teu voltant i et deixes impressionar i després ho tradueixes, no? Evidentment, per exemple, jo no utilitzo una aplicació de cites, però tinc molts amics i amigues que si les fan servir. I m'han contat històries que són, bueno, tremebundes.
10: Que no se poden ni actuar.
11: No, ixes en concret no les hem posat, perquè, clar, això quina bogeria és. Però sí que té ixe aroma, ixe regust.
10: De realitat, no? Sí. Clar, parlaves de riure, que en moments superpuntuals, clar, jo suposo que la gent va, el públic, molt predisposat a passar-ho bé.
11: Sí.
10: Vos ha passat que a mitat funció... digueu, home, a veure, que és per a riure, però que deixeu-nos continuar l'obra.
11: Sí, igualment.
10: Sí.
11: Però nosaltres no diguem deixeu, nosaltres...
10: Home, ja no ho penseu.
11: Nosaltres riem.
13: Nosaltres acompanyem. No som...
11: És que hi ha vegades que la gent riu de tal manera que no... que t'agafa per sorpresa i et contamines, jugues, després tractes de relaxar-te i tornar, perquè, clar...
10: Però sí. Això deu de ser supercomplicat, igual que cantar cançons, com deien, són cançons que són himnes.
11: Sí.
10: La gent, sense voler, començarà a cantar a pleno pulmó.
11: I aplaudir. Aplaudir el tema, perquè es reconeixen, completar frases. A vegades estàs dient algo i ells l'acaben.
10: Uau!
1: Sí, Alfred, què més complicat? Cantar, actuar... No
10: aguantar a Carles. Diso.
13: Són les relacions de parella, no? Esteu parlant?
11: Nosaltres portem 40 anys.
13: Nosaltres portem 40 anys.
10: Des de la facultat, no? Vos conegueu?
13: Sí, des que estudiarem junts. Sí. Ja tinc un màster d'Alberola.
10: Ara fes així.
13: He fet tercer d'Alberola. Per a mi, tornant a la pregunta, no el més fàcil, per a mi on me trobo més còmode és actuant. Me fiques a manejar-me o a cantar i Carles sap que, bueno, puc...
12: entonar i puc manejar-me, però des de luego no és el meu fort i mentiria com un bellaco si diguera que soy un actor complet o no. Jo me defense mitjanament bé en la comèdia o actuant i ahí i tot l'altre...
10: Mitjana pues, bé, diu, el tio.
12: Tot l'altre trate d'estar al nivell dels meus companys que canten molt i que ballen més.
11: Lo que ell fa no ho pot fer ningú.
12: Des de luego.

0: pero siempre te voy a decir, o sea, claro, ningú pot fer lo que tu fas en este espectacle, perquè és una combinació d'elements. Tenim gent que canta superbé.
1: Carme Juan,
0: Noelia Pérez, les tres ballen superbé.
2: Verónica també.
1: Sempre les dones.
0: Sí. I nosaltres fem lo que podem.
2: Però ella estem. Jo li fiqué gràcia i ell, pues, em veré
3: Salero.
2: Salero.
3: Clar, i a més de 1000 representacions de besos, continueu tenint nervis quan teniu que eixir a l'escenari, o arriba un moment que dius, bueno, això ja m'ho controlo, jo ja sé de què va això.
0: Bueno, jo crec que, vull dir, sempre hi ha un punt, és en el moment en què vas a començar. Ara, fas una... un pas, entres a l'escenari i de sobte dius, esta és ma casa i este és el meu lloc, no? On vull estar i on estic segur. Però sempre, sobretot perquè existeix aquest compromís amb el públic. Clar, jo sempre he agraït moltíssim que te trien com a opció cultural, n'hi ha tanta,
3: clar,
0: i que la gent guarde un temps de la seva vida, pague per veure't, demana que estiguem a tope. I això és el que et fa sentir com aquest punt de tensió, que crec que és molt interessant també tindre'l, no? Perquè és la responsabilitat de fer bé la teua feina.
2: És, si tens respecte i compromís, com deia Carles, és molt difícil arribar allí i no tindre aixòs 2-3 minuts d'en tu mateixa, no? Després cada un, evidentment, se trajina i agafa el grau que pot, vol, i per el seu caràcter li tal. Però sí que és de veres que quan passen estos primers dies, que ja té, diguem, que el cos, l'alma se serena, l'alma se serena, i veus que tot funciona i estàs confiat i saps perfectament què tal, tens aquest mateix punt a l'hora d'eixir, com vosaltres, si ho veu un moment, t'ha d'obrir-se el micro... Sí. Que és inevitable, com dir, salto, bote o no bote?
3: Correcte.
2: Doncs, no? Clar, una vega botes, n'hi ha que volar, no? Doncs nosaltres igual, una vega, sí, com dia
3: però
2: Carles...
3: Però crec que també és necessari, no? I sos, sí, nervis del principi...
2: Bueno, crec que diu molt de les
3: queixines. De la responsabilitat, com deia Carles,
2: claro,
3: no?
2: De la responsabilitat, del compromís en el públic, en el públic, tu mateixa, en estar per lo que vas a fer i estar conscient de que tens que, durant hora, tres quarts, en el nostre cas, vosaltres, durant el temps que dura el programa, pues estar a tope per a eixos que està ahí baix i per a vosaltres, per a eixos que està escoltant, no?
0: Sí.
3: Clar, parlem de besos, però darrere està el Bena Produccions. Carles, tu vas crear al costat de Toni Benavent, sí, el Bena, fa 30 anys o més de 30 anys.
0: 32, no?
3: 32 anys. Clar, més de 3.000 representacions, més de 100 premis. Vos imaginàveu fa més de 30 anys, quan començàreu, que anàveu a tindre tant d'èxit?
0: Bueno, sempre hi ha una inconsciència quan crees una empresa, crees un projecte, i la veritat és que nosaltres hem tingut sort perquè hem treballat de valent, això també és cert, però hem treballat en grans equips que ens han ajudat a fer esta llarga trajectòria. No és fàcil aguantar en el, clar, teatre tant de temps, en el Teatre Valencià encara menys, no? Però crec que, no sé si pel tipus de treball que fem o per... Bé, vull dir, bàsicament, normalment solen fer comèdia, humor, no? Connectes amb la gent i sempre hem tingut ixe recolzament, també quan hem fet tele, hem fet molta televisió, i això també ens ha ajudat a posar-nos en el panorama, no? De que la gent et reconega, que tingui ganes, de que li soni al Bena. Què és lo, sí, pròxim del Bena, doncs això. I que repetisca. El cas de Besos, clar, portem 1.020 representacions.
3: Una barbaritat.
0: És una barbaritat que no ens ha passat en cap altre espectacle. Per què? Perquè hi ha molta gent que repeteix.
3: Clar.
0: Que continuen... Jo vaig anar 5 vegades, no? La gent del vostre equip ens ho ha dit, no? O altra. En definitiva, ha sigut un privilegi fer esta travessia amb Toni i amb tota la gent, com Alfred, que ha estat en moltíssims dels projectes que hem fet, no? De fet, Besos volien fer-la quan compliren 30 anys, però arribar la Dana, ens ha agafat tot, ens ha agafat la escenografia,
3: i que de fet
0: material.
3: La Dana va perjudicar el taller, no?
0: O sí, el magatzem.
3: El magatzem de l'Albena.
0: Sí, sí, la escenografia, en la moqueta que tal, encara ix el fang, l'hem netejada una i mil
3: vegades. De veres?
0: Sí, sí, clar. Clar, perquè això s'incrusta,
3: sí,
0: com en les parets,
3: clar,
0: de casa, no?
3: Sí.
0: I, bueno, van dir, mira, pues ja ha passat tot, han passat 2 anys, hem de celebrar-ho, perquè realment paga la pena. És una manera de testimoniar l'agraïment també, o de compartir el teu treball amb el públic. I és una festa. És el que nosaltres diem. I quan s'ajuntem a l'inici, diguem, buah, quina sort tenim d'estar així. En realitat, pues vinga, a fer-ho el millor possible. Mm.

0: Clar, en 30 anys, com deies, Carles, està passat absolutament de tot. Mm. Suposa que també en els moments més durs, el teatre, no sé si t'ha donat aquesta força, evidentment, no? També la família, el teu entorn, però el teatre t'ha donat aquesta força de dir, jo tinc que eixir d'això i tinc que tirar per
1: sí, endavant. Sí, bueno, el teatre és la meva vida. Mira que jo soc molt aficionat al cinema, m'agrada moltíssim, la literatura també, però el teatre, pujar a un escenari, estar en present davant del públic, primer somiar una història, després escriure-la sol o en col·laboració, després amb el treball amb els actors, és un ofici meravellós, molt complicat, perquè costa molt, perquè així resta segura que una cosa vagi a funcionar.
0: Claro.
1: Vull dir, ara estàs sabent que funciona, però el proper que vindrà de darrere, pues igual està millor aquesta, però no connecta.
0: Però el que siga, no.
1: I tu te la jugues. Cada vegada que puges a un escenari, te la jugues, vull dir, econòmicament
0: sí,
1: també,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: vull
0: sí.
1: dir-te que... Aleshores, sí, ha sigut una sort esta travessia, que jo espere que encara dure uns quants anys més, mentre el cos aguante i el cap.
0: I també la malaltia t'ha fet com un abans i després en la teua vida, de prioritats, de saber realment el que és important.
1: Sí, clar. Tota la gent que té la sort de superar una malaltia, en el meu cas un càncer, no? De passar-te un any, diguem-ne, en casa,
0: claro.
1: Pegant-li voltes a tot, afecta a les teues relacions, no? En el teu entorn proper, a la manera d'agafar-te les coses i a saber que això va d'un dia. Perquè quan menys te ho esperes,
0: correcte.
1: ja no hi ets, no? Això no vol dir que no continues enfadant-te o entestant-te o perseguint algunes coses de la mateixa manera.
2: Hi ha coses que no canvien, no?
3: Com el València Club de Futbol.
2: Se ridiu, ja entestes.
1: Però bueno, sí que hi ha que... Sobretot també quan superes aquestes coses, jo sempre ho dic, hi ha que estar amb la... Tindre sort, evidentment, però amb la confiança de que ho pot continuar endavant. I després, triar sabedor,
0: clar.
1: De que eres prescindible, no? Doncs aprendre a valorar, a relativitzar, sobretot, les coses, no? En tots els àmbits. En els familiars, fills, amics, parella...
0: Sí,
1: tot. En l'ofici... Bueno. A saborir cada dia, cada moment, cada estona, estarà així. Fantàstic.
0: Bueno, i per a nosaltres...
3: I hem de fer la pregunta del dia.
0: No, però abans, que recordàvem l'anècdota, abans en redacció, perquè, clar, dins de tot el currículum d'Albena Teatre, teniu una pel·li.
1: Sí,
0: jo no sé si te'n recordaràs que Dani i jo
1: sí,
0: en la
1: que
0: teva
1: pel·li
0: que feien
1: eren repetidors.
0: Quants anys fa de la pel·li?
1: La gravarem en el 2016.
0: 2016,
1: sí.
0: Pues
1: farà. Ells estaven en la universitat.
3: Ah, sí, al principi. Sí.
0: Però bueno, en la universitat, no, claro. De repetidors. Clar, no havia manera de dissimular l'edat.
3: Que guai. És de ben.
0: Sí, clar, estaven recordant aquesta experiència que tinguérem. Ai, Xina, que gràcies,
3: Carles. La pel·lícula està molt xula,
1: Sí, la veritat és que estem molt contents. I era el mateix equip, estava Alfred, Cristina García, Rebeca Baix, una pel·lícula que es va fer en valencià i que es va exhibir per tot arreu del món,
3: sí.
1: en valencià, i la veritat és que molt contents d'ella.
0: I qui siguem nosaltres?
3: Recordem. Pregunta del dia.
0: No, però no volves? Que
3: no, després, però primer la pregunta del dia.
0: Ah, val,
3: és
0: bueno.
3: És que va de besos.
0: Clar. I és... en qui no.
3: Com va ser el vostre primer bes?
0: O que recordes del primer bes, no?
3: Què recordes? El primer bes que donareu en la vostra vida a la primera xicona o el primer bes que tu recordes? Com va ser?
2: No me'n recordo de lo que he dinat.
3: Com va ser ese primer bes que tu, quan eres més jove, adolescent, estaves enamorat?
0: Si no te'n recordes,
3: si no te'n recordes, no?
0: És que no te va a marcar tant, no?
1: Sí.
0: No va generar tanta impremta.
3: No vos en recordeu?
1: Jo sí, jo me'n recordo perfectament.
3: Sí?
1: Sí, sí.
3: Com va ser?
1: Un desastre.
3: Sí?
1: Un desastre, sí. No. Mira que jo tenia una idea de com havien de ser les coses. Jo pensava que besaves algú i de sobte hi havia un castell de focs. I tot canviaven les llums, no? I vaig besar i tot continuava igual. I vaig ser un poquet de
0: despago.
1: De despago. Dic, ah, és això? Bueno. Després ho he anat perfeccionant, t'he de dir, I els besos actuals crec que estan molt bé.
3: Sí, estan molt millor, sí. No?
2: No, jo del primer no, però me'n recordo de l'últim ha sigut abans de vindre. La glòria, perquè... Mira, mantenim aquest mal costum, ja que sé.
0: Pues a donar-nos besos des d'este dimecres 23 de

0: setembre i fins al 1 de novembre. I feu també unes setmanes en valencià. Sí. I les
1: farem
0: últimes...
1: les tres primeres setmanes les farem en valencià i a partir del 14 d'octubre serà en castellà fins al 1 de novembre.
2: I en anglès, quan?
1: And the winner
0: no,
1: is...
0: No ho entenen.
3: En anglès haurien de canviar les cançons.
2: Sí, claro. Això és de veres. Això és de veres.
3: Que ser el pop britànic.
1: Se tindria que dir quíssimos, que tindrien que pintar la cara de blanc i toca fer rock and roll, no?
0: No. De dimecres a diumenge, dissabte...
3: Doblete, sí.
0: Doble sessió. Mare meu, aneu
1: acabat pel·lats. Dimecres, dijous, divendres a les 8, dissabte a les 5 i mitja i a les 8, i diumenge a les 6.
2: Mare.
1: Ahí estem, esperant-vos. Si vosaltres veniu, nosaltres seguirem l'espectacle.
2: Nosaltres anirem, sí.
0: I què és més costós, Carles, fer dobletes dissabtes o aguantar els amigos de l'oficina?
3: El doblete. Jo estaré encantat que vingueu tots allí i que ho gaudiu. Bueno, ja sé que l'heu vist i tal, però és un espectacle que jo crec que et renova per dins. No? Igual que a nosaltres ens fa de sobte posar-nos les piles, jo crec que l'espectador és renovat, és content, és feliç. No? I això és impagable.
0: Clar. Pues sí, ens fa molt feliços que esteu així, que continueu treballant de valenta amb el teatre i per el teatre, i per, sobretot per la comèdia, perquè fa molta falta, Dani, riure molt i bé.
2: Carles, Alfred, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Molts besos.
2: Molts besos. Gràcies. Nosaltres anem a fer una xicoteta pausa i a la tornada anem amb el True Crime, que ja està preparat per ahí Javier Martínez, que té notícies de l'assassí de la pesa, mare meua. Una pausa.
4: A Punt Ràdio. Les vesprades al teu gust.
5: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartix una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Mou-te. Connecta. Compartix. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
4: A Punt Radio. Sintonízame.

0: les filles de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: El jutge José Luis Calama cita les filles de Zapatero com a investigades i també ha demanat a la joieria Janes de Madrid un informe pericial gemològic de les peces intervingudes en l'escorcoll del despatx de l'expresident el passat 19 de maig. A més, ha donat un termini de 3 dies a la defensa de Zapatero perquè lliure tota la documentació sobre aquestes joies.
0: I el govern central reconeix la preocupació que han generat les crides que es fan en xarxes per a nous intents d'entrades massives a Ceuta i Melilla.
1: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ho confirmava esta vesprada a Ceuta i allí assegurava que s'han desplegat més forces de seguretat en les fronteres després de rebre informes sobre dos possibles nous intents. Un per al dia 20, que finalment no s'ha consumat, i un altre per a dimecres, 23 de setembre, que coincidiria amb la jornada d'eleccions que se celebra al Marroc.
2: Hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana, GRS de la Guardia Civil, 3 pelotones, por ejemplo, en Melilla, también lo mismo en Ceuta. Simplemente con esa finalidad absolutamente preventiva, pero vuelvo a decir, con unos estudios y una evaluación continuada de toda la información de la que podemos disponer.
0: I a casa nostra, nou episodi de violència al barri de l'Alquerieta, a Alzira, un dia després del tiroteig que va acabar amb la vida d'un home de 56 anys. Avui, algú ha calat foc a la casa d'un dels 4 detinguts per l'homicidi.
1: Vora les 2:30 s'ha produït un incendi en una vivenda just al costat del carrer on es va produir el tiroteig mortal la matinada de diumenge. Els primers indicis apunten a un incendi provocat en la que podria ser la casa d'un dels detinguts pel crim, un membre del clan que presumptament va actuar en grup per ferir de mort un home de 56 anys. En les dependències de la Policia Nacional d'Alzira continuen, mentrestant, els interrogatoris a 3 dels detinguts. El quart ha sigut traslladat a l'Hospital de la Ribera en queixar-se d'una ferida arrossegada des de la nit del crim.
0: I més assumptes. Encara no hem acabat l'estiu i ja repunten els contagis de grip i Covid. Pel que fa a la Covid-19, s'han registrat 426 casos per cada 100.000 habitants, quasi el doble de la mitjana a Espanya, i 264 casos de grip per cada 100.000 habitants.
1: Una situació que complica la salut de les persones més vulnerables, com els xiquets menors de 4 anys i els majors de 65. Enguany venen amb símptomes persistents, com faringitis, tos i congestió nasal. La campanya de vacunació començarà la setmana que ve en les residències de majors i els centres educatius.
0: I en la informació esportiva, l'Elx és el primer dels nostres equips en anunciar un partit amistós per a esta parada de seleccions que durarà 3 setmanes. El futbol de primera no tornarà fins el cap de setmana del 9 d'octubre.
1: I l'Elx jugarà al seu camp d'entrenament el dia Ciborra el pròxim divendres contra el Cartagena a les 10:30 del matí, un partit que serà a porta tancada. En el València estem pendents de conèixer el dia i l'hora de l'arribada del que serà el nou entrenador del València, Javier Aguirre, tot i que el club no ha fet oficial el seu fitxatge. Estes i altres notícies les tindreu ampliades en una nova edició avui completa de l'Esports a Punt en menys de mitja hora.
0: Nosaltres tornem amb més informació a les 9 en Contrapunt.
3: A Punt Ràdio, notícies. Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Contar quasi 8 segles d'història en 20 segons és impossible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seva fundació. Castelló de la Plana. 775 anys sent un privilegi.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
3: A Punt Radio, sintonitza amb tu. Les vesprades en A Punt va... tot per l'aire.

0: Que continua així a l'estudi, s'incorpora.
1: Hola, hola.
0: Sofia García, què tal?
1: Hola,
0: Sofia,
1: bona vesprada, molt
0: Sílvia
1: bé.
0: Sílvia Labor, Sílvia, què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt bona vesprada.
0: També Carles Navarro, que ha tornat.
2: Què tal, bona vesprada.
0: I continua també Tono Escribano. Vos pregunte, a veure, la pregunta del dia. Maria, pots llegir missatges? Perquè n'ha arribat molt.
1: Tinc moltíssimes, però vols preguntar
0: vinga,
1: primer a ells?
0: No, respostes, vinga, va.
1: Mira, Pistoleando es diu Muchos nervios, fue con la que es ahora mi mujer.
3: Oh. ¿Y qué es mamare?
1: Ah, el 30 del 9 del 87.
2: Perdona, perdona. Que explique,
3: Sí, això. Sí, és que comporte jo les arses, he vist ja les respostes.
0: Ah, val, però que és com que està
3: mare. Mon pare. Ah, mon pare ha dit que el primer vez va ser a la meva mare.
0: Ha sigut ton pare que ha enviat el missatge?
3: Sí. Oh. Que porten xus ja, puf, la tira d'anys.
0: Amb un to d'anys, no?
3: Amb un to d'anys.
0: Gràcies a ICBS estàs així?
3: Pues bueno, mira, potser no, supose que després, però...
0: A veure, mis missatges.
1: Ens diu un altre oient, mi primer beso fue con 15 años en las fiestas de mi pueblo. No sabíamos ni dónde poner las manos. Nos dimos un beso de 3 segundos y estuvimos una semana pensando que éramos novios.
0: Al cul. Les mans al cul.
1: Ale.
0: No?
1: No va acabar bé. Ui, el programa.
0: Va, més cosetes.
1: El meu primer bes, ens diu un altre oient, va ser un desastre absolut. Ell va girar el cap cap a un costat i jo cap a un altre i ens van pegar un nas contra nas que encara em fa mal de recordar-ho.
0: Una cabota i pam.
1: Pam, pam. Claro, és que no és fàcil, eh? No és fàcil el primer bes. Un altre que diu, jo tenia 12 anys. 12 anys?
0: 12 anys, ja.
1: És molt jove, 12 anys.
0: Bueno, no sé, jo crec... No.
3: Molt jove. Com un beset.
2: No, jo crec que no, 12 anys, ja.
0: Jugant al conejo de la suerte.
2: Efectivament, sí.
1: Jo tenia 12 anys i va ser darrere del cole. Ens vam donar un bes i després vam eixir corregent de cadascú per un costat perquè es morien de vergonya. I altre diu, fue con mi mejor amigo. Llevábamos meses tonteando, pero ninguno se atrevía. Un día nos despedimos, nos quedamos mirando y pasó. Nos dimos un beso. 18 años después, seguimos juntos.
0: ¡Oli!
1: Qué bonico, ¿no?
0: I si no, no està mare, no?
1: No
0: és ton pare i ta mare, no.
3: No. Imagines, no.
0: Vosaltres recordeu el vostre primer bes? Maria, no és el del McDonald's, m'has dit.
1: No.
0: Era un altre. Qui, per anar a trencar-li les cames, qui era? No. Qui era el...
1: El primer bes aixina de tonteria va ser en l'escola. Tenia jo 14 anys, 13, de 13 a 14, i va ser un company de classe.
0: Ah, molt bé.
1: I ja està. I després, en el viatge de fi de curs, que ahí passaven cosetes.
0: Ah, com que cosetes? Espera. Com que cosetes?
1: El viatge de fi de curs, de 8è.
0: De un meset i ja està,
1: home,
0: no?
1: Sí, però ja, saps com aprofundir en el bes. No me va agradar, tinc que dir que no me va agradar gens.
0: I vostre, Sofia?
3: Pues jo crec que el primer así bes tontet va ser en la falla. I
1: que
3: després les falles. I després ja el ves en condicions va ser en aquarela, el record de fatal. Després vas estar quedant en ell i, que mos agraden molt les senyals, la vida me va dir, on vas? I me va mandar una pandèmia. Què et pareix?
0: Yes.
1: Com a senyal. Sofia, per a senyal està bé, però que a lo millor no calia, saps?
3: Ja,
1: podies
3: ja,
1: ser un poquet
3: mira.
1: Més atenta.
3: Sí, sí.
0: I el teu, Sílvia?
4: Jo ho recordo un desastre. I era xiqueta, també. Tindria 15, 16 anys. I un desastre.
0: I te'n recordes del xic?
4: Sí.
3: Ai, mira, quina sonriseta,
0: Quin somriure.
1: Això t'anava a dir que per a ser desastre sonris.
4: Sí, perquè sí.
1: Perquè sí, punto.
0: Però per què va ser un desastre?
1: Que no vol parlar més del tema. Dis-li-ho, Sílvia, dis-li-ho. Dile que no vull pesar.
0: Val. I tu te'n recordes, Carles? No se'n recorda.
2: Jo no. Jo les males experiències les oblide totes i no recorde res, ni la persona, ni el nom, ni el moment. Jo l'únic que recorde són els besos de ma mare quan estava malalt, que ens pegava al front quan tenia calentura. Això són els millors besos de la vida.
0: Jo sí que me'n recorde el meu, que va ser amb l'ajo.
1: No t'han preguntat.
0: Amb l'ajo. Imagina, eh?
2: L'ajo, si se dia quina por, de persona.
0: Bueno, a mi m'agradava molt lo que quan era jovenet, però tot el món deia que no, però a mi m'agradava.
1: Però podem dir per què li diuen l'ajo, no?
0: No, perquè se llamava Maria José.
1: Ah.
0: L'ajo, però bueno.
1: No, ara parla. Feia olor a...
0: Jo sempre he estat amb xiques guapes, sí. Però Isa no era la més de totes.
1: Ah.
0: La veritat que no estava molt agraciada. Vos pregunteu altres coses de besos, ja que està la cosa aixina. Quin bes recordeu que vos agrada molt?
1: Com?
0: De a la però tele, personal, la peli, sèries...
2: Vale.
0: Un bes que vosaltres dieu, ostres, és que este bes... ha sigut...
1: Home, a veure, a nivell de pel·li n'hi ha com...

0: Molts besos, no? Que són mítics.
1: Jo en tinc dos.
2: Sí, mi... sí. Espera, espera. Carles, vale, primer, que
1: ho tecla. Jo no. en tinc dos. Sí. Uno es el mític de La dama y el vagabundo, que m'encanta, i se ve, s'està menjant espaguetis, al final se xuten els morrets.
3: Oh, que bonito.
1: Sí, i després el que està considerat un dels millors besos de pel·lícula és la pel·lícula Spider-Man, crec que de 2002, entre Kirsten Dunst i Tobey Maguire, que se besen al revés. Ella està dreta, ell baixa per les escales de bombers, se lleva la màscara i se besen. Baix la pluja.
2: Sí, sí,
1: meravellós,
2: sí,
1: sí. Meravellós.
3: Has recreat el bes de La dama i el vagabundo, tu?
1: No, no, no, no l'he recreat. Sí, eh? Sí, tu sí?
3: No, no,
1: ah, bé, antes que tu sí. I este estiu he estat a Xina menjant molt de fideu i tot això, però no, no, no se mos ha ocorregut.
2: Oh, és que fideus ahí...
1: Chica, per què?
3: Ui, no, tot taca de
1: més fideus. Tens massa prejudicis en la vida, Maria, de veure este.
2: Exacte.
3: A lo millor m'estic fent macho.
2: A veure, més besos, més besos bonicos.
3: El de Ghost.
2: El de Ghost.
1: Ai, sí, que bonic. Que bonic.
3: Me va impactar molt. Sí. La pel·lícula, sí, i se ves. En
1: la pel·lícula és meravellosa. Sí. És una història d'amor preciosa.
0: No com la de Titanic. Que ahí no n'hi ha història d'amor ni res.
2: Però
3: ahí n'hi ha molt de patiment.
2: No n'hi ha un bes...
0: No, però això
2: xulo,
0: ni... No, però que, que Titanic, tot el món diu, ai, que història d'amor, no? Història d'amor, res. Si ella, de veres, haguera volgut a Jack, l'haguera deixat pujar a la taula.
2: La taula, Isa... No, anem... I si no és el debat,
0: no,
2: Maria?
0: No, no, vale, perdona.
2: Ja estàs polemitzant. Besos, besos.
0: A mi m'agradava molt de xicoteta la pel·lícula Mi chica i el bes de... que se donen els dos protagonistes està més molt guai.
2: Mi chica, ai, sí, sí.
1: El de Solo en casa, el
2: Macaulay Culkin, sí. Que després ell... Palma.
0: Sí.
2: Després Palma. Uf,
0: és una pel·lícula forta, dolenta, forta. Sí, sí, sí. I té al·lèrgia a les avispes, a les abelles, crec que és, o a les avispes.
2: Sí, pot ser.
3: És que no sé, no se m'ocorreix ningú. És que els millors besos...
2: Però pot ser de la vida real, també, que t'ho has dit.
3: Ah, clar, els millors besos que jo he vist han sigut des de meu iaio a la meva iaia.
1: Oh, que bonic, que bonic. Que bonic.
3: Sempre tenim molt bon record d'aixos.
2: D'aixos besos, molt bé. A mi un que m'agrada molt, que direu, uf, quina tonteria, no? Però a mi el de Iker a Sara Carbonero m'agrada molt.
1: Quan el Mundial, quan l'entrevista.
3: Però si l'agafa així de mala
2: manera... Ja, però és aquest moment...
1: Jo estic amb Dani, eh?
2: És un moment en què tu estàs tan feliç i tan agraït de la vida que te dona igual les circumstàncies que tu guanyares un Mundial, que estigues en directe, i l'agafa i li dona un bes. Perquè ell diu, moltes gràcies a no sé què, i a ti.
1: Que bonic.
2: I li dona un bes.
1: Però una declaració d'amor, eh?
3: Va ser molt bonic, sí. I sorprenent.
2: I sorprenent, sí, sí, sí.
1: Sobretot per a ella. Sobretot per a ella, que, no, que ni se l'esperava.
0: I que damunt ella se veu que és una xica molt tímida. Vull dir que...
1: Maria, i que estava treballant, estava entrevistant al porter de la selecció, sí, com s'ha d'esperar que en directe...
0: Sabia que eren parella, no, no? No se sabia que eren parella.
2: Sí, no?
1: Sí, sí que se sabia.
0: Se sabia?
1: Sí,
0: jo crec que no, eh?
3: Jo crec que hi havia rumors, sí, perquè com va començar perdent, li donaven la culpa, que si sí, sí, és que se l'havien portat, que si algo, hi havia algo, però no. Nos van quedar tots en la boca oberta, i perdona.
2: Sí, sí, no, per a mi és un dels més bonics, perquè sí que és de veres que trenca un poc tot el que tu estaves veient la tele i a mi esa situació dius, ostres.
1: Així que hi ha càmeres, que el programa se pot veure per YouTube, que la ràdio ha perdut ixa màgia, que ara se pot veure. Podrem veure alguna vegada un bes entre el presentador i la directora?
2: Estaria bé.
0: Estaria bé. Ui, no.
2: No, però puc dir una cosa? L'altre dia es va enfadar.
3: Bueno, l'altre dia va donar un bes abans de que s'enfadara.
2: Sí, però se va enfadar amb lo de... Primera, lo de Valeria Ross. Vinga, ja, sí, parla.
0: No, acaba.
2: Tin.
0: Que tinc més respostes, però acaba.
2: Ah, que tens més respostes, sí.
0: Acaba el teu argument, vols parlar?
2: No, que t'enfadares amb lo de Valeria Ross. Perquè vas dir...
3: Això amb motiu, eh?
2: És que va dir Valeria Ross. Jo li vaig demanar, li vaig donar sort de ostres, molta sort perquè la
0: teva... Si anaves a parlar d'això, n'hi ha una reunió de redacció on vaig a parlar d'això i Sofia...
2: Trau el tall.
0: Que és molt treballadora,
2: no
0: trau el tall.
2: No m'interessa.
0: Entonces, per què parles si no t'interessa?
2: No, perquè...
0: No, perquè jo, ja leia otra vez. Torna-li la trampa al xic.
2: Però va dir-me... Ella va dir, m'he enamorado.
1: Ah, sí, és
2: nos
1: veritat.
2: Nos vemos. I jo, per a tornar-li la gràcia, esta noche en la placeta. I
0: aprofitant que jo no estava.
1: Bueno, però estaves escoltant el programa.
0: Sí, sí, però ell no sabia que jo estava escoltant el programa. Ell se pensava que jo ja havia pegat a fugir.
1: Dani, el meu sofà és gran, eh? Perquè crec que...
0: Ah, però encara... el millor de tot és que ho torna a recordar avui. No ho entenc. Ho tornes a recordar avui. Mira, serà que m'emprenya més.
1: Maria, jo crec, que per ser el programa que és...
0: No.
1: I que el tema central són els besos, crec que per a tota l'audiència que tenim per ací, hola, com feu vosaltres, crec que deuries donar-li un bes a Dani.
0: No, vaig apagar el streaming abans que acabi el programa.
2: Vinga, a veure, missatge.
0: Mi primer beso fue en una discoteca y creo que besé más a su nariz que a él. No sabía respirar y no sabía dónde poner la boca. Nos diu un altre, va ser a l'estiu en un càmping, no va ser un bes de pel·lícula, però jo encara recordo perfectament la nit, la cançó que sonava i fins i tot l'olor del lloc. I otro nos dice, mi primer beso fue justo después de comer chicle de menta. Ay, él era alérgico a la menta. Acabamos en urgencias. Creo que es difícil superar este nivel de intensidad en una primera cita.
3: Qué mala pata, por favor.
2: Madre mía,
1: continúen chuts, ya sabes si continúen chuts.
0: No sé.
1: Ay, por favor, que mos escriga, per favor, y que se acabe la historia.
2: Vosaltres, quan estàveu a la discoteca, ¿éreu des que donàveu un bes primer o esperàveu a que l'altra persona... vos donar el bes?
1: Saps què passa?
2: Éreu llançats o no?
1: Jo és que en les discoteques només ballava. Jo me pujava fins als pòdiums i tot, però jo era atrevit per a això, per a pujar-me un pòdium, però per a besar, mai.
2: No. No has donat mai el primer pas?
1: No. No.
2: No?
1: No.
2: I per
3: jo
2: així?
3: Tampoc, eh?
2: Tampoc?
3: Sempre m'he esperat.
0: M'encanta des de que diu, el primer bes va ser a les festes del poble. El primer bes va ser en les festes del poble darrere de la barra. Al dia següent ho sabia tot el poble menys jo.
2: Que anava cega, com una rata.
3: És que les festes dels pobles...
0: Això em passa a vegades, també.
2: Sí?
0: El dia següent...
2: Però vos ha passat que li heu donat un bes a una persona i no se'n recordàveu?
0: Jo no.
1: No, això no m'ha passat mai. No.
2: I vos heu empenedit de dir... Li he donat un bes a este tio o a esta tia i...
1: No.
2: Error.
1: Tampoc.
2: Tampoc?
3: No.
0: Mai està mal, eh?
2: No?
0: A mi me van rechazar un després de donar-me-lo. Què te pareix?
2: Com? Cobra inversa?
0: Cobra inversa.
2: Com és això?
0: Me va donar, t'has besat... No te vaig avisar, jo, però ja m'has besat.
2: Però com és això?
0: Me estàs dient.
2: Vos han fet la cobra alguna vegada?
0: A mi mai. No.
2: A mi sí.
1: Sí?
2: Puc dir Sandra Mata, Alcoceba.
1: Toma. Però per què dius nom? Escola de calor. Un cine de deberes. Dani, és que no tens filtro entre el xelbell i la boca.
2: Escola de calor.
0: No té. I tu vols que jo li deu un bes?
2: Durant tot l'estiu...
1: Sandra, telefona, per favor.
2: Durant tot l'estiu va donar-me senyals de que jo li agradava.
0: O no, o te les inventares tu.
2: Bueno, i una nit estaven a la discoteca i jo vaig fer ese moviment.
0: Amago.
2: Ese moviment i va fer, què fas?
0: A lo Bisbal i Chenoa en el 25 aniversari.
2: Pitjor, molt més ridícul.
1: Però i quin tipus de senyals estava manant?
2: Senyals com que...
0: Que guapo, no?
2: No, de estar al costat meu a la piscina i apropar-se molt i fer-me cosetes ahí, estar ahí...
3: És que la gent també dona a vegades senyals i després no,
2: jo què sé, qualsevol dia normal, m'acompanyes a tal lloc, tal, no sé què, i parlàvem, i estàvem ahí, m'enviava missatges i tal, i gràcies.
1: I quan te va fer la cobra després de totes aquestes senyals, com et vas sentir?
2: Molt malament.
1: Te vas sentir un pagafantàs.
2: Però total.
1: Sí.
2: Total. Sí, sí. Perquè és que és una història curiosa, perquè després aquesta xica era una xica, i després va anar a la meva classe. O sea, vaig veure-la tots els dies, tio. I jo...
1: I va canviar algo la relació?
2: No.
1: Ella seguia normal.
2: Era normal. Però que... Ostres, sí.
1: Podem buscar-la per Instagram i escriure-li.
0: Per
2: favor.
0: I que diga de convidada.
2: A lo millor ja no se'n recorda. Però sí que és de veure, sí. Però jo, des d'aquest moment, mai he sigut el que ha donat el primer pas.
1: Per por a un no.
2: De fet, va ser Maria la que dona el primer pas.
1: Perquè Maria és una dona valenta.
2: A mi. Va ser tu, a mi.
0: No és de veres.
2: Sí.
0: Sí, va ser.
2: Al coig, no?
0: No sé, sí, podria ser.
2: No, sí.
3: D'on va contar-ho?
0: No m'ha penedit això.
2: Què?
1: Ojalà Carles Alberola estigui escoltant d'este moment per a incloure esta història en l'obra de teatre. Ojalà.
0: Per cert, com els oients que tenim són molt intel·ligents, hem clavat una enquesta que fica, ha de dormir Dani al sofà?
2: No.
0: Al sofà i dona gràcies... Ai, espera. És que puc ensenyar-ho, eh? El 86%.
2: El 86% de l'audiència...
0: Maria, fes el favor, pobre home, el 14%.
1: Ah, pues jo he sigut el de Maria, fes el favor, pobre home, eh?
3: Pues jo no.
1: Jo soc del 14.
3: Ah,
1: sí? Ah, jo no. Dani, jo no.
3: Al sofà que porta un dia...
0: Per tant, el 86%...
2: Gràcies, amic.
0: S'ha decidit i ja saps on te toca
1: Maria,
0: dormir avui.
1: Maria, te puc posar un repte?
2: A veure.
0: Mare.
1: Un repte.
0: Vinga,
1: repte.
0: Va.
2: Un repte, vinga.
1: Si Dani finalment dorm al sofà,
0: sí,
1: li envies a Sofia una foto per a que la puga publicar en xarxes socials.
3: Pensava.
1: No, per a que la puga publicar en xarxes socials per a que l'audiència sàpiga al final com acaba la història.
2: Després del programa d'avui n'hi ha moltes possibilitats de que jo... Esta nit estiga al sofà fent vida.
0: No, moltes no, totes les possibilitats. O sea, vull dir, no són moltes, són totes les possibilitats.
2: Però per què? Un...
0: Home, perquè has estat tot el dia fent la murga. I xiqui-xiqui-xiqui-xiqui, i donant ahí la tabarra. Després, contes coses que no tens que contar i ja per a rematar, el 86% de l'audiència
1: ha decidido
0: que Dani dorm al sofà. I jo, com diria no sé qui, me debo a l'audiència.
2: I ara vaig a fer la pregunta vetada. Puc fer la pregunta vetada?
0: Ostres.
1: Va, sí.
0: A mi no me mires. Mira el teu a mi.
1: Sí, va.
2: La pregunta vetada és a qui li donaríeu un bes que...
0: Encara...
2: Impossible, que encara no ho heu fet. Un bes impossible. De,
0: com impossible? Què vol dir impossible?
2: Que saps que no va arribar perquè ja per la teua
0: no?
2: situació no és aixina, però...
0: Bueno, no és la teua, però la millor la d'així.
2: Bueno... Però que
0: impossible vol dir una actriu o algo així.
2: Actriu o actor...
0: O al teu veí.
3: Mare, com acaben estos veí. Dos avui, eh?
1: Però per què la pregunta ja estava vetada?
0: Perquè l'he vetat jo.
1: Però per què?
3: Sí, no,
1: per quin és el motiu?
0: Perquè es parla de futur.
1: I què? No, és de futur, no. Se parla d'una cosa que està en la teua imaginació.
0: Ah.
1: Que és que se pot donar o no. Però, i això ja, no vol dir...
0: Però tu saps lo de no juegues con fuego que te quemas? Pues això. O sea, no cal imaginar tant.
1: Però d'anar igual, encara que Dani imagine què passa.
0: No. Podem parlar de passat, però de futur no.
2: A veure,
1: però el futur és teu, espera tu.
0: Que parle.
2: Jo he fet la pregunta, jo l'últim, vinga, vosaltres. A veure, teniu... I se ve impossible que dieu... Ostres.
1: Pues mira, jo crec que el ve més impossible en estos moments... Estan t'ací davant. No. Maria Caballeros a Dani Meroño. Jo crec que això és el ve més impossible.
0: Jo te dic un bes a futur, que tinc moltíssimes ganes de donar. Moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes ganes als meus nets.
3: Mira que sabia que iba... Mira que sabia...
2: Quina ruïna, tu. Quina ruïna de resposta.
0: Ara, di la teua. Bueno, no, espera, que falta Sofia. Te queden
2: no,
0: Sofía, 4
2: i
0: minuts.
2: I Sílvia.
0: I Sílvia, sí, Sílvia. 4 minuts.
3: Jo què sé, no es pot contar.
2: No. Oh, com?
3: Jo tampoc.
1: Però, xico, digo, un Brad Pitt o un John Cortajarena o algo així, clar. Tampoc, no?
3: Una Alex González. Carlos Álvarez.
2: Una Chenoa, no sé.
3: Carlos Álvarez. El jugador de Llevant. Que ara està en Mèxic. Carlos Álvarez. Impossible. Vale.
2: Impossible ja perquè està a Mèxic.
3: Impossible ja.
2: Però si
0: bueno,
2: torna,
0: tornar,
2: ojo.
0: Home,
3: si torna...
0: Pues el convidarem al programa.
3: Vale.
2: Vinga. Sílvia.
0: Passa palabra.
2: Ghost. El de Ghost. El de Ghost, el que de ja està.
0: Alà.
1: Que ja és Ghost. Que ja és Ghost.
2: El Patrick Swayze. No vols...
0: No, que no vol dir-ho.
1: Bueno, va, que estem prenent el test d'Ani Meroño, per favor.
0: Sabeu lo millor de tot? Que esta pregunta ahí se la inventa perquè vol dir-ho.
1: Claro, va, per favor.
0: O sea, vol dir la seva resposta.
2: Jo, a Chenoa, no?
1: Ui, va, que otra ruïna de resposta.
2: Per què?
1: Perquè sí.
2: És un bes impossible.
1: Sí.
2: La meua crash.
3: Si Bisbal te diu, pues dona'm un bes, no?
2: No, hombre, no, li choque la mà i ja està, però un bes no. I ja per acabar.
0: Tanto rollo en la pregunta, tot el dia.
1: Tu veus per què no la tenies que haver vetat, Maria? Veus per què no la tenies
2: que
1: haver
2: vetat? No, ja per acabar. Tercera setmana. Es comença la tercera setmana. Les notes de la setmana.
3: Altra vegada?
2: Sí, clar.
0: Tota la setmana tenim que passar l'examen i que fórem... enginyer, jo què sé, totes les setmanes...
2: Quina nota vos poseu?
0: De la setmana passada.
2: De la segona. És que em va deixar molt preocupar, Sílvia.
0: Per què?
2: Perquè va dir un 5.
0: Però a mi mateixa. Ja és molt modesta.
2: I vull saber si vosaltres heu pensat que heu millorat i que està la cosa més tal.
0: Però és individual, individual. Com a programa col·lectiu?
2: No, com a programa no vull saber-ho encara.
0: Però que queda minut i mig. No podem ràpida dir com a programa col·lectiu?
2: No, primer, no? D'una en una i després col·lectiu, vinga.
3: Va,
2: Sílvia, ore.
3: Seguís que aprova, va.
2: Vinga,
3: aprova.
2: Un 5?
3: No, un 6, pugem al 6.
2: Al 6?
0: Molt bé.
2: Vinga, Carles.
1: Jo un 8.
2: Un 8, molt bé.
0: Jo també un 8.
2: Un 8. Per així?
3: 8 i mig.
2: Jo un 9,75.
3: Toma.
2: No. Jo he de dir que l'altre dia ma mare va dir-me que li va agradar molt la teua secció del divendres, però que faltava una cambra. Más tard, Dani, estuvo muy bien la sección de Carles, pero le faltaba una cámara. Digo, mamá...
0: Es radio.
2: Es radio.
1: ¿Sabes lo que te digo? Que ta mare te rabo. Le falta una cámara.
2: Una cámara, ¿no? Pero hacerle streaming también ahí.
1: Efectivamente.
2: Estaría muy guay. Gracias, Carles.
1: A vosaltres.
2: Gracias, Silvia.
3: Gracias.
2: Gracias, Sofía.
3: A vosaltres.
2: Gracias, María.
0: Al sofá.
2: Y también gracias a Tono Escribano y Adolfo, que está también al comandament tècnic de la nau de Tot per l'Aire demà. No sé si millor, però molt més, que tenim moltes sorpreses, molts convidats, molts exigides, i anem a passar-ho d'allò més bé. Vos deixem amb els companys dels esports, ja sabeu, Apunt Esports, amb totes les novetats d'un València que va perdre, però que està a punt d'anunciar el seu nou entrenador, Javier Aguirre. Així que vos deixem amb Dani Hermosilla, i nosaltres tornem demà.
0: Que donaràs tu la notícia,
2: Sí, doni la notícia.
4: Adéu. La vesprada es...

0: Tot el que és important per a tu ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.
2: Què tal, com esteu? Iniciem avui un període de 3 setmanes. Sí, 3 setmanes sense futbol de primera. Esta parada, ja anomenada, ja XL, per a la disputa de 3 partits de la Nation League i altres molts amistosos, farà que els nostres equips no tornen a jugar fins el cap de setmana del 9 d'octubre. Quasi res. El futbol de selecció s'elimina una parada ara, tradicionalment eren setembre i octubre, les 2 parades, per a deixar-la només en una i més llarga. Esta macroparada en què la selecció espanyola, per exemple, jugarà 3 partits, un fora, el primer, el de dissabte a Wembley contra Anglaterra, que serà el primer partit de l'Espanya de Luis de la Fuente després de ser campiona del món est estiu, com sabeu. El segon a Sevilla contra Croàcia serà dimarts que ve, el dia 29, i el tercer, el 3 d'octubre, al Nuevo Tartiere, a Oviedo contra la República Checa de l'ex-seleccionador sub-21 Santi Denia. La parada no arriba en el millor moment per a tots els nostres equips. Ho analitzarem en el programa d'avui. Cas a part, el del València, que arriba a esta parada amb millor imatge. Anin renovats amb l'arribada de Braulio i disposats a iniciar per enèsima temporada un projecte a mig exercici i tot esperant Javier Aguirre. I tot amb un Òscar Sánchez que tanca esta mini etapa de 2 partits amb la primera victòria lliguera en Vitoria i els primers gols al Mestalla, un d'ells, un golaç de la sensació del planter com és Aaron Mayol. I amb les perles de l'acadèmia una vegada més traient la situació abans després d'una altra gestió per a oblidar de mèrit. En el Llevant, amb ajornament del partit contra l'Atlètic i la derrota en el derbi contra el Villarreal, arriba la parada fora del descens, però amb dubtes després de les errades i la mala imatge un any més a la Ceràmica. Cas contrari, el Villarreal, que, com deia Íñigo Pérez, arriba a esta parada en un bon moment per a netejar caps gràcies a les 2 victòries consecutives, 8 punts i lluny de la imatge d'incertesa oferida pel projecte de l'exentrenador del Rayo, que és ara entrenador del Villarreal per els pròxims 3 anys. Acabem amb l'Elx, que amb l'èpica victòria a Cornellà amb un home menys tot el partit, treu comptes amb punts al bon joc de molts moments dels 7 partits disputats. Anselmi agafa aire i crèdit rellançat per un Ferniño com a referència golejadora. Avui hem demanat als habituals de la nostra redacció en cada equip perquè ens facin balanç del que ha passat i una previsió del que s'ha d'afrontar o el que ha d'afrontar cada equip. Xavi Robert, Pepa Benetó i David Vega es posaran al dia del Villarreal, del Llevant i de l'El. Sergi Escrivà es portarà més coses, com és la llista de deures del València de Javier Aguirre, començant per l'hora de quan arriba i el dia, i també de Braulio.

0: amb la tornada de la competició i abans que s'obri el mercat d'hivern. Però hem de parlar dels dos equips de segona divisió. El debut de Calleja amb derrota esperant el 10 del futbol mundial i la victòria amb exhibició del Club Esportiu Castelló, més líder. Líder en solitari i referència del bon futbol en una categoria que sabeu. Li diuen la hipertensió en bàsquet, inici oficial de la Lliga, que es deixa dubtes amb el renovar València Bàsquet de Xavi Albert després de la Supercopa que va coronar una entitat amb solera en el bàsquet espanyol com és la penya de rookie de Ricky Rubio. I avui amb Josep Carbonell, parlarem i molt de bàsquet, però sobretot del projecte de les xiques, que dissabte debuten en la temporada i també debuta el projecte de Javi Torralba, el nou entrenador. Tenim a l'equip de la Copa Davis ja en la fase final de novembre amb el seleccionador de Xàbia, David Ferrer, i l'alcirany Pedro Martínez Portero guanyant a domicili Xile per 3-0 i una generació amb els Jodar, Mérida, etc. ensenyant que hi ha futur més enllà de Carlos Álvarez. I el que hem de dir-vos avui és que parlen del Mundial de Ciclisme i ja tenim, atenció que és notícia d'última hora, la primera alegria i primera medalla de la delegació espanyola. I alegria per al nostre ciclisme també, el valencià. En Canadà, fa uns minuts, Héctor Álvarez s'ha penjat la medalla de bronze en la crono en categoria sub-23 en este Mundial de Canadà. El desfàs del Pi, també, de Benidorm, és un dels 6 ciclistes de la comunitat valenciana en estos Mundials. Al final del programa, esperem que amb una miqueta més de temps tindrem a Fernando Ferrari per analitzar esta medalla. Juan Alpuente està en la realització tècnica del programa. Al micro, Dani Hermosilla. Uns consells i comencem ràpidament.
1: Estàs escoltant Esports a Punt.
2: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
3: Tria Transport Públic. Molte per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Moute, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.

0: Luis de la Fuente, comencem el bloc de futbol amb la selecció, perquè Luis de la Fuente, i amb el seleccionador, continuarà al capdavant de la selecció espanyola més enllà del Mundial 2030. El seleccionador l'han renovat este matí fins que acabi l'Eurocopa el 2032. Esta ampliació arriba 24 hores abans de la concentració de la Roja per a disputar els primers partits de la Lliga de les Nacions. Escoltem al president de la Real Federació Espanyola de Futbol, a Rafa Luzán, i al seleccionador Luis de la Fuente.
1: Vamos a intentar... con Luis al frente, que podamos alcanzar además en nuestro país esa tercera estrella.
2: Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo mejor está por llegar, creedme. Todavía hay muchas cosas buenas que vamos a poder disfrutar. Y que cale ese mensaje de que siempre se puede mejorar, y es verdad, pues eso también a uno le hace sentirse muy orgulloso.
0: Molt orgullós. Per cert, que el primer rival d'Espanya en la Nations League, Anglaterra, ha vist com a 5 jugadors futbolistes causen baixa respecte a la primera llista de Thomas Tuchel després del Mundial. Concretament són per diferents motius: Tino Livramento, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Marcus Rashford i Declan Rice. Polèmica la baixa de Palmer, que ja va ser una de les absències sonades en la llista de Tuchel per al passat Mundial, i sembla que d'esta llista també s'ha esborrat. I acabem amb la selecció sub-21. Fa unes hores s'ha concentrat en la llista del seleccionador David Gordo. Recordem que hi ha 3 futbolistes de la Comunitat Valenciana: el davanter de Tavernes de la Valldigna, Carlos Espí; el migcampista de Vetera, Xema Andrés; i el defensa de Polinyà de Xúquer, Jarek Gasiorowski. Anem amb més coses i analitzem ja el que va passar ahir en el derbi, el primer de la Comunitat Valenciana.
3: Estoy orgulloso de las dos reacciones que ha tenido el equipo después de donde veníamos, tanto en Málaga como hoy. Creo que son pasos hacia adelante y ojalá este pequeño parón nos sirva para generar pozos sobre todo lo que ha sucedido.
0: Íñigo Pérez se'n va a la parada amb una cara molt més alegre de la que feia fa una setmana, on venia de perdre contra el Betis, estar en descens, sense guanyar cap partit, amb 2 punts i molts gols encaixats. En 4 dies, el Villarreal ha canviat el terç i gràcies a la pasta del tècnic per la dupla, entre altres, Moleiro i Lías, clau a Màlaga i ahir també contra un llevant desconegut i erràtic, al que, tot i el golaç d'Ivan Romero, que significava l'empat, resultat al descans, es va mostrar vulnerable i poc profund. Tingué ocasions, sí, però les errades grolleres, defensives, en l'eixida de baló, el condenaren. Castro.
4: Y cuando perdes balones individualmente te hacen mucho daño porque... Tiene calidad individual, que en las transiciones, el año pasado era el mejor equipo del campeonato en transiciones. Ellos son muy buenos, pero pienso que nosotros podríamos tener hecho más. Sufres los goles en pérdidas de balones, no sufres goles en organización defensiva.

0: Creo que el equipo ha tenido alma hasta el final, lo ha intentado en todo momento. El partido ha pasado por muchas fases, pero creo que el equipo ha demostrado que está vivo, que tiene ganas de revertir la situación.
1: Los canteranos han revolucionado el partido, pero la imagen del equipo sigue siendo la misma. Es un quiero pero no puedo. A ver si con el nuevo entrenador cambia la cosa.
2: Y Javier Aguirre tiene mucha faena, güey. En esta plantilla. Home, es un entrenador que té caràcter i espero que pegue bon sospir a la plantilla i ojalà en ell. Europa ho ve complicat, però salvarnos anem a salvarnos, en Aguirre, segur.
3: Yo creo que puede intentar mejorar un poco, reubicar los jugadores y empezar la temporada lo mejor posible. Siempre.
4: Heu escoltat Òscar Sánchez, que abandona el primer equip i torna al filial, i l'afició que ja aventura que el nou tècnic Javier Aguirre té molta feina. El València se'n va a la parada amb millor imatge, però encara en la UBI continua en descens, hi ha molta feina, com diem, que amb Braulio Vázquez al capdavant acabarà en el mercat d'hivern, que serà clau. Ja vos hem contat en esta mateixa sintonia que Javier Aguirre ve pel que queda de temporada, que el club ha lligat els bonus a no indemnitzar més entrenadors en contracte. Aguirre té data, per tant, de caducitat. Si és en el pròxim mercat d'hivern no trau l'equip del descens i si al final de temporada no aconseguís fer tornar a l'equip a Europa, la continuïtat del Vasco dependrà exclusivament de la voluntat del València. Però anem a pams i comencem el repàs dels nostres equips, començant precisament per València. El que ha passat fins ara, ho sabem, una victòria fora, cap a Mestalla, on ha tret només un punt, l'empat contra el Celta i tres derrotes en casa, Betis, Barça i Real Societat, a Irla de la Real Societat, i només un gol. El golaç d'Aaron Mayol, perquè el segon del València a casa no li van donar a Aimar Blázquez, que debutava, sinó en pròpia porta del defensa donostiarra Beitia. Sergi Esquivar, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Dani.
4: Bueno, hem dit el que ha passat i ara el que queda per vindre, que és el que farem en tots els equips, però comencem per el València perquè ahir hi ha molta feina.
5: I tant, per davant del València, que té 20 dies abans de tornar a la competició al Sardinero contra el Racing per a fer una, pràcticament una mini estada de pretemporada. Els capritxos en el calendari li han obert una finestra d'esperança al València per a reconduir un poquet la situació. El primer que ha d'arribar és la presentació de Braulio Vázquez, que està exercint també com a director esportiu. Però que des de que es va incorporar, no?, el passat dimarts en aquella expedició valencianista a Vitoria, però clar, queda aquesta explicació davant els mitjans i davant l'afició de quines van a ser les prioritats.
4: Llança una, no sé si pot ser, Braulio Vázquez i Javier Aguirre, els dos presentats el mateix dia?
5: Pot ser,
4: no?
5: Seria ahí un combo potent per a la premsa.
4: Sí.
5: El que ha de vindre després també és el signar el contracte i eixa presentació de Javier Aguirre, l'exseleccionador mexicà, que ha d'agafar la batuta el més pront possible d'un equip amb Òscar Sánchez. Ha donat eixes mostres de milloria de les que comentaves, però clar, és que venies de dos ridículs de Riazor, del partit contra el Barça, i clarament l'equip necessita un impuls tant anímic com futbolístic, eh? Hi ha una doble vessant.
4: Sí, sí.
5: Però la tasca és prou complexa, podríem dir, perquè l'equip està agafat amb pinces en estos moments. Si analitzem les línies de l'equip, tenim a Copete, Tàrrega i Diacabí fora de combat en la línia de defensa. De Haas, que és l'únic central que està pràcticament sa i que ha tingut un rendiment prou irregular. Arnau ha sigut un lateral reconvertit i de moment ha tingut poquetes oportunitats, i Pepe Lu, que no és un central purament en eixa posició. Javi Guerra i Ugri Nitz en el centre del camp no estan sent, podríem dir, els escuders més fiables, amb Guido, que se li està veient amb la benzina prou justeta, ahir va mostrar un cansament prou alarmant. En bandes tenim a Danjuma i Rioja, que haurien de ser segurament dels titulars, però també s'estan mostrant molt irregular, amb lesions, sobretot en el cas de Rioja. Sato i Elliot, que no estan trobant encara el lloc en este València. I en la davantera és que la situació és molt alarmant.

0: perquè estan Sadik i Hugo Duro, que estan entre lesions i desencerts. En 7 jornades els dos porten només un gol, el de Sadik, a Riazor. En l'altra cara de la moneda sí que tenim, jo no sé si dir la quinta d'Òscar Sánchez, però és la notícia més positiva, no? Clar. La de irrupció d'Aaron Mayol, de David Otorbi, d'Aymar Blázquez, que li han donat a un València, o que li han dit al València, en toca la porta del primer equip d'una manera molt, molt clara. Per tant, 20 dies per davant entre Aguirre i el València per encaixar totes aquestes peces, per a fer funcionar l'equip, que responga, que mostre una reacció i tracte de traure rendiment a esta plantilla que està en llocs de descens, sí, això és important dir-ho, sí. I que necessita canviar la cara el més pront possible.
1: El que és segur, Sergi, acabem ja, és que esta parada, si ve per alguna cosa, és per a que Javier Aguirre o el que vinga, suposa que serà Javier Aguirre, que està tot confirmat, absolutament confirmat, i només estem esperant de saber si ve dimarts, dimecres o quan ve, seria la de recuperar lesionats, no?
0: Sobretot, perquè ja són... El València és l'equip que més lesionats, ja siguen musculars o de diversa gravetat, però és l'equip que més lesionats afronta en aquest inici de temporada, amb una diferència molt important, sobretot respecte al Barça, i este moment ve perfecte per al València, per a canviar el xip, per a, tot i que és l'inici de temporada, que només portem 7 jornades, però per a canviar la dinàmica el més pront possible.
1: Molt bé, gràcies, Sergi, demà més.
0: Molt bé, gràcies. Ni les
2: haters, pues el impacte... Esports a punt amb Dani Hermosilla.
1: Continuem amb esta anàlisi del que ha passat i del que li és de bé a cada equip. Comencem pel principi, o sigui, ja han conegut la del València, el que ha passat i el que esperem que falte, amb moltes coses, sobretot fora de la disciplina de l'equip, però anem a repassar la resta dels nostres equips i comencem per el millor classificat, el Villarreal, que ha sigut irregular i, sobretot, ineficaç. Ara, com ha acabat este inici de temporada per al Villarreal, Xavi Robert?
3: Hola, què tal, Dani? Alleugerit, arriba el Villarreal a la parada lliguera després de sumar dos victòries seguides i poder celebrar ahir la primera victòria davant de la seva afició. Dos triomfs contra el Màlaga i el Llevant que han trencat el mal inici lliguer de l'era Íñigo Pérez, un tècnic que, com va dir ell, no trobava la tecla per a fer carburar l'equip. I sembla que ara la tecla ha sonat i afinada després de les decisions que ha pres, canviant el sistema al 4-3-3 i donant entrada a jugadors joves com Ilias Akomak i Albert Tom Moleiro, que han sigut clau en les victòries contra Màlaga i Llevant. Dos assistències porta el marroquí i tres assistències i dos gols el canari, una aparició que fins i tot bé siga per les rotacions o per les decisions d'Íñigo han sentat en la banqueta jugadors com Miquel Tache, Gerardo Mourinho, que ahir van ser suplents. A destacar també el paper de Pau Navarro en la defensa, el de Freeman en el lateral dret o la reubicació de Buchanan en la banda esquerra. Altra decisió important ha estat la titularitat de Gulaxi en la porteria per un Luis Junior que comença amb nervis la temporada. Un relleu que, això sí, a pesar de la seguretat que ha transmès Longarés en partits com el jugat contra el Betis, no ha esborrat el deure groguet de mantindre la porta a zero, fet que pesa en un equip amb una alta producció ofensiva en estos últims partits.
1: Mentre el Llevant, a falta d'un partit, està fora del descens. Després de l'eufòria de la golejada del Betis, l'ajornament contra l'Atlètic i la derrota a Villarreal deixa l'afició granota tan preocupada i a l'equip amb un dèficit de punts. Ens ho conta Pepa Benet.
4: El Llevant afronta la parada de seleccions amb marge de millora i sense haver pogut sumar en l'última jornada. El derbi a la Ceràmica va caure del costat groguet en un partit en què Castro, en sala de premsa, destacava que l'equip té qualitat per poder fer més. Al míster li va semblar que els seus airs no feren prou, encaixar en tres gols i només en marcar en un. Això sí, va ser el golaç de la jornada. El va fer Ivan Romero de Tisora assistir per Tollan. Dos errades en l'eixida de valor serviren per a regalar dos dels gols del Villarreal en un partit en què els granotes acaronaren l'empat. Ho va fer impossible Miquel Tache, que sentencia anotant el tercer després d'una errada d'Ola Sagasti. Tot i això, les sensacions continuen sent bones. Castro sap que li queda faena i que a ell li correspon trobar les solucions perquè puguen competir millor. De moment sumen tres derrotes, dos empats i només una victòria contra el Betis al Ciutat. Resultats que no preocupen l'afició, que ahir abandonava la Ceràmica confiant en la permanència i amb la sensació que esta temporada no s'ha de patir tant. Amb 5 punts al Caseller, l'equip està fora del descens i això és la millor notícia.
1: Efectivament, la millor notícia i el

0: El just el contrari, bon joc i falta de resultats, però la gran i èpica victòria, la primera de l'Aranselmi a Cornellà el passat divendres, ha acabat per envoltar d'optimisme la decaiguda moral de la franja verda. Com en su compte, David Vega.
1: Sí, Dani, podríem dir que tal vegada la parada de seleccions no arriba en bon moment, just quan l'Elx havia aconseguit per fi transformar les bones sensacions en punts. Va ser a Cornellà amb una gran victòria, deixes que canvien dinàmiques quan els dubtes sobrevolen el vestidor. Tirant d'èpica, amb un jugador menys durant més de 80 minuts i que ens va deixar un clar protagonista. Fernando, que amb 5 gols en aquestes primeres 7 jornades està fent oblidar a la davantera del curs passat. L'incansable Germán Valera va ser l'altre home destacat, amb un gol i un magnífic treball defensiu per ajudar l'equip a sumar els 3 primers punts de la temporada. Un bàlsam de moral i tranquil·litat per afrontar la parada de seleccions amb un total de 5 punts. Tot i que els franjaverds encara es mantenen en les posicions de descens, el futbol i la competitivitat mostrada en els últims partits fan que el futur més immediat s'afronte amb optimisme.
0: I és el que anem a fer. Entrem ara amb el que es trobaran els equips en tornar de la parada de selecció. Xavi Robert es conta el futur més pròxim per al Villarreal.
2: Molt exigent, se li presenta la tornada de la parada lliguera al Villarreal. D'entrada, ha de jugar al Bernabéu contra el Real Madrid per a rebre 3 dies després al Nàpols a la Ceràmica, en un partit que serà clau per a no despenjar-se en la Champions. Ells a casa i les visites a Liverpool i a Mestalla tancaran el mes d'octubre.
0: Ara Pepa Benetó fa el mateix, amb el futur més immediat per al Levante Unió Esportiva.
3: La plantilla descansa avui i demà. Esta setmana només s'entrenaran 3 dies, dimecres, dijous i divendres, i està per veure si l'equip acaba de carburar a les ordres de Castro i si el tècnic granota troba les desitjades solucions per a competir millor. De tots els fitxatges, l'únic que encara no ha debutat és Tapé. La parada de seleccions ha de servir per a recarregar les piles i recuperar jugadors com Etaillon. Ahir s'evidencia una vegada més que el Llevant necessita la millor versió del davanter i els seus gols. També vol estar al 100% i recuperar de les 15 al genoll Hugo Sotelo. El calendari reprendrà per al Llevant el 12 d'octubre, dilluns festiu. Jugaran a les 9 de la nit al Ciutat contra el Sevilla. Després toca la visita al Depor i per a finals d'octubre dos rivals bascos. El 21 jugaran el partit a jornada contra l'Atlètic Club i 4 dies després visitaran a Noeta.
0: I David Vega, per acabar, ens aproxima com serà la tornada de la Lliga per als d'Anselmi. I el primer és que el club acaba de fer oficial el primer amistós d'este període de seleccions i n'hi haurà més.
1: Este mateix divendres disputarà l'Elx un partit de preparació contra el Cartagena de Primera Federació. Serà al camp Díez Iborra a les 10:30 del matí a porta tancada. Un bon escenari per a no perdre el ritme i donar minuts als homes que no estan comptant fins ara per Anselmi. Jugadors com Diaby, Ponce i especialment Kevin Lomónaco. El central argentí encara no ha debutat després d'arribar en l'últim dia de mercat. Anselmi afirmava fa dies que cada vegada està més a prop d'estar disponible i aquestes setmanes li vindran molt bé per a posar-se al ritme dels companys. La parada sense competició també servirà per a recuperar a Iago Santiago i Bubba Sangaré, que va notar molèsties musculars en la cuixa esquerra en el partit contra l'Espanyol, però no revesteixen gravetat. L'Elx tindrà una tornada a la competició lliguera molt exigent. El diumenge 11 d'octubre rebrà el Martínez Valero el Celta de Vigo. Després, doble desplaçament contra el Villarreal i el Rayo Vallecano, abans de rebre a casa el València en altre derbi autonòmic.
4: Más allá de los goles, del resultado, muy, muy contento por la sensación, ¿no? De competir, de ganar segundas jugadas, de presión tras pérdida. Al final es lo que somos, es lo que nos hace poder jugar así y la verdad es que en eso hemos estado muy bien.
0: Sense futbol en primera, el pròxim cap de setmana, parlem lògicament de segona divisió i parlem de la hipermoció amb el líder, flamant líder, el Castelló, amb 3 de punts d'avantatge sobre el Mallorca, que és segon i només... és tercer i un sobre el segon, que es li llevaran 15 punts per 16 des de Pablo Hernández. Brutal el començament. En el programa de demà intentarem dedicar-li més temps amb protagonistes per a liderar este bon començament del Castelló, que ja es presenta com el gran favorit per aconseguir l'accés directe de categoria. Tanquem el futbol, se n'anem a parlar de bàsquet.
5: Teika, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
6: Ganamos todos.
5: Juguen elles, guanyem tots.
7: Dona empoderat, el microcrema. Queda molt per fer, però estem en moviment.
0: Són les 8:52, Josep Carbonell, bona vesprada.
8: Bona vesprada, Dani.
0: Bueno, molta activitat en el València Bàsquet, en les xiques, perquè l'últim a arribar, Peterson, no?
8: Així és, podríem...

0: Dir que la temporada comença ja, que este dissabte partidàs, semifinal de la Supercopa davant de l'etern rival del Casademont Saragossa, i per tant el club està aprofitant per acabar amb tot el que implica la pretemporada, és a dir, presentació de jugadores, esta matina amb presentadors, i arribada d'aquelles que han tingut algun dia més de vacances per la seva participació en el Mundial. És el cas d'Alexis Peterson, va ser nord-americana amb passaport alemany, 1,65, una jugadora titular en eixe Mundial amb la selecció alemana, que va quedar quarta classificada, no ho oblidem, i una que jo diria, Dani, que és la jugadora amb més nom de les fitxades esta temporada. Peterson arriba avui i pràcticament va incorporar-se ja. Ella ens deia que bàsquet és bàsquet i que no n'hi ha problema per a jugar la Supercopa, però tindrà pocs entrenaments per a conèixer a les seues noves companyes. I este matí també doble presentació. Per una banda, Elisabeth Balogun, Aler, escorta Aler nigeriana, que arriba amb molta ambició perquè ens comentava que ja només té una meta, guanyar un títol. Pot complir ja aquesta meta este cap de setmana. I l'altra, més discreta, més tranquil·la, més veterana també, Virag Tavak Kis, la pivot hongaresa, que també ha de convertir-se en el referent interior, en el referent dins de la pintura. Arriba procedent del Salamanca, ja coneix la lliga femenina i sap lo dura que és, per això dia que necessiten anar al màxim en este primer títol de la temporada, que és la Supercopa.
1: Parlem de, precisament de la Supercopa, és màxim favorit València Bàsquet o és tot una incògnita per els canvis? Bueno, en la realitat no només en València Bàsquet, no?
0: Sinó sí, hi ha canvis en tots els equips, però està clar que la semifinal d'enguany, Saragossa-València Bàsquet, és la final de la temporada passada on es va imposar el Saragossa. Esta temporada està tot molt obert, hi ha molts canvis en tots els equips i anirem veient com s'acoplen les noves jugadores, perquè els mateixos problemes que té València Bàsquet, este Saragossa també té jugadores en l'NBA. Això sí, continua un major nombre de jugadores de la temporada passada, veurem què passa, però en este primer torneig, com ja s'ha vist en els xics, sí, és molt difícil fer pronòstics.
1: I ja per últim, avui s'han incorporat dos jugadores espanyoles, les Helenes, no?, que li podríem dir, una en BAC i una altra sense H, no?
0: Sí, Helena Buenavida i Helena Puello, aquestes dos sí que han de convertir-se rapidíssimament en les líders o en una de les líders de l'equip. Jo crec que junta Leti, junta Raquel, quan arriba estan cridades a convertir-se en les líders del nou València Bàsquet. Per cert, que demà serà el torn en això de les presentacions d'Helena Puello, li toca a ella, i com diem, el València Bàsquet ja focalitzat i centrat en aquesta Supercopa.
1: Molt motivada, Helena Puello, perquè s'enfronta de primeres ja amb el seu esquip.
0: Sí, de primeres es trobarà les que van ser companyes seues la temporada passada. Jo en el Mundial esperava un poc més de protagonisme d'Helena Puello. Esperem que en València Bàsquet sí que ho doni tot.
1: Bueno, aquí tindrem l'oportunitat de veure este projecte. Ja hem vist que li queda al de Xavi Albert molt de treball, però que, bueno, que no podem dir que siga una grandíssima decepció, i anem a veure què es dona també el projecte de València Bàsquet de les xiques.
0: Sí, va competir en les xiques, va competir amb el Barça fins a l'última posició, fins a l'últim segon, no va poder ser, però com diem, aquestes pretemporades amb tant de jugador nou és difícil i jo crec que injust trauré conclusions tan pronte, i anirem veient com transcorre la temporada.
1: Anem informant. Demà el que toque, bé, perquè hi ha moltíssima activitat a València Bàsquet últimament. Gràcies. Adeu.
2: Teica, el bon vending els ofereix la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
1: Són les 8:57. Tenim 3 minuts i tenim la primera medalla de bronze. Héctor Álvarez, que ha tingut els dos primers parcials, estava líder de la competició, després se n'ha vingut una miqueta avall i finalment medalla de bronze per Héctor Álvarez, que, bueno, tal vegada no siga la seva millor prova, en sentit que el seu objectiu és en acomiadar-se de la categoria sub-23 a la medalla d'or en la prova en ruta, però això serà en els pròxims dies. Fernando Ferrari, director de ciclo21.com. Bona vesprada.
3: Bona vesprada, Dani. Bueno, i debutando en el programa de la nova temporada, por la tarde.
1: Exactament, que al final és el mateix, però una miqueta més tard. Bueno, que tenim la bona notícia, Héctor Álvarez, un dels ciclistes més prometedors del ciclisme espanyol i també valencià, que bueno, ha fet una demostració, ha tingut ahir la medalla d'or durant bona part de la prova i al final se li ha anat a la tercera, no?
3: Sí, pero bueno, yo creo que Héctor Álvarez, que tiene 19 años, hay que recordar esa cifra, cumple 20 en diciembre, se le veía que había acontecido en el podio cuando ha recogido esa medalla de bronce, pero yo creo que con el paso del tiempo la valorará mucho más y se va a dar cuenta que estar en un podio todo un campeonato del mundo contra el log no es nada fácil. Se ha quedado a 11 segundos, como bien decías y hemos estado comentando antes, ha estado en cabeza durante los dos primeros puntos intermedios, pero bueno, Ryan Gall, el neerlandés, el campeón de su país, ha sido superior por detrás de Nicolás Milesi, y bueno, tiene mañana compite en la prueba por relevos mixtos y el viernes tiene esa gran oportunidad de poder proclamarse campeón del mundo de fondo en carretera en Montreal, que es realmente el gran objetivo al que ha venido a Canadá en su despedida a la temporada sub-23, porque recordemos que el año que viene ya pasa al líder de World Tour, de primera división, junto a Juan Ayuso, y ya no tendrá opción de disputar esta categoría.
1: Bueno, y tanquem una miqueta en 30 segons. Remco fent història, 4 campionats del món de contrarrellotge consecutius, igualant els més grans, no?
3: Sí, decía Remco Evenepoel que Filippo gana, el italiano era gran favorito, pero realmente el belga se está convirtiendo en un enorme especialista. Aparte de sus 4 campeonatos mundiales, es el campeón olímpico, es campeón de Europa, de su país, y hoy por hoy es el mejor de la modalidad.
1: Bueno, estarem pendents del que passa en els pròxims dies. Tenim 6 valencians i ho comentarem així. Gràcies, gràcies, Fernando.
3: Gràcies, Dani.
1: A tots vosaltres, demà més a partir de les 8:30 en Esports a Punt. Vos deixem també amb les notícies i també vos diem amb el programa 90 minuts, a les 11, recordeu, amb Manolo Montal i Salva Folgado. Adeu.

0: Comença Contrapunt. La reflexió de la jornada a l'informatiu vespertí de Punt Ràdio. Amb Rubén Dempere.
1: Són les 9 de la nit, això és Contrapunt i comencem una setmana carregada d'informació. En la tècnica, Adolfo Pascual i Rafa Alarcón. Anem amb la portada d'avui, 21 de setembre.
0: Connectats amb la realitat del dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Contrapunt.
1: Carlos Mazón ha comparegut avui per segona volta en la comissió d'investigació de la Dana al Congrés. L'expresident de la Generalitat s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat en la gestió de la barrancada i ha exhibit la resolució del TSJ que rebutja per unanimitat la seva imputació. A les portes de la Cambra Baixa, les associacions de víctimes li han tornat a exigir que entregui l'acta de diputat.
2: I el jutge Juan Carlos Peinado ha decidit finalment obrir juí oral contra Begoña Gómez, l'esposa de Pedro Sánchez. Serà la primera vegada en democràcia que la dona d'un president del govern seurà en el banc dels acusats. Serà un juí amb jurat popular i haurà de respondre, junt amb la seva assessora, pels presumptes delictes de malversació i tràfic d'influències.
1: El govern central reconeix la preocupació que han generat les crides que es fan en xarxes per a nous intents d'entrades massives a Ceuta i Melilla. Mentrestant, l'atenció al carrer va en augment després que un grup de persones atacara el cotxe on viatjava una diputada ceutí amb una advocada de l'ONU i un activista dels drets humans. El govern i el PP han condemnat l'atac.
2: I el balanç d'estiu que ha fet l'AEMET confirma que hem viscut l'estiu més càlid en l'últim segle i mig, o el que és el mateix, des que hi ha registres de les temperatures. De mitjana, la desviació s'ha disparat 2,7 graus, amb rècord de nits tòrrides i de la temperatura de la mar.
0: Contrapunt. A Punt Ràdio. Rubén Dempere.
1: I anem amb la notícia del dia. Carlos Mazón ha comparegut al Congrés dels Diputats per a donar més explicacions sobre la seva gestió de la Dana. Era la segona vegada que compareixia i en esta ocasió tampoc ha volgut donar moltes respostes. L'expresident de la Generalitat ha rebutjat contestar a la majoria de les preguntes i també s'ha negat a lliurar els missatges del seu telèfon. La causa judicial que investiga la mort de les 232 víctimes ha sigut la seva justificació. Bona vesprada, Xavier García del Valle.
2: Bona vesprada, Rubén. Mazón, efectivament, ha comparegut per segona vegada. Ho feia a petició dels grups Socialista i de Compromís. Volien que explicara l'escrit de la seva defensa enviat a la jutgessa instructora del cas, a Catarroja.

0: resumir la seva intervenció en el Congrés.
1: Diu, bàsicament, que les morts eren inevitables i que feren el que feren vostès, fer el que fera vostè, i les 232 persones s'hagueren mort igual.
2: L'auto del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilitat. Como ahora estoy personado en el procedimiento y tengo acceso completo a la causa, por fin, estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
1: Vostè no té vergonya ni la coneix. Sap el que passa? Que com la Fiscalia del Tribunal Suprem està investigant-lo a vostè per mentir en esta comissió d'investigació, jo crec que vostè té por de vostè mateixa.
0: I en esta línia s'ha mantingut en les respostes als diferents grups. Especialment tens han sigut el moment de la intervenció del portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, que ha tornat a insultar l'expresident, i s'ha produït també un intercanvi de parers entre el propi Mazón i la presidenta de la comissió, la socialista Carmen Martínez.
3: Me parece que es usted un negligente, un inútil, un homicida imprudente, un psicópata.
4: Señorías, desgraciadamente oímos insultos todos los días en esta cámara.
5: ¿Todos?
4: Vaya, absolutamente. Señor Mazón, usted también va... Ahora sí que quiere hablar, señor Mazón, parece que ahora quiere contestar.
6: I obrim ara el capítol de reaccions fora del que ha sigut la comissió d'investigació. La intervenció de Mazón ha provocat reaccions polítiques fora del Congrés.
0: A les portes mateixes de la cambra, la líder dels socialistes valencians, Diana Morant, ha demanat al president del PP, Núñez Feijóo, que expulse Mazón definitivament de les Corts. I el síndic de Compromís, ara ja des de València, Joan Baldoví, ha parlat de nou insult a les víctimes.
7: Hoy mismo podría quitarlo de militancia, destituirlo como diputado del grupo de las Cortes y, desde luego, pedirle el acta de diputado. Y si no lo hacen es porque Mazón, Pérez Yorca, Feijóo son lo mismo y, por tanto, se les puede imputar a todos la responsabilidad de esta negligente gestión, de todas las mentiras y del dolor que han causado a los valencianos.
8: No está contestando a ninguna pregunta. Sembla que Mazón ha contat tantes versions al llarg de tots aquests mesos que ha caigut en contradiccions. I és evident que segurament els seus advocats li hauran dit que mantinga la boca tancada perquè podria tornar a contar una nova mentira que entrarà en contradicció. Per a mi, el que està passant avui en el Congrés dels Diputats és un nou insult a les víctimes.
0: I continuem a les Corts perquè Pere Vox, esta segona compareixença de Mazón, respon a l'estratègia electoral de l'Esquerra. El Partit Popular assenyala que l'expresident de la Generalitat ja va assumir responsabilitats polítiques. José María Llanos i Nando Pastor són els síndics de Vox i del PP.
9: La izquierda lo que está pretendiendo en el Congreso pues empezar su campaña electoral estirando el chicle de la tragedia de la Riana, de la Riada.
10: Han producido dimisiones políticas de la primera autoridad política de la comunidad. Enfrente yo tengo un Partido Socialista que ni con Adamuz, ni con Ceuta, ni con Absoluto, ni con Alá, han hecho absolutamente nada, no han reconocido siquiera el más mínimo error.
6: I avui també s'ha parlat i han parlat les associacions de víctimes en la seva compareixença a Mazón. S'ha referit a aquestes associacions, a les de víctimes, que avui s'han concentrat en la rodalia del Congrés. L'expresident ha tornat a dir este matí que sempre han tingut les seues portes obertes.
0: Sí, Mazón ho ha dit en el debat que ha sostingut amb el diputat valencià de Sumar, Nahuel González.
11: Yo llamé personalmente al móvil de las asociaciones que no querían reunirse conmigo y hablé personalmente con ellas. Y mantuve y reiteré permanentemente mi puerta abierta para título personal o asociativo reunirme con todas y cada una de las víctimas.
12: Al final, cuando ya se demostró sus
11: resulta
12: mentiras.
11: Que la asociación...
0: Però les víctimes l'únic que li demanen és que deixi l'escó a les Corts i la protecció que això comporta i que deixi també l'activitat política. Rosa Álvarez és la presidenta de l'associació Víctimes Mortals d'Anna 29 d'octubre.
13: ¿Quién puede esperar gran cosa de este individuo cuando tendría que haber dimitido el 30 o el 31 o el 1 de noviembre de 2024? Lo que querríamos era que dejase la política, que no nos haga más daño a las familias y ya que el curso judicial continúe.
6: Tot això pel que fa a la compareixença de Carlos Mazón durant el matí. Esta vesprada també ha comparegut en la Comissió d'Investigació del Congrés Emilio Argüello. Era el secretari autonòmic d'Emergències el dia de la barrancada i ara és una de les dues persones imputades en la causa, juntament amb l'exconsellera Salomé Prades. En una línia molt semblant a la de Mazón, Argüello també s'ha negat a contestar

0: cap pregunta. El seu argument és que està immers en una causa judicial. Saber.
1: Sí, Argüello ha llegit un escrit que portava preparat per argumentar que no pot arriscar la seva defensa contestant preguntes.
2: Por todo ello, anuncio formalmente a esta comisión que, con carácter general, me acogeré a mi derecho constitucional a no contestar a las preguntas que me sean formuladas por los distintos portavoces al objeto de evitar cualquier interferencia en la causa penal abierta y salvaguardar de forma escrupulosa mi derecho de defensa. Gracias.
1: I així ho ha mantingut, tot i les preguntes i requeriments constants que li han fet diputats i diputades. Argüello ha rebutjat fins i tot les oportunitats de descàrrec que l'han oferit en esta sessió. Així ho ha fet amb el diputat de Bildu, Miquel Otero.
2: Sin ser repetitivo, me remito a lo dicho anteriormente, es decir, no voy a contestar a ninguna de las cuestiones.
3: Yo tengo una curiosidad enorme si realmente dirigió el CECOPI o simplemente hacía como que dirigía para transmitir esa impresión a la opinión pública. No me lo va a aclarar. Es una pena, ¿eh? Porque usted puede resultar siendo un gran perjudicado de que no se sepa esto.
2: Yo le agradezco que intente tirarme ese flotador, pero no se lo voy a coger. Es decir, es que no voy a contestar ninguna de sus cuestiones.
4: Les coses que passen des de tots els angles. Contrapunt. Rubén Dempere.
0: Anem ara amb una altra de les qüestions de la jornada. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit finalment obrir juí oral contra Begoña Gómez, l'esposa de Pedro Sánchez. Serà una vista amb jurat i en la banqueta seurà també l'assistent de Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez. És una crònica d'Alba Rocher.
5: Sí, l'Audiència Provincial de Madrid haurà de seleccionar ara el jurat popular i també fixar la data del juí. Peinado sosté que Begoña Gómez s'hauria aprofitat de la seva condició com a dona del president del govern per a obtindre beneficis en els seus negocis i és per això que finalment l'envia a juí oral a ella i a la seva assessora en Moncloa, Cristina Álvarez, per presumptes delictes de malversació i tràfic d'influències. El magistrat pren la decisió la mateixa setmana que està prevista la seva jubilació i posa fi així a més de 2 anys d'investigació arran d'una denúncia de manos limpias. Fiscalia i Defensa demanen la seva absolució, mentre que l'acusació demana fins a 13 anys de presó contra la dona de Pedro Sánchez.
0: La decisió del jutge Peinado ha sigut molt criticada des de la Moncloa, on parlen de persecució judicial. El PP diu que la justícia actua contra tots igual i que ara hi haurà més atacs contra els jutges des del govern. Xavier.
1: Sí, els arguments de l'executiu, del govern, els ha explicat la ministra de Cultura, Diana Morant.
6: Un juicio que responde pues a la máxima del señor Aznar, quien puede hacer que haga, pues el señor Peinado ha hecho su aportación. Confiaremos en la justicia, pero desde luego no dejaremos de señalar que este juicio es un juicio político.
1: Diana Morant és ministra de Ciència. I un juí plenament justificat, en opinió del portaveu de Vox, José Antonio Fuster.
7: Desde luego apreciamos indicios más que suficientes y racionales y las pruebas son bastante sòlides.
0: I més novetats també judicials, en este cas, en el cas Plus Ultra. El jutge instructor ha citat a declarar el pròxim 30 de novembre les filles de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Sí, el jutge José Luis Calama cita les filles de Zapatero com a investigades i també ha demanat a la joieria Janes de Madrid un informe pericial gemològic de les peces intervingudes el passat 9 de maig en el despatx de l'expresident. A més, ha donat un termini de 3 dies a la defensa de Zapatero perquè lliure tota la documentació sobre aquestes joies.
0: I ens ocupem ja de la crisi de Ceuta. El govern central reconeix la preocupació que han generat les crides que es fan en xarxes per a nous intents d'entrades massives a Ceuta i Melilla.
1: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, confirmava esta mateixa vesprada a Ceuta que s'han desplegat més forces de seguretat en les fronteres després de rebre informes sobre 2 possibles nous intents, un per al dia 20, que finalment no s'ha consumat, i un altre per a dimecres, 23 de setembre, que coincidiria amb la jornada d'eleccions que se celebrarà al Marroc.
8: Hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla, con más grupos de seguridad ciudadana, GRS de la Guardia Civil, 3 pelotones, por ejemplo, en Melilla, también lo mismo en Ceuta. Simplemente con esa finalidad absolutamente preventiva, pero vuelvo a decir, con unos estudios y una evaluación continuada de toda la información de la que podemos disponer.
0: Marlaska també ha condemnat l'atac que anit van patir una diputada ceutí que viatjava en cotxe amb una advocada de l'ONU i un activista de drets humans.
1: Sí, els atacants havien anat al port per a protestar contra una ONG de Pamplona que havia anunciat l'arribada per a repartir ajuda humanitària i també per a denunciar presumptes agressions a persones migrants. Però els atacants han confós els ocupants del vehicle amb els membres d'esta organització. Dins del cotxe, la diputada Júlia Ferreras, l'activista Rafael Borrego i l'advocada de drets humans de l'ONU, Sofia Acevedo. La diputada cridava que ells no eren qui els atacants pensaven que eren.
9: Que no somos nosotros, que os habéis confundido, que no somos nosotros. Coño, por favor, que somos de Ceuta.
10: El odio inoculado, el odio.
11: Esto es porque se piensan que somos la ONG vasca, tío.
1: La intervenció de la policia ha evitat que l'atac fora més greu. De fet, ha sigut un agent de policia qui ha accedit al vehicle i l'ha conduït per a allunyar-lo de la multitud que ja havia trencat les llunes del cotxe. Com ha fet esta vesprada Marlaska, tant el ministre Ángel Víctor Torres, que és el comandament únic a Ceuta, com el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, havien també condemnat esta agressió.
12: No és vergonzoso i, per tant, condena absoluta con lo que acaba de pasar i, por favor, esto no puede repetirse porque estamos entre todos intentando ayudar para recuperar la normalidad de Ceuta y eso avergüenza a quienes lo realizan.
13: Nuestra más firme condena. En democracia la violencia no tiene cabida. Bajo ninguna circunstancia.
4: Contrapunt. Apunt Radio. Rubén Dempérez.
0: I nou episodi de violència al barri de l'Alquerieta, al Cira, un dia després del tiroteig que va acabar amb la vida d'un home de 56 anys. Avui, algú ha calat foc a casa d'un dels quatre detinguts per l'homicidi. Té més detalls, Fran Martínez.
14: Continua la tensió al barri de l'Alquerieta, del Cira. Tot i la intensa vigilància policial, este migdia s'ha produït un incendi, probablement intencionat, en la casa d'un dels quatre detinguts pel tiroteig de la matinada de diumenge. Nosaltres hem estat al bosquet situat al darrere de la casa, però ens sembla que s'haurien colat els incendiaris per evitar a les forces de seguretat. Allí hem vist com els bombers han aconseguit que només una habitació es vegera afectada. Mentrestant, tres dels detinguts continuen sent interrogats així on estem ara, a les dependències policials del Cira, mentre que el quart detingut ha sigut traslladat a l'Hospital de la Ribera per ser tractat d'una lesió produïda a la nit dels fets.
0: Gràcies, Fran. Actualitzem i ampliem totes les dades d'este succés en la crònica del nostre company Carles González.
15: El xalet crema pertany a un dels germans detinguts pel tiroteig mortal. Els autors del foc han hagut d'entrar pel pati de darrere perquè la casa estava fortament vigilada. S'ha cremat només una habitació perquè els bombers han actuat molt ràpidament. Esta vivenda està a apenes 50 metres d'on la matinada de dissabte va succeir tot, una escena del crim presa per la policia en les últimes 24 hores i pel grup d'homicidis a la recerca de totes les proves per a tancar el cercle d'una investigació de nou en el conflictiu barri de l'Alquerieta del Cira. Escoltem alguns veïns d'esta localitat.
16: Ja n'hi hagué una moguda entre un clan i l'altre, s'agarra la cosa fins allà dalt. Si a barriar ja té una mala fama, pues, ara encara més.
17: Això el que hi ha que fer és tallar-ho i ja està, i menys en armes. Això sempre s'acaba mal.
18: Jo he viscut en l'Alquerieta, antes era bé, ara el 90% no se pot ni pujar.
15: Ha sigut una vesprada intensa a la comissaria de la Policia Nacional on estan tres dels detinguts. Este migdia hem vist eixir-ne manillat a un d'ells. Hauran de respondre qui és el responsable perquè una baralla infantil entre dos cosinetes acabara enfrontant pistoles en mà les dues branques d'una mateixa família en un tiroteig mortal. La víctima, de 54 anys, era el iaio d'una de les menudes. Hi ha un quart detingut ingressat sota custòdia policial a l'Hospital de la Ribera. L'han operat d'un tir, però tots els ulls miren al barri de l'Alquerieta, blindat per la policia i convertit en un polvorí on ja s'ha encès el foc de la venjança.
0: I més coses. AEMET mantindrà l'actual sistema d'avisos davant la previsió de fortes pluges arran del debat obert per les tempestes de la setmana passada, que van ser intenses però que no van arribar al nivell roig. Els responsables de l'Agència de Meteorologia defensen continuar amb els llindars que hi ha vigents ara per decretar aquest avís.
1: Sí, a la Comunitat Valenciana i a la resta de l'àrea mediterrània el nivell és roig si se superen els 90 litres en una hora. En la resta de

0: Espanya és de 60 litres i afirmen que qualsevol canvi s'ha de consensuar amb Protecció Civil. Jorge Tamayo és el delegat d'AEMET a la Comunitat Valenciana.
1: Estos umbrales no fueron puestos por AEMET gratuitamente. Estos umbrales fueron puestos de acuerdo con Protección Civil y con las protecciones civiles autonómicas. Yo creo que ahora mismo AEMET tampoco podría modificar estos umbrales porque, ya digo, son umbrales que responden fundamentalmente a impactos. Cuando hablamos de aviso naranja, no estamos diciendo que no vaya a pasar nada, estamos diciendo que hay un peligro importante. Es decir, que, ojo, que hay que estar atentos. Cuando hablamos de aviso rojo, decimos que hay un peligro extraordinario.
2: I continuem amb informació relacionada amb l'Agència Espanyola de Meteorologia, que avui ha fet balanç de l'estiu i ens deixa un titular que ens sorprèn, la veritat, molt poc. L'estiu de 2026 és el més càlid de la història. De mitjana, la desviació de les temperatures s'ha disparat 2,7 graus respecte a les temperatures que hauríem de tindre. Elena Riego té més detalls.
3: És una frase que ja havíem dit i que es torna a repetir. Enguany hem viscut l'estiu més càlid des que hi ha registres. Jorge Tamayo és delegat de l'AEMET a la Comunitat Valenciana.
1: Si l'any passat nos hubieran preguntado cómo va a ser este verano, hubiéramos dicho, hombre, el verano pasado fue el verano más cálido desde que tenemos registro, no vamos a volver a batir el récord. Lo hemos batido.
3: 26 graus de mitjana i en el rànquing de màximes més altes localitats com Sumacàrcer, la Font de la Figuera o Beneixama, que han superat els 45 graus. També es disparen les nits amb mínimes de 25 graus.
1: València, 30 noches tórridas, en Alicante, 15 i en Castellón, 20.
3: I el mes de juliol també ha batut rècord.
1: És el mes, no el mes de julio más cálido, el mes más cálido, desde que tenemos registros.
3: Una de les conseqüències és que la mar està més calenta que mai.
1: 29 grados es una temperatura altísima. O sea, en las zonas del Caribe a partir de 26 grados se considera que es el umbral de riesgo para que ya haya suficiente energía para los huracanes tropicales.
3: Unes xifres alarmants que tanquen l'estiu en què més calor hem passat, almenys fins l'any que ve.
2: I parem atenció ara a esta xifra. 50.000 són els casos de persones diagnosticades amb Alzheimer a la Comunitat Valenciana. Una dada que arriba a 600.000 si tenim en compte les famílies. Famílies que avui, dia de l'Alzheimer, reclamen més recursos i un diagnòstic precoç de la malaltia. Saida Ruiz.
4: En el Dia Mundial de l'Alzheimer, les associacions reclamen una atenció específica, coordinada i continuada per a aquesta enfermetat. José Barragán, president de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Elx.
5: Ara lo que estamos reivindicando es que haya, bueno, un estudio, que haya una investigación para que los diagnósticos sean más precoces y que las propias personas que son diagnosticadas de Alzheimer puedan decidir sobre sus derechos, dónde quieren vivir, con quién.
4: Pero también miren cap als nous tractaments que ara per ara no están disponibles a España.
5: Cualquier pequeña investigación que se haga y que haya un lado positivo para nosotros es un rayo de esperanza.
4: Uns medicaments que retarden el curs de la enfermedad y que la Societat Espanyola de Neurologia reclama que estiguen inclosos en el finançament públic espanyol. Pascual Sánchez Juan n'és el secretari del grup de l'estudi de conducta i demència.
6: Sabemos que están en negociación administraciones con las empresas farmacéuticas. Ese diálogo sigue y esperemos que en el futuro pues esto esté disponible para los pacientes en España.
2: El canceller alemany Merz descarta dimitir després de la derrota històrica del seu partit a les eleccions d'este diumenge. Aposta per mantindre la coalició, però els seus socis de govern ja li exigeixen un canvi urgent en les polítiques socials. Mentrestant, l'esquerra postcomunista és la primera força a Berlín i podrà governar per primera vegada des de la reunificació. I a l'estat de Mecklenburg, Pomerània Occidental ha guanyat l'extrema dreta, la segona victòria regional en 2 setmanes al nord-est del país. Arturo Monedero.
7: El canceller alemany qualifica de dramàtic el resultat dels democristians a Mecklenburg, Pomerània Occidental.
8: Dramatisches.
7: No arriben al 5% dels vots i el seu partit queda fora del Parlament regional per primera vegada en la seva història. Merz assegura que ningú li ha demanat la dimissió, però els seus socis, els socialdemòcrates, exigeixen rectificar les reformes previstes en pensions i sanitat. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya guanya amb el 38% dels sufragis, però no té suports per a formar govern.
9: Volkspartei.
7: La seua líder aprofita per a reivindicar que s'han convertit en el partit del poble. Mentrestant, els postcomunistes Die Linke fan història a la capital amb el 25% dels vots. A Berlín, l'amor i la justícia han guanyat davant de l'odi, clama la seva candidata. Elifer Alp, filla de refugiats turcs i amb l'accés a l'habitatge com a prioritat, necessita un acord amb les forces d'esquerra per a convertir-se en la primera alcaldessa del seu partit.
2: Aquesta sintonia ens anuncia ja que estem en temps de l'oratge. Així al meu costat està Javi Miró. Bona nit, Javi.
8: Bona nit, bona nit.
2: Avui Aymet ha presentat el balanç de l'estiu, un balanç sucós, amb molta informació. Què en destacaries?
8: Destacaria que és l'estiu més càlid que hem registrat dades, inclús tirant de retrospectiva, no? Fins a 1869, que podem tirar enrere, doncs és clarament més càlid del que havien registrat fins a dia d'avui, i la temperatura mitjana al nostre territori ha sigut de 26 graus, quan l'habitual per a el període temporal de 1991 fins a 2020, això és 30 anys, que és el que s'agafen de referència a esta dècada de 2020 i algo, no?, és de 23,3 graus. Hem registrat 26 graus de temperatura mitjana, 2,7 graus per damunt del que venia sent habitual. Màximes no han sigut gens desgavellades, ha fet molta calor. La màxima més alta d'este estiu 2026 ha sigut a la Ribera Alta, a la Pobla Llarga, el dia 7 de juliol, amb 45,5 graus. A l'Alvin Alopó, amb 45,1, a Villena, a l'Òndola Lagunilla. I a Orihuela, amb 44,9. No són màximes desgavellades, perquè, per exemple, fa 3-4 anys van registrar aixòs 47 graus de València, no? Però, en conjunt, comptant les mínimes que han sigut molt elevades i les màximes que tots els dies han sigut excepcionals, doncs tenim comarques com el Baix Segura, on la temperatura mitjana de tot l'estiu ha sigut de 27 graus i mig. Això és una autèntica barbaritat, i en general també hem patit molta calor durant la nit, i és que hi ha comarques com l'entorn de València, el Baix Segura, el Baix Vinalopó, on les mínimes tropicals pràcticament han sigut els 92 dies d'estiu. València s'ha quedat a un 86. 86 dies d'estiu en què la temperatura no ha baixat dels 20 graus ni de dia ni de nit. I per tant és el que hem viscut, no?, este any, un estiu de rècord.
2: Abans, de fet, esta vesprada parlàvem tu i jo d'eixa mitjana, no?, que d'entrada no sembla, quan la sents, 27 uh-huh. graus, no sembla extraordinària, però clar, ahir estem agafant tot el territori.
8: Tot el territori.
2: Els llocs on fa més fred, els llocs on fa més calor, clar, i agafem un ventall.
8: El Penyagolosa, que està a 1.800 metres.
2: Exactament, exactament.
8: Sí. I sobretot és posar en context, no? Si parles de 26 graus no ho entens, però si que et pareix, si et dic que un estiu habitual d'estos 30 anys de referència són 23,3 graus, 23,3 graus un estiu, doncs els ports ha sigut la comarca amb temperatura mitjana més baixa d'aquest estiu, la temperatura mitjana ha sigut de 22,9. És a dir, el reducte més fresquet d'aquest estiu és el que suposaria la mitjana de temperatures de la Comunitat Valenciana d'un estiu normal. I, clar, posat en context, ja comença a entendre, no?, l'excepcionalitat del que hem viscut aquests últims mesos, i, de fet, continua allargant-se, estem a dia 21 de setembre i continuem parlant de temperatures d'estiu. No hem tingut pràcticament ni tardor.
2: Què ens espera, Javi, sí, per als pròxims dies?
8: Avui, de fet, han pujat les màximes, sobretot a la meitat nord del territori, entre 3 i 4 graus respecte a les màximes que van registrar ahir. En general, hem tingut a tot el territori valors entre els 30 i els 32-33 graus. Ha fet molta calor de nou. Ha sigut Sumacàrcer, amb 34,4, on s'ha registrat la temperatura màxima. Demà serà una jornada semblant a la d'avui, el cel estarà una miqueta més blanquinós, més pàl·lid, més esglaiat, és un nou sinònim que he descobert avui, esglaiat, el cel que està pàl·lid, blanquinós, no? Demà estarem així, amb pas de núvols alts, i les màximes inclús podrien pujar una miqueta més a la meitat sud del territori. Si avui parlàvem d'entre 32 i 34 graus, demà podrien superar els 35 graus, sobretot a les valls de l'interior de les comarques centrals, valls de l'interior central. Així que 22 de setembre, termòmetre que passa dels 35 graus, això no s'acaba. No s'acaba.
2: Estarem així, aguantant la calor que ens queda.
8: Jo ho contarem. Adéu.
2: Moltes gràcies, Javi Miró. Anem ja amb els esports. De seguida parlem del València i de la renovació del seleccionador Luis de la Fuente, però comencem per la primera medalla de la delegació espanyola en el Mundial de Ciclisme de Canadà. Dani Hermosilla, bona nit.
9: Bona nit, Rubén. Sí, bueno, el primer que podria dir és allò de si tindrem estiuet de Sant Miquel, que jo crec que enguany és un estiuet que continua, no? Parlava jo l'altre dia en un amic meu, no?
8: Sí, no han tingut descans, és tot estiu.
9: Per això. Bueno, ara sí, fa quasi una hora, Héctor Álvarez, el ciclista de l'Alfàs del Pi, s'ha penjat esa medalla de bronze del Mundial disputat a Montreal, a Canadà, esta vesprada. El neerlandès Ryan Gala ha sigut l'or i l'italià Milesi la plata. Bé, Héctor Álvarez, Rubén, és una de les grans promeses del ciclisme valencià, però el seu gran objectiu en estos mundials és la prova en ruta de divendres sub-23, en què és un dels grans favorits per a la victòria final. En total, són 6 valencians en el Mundial, liderats per Juan Ayuso i per Sandra Ros.
2: Ara sí, Dani, parlem ja del València, tots pendents de l'arribada del tècnic Javier Aguirre.
9: Sí, ho hem contat en les últimes hores en esta casa, en els diferents programes i servicis informatius. Aguirre, l'exseleccionador mexicà, és legit i només estem en l'espera de conèixer quan arribarà a València, on se l'espera, en principi, les pròximes 48 hores, però no és oficial i no està confirmat. De fet, el club espera fins i tot que dijous Javier Aguirre, gran coneixedor de la Lliga Espanyola, poguera ja agafar l'equip, el València, que fins a la seva arribada continuarà sent entrenat pel tècnic del filial Òscar Sánchez. Aguirre, segons l'acord arribat, ha firmat fins al final de temporada i podria tant renovar com acabar la seva aventura en uns mesos si l'equip no reacciona. L'objectiu del club en esta operació és que la contractació ha sigut evitar una nova indemnització.
2: I en esta finestra de seleccions, Dani, la gran notícia del dia ha sigut la renovació del seleccionador campió del món, Luis de la Fuente.
9: Sí, ja s'anunciava, el tècnic de La Rioja tenia contracte ja firmat fins al pròxim, a la fi del pròxim Mundial 2030, que, com sabeu, no organitza en Espanya, Portugal i el Marroc, i segons aquest acord, el que s'ha firmat avui, la relació contractual de Luis de la Fuente en la Real Federació Espanyola de Futbol s'amplia fins al 2032, a la finalització de l'Eurocopa que es disputa ixe mateix any. Escoltem al president de la federació, a Rafa Lauzán, i al seleccionador Luis de la Fuente.
10: Vamos a intentar, con Luis al frente, que podamos alcanzar además en nuestro país esa tercera estrella.
11: Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo mejor está por llegar, creedme. Todavía hay muchas cosas buenas que vamos a poder disfrutar. Y que cale ese mensaje de que siempre se puede mejorar, y es verdad, pues eso también a uno le hace sentirse muy orgulloso.
9: D'altra banda, en l'espera que la selecció es concentre, la selecció absoluta es concentre demà per a preparar els tres partits de la Nations League contra Anglaterra, Croàcia i la República Txeca, esta vesprada sí, ja s'ha concentrat el sub-21, amb tres futbolistes de la Comunitat Valenciana. El davanter de Tavernes de la Valldigna, Carlos Espí, el migcampista de Vetera, Xema Andrés, i el defensor d'Aielo de Malferit, l'ex-valencianista Jarek Gasiorowski.
2: I parlem ara de bàsquet, Dani. Molta activitat al València Bàsquet, amb dos jugadores presentades i una altra que ha arribat avui a València.
9: Sí, moltíssima activitat, tant en els xics que jugaren la Supercopa el cap de setmana passat com en les xiques i sobretot en les xiques. Parlem d'Alexis Peterson, nord-americana amb passaport alemany, que s'incorpora a l'equip després d'haver jugat amb Alemanya el Mundial amb les germanes que han quedat quartes classificades just per darrere d'Espanya. Peterson ha de liderar, que ha arribat avui a València, ha de liderar l'equip, ja que és una jugadora referencial en companyia d'altres jugadores de la seva posició, com Leti Romero i Elena Buenavida, que per cert, avui també s'ha incorporat als entrenaments juntament amb una de les noves cares del club, Elena Puello, que serà presentada demà, perquè este matí han sigut presentades dos noves jugadores, l'hongaresa, la pivot Virak Tabaskis, procedent de Salamanca, i l'aler nigeriana Elizabeth Balogun. Recordem que dissabte València Bàsquet jugarà la Supercopa d'Espanya a Torrejón d'Ardoz contra Casa de Mont Saragossa, el seu rival en les últimes temporades.
2: Estarem molt pendents, Dani Hermosilla. Bona nit.
9: Bona nit, gràcies, adeu.
12: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. No és precís que siga diumenge per viure alguna cosa excepcional.
13: Tenim una hora per davant on no caben les presses. Una hora per escoltar una bona conversa, descobrir una idea nova, entendre un poc millor la ciència i mirar la cultura amb uns altres ulls.
12: L'hora de la cultura, amb Reis Juan. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Si veus que la previsió és de pluja intensa, no estaciones ni aparques el teu vehicle als llits secs o la vora dels rius.
14: Evitaràs així ser sorprès per una pujada sobtada d'aigua o una riuada. I sobretot, fuig dels marges que poden arrossegar troncs, fang o pedres. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Ho sents? És el teu cos demanant-te un bon mos de la nostra millor cuina. És hora de regalar-li al paladar els millors sabors de la nostra terra. Los tapes de tota la vida, els productes de temporada i els racons amb més encant de les nostres comarques. A esta casa no et deixarem passar fam. Perquè divendres, a partir de les 12, tenim el menú més complet de les zones. Tastem la comunitat. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Sagunt, 102.2 i 94.5.

0: All positions D, this is the Sentinel Free Sea roll call.
1: Some go.
0: OCS.
2: The OCS go.
3: This is the roll call for the Flex mission. Data handling.
4: Data handling go.
3: OCS.
2: OCS go.
3: This concludes the Flex roll call. The Flex fly operation segment is go for launch. Thank you all and good luck.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, allumage P120 et décollage. Hein. Début du basculement. Séparation de flex.
6: Acabem d'escoltar el compte arrere i els aplaudiments posteriors al llançament del satèl·lit europeu Flex, un satèl·lit que va posar en òrbita fa una setmana el coet Vega C, que es va enlairar des del port espacial europeu de Kourou, a la Guaiana Francesa. Junt al Flex, el coet també posa en òrbita un altre satèl·lit, també europeu, el Sentinel 3C. A València es va viure el llançament quasi com una festa, podríem dir. El Flex és una missió de l'Agència Espacial Europea liderada per l'investigador de la Universitat de València, José Moreno. L'objectiu, estudiar la fotosíntesi de les plantes des de l'espai i la seva resposta a sequeres i onades de calor. El canvi climàtic, en definitiva. Antonio Ruiz és un altre dels investigadors valencians que hi ha darrere de Flex. Els dos ens contaven emocionats el llarg camí recorregut.
7: Parecía que no iba a llegar, pero ya estamos aquí. Hoy se lanza Flex. La historia es muy larga, pero efectivamente desde que empezamos hasta ahora lo más importante ha sido poner a punto el satélite, preparar los algoritmos para procesar esos datos y preparar la validación de los datos que vamos a empezar a hacer en los próximos días.
8: 20 años de investigaciones, de diferentes intentos de presentarlo a la ESA y a otras agencias espaciales, no siempre con éxito, y desde los últimos 10 años pues un trabajo muy intenso de preparar los algoritmos de proceso, porque los datos de Flex se tienen que procesar, se tienen que obtener mapas, preparar el instrumento, toda la misión, bueno, es un trabajo colectivo.
6: Un treball col·lectiu del que formen part important, molt important, diria jo, els investigadors i investigadores que ens acompanyen esta nit a l'estudi. Maria Pilar Cendrero Mateo és investigadora sènior del grup. Bona nit, Maria Pilar.
9: Hola, bona nit. Gràcies per entrevistar-nos i per tindre's aquí.
6: A vosaltres, pel vostre treball. I Sara Pescador també s'acompanya a l'estudi. Ella és biòloga. Bona nit.
10: Bona nit.
6: I investigadora del grup. I per últim, Miguel Morata, que és físic. Els dos són joves doctors i també investigadors de Flex. Bona nit, Miguel.
11: Bona nit, moltes gràcies.
6: Com esteu?
11: Bé.
6: Contents després d'una setmana ja d'orbitar amb Flex? Imagina que satisfets, no?
9: Sí, molt, molt il·lusionada. Ara, quan posaves l'àudio del llançament, continuem posant els pèls de punta perquè és molts anys de treball, com també en diuen el cap del nostre laboratori, José Moreno i Antonio. És molts anys de treball, molta il·lusió. I sí, va fer un ser molt, molt, molt, molt emocionant, perquè també... Jochen, un dels nostres companys, va posar una festa per a celebrar el llançament. Moltes persones de diferents parts d'Europa van vindre. Aleshores va ser un dia molt, molt important. Molt...
6: Sí, jo volia començar per ahir, perquè parlàreu de les vostres impressions de com vau viure i la nit tan especial, no? Perquè ja hem escoltat a Antonio Ruiz i a José Moreno parlant de tots els anys previs a aquest moment, no? Al moment definitiu del llançament del satèl·lit. Com vau viure aquesta nit fa ara una setmana?
11: Pues la veritat és que va ser molt emocionant, perquè al cap i a la fi hi havia molta gent que portava anys treballant en aquest satèl·lit, i clar, és com tots aquests anys estan reduïts a 10 minuts de llançament. Bueno, al final són 2 hores, però la part més tensa és, no?, els 5 minuts de llançament, i la veritat és que va ser molt emocionat. Hi havia gent de tota Europa, hi havia un equip molt multidisciplinar, aleshores va ser molt divertit, la veritat.
6: Per ubicar-nos un poquet, no? Ja hem parlat, ja hem fet ahir com una xicoteta aproximació, una xicoteta introducció del que significa, del que és el projecte Flex, però m'agradaria, per exemple, començar amb tu, Maria Pilar, i que ens explicares d'una manera el més resumida possible i sobretot el més entenedora possible per a els que no som científics. Què busqueu? Quin és l'objectiu de Flex, d'este satèl·lit, que mesurarà la fotosíntesi des de l'espai, però això què vol dir? I quines aplicacions té eixa mesuració, eixa mesura de la fotosíntesi? Això, pel que jo sé, no s'havia fet mai, no?
9: No s'havia fet mai, perquè fins ara els satèl·lits que... o la instrumentació que tenien, que podien posar els satèl·lits, tenien la capacitat de mesurar en unes bandes molt concretes, que el que s'informaven era de quan verds estaven les plantes. Aleshores era de la capacitat o el potencial que tenien per a fer fotosíntesis. Però ara en Flex el que anem a estudiar és una llum que és com un residu realment, és quan la llum arriba a les plantes, part d'aquesta llum és reflexida, part és transmitida, però més important, part és absorbida. I el que estem fent a Flex és, per una part, que és també el treball que fa una de les nostres companyes, és Sari Van Wittenberg, i Sara treballa en ella, és entendre quanta aquesta llum està sent absorbida per les plantes, després també quanta d'aquesta llum les plantes han desenvolupat mecanismes per a protegir-se, perquè tota la llum que arriba a ella no pot ser utilitzada per a fer fotosíntesis, i aleshores és, si coneixem quanta llum arriba, quanta llum està sent dissipada de forma activa per les plantes i quanta llum està sent absorbida i quanta llum està sent remitida a fluorescència, que és el que una de les coses que també Flex va, la més important que Flex va medir, podem conèixer l'altra part de l'equació, o sigui, quanta energia va per a fer fotosíntesi. Aleshores, la primera vegada que podem conèixer quanta llum és absorbida, quanta llum dissipada en forma de calor, quanta llum és remitida en fluorescència, i saber de sobte realment quina capacitat tenen actualment les plantes per a fer fotosíntesi. I això sí és una cosa que mai s'havia estudiat. És complicada, no és senzilla, però sí és un repte, i és perquè és el que més emociona i que també hem posat molt de temps per a, com Miguel també, per a fer el retrieval, Sara per a entendre les dinàmiques. Así que sí, és un repte, però per això no estem ahí en la ciència, ahí, pues sempre ahí tractant de pressionar i pressionar més per a avançar i per a també d'alguna forma tornar a la societat tot el diners que estan també posant nosaltres, no? Perquè tots nosaltres hem sigut educats aquí a València, a Espanya, i una forma de tornar també a la societat el diner que estan invertint en nosaltres, no?
6: És un projecte, ja ho heu dit, en el que participen moltes universitats, un projecte internacional, però en el que té un pes específic la Universitat de València. Uh-huh. Comentem-me.
11: Sí, efectivament, Pepe Moreno és un dels caps d'aquest projecte, i molts dels que estem allí en la universitat treballem en fluorescència i en coses relacionades en Flex, no? Per a nosaltres és una molt bona oportunitat, perquè una vegada està actiu podrem tindre imatges des de l'espai contínuament al voltant de tot el món, i podrem mesurar coses molt importants. Per exemple, un dels objectius de Flex és tindre això, una mesura molt més fiable de la fotosíntesi que tenen les plantes, i per tant modelitzar millor tots els models de canvi climàtic, perquè és molt important saber els paràmetres que hem de posar ahí per a saber com anirà evolucionant al cap dels anys tot el clima.

0: a nivell terrestre.
1: Ixa mesura de la fotosíntesi, ara li pregunto a Sara, que Sara és la biòloga, no? La biòloga del grup. Hi ha altres biòlegs també en el projecte, no? Però així en l'estudi eres l'única biòloga que tenim. Quina informació vos aporta ixe coneixement exacte de com fa la fotosíntesi una planta des de l'espai? Quina informació i quina aplicació posterior té ixa informació?
2: Pues, com molt bé ha explicat Mapi, de tota la llum que li arriba a la planta, part s'utilitza per a la fotosíntesi, però hi ha altres mecanismes, la dissipació d'energia en forma de calor i en aquest cas la fluorescència, que el que ens donen és com un balanç del balanç energètic que té la planta en aquest moment. Aquest balanç depèn del seu estat fisiològic, el qual està molt influenciat per com està la planta en aquest moment, si per exemple està en condicions de sequera, en condicions d'estrès per altes temperatures, que són situacions que ara en el canvi climàtic pues, estan a l'ordre del dia i que van a ocórrer. Aleshores, gràcies a poder interpretar aquestes senyals, podrem veure com està la planta i així fer un estudi de la salut de les plantes des de l'espai a gran escala. Va servir tant per a fer agricultura de precisió, perquè cada volta n'hi ha més gent en el món i hi ha una necessitat molt gran de satisfer les necessitats alimentàries de totes aquestes persones. I, a més, els recursos també són limitats, l'aigua, els nutrients. Aleshores, amb aquest estudi el que es pot aconseguir és arribar no només a entendre com les plantes estan adaptant i estan responent als reptes del canvi climàtic, sinó també a fer... L'objectiu final és això, poder conèixer l'estrès i així anar utilitzar els recursos d'una forma més resilient.
1: I l'agricultura de precisió de la qual estàs parlant ara, concretament, com és concreta, no? Com s'aterra això, no? Com la vostra, o la tecnologia que aporta Flex i el vostre estudi previ per arribar a aquesta tecnologia, què és el que aporta a l'agricultura de precisió?
3: El més important és poder identificar que la planta li està passant alguna cosa abans de que podem observar-ho en la vista, no? Perquè moltes vegades l'agricultor ens diu, ja, però mira, si m'està donant aquest índex, però jo ja estic veient que la planta està marxitant, no? Que li ha canviat el color. Aleshores, no em serveix de molt la informació que m'estàs donant. Flex, que es va donar la possibilitat de, abans de que canviï el color, poder detectar que alguna cosa està passant. Però després també la complexitat o el que és més bonic, també el que a nosaltres ens anima a continuar investigant és, d'acord, Flex em va dir que alguna cosa està passant, però ara he de continuar investigant per a conèixer. Però què està passant? Li falta aigua? Li falta nutrients? És una plaga? Què està passant? No? I això és el que em va donar la informació només de l'emissió de fluorescència, sinó també de la llum que està seguint reflexida per les plantes, també poden extraure informació per a conèixer exactament en una, no és tan senzill com 2+2, però per a conèixer que un estrès temprà i a més què li està passant. Però això, la nostra investigació continua i continua amb moltes ganes i per a continuar fent ciència.
1: És a dir, el que permet Flex és avançar-nos, no? a aquests efectes físics, no? que mostra la planta, no? Aquestes característiques físiques, no? De deteriorament o de canvi de color.
3: Correcte.
1: Avançar-nos a tot això i actuar abans, no? El que volia preguntar-vos, fa aproximadament una setmana que està orbitant ja Flex, parleu-me un poc de quan començarà a aportar dades ja que vos servisquen per a fer els estudis per als quals està dissenyat Flex. Està ja portant dades? Està ja orbitant correctament? Com està funcionant el satèl·lit a dia d'avui?
0: Pues el llançament va ser completament nominal, és a dir, va anar tot perfecte, es va insertar en òrbita i no va gastar més combustible del necessari. I a dia d'avui estan fent calibracions i demés, però s'espera que les primeres imatges, si no recorde mal, arriben en 3 mesos o una cosa per l'estil. I més endavant, no sé si al voltant de 6 mesos ja produirà imatges de forma continuada i de forma que qualsevol investigador del món puga baixar-se aquestes imatges i fer investigació directa.

0: concretament en aquestes imatges.
1: Vull dir. És a dir, la informació que proporciona Flex serà, diguéssim, d'accés lliure.
2: Gratuït, sí, totalment. Sí, qualsevol missió de l'Agència Espacial Europea són gratuïtes i d'accés lliure per a qualsevol. Realment per a qualsevol persona que tinga curiositat pot descarregar-se les dades i visualitzar-les, però també fer investigació si volen.
1: Parlant de l'Agència Espacial Europea, just en la introducció Antonio Ruiz es referia a que el projecte va ser rebutjat durant el llarg camí, no?, que ha recorregut fins a arribar a este punt, no? Conteu-nos una miqueta la història, no?, o la intrahistòria d'este projecte, no? Quins entrebancs ha tingut, perquè de fet, se va presentar també a l'altra agència europea, a l'altra agència espacial? Pensa en la NASA o no?
2: A veure, sí que la idea principal sí que va ser una idea europea i un dels precursors per a que es llançasse un satèl·lit per a estudiar la fluorescència va ser el cap del nostre departament, José Moreno. Però com era molt complex, el que va passar principalment és que no n'hi havia la tecnologia no estava preparada per a poder mesurar fluorescència, no? Aleshores era molt car poder llançar un satèl·lit per a mesurar fluorescència. Con el temps la tecnologia ha avançat i ja hem arribat a un punt en el que la resolució espacial, és a dir, quan gran és el píxel, no és el millor, però sí que tenia una resolució espectral que és quant és longitud d'ondes a cada quant. Imagina com caixes, no, les caixes són xicotetes, però en aquestes caixes poden guardar informació de la llum que està sigut emitida o reflexada per la vegetació. Ara sí que tenim una tecnologia que ens permet tindre caixes xicotetes per a quantificar aquesta energia i en una senyal que és bona i que no té molt de soroll. I entonces, ara sí que tenen aquestes condicions i passant el temps finalment ha sigut aprovada. Però sí que n'hi ha hagut altres missions americanes o xines que no tenen un satèl·lit especialment per a mesurar fluorescència, però sí que tenen satèl·lits atmosfèrics que també tenen aquesta resolució espectral necessària per a estimar o modelar la fluorescència, però la seva resolució espacial és molt, molt gran, és a dir, que tenen un píxel és 50 quilòmetres. Aleshores, no és el més adequat per a estimar fluorescència. Així que sí, l'Agència Espacial Europea és la primera vegada que s'ha aprovat un satèl·lit, s'ha llançat un satèl·lit només per a mesurar fluorescència, però sí n'hi ha hagut altres agències que l'han tractat de fer, però la nostra és la primera que l'ha aconseguit.
1: Per a tractar d'aterrar una miqueta tots aquests conceptes i portar-lo més al nostre terreny, per exemple, de l'agricultura, estàs parlant de la resolució o de la resolució que permet la tecnologia actual. Per entendre'ns, amb el satèl·lit en Flex podem veure exactament l'estat d'un camp de bresquilles d'Alberic, per dir-ho d'alguna manera, d'un camp en concret, o no, o això ja seria massa?
3: No, realment no. Hauria de ser un camp molt gran, la veritat, però com a Dimapi la resolució és de 300 per 300 metres, però sí que és de veres que tota la informació i tots els algoritmes i la ciència que es desenvolupa a partir de les imatges de Flex també es poden utilitzar en sensors a nivell d'escala molt més menuts, com avionetes o drons o torres de mesura, que aquestes sí que es poden utilitzar en camps més menuts i aleshores sí que apropar un poc més al llaurador, que s'imaginem.
1: Com esteu vosaltres dos, que sou els més joves, Sara i Miguel, quant de temps fa que esteu treballant en este projecte?
0: Pues jo en la universitat, com a investigador, estic treballant des de fa 6 anys ja, no? Sí, des del 2020 més o menys. I bé, fa no res, aquest estiu acabo de defensar la meva tesi, o sigui que ja he defensat el doctorat. I la veritat és que molt content. Vull dir, és un treball que a mi m'agrada i bé, la veritat.
3: Jo, en el meu cas, dins de poc fa 4 anys que em vaig unir al grup i encara no defensa la meva tesi, encara que espero fer-ho pronte. I també estic molt contenta perquè des de biologia, que pareix que mai tenim la idea de treballar en un satèl·lit, però al final són plantes i s'ha d'entendre com funcionen les plantes per a després poder escalar-ho a aquests projectes més grans a escales molt més altes. Aleshores, pues, vaig tindre la sort d'acabar el màster, poder començar la tesi en aquest grup i assistir.

0: De moment molt contenta, la veritat. I ara en el llançament de Flex, il·lusionada per lo que vindrà també.
1: Sou un bon exemple per a la gent que ve per darrere, més jove que vosaltres encara, i que té ganes d'entrar en el món de la investigació. Òbviament els animeu, no? Caldrà treballar molt, imagina, però el després els resultats estan ahí, en el vostre cas, per exemple, no?
2: Sí, sí, és clar. Jo penso que la investigació és un treball molt gratificant, perquè no treballes per a una empresa o per a uns beneficis de l'empresarial, sinó que treballes per a la humanitat un poc, no? Al final l'objectiu del teu treball és adquirir uns coneixements que no existien anteriorment per a millorar la situació de les persones, en aquest cas pues, una tecnologia que abans no existia, ara ja existeix i permet mesurar coses que no podia mesurar abans, no? Aleshores, jo sí que animo a tota la gent que està estudiant a dia d'avui, que vulgui ser científic, a esforçar-se i lluitar per poder ser-ho, perquè per a mi és molt... és un treball dur, però és un treball que mereix la pena.
1: Veient on heu arribat i el que acabeu de, en el que acabeu de participar tots tres, quin seria l'estat o la vostra radiografia o el vostre veredicte, per dir-ho d'alguna manera, de l'estat de salut, ja no de les plantes, sinó de la ciència i de la investigació a casa nostra, o sigui, a la Comunitat Valenciana? Què caldria millorar i com veieu la situació?
3: Aquesta vegada estàvem parlant sobre això. Nosaltres hem tingut la sort de viatjar i treballar amb persones de diferents grups a nivell europeu i també mundial, i sí que pensem les tres que n'hi ha molta qualitat a Espanya, no? A la ciència espanyola, però com sempre falten recursos. N'hi ha una falta de recursos que no tenen... És molt complicat, n'hi ha molta competència, és molt complicat tindre una continuïtat. Però sí, jo crec que tots diguem que si estàs en Espanya fent ciències perquè t'apassiona, perquè no anem a fer milionaris sent científics a Espanya, però ens apassiona molt, li posem moltes hores, moltes ganes. I sí, si tindríem que demanar alguna cosa, penso que és això, crec que qualitat n'hi ha de sobre, però seria tindre més continuïtat, perquè moltes vegades passes més de temps escrivint propostes per proposta per a donar estabilització, no, a la gent que treballa amb nosaltres, que fent ciència realment. Però això és part de...
1: L'eterna burocràcia, no?
3: Sí, l'eterna burocràcia, sí.
1: Però... També teniu vosaltres ixe...
3: Sí, també ells...
0: Sí. Sí, també passa molt a la ciència que jo ara que estic acabant la tesis et trobes en una situació en la que si tens la sort d'estar en un grup amb molta financiació, pot ser et pugues quedar així. Però lo normal, i la majoria dels meus companys científics de carrera de màster, la situació normal és acabar la tesis i anar-se'n a l'atur i no tindre financiació i tindre que estar demanant beques, projectes, anar-te'n a l'estranger, que està molt bé, però també després d'haver fet tota la nostra educació així en l'educació pública valenciana, és una llàstima tindre que l'única opció sigui anar-te'n fora a treballar. Aleshores és una cosa que, pues, això s'hauria de millorar.
3: Sí, perquè em dona un poc de llàstima, no? Que és... han invertit diners en nosaltres i després nosaltres estem produint per a altres països, no? És el que no té sentit, no? Tot els diners que han invertit en la nostra educació estem fent diners per a altres països, és que no ens consta, que és molt bo anar-se fora i aprendre, però ens consta comprendre com estem malgastant els diners, no?
1: De tota manera, crec que queda un missatge molt, molt positiu i molt optimista, no? Evidentment hi ha coses a millorar, però esteu en un projecte d'èxit. D'ací poc de temps començareu ja a tindre aquestes dades que vos van a permetre analitzar i conèixer molt més com funciona la fotosíntesi des de l'espai, i sobretot aquesta aplicació de veure com això redunda en el control de plagues, en el canvi climàtic, no? Que també és una variable molt, molt important en este moment. I res més que agrair-vos la vostra presència, i m'agradaria que que, en fi, que donareu

0: algun últim missatge, diguéssim, a lo millor adreçat a altres investigadors, a... Què espereu? Què espereu del futur com a investigadors?
1: Jo penso que individualment que continuar tenint persones joves com Miguel i com Sara, com amb molta passió, amb moltes ganes, que és el que fa falta, i continuant sí, fer sense per a posar la nostra pequeña pieza de puzzle, no?, que sempre dic, per a avançar, que això consisteix la ciència, no?, l'avançar i treballar junts per a continuar més a més a més.
0: María Pilar Cendrero, investigadora sènior del projecte FLEX, moltes gràcies per haver vingut així a Punt Ràdio a explicar-nos aquest interessantíssim projecte. Sara Pescador, biòloga, investigadora també del projecte FLEX, moltes gràcies per haver vingut. I Miguel Morata, moltes gràcies també per haver vingut esta nit així a compartir una estona de ràdio amb nosaltres. Que vagi molt bé i molta sort amb el projecte FLEX.
2: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.

0: Nosaltres tornem demà. Ara els deixem amb Gustavo Clemente i més Contrapunt.
1: Comença la tertúlia de Contrapunt. Visió personal i anàlisi de la jornada. Amb Gustavo Clemente.

Bona nit. Avui la política espanyola ens ha tornat a demostrar que quan no sap posar-se d'acord en una taula, sempre li queda una altra opció, trobar-se en un jutjat o en una comissió d'investigació. A Madrid, Carlos Mazón ha tornat al Congrés per a donar explicacions sobre la Dana, segona compareixença i poques ganes de respondre. Mazón es considera exonerat pel TSJ i ha negat haver assumit el comandament de l'emergència quan va arribar al Secopi, a més de tornar a defensar que la normativa deixava molt clares les competències. Els diputats, això sí, han intentat aclarir qui manava aquella vesprada. Després ha arribat Emilio Argüello, antic responsable d'emergències, i ha triat el silenci. Està investigat judicialment i s'ha acollit al seu dret a no declarar. Legalment pot fer-ho. Periodísticament deixa intacta la pregunta que plana sobre tota la gestió de la Dana. Qui sabia què? Qui podia fer què? I per què es va fer o no es va fer? I de la Dana als tribunals de Madrid, Begoña Gómez anirà a judici per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació. Un jurat popular haurà de valorar una causa en què les acusacions demanen penes de presó, mentre la Fiscalia i les defenses en demanen l'absolució. Serà la primera vegada que comparega davant un jutjat la dona d'un president del govern. I si parlem de tribunals, avui també torna a escena José Luis Rodríguez Zapatero. Les seues filles, Laura i Alba Rodríguez Espinosa, hauran de declarar com a investigades en el cas Plus Ultra. I mentrestant, les joies confiscades al despatx de l'expresident continuen donant faena als pèrits. Ara serà la joieria Llanes que haurà d'intentar posar preu, origen i història a unes peces que ja han sigut taxades en 1,3 milions d'euros. I acabarem a Ceuta, on el debat migratori continua sense trobar una eixida, però sí nous fronts de batalla. Feijóo i el president Juan Jesús Vives mantenen el seu rebuig al trasllat de menors a la península i reclamen el seu retorn al Marroc. I tot això després de l'agressió contra una diputada i dos activistes que ha tornat a posar sobre la taula fins on pot arribar la crispació política. Dana, jutjats, investigacions, migració i, per damunt de tot, una pregunta que es repeteix en gairebé tot

0: I ara sí, posem una mica d'ordre, o almenys ho intentarem en tot el que ha passat avui. Ens acompanya Toni Cabot, director del diari Información. Benvingut.
1: Salutacions, molt bona nit, Gustavo.
0: També tenim Sonia García, periodista des diari. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: I ens acompanya Patri Orduna, redactora de La Razón. Benvinguda, Patri.
3: Què tal? Bona nit.
0: Toni, Mazón torna al Congrés i torna a negar haver assumit el comandament de l'emergència.
1: Sí, ja ho han vist, però això era lo que esperaven tots, no? Lo que ha ocorregut avui en aquesta comissió del Congrés sobre la Dana té pues, ese titular que incòmodo per a tots, no? Ninguno dels dos compareixents, tant Carlos Mazón com Argüello, han parlat, han contestat, cada un en una coartada, això sí, una coartada distinta, i els dos jurídicament defendibles en algun grau, això també és deberes, no? Això és possiblement siga exactament el problema, no? En el cas de Carlos Mazón, pues, com sabem, ha estat este matí, per segona vegada ja, no? Es va reunir durant quasi tota la sessió a l'auto del Tribunal de TSJ, que segons la seva lectura descarta per unanimitat la seva responsabilitat i ho declara fora de la causa. D'ahí esa frase que ha tingut vertebradora: l'únic poder que pot juzgar la responsabilitat ja s'ha pronunciat, no? Mazón també ha anunciat que no anava a fer declaracions públiques fins a que acabi la instrucció. I sols s'ha arrencat en una afirmació substantiva, no? Que al arribar al CECOPI no s'ha posat al mando, no es va posar al mando, baix ningú concepte, a més ho ha dit de manera literal, perquè la normativa de l'emergència era molt clara. I per part d'Argüello, pues, també algo semblant, encara que ahir ja que tindre en compte que ha declinat respondre per a no comprometre la seva defensa com a investigat en la causa, en una frase que ho resumís tot, que ho ha dit també clar, no? Si quieren un titular no se lo voy a dar. Bueno, però aquí convé, en este cas de Argüello, lo que sí que cree que convé ser honest, no? Perquè encara que resulte impopular, Argüello està imputat i el dret a no autoincriminar-se és un dret reial. No estem parlant d'una excusa, no? Un investigat que respon, tots ho sabem, baix taquígrafos en seu parlamentària, produeix material que es pot utilitzar després en la seva contra en un procediment penal. Així que si vols el resumen, crec que estava clar, perquè jo crec que ahir es va més a la foto perquè l'oposició vol que a obtindre material per a poder esclarir els fets, no?
0: Sònia.
2: Sí, el silencio de Carlos Mazón tiene dos razones lógicas. Primero, que ahora ya cuenta con ese auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se ha apoyado, en el que se rechaza la existencia de un nexo causal entre las muertes y les alert, más aún entre las muertes y que estuviera comiendo en el ventorro. Entonces tiene esa base jurídica para salir reforzado, ¿no? Y por otro lado, también, que esto ya son las mismas preguntas, es volver a darle otra vuelta más que hace 10 meses. Ahora se recuperan unos mensajes de Susana Camarero en el que se hablaba de esa imagen, esa comunicación que se tenía que dar a los medios informando el día de la Dana, y con ese pretexto se vuelve otra vez a preguntar sobre lo mismo de nuevo. Entonces lo que ha echado mano es a decir: me remito a lo que ya decía, porque 10 meses después no hay nuevas preguntas, sino que vuelven a ser otra vez las mismas, y no ha querido hacerle el juego, principalmente por eso, para protegerse, porque ahora está en una posición privilegiada a nivel judicial, y ya de forma secundaria creo que también para no hacerle ese juego a la izquierda, porque lo que busca

0: negocios lícitos. Es la doctrina que tienen. No hay sanchistas condenados, hay inocentes condenados.
1: Patri.
2: Sí, suscribo cada palabra que ha dicho Sonia. Yo creo que al final la lectura política, volvemos a lo que decía antes, la imagen de ver a miembros del Gobierno de España defendiendo la inocencia de Begoña Gómez, que yo no voy a ser quien diga que no es inocente, porque no lo sabemos, porque para eso está la justicia, pero no está el Poder Ejecutivo, sino que está el Poder Judicial, y para eso tenemos división de poderes en España y estamos en una democracia. Y yo creo que no se debería cuestionar en ningún caso estos poderes. La justicia hará camino, ya digo, de cara a finales de 2027, en principio, se piensa que podría tener fecha ese juicio popular, y veremos entonces si Begoña Gómez pues es declarada culpable o no. Para entonces también, entre medias, tenemos unas elecciones. Tampoco sé cómo le podría afectar a Pedro Sánchez, porque entre medias tenemos unas elecciones hacia mitad de año si no se adelantan. Ahí suele haber rumores por ahí. Yo he escuchado el mes de marzo, oficial evidentemente no hay nada, pero es año electoral tanto a nivel local, autonómico, como central o estatal. Entonces veremos de cara a 2027 con una nueva legislatura si sigue Pedro Sánchez al frente, si no sigue, si puede formar gobierno, si saca mayoría el PSOE, si saca el PP y aún así gobierna el PSOE. Las incógnitas son muchas por ese aspecto también.
1: Tony.
3: Sí, yo creo que en el entorno del gobierno, de esa excusa, esa frase feta, es todo una causa política que digo constantemente, pues esa frase, esa excusa, yo creo que se ha quedado sense cobertura procesal, ¿no? Un tribunal colegiat, ja ho ha dit, va revisar i ha mantès dos delits, de veres que en va llevar dos, però ha mantès dos delits, sostindre que no hi ha res que juzgar. Pues existís, lo que obligás a ignorar una resolució judicial que no va dictar, recordem i reitere, que no va dictar Peinado, i la presumpció d'innocència que ampara a Begoña Gómez plenament fins a que la sentència siga firme, no és lo mateix que la inexistència d'indicis, per això jo crec que és algo que té que incomodar moltíssim a la part del govern, a la part del president del govern, no?
1: Quina hauria de ser la postura de Pedro Sánchez en este moment per als seus propis interessos, Toni? Fins ara, evidentment, ha defensat reiteradament la innocència de la seva esposa. Hauria d'alguna forma de mantindre el mateix discurs intacte, o li convindria d'alguna forma, per als seus interessos, separar una cosa de l'altra, la situació judicial de la seva esposa, de la hipotètica responsabilitat política que ell pugui tindre. Quina hauria de ser l'estratègia i quina penses que serà l'estratègia de Sánchez?
3: L'estratègia responsable de Sánchez seria deixar d'acusar i senyalar als tribunals, senyalar als jutges, com està fent ell, i després tots els membres del govern, a qui se les pregunta, sobretot els més radicals. És una estratègia de l'eufer, aquestes acusacions constants són les que no es pot entendre en un estat de dret, i sobretot no es pot entendre de el president del govern ni de ministres que estan ara mateix ostentant el poder. Això debilita la nostra democràcia, i recordem que aquí temen un estat de dret en separació de poders, i des de luego ese manera constant de senyalar als jutges quan no es beneficia una resolució judicial no és de rebut per a un president de govern ni per als seus ministres, no?
1: I ja per últim, sense pressuposar cap resultat judicial concret en el cas, però per tal d'obrir un poquet el debat sobre les conseqüències polítiques dels dos escenaris que poden donar-se, què penseu, què quedarà d'este cas políticament si el judici acaba amb absolució, i si acaba amb una condemna, què significarà per al president del govern? Sònia, voldria que analitzares un cas i un altre.
0: Bueno, tenemos los precedentes sobre la mesa. Ya hay una condena al hermano de Pedro Sánchez y ya hay una condena al fiscal general y todo el resto de imputaciones que también tienen que tener un coste político y un coste electoral. Es lo que se está viendo, como en todas las comunidades autónomas, se está llevando el batacazo histórico, excepto aquí en la Comunidad Valenciana, según la encuesta del PSPB, la que se supone que todavía resistiría un poco. Entendemos que algo de

0: Test, però ells i elles sí que saben de què parlen. Agraïm la seva presència. Sonia García, periodista del diari. Bona nit.
1: Gràcies, bona nit.
0: Patria Orduna, companya de La Razón. Gràcies.
1: Un placer, bona nit.
0: Toni Cabot, director d'informació. Gràcies, Toni. Bona nit.
2: Bona nit, Gustavo.
0: La ràdio continua. A continuació, l'esport. 90 minuts. Gràcies per estar a l'altre costat. Fins així, Contrapunt. El Contrapunt d'avui. La llum de la nit de vegades ensenya allò que el dia oculta.

0: Bene.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. On es decidís el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Forcat, tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència, Sílvia Soria.
2: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
1: Pren nota, de dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Última hora! Hem fitxat el número 2 dels matins de la ràdio. Ve al cine a la Ràdio Autonòmica.
1: Sí, home. I demà ens retransmet el partit la BBC. A veure, llig bé el contracte, que posa Olcina, amb O d'oliva i C de cullera.
3: Olcina? Ah, escolta, mira, millor. No és més jove, però sí més de la terra, i no ens costarà un ull de la cara.
1: Per a assabentar-te de tot sense que t'ho conten des de la meseta. 5 hores de ràdio en viu, amb rigor, bon humor i molta proximitat. Presentat per Sergi Olcina. Amb O... i amb C. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, de la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si foreu un mes de nosaltres, ja sabeu que teniu els nostres canals per a, de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, arroba 90 minuts, X o Twitter, arroba 90 minuts, en 90 en xifra, en número, TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90, també en xifra, també en número, Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números, i en este cas, si voleu enviar un WhatsApp, amb la vostra veu teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, amb la pregunta o amb qualsevol tema, o per opinar de qualsevol tema que està en el programa. I sobre la pregunta que vull fer-me, que és: de quines coses, bones i dolentes,

parlar d'ella com a un pilar fonamental de la entitat en el futur és posar-li un pes injust i desmesurat que no li correspon als nanos. Esta demagògia de parlar de la cantera, perquè este discurs agrada en el carrer, és més vella que el fil negre. I el vinc sentint des que era un nano. I ja vaig per a 56 palos. Però sí és cert que els xavals han demostrat que amb valentia, des de la banqueta, respectant els seus temps de maduració com a futbolistes i recolzant-los quan venen mal donades, l'acadèmia pot sumar. I en este València, condemnat per l'IM a cavalcar a lloms de la misèria, el Mestalleta, per cert, també en llocs de descens, i les categories inferiors són un recurs a tindre en compte. Advertència. Espai a elevar al cel als xicons abans de temps i després disparar contra ells de manera desaforada. En any i mig, alguns han passat a dir que César Tàrrega era el nou Ayala a posar-lo com un drap. Ni una cosa, ni l'altra. Probablement eren els mateixos que llançaven focs d'artifici quan Javi Guerra va aparèixer per a salvar l'equip en 2023 i en 2025 proclamaven els quatre vents, qui sap si previo pago de su importe, que vendre-lo per 25 milions a l'Atlético de Madrid era clavar-li la goma als matalassers. La cantera és, massa voltes, un discurs demagògic que serveix com a cortina de fum per a tapar errades imperdonables dels dirigents. I la tercera raó per a l'agraïment a Òscar Sánchez és haver plasmat en 180 minuts un fidel mapa de les virtuts i defectes de l'actual València. La recuperació dels futbolistes, com ara Guerra, Gallà i Danjuma, pels quals ha de passar, almenys en els cas dels dos valencians, la recuperació de l'equip, o també que l'equip té armes per atacar per fora, per dins, per córrer i per a transitar en contracolps. Però també s'ha vist que la plantilla està molt mal feta, que té una manca de qualitat considerable, que la faceta defensiva és un horror i que una bona part dels futbolistes, la gasolina, se'ls esgota vora els 70 minuts. Òscar Sánchez ha dibuixat un fidel retrat del que és l'actual València i hi ha qui estar-li agraït. Segur que, a més de l'agraïment, Javier Aguirre ha pres bona nota de tot el que ha vist en els dos partits. I si no ha pegat a fugir el mexicà, crec que també li ho acabarem agraït. Les 11 de la nit i 7 minuts, grans i menys benvinguts i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 8 minuts. Hola, Salva Folgado.
1: Què tal? Com estem?
0: Com estàs?
1: Jo, molt bé.
0: Bueno, fantàsticament. De les moltes coses que hi ha que agrair-li a Òscar Sánchez és que ha fet un retrat fidel, ha fet un mapa extraordinari del que és l'actual plantilla, amb virtuts i defectes que imagine que li servirà prou a Javier Aguirre quan aterre.
1: Bueno, sí, Òscar Sánchez i el mateix futbolista, Manolo, jo crec que són els que s'han retractat així mateix amb el rendiment després de l'eixida de Cormeran. Per a mi, fonamentalment, Òscar Sánchez, el seu legat, és Mayol, és Aymar Blázquez i és Otorbi, que són futbolistes els que no havien vist amb Corberán, excepte Otorbi, però en comptades ocasions, i que a hores d'ara, si ve Javier Aguirre, sap que poden sumar en qualsevol moment.
0: Bueno, pues amb tot això, crec que tens alguna dada, ara després la donarem.
1: No passes spoiler, que igual la gent... No, cuidado con las expectativas.
0: Cuidado con las expectativas, que, res, que són molt fotudes. Però alguna coseta li podrem contar als nostres oients de l'última hora sobre Javier Aguirre i el València Club de Futbol. També anem a viatjar a Mèxic, a veure com ha sentat allí, que Aguirre, que semblava que ja se baixava del vaixell d'entrenar, pues torna al ruedo, el mexicà.
1: Tequila team, Manolo, va ser el València.
0: Bueno, un moment. Aguirre va dir... Sí? Tinc que trobar el vídeo. Que el tequila era per als turistes.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: No, pues el whisky team, el no sé lo que le agrada a ell.
0: Whisky team.
1: Cara, que así ya eren del whisky team.
0: Bueno, así ya...

0: Les 11 de la nit i 33 minuts. Comença el temps de debat de tertúlia d'anàlisi a 190 minuts, que abans vos recorda, com sempre fem, el tema per a opinar avui, encara que ja sabeu que podeu opinar de qualsevol tema que tractem en el programa. X o Twitter, @90minuts, i 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, i 90 també en xifra, també en número. Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números. I per a opinar el WhatsApp, 6-9-42-18-01, per enviar àudios amb la vostra opinió, 6-9-42-18-01. Pregunta que estem fent en el dia d'avui, de quines coses, de les bones i de les dolentes, de les que s'han vist amb Òscar Sánchez, creus que haurà de prendre nota Javier Aguirre? D'això de moltes coses més anem a parlar amb la tertúlia que manté Salva Folgado i que incorpora a companya del Mundo, Inma Lidón. Hola, Inma, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Fernando Gómez Colomer, bona nit.
2: Bona nit.
0: I Nacho Rodilla, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Bueno, pues ara parlarem, perquè hem de parlar lògicament del que veig.

0: li va donar també una sensació...
1: Jo crec que on li pot vindre bé, Nacho, agafant aquest fil que tu tires, és en que ja té alguns jugadors per apretar a su...

0: sobretot en el tema de Mayol i Doctor Vista, obligat, és que són dos jugadors que en este tram, que bueno, que en estos dos partits, és que dona la sensació que cada vegada que estan ells canvia l'equip, no? Una micoteta. Jo crec que va tirar de primeres per ixa línia i després ja veurem, mira, Hugo Duro, que se deixa la vida, és que no arriba a rematar.
1: No arriba.
0: I si el nano, tio, és que el nano te fa un xufo que pareix que no la remate bé la primera, i l'altra és que per la seva alçada, per lo que vulguis, pareix desgarbat, però és que arribava tot. Vull dir, pues una percepció de dir, uno, no va arribar encara que se partirà la cara, i l'altre va tindre realment les opcions de poder voltejar el marcador.
2: Jo és que crec que encara estem a temps de tot, eh? Vull dir, 7 jornades de Lliga disputades, és cert que Aguirre obrirà la jornada número 8, però jo crec que l'entrenador està a temps de tot. Vull dir, entenc el que diu Fernando respecte a Aguirre, que igual arriba i fa, uf, això, que ho traguen els veterans. Però jo, Fernando, aquesta reflexió seria si Aguirre arribarà mes de febrer, març, i ahí arribes en febrer i març, diu, mira, jo, chiquillo, no quiero ninguno. Tot veterans.
3: No, sí, jo crec que de principi va a contar con ellos, eh?
2: Però al principi, però ja, però jo és que crec que té temps com per a dir, sí, mira, vaig a donar-li, no sé, dos partits al nano, a veure. I si no, torna a tirar de veterans. Jo és que, personalment, crec que està a temps de tot, que la Lliga, sí, si mira la classificació històrica de jornada 7 i la jornada final, no se sembla en res.
4: El perill, perdona, de la demagogia del discurs de la cantera és que a lo millor ara a Aguirre li van a exigir lo que no ha fet Oscar Sánchez, que es que fique als tres d'inici. No, miren,
0: no,
4: calma.
3: No, eso lo decidirà ell. De totes formes,
2: yo creo que también es que me da chate con Diu Fernando
3: es Otorbe, porque no hay tantos.
4: Exacto,
3: no hay tantos en banda. Sí,
4: sí, correcto.
3: Y luego yo creo que el que más difícil lo tiene es Aimar.
2: Sí.
3: Si vuelve Sadik, vamos a ver qué pasa.
5: Lo que pasa es que Sadik va a tardar en volver. Es el es
3: entonces
5: de
3: lo
5: los
3: lesionados. Más fácil.
5: Claro, el de los lesionados que no son de larga duración, pero después del parón no vuelve Sadik, seguro.
3: Y luego Mayol, que yo creo que, ya digo, volverá a jugar cuando llegue la Liga, pues bueno, ahí tendrá que elegir, pues si juega Otorbi tendrá que elegir entre Ugrinich y Mayol, por ejemplo, o entre Javi Guerra y Mayol,
2: es que,
3: o entre Guido y Mayol, en función de quién quiera que acompañe al delantero, es decir,
2: que si Aguirre juega, claro, si Aguirre juega en bandes y dice, bueno, pues lo normal, lo
3: sí, sí,
2: normal
3: Otorbi, Danjuma.
2: Otorbi y Danjuma, o Otorbi, Danjuma o Rioja, valen esos tres per als dos jocs,
3: sí,
2: de banda,
3: vale.
2: Si jugues en dos en el mig
3: claro,
2: del camp, que ahí Mayol té més competència, perquè el València té un, claro, volum molt, sí, alt de mig centres. Volum,
3: sí,
2: però,
3: però arriba no sé si va a jugar con dos puntas. Creo que ha dicho...
2: No, uno.
3: Por eso, entonces el segundo...
4: El que
3: acompaña al punta normalmente debería ser Javi Guerra.
2: Claro, a partir ho té més fotut Mayol. Per a jugar
3: no,
2: a darrere si
3: no,
2: dos.
3: No, porque serían tres para dos puestos. Claro. O sea,
5: Guido,
3: Ugrinich y Mayol para dos puestos.
2: Pelu. Si se recupera un central,
3: bueno,
2: clar.
3: Bueno, sí, bueno, es que ahora Pepelu, ya estamos pensando en Pepelu como central.
2: Que yo creo que no pasa, pero de repente arriba Aguirre y veo a Dieng y va, uff, mi seis, no sé, muy bien.
3: Sí, es posible.
2: Claro,
3: es
5: que no sabe. ¿Cómo poder?
3: Es que estos no sabían ni lo que tenían aquí.
4: Como a poder, Inma, no descartes que Aguirre vaya a Boro Guares y les pregunte si están para jugar.
5: Exacto, no sé.
2: Es que no lo sabemos. Es un malo para abrir.
5: Escucha, igual lo pone, se sale y en enero pueden hacer una venta estupenda.
4: Bueno, yo pregunté, en parlar dels jugadors que han quedat revaloritzat en este mínim període de dos partits, Ima ha afegit als xiquets de la cantera a un altre canterà, però ja d'altra quinta, com és Javi Guerra, i es que hi sent tocats. Hi ha jugadors que, tot i la bona impressió general que s'han dut, tot i la derrota d'ahir, tal igual, hi ha jugadors...
2: Però se m'ha oblidat, perdona, Manolo, d'un futbolista que està millor, però com que jo no me refie d'ell, no sé si és accidental, no sé si és per l'efecte Belicida de Corberán, que és Danjuma. Jo a Danjuma no estic veient-lo en absolut tan mal com el principi de Lliga en estos dos partits.
4: Jo l'estic veient a Danjuma.
3: Danjuma ara mismo per a mi és titular.
0: Titularíssimo.
2: Per això dic que en positius estem oblidant de Danjuma.
3: Sí, sí, no.
2: Que jo no me refie d'ell, però...
3: Jo crec que hi ha dos jugadors que són Javi Guerra i Danjuma.
2: I Danjuma, clar, sí, sí.
3: que han mejorado repentinamente
5: lo curioso de Danjuma,
3: sus prestaciones.
5: Sí, sí, pero lo curioso de Danjuma es que las está mejorando justo en el sitio donde le dijo a Corberán que no quería jugar. O sea, a mí eso es lo que me alucina de esto, porque él fue el que le pidió jugar de delantero. O habló con él para poder hablar, jugar de

0: Tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana en 90 minuts.
1: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Hola, com esteu? Mireu, un bon amic m'ha fet pensar els últims dies en la provisionalitat. Com ens espanta que alguna cosa siga provisional? Sent així, que crec que no m'equivocaria massa si diguérem que tot ho és de provisional. Ens fem el DNI o el NIE i és provisional, com el carnet de conduir, no? Estem bé de salut, podríem dir que de forma provisional, fins que canvie la cosa. Ens enamorem provisionalment. Tenim treball provisional, o casa, o diners, o amics. Però lliguem la provisionalitat pot ser a la incertesa i això ens fa trontollar. Potser hauríem d'aprendre del que la situació del moment present ens dona, no? I deixar-nos dur. I tot això passa en una època més marcada per la immediatesa. Les fake news o mentides de tota la vida, que ara es diuen fake news, les notícies falses o la postveritat. De manera que moltes de les nostres certeses socials i personals són relatives i provisionals. I lluny de mantindre un pensament crític o analític que ens poguera permetre analitzar el nostre voltant, veiem com la societat tria el camí d'aferrar-se a veritats, a dogmes immutables. La polarització està servida. Vivim en l'època amb més accés a la informació i a la ciència de la història de la humanitat. I, paradoxalment, en lloc de generar una societat més crítica, més flexible, s'està produint el fenomen tot contrari. Un refugi en les certeses absolutes i inamovibles. I cadascú en les seues, i d'ahir no ens movem. No tindre respostes a tot ben bé pot generar ansietat, però el millor canvi no és refugiar-nos en els relats simplistes, tot i que eixa veritat absoluta ens dona aparentment seguretat. Sobretot perquè no hem de perdre de vista que la font majoritària on busquem informació, les xarxes, perquè malauradament el món sembla que ha decidit informar-se a través de les xarxes no pretenen informar-nos. El que valen és vendre. Com més likes, millor. I darrere de cada like van construint biaixos de pensament i de comportament sense cap matís. I a quin ens apuntem? A quanta gent coneixeu que abans d'emetre una opinió vos diga allò de «ai, no estic segura» o «és que no tinc totes les dades»? Poca, eh? Per això la cultura i la ciència són revolucionàries. No perquè ens diguen el que volem escoltar, sinó per tot el contrari, perquè fan trontollar aquelles veritats de les quals n'estem segurs. Acceptar que allò que penses és provisional m'obliga a escoltar els arguments de l'altre i assumir que podria fer-me dubtar aquesta persona, no? Zygmunt Bauman ens mostra amb molta claredat com en esta societat on les estructures socials, les relacions, les certeses han anat a igualint-se, la gent busca veritats absolutes per a calmar la por i l'ansietat, i això és comprensible, encara que no ho comprem. Haurem de fer-li cas, per exemple, a Edgar Morin i aprendre a viure en la incertesa, a educar-nos en ella, a reivindicar la felicitat dins de la incertesa, que crec que dic jo que hauríem de convidar un dia a la professora Anna Fortes, que en sap prou d'incertesa. Del contrari, si no aprenem la falta greu de capacitat crítica amb el món i amb nosaltres, ens podria ben bé conduir al que Hannah Arendt va batejar com la banalització del mal. Si preferim una mentida coherent a una veritat per caòtica i incerta que siga. A l'hora de la cultura abracem la incertesa i, a més, incorporem a partir d'avui una nova secció, Veritats Relatives. Per això, vos ho conte després, val? Ens acompanyeu?
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

I avui parlem de teatre, però també de memòria, de testimonis, de la capacitat de la cultura per acostar-nos a realitats que poden semblar ben llunyanes. Que curiós, avui és el Dia Internacional de la Pau, ja veus. I sense fer-ho aposta, parlem de tot el contrari, d'aquelles persones forçades a abandonar el seu país per la guerra, d'aquelles persones que potser fa generacions

0: Uns viuen en un país provisional. Dijous que de 24 de setembre, dins la programació de Russafa Escènica, la sala Russafa acull l'estrena absoluta de Ahlam Soñar con una vida. Es tracta d'una proposta escènica produïda per UNRWA Espanya, l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a l'Orient Pròxim, en col·laboració amb la companyia balear Hermanas Pico Hueso. L'espectacle partix d'un còmic que es va publicar l'any 2021 de Susana Martín i Cristina Bueno i porta a l'escenari les històries de dones palestines refugiades al Líban. En només 30 minuts, dos intèrprets, els seus cossos i l'espai escènic donen vida a diferents personatges, diferents llocs i diferents experiències, també. Avui volem conèixer millor el projecte i, sobretot, parlar de què passa quan una història que naix del testimoni es transforma primer en còmic i després en teatre. Per això ens acompanyen dos de les dones vinculades directament amb la proposta. Als estudis ens acompanya Almudena Albert Galiana, representant de la UNRWA a la Comunitat Valenciana, que serà també l'encarregada de conduir el col·loqui posterior a la representació. Molt bona vesprada, Almudena.
1: Hola, gràcies.
0: Que bé que estigues ací. I per telèfon tenim, si no m'equivoque, tenim Manar Taljo. No sé si ho he pronunciat correctament. Ella és dramaturga i intèrpret de Ahlam, Soñar con una vida. Manar compartís la dramatúrgia amb Lluc i Portàs i puja a l'escenari junt amb Agnès Jabur. Nascuda a Barcelona i filla de pare sirià i mare catalana, és actriu des de l'any 2012, quan es va graduar al Col·legi de Teatre de Barcelona, on dels seus primers treballs va ser a la pel·lícula El Bosque, d'Òscar Aibar. Ha treballat amb diferents companyies de teatre com, i en diferents sales, com la Sala Beckett, el Teatre Nacional de Catalunya o el Lliure. En estos moments, si no m'equivoque, està desenvolupant una beca Barcelona Crea, Fàbriques de Creació, per a la funció Mores, que també té molt bona pinta. Manar, molt bona nit, benvingudes a les dos, Almudena, Manar.
2: Hola, bona tarda. Bona tarda, gràcies.
0: A veure, abans de tot això, jo li comentava, quan ha arribat Almudena, no, a la ràdio, li deia, però i com vos passa pel cap portar una realitat com la de les dones refugiades palestines al Líban? Primer, un còmic que dius, ostres, sí que és una eina molt educativa, i ara el teatre. Això per què passa? I tinc entès, pel que m'has contestat, que ho feu prou sovint.
1: Sí.
0: Vos emboliqueu en tot tipus d'activitats
1: sí.
0: culturals.
1: Exacte. Des de la UNRWA intentem explicar a la gent que és una persona refugiada de Palestina, humanitzar-la, donar-li sentit a les seues vides, i per això sempre triem l'art, perquè és un llenguatge universal que ens ajuda a arribar a les persones. I, pues, com te deia, el teatre, la gastronomia, la dansa, el street art, qualsevol cosa ens ajuda, que sigui artística, ens ajuda a transmetre i a explicar. En aquest cas, volien contar històries de dones, van pensar en el còmic, va funcionar molt bé, ens va ajudar a arribar a espais educatius i a la societat en general, i vam donar el salt al teatre perquè era com donar-li vida a aquestes històries que havien funcionat molt bé en el còmic, ajudar-nos a estar en sales i que vinguera, pues, la societat en general a escoltar i a viure i a compartir aquestes històries.
0: Perquè, a més, posar-li cos a aquestes dones, no? També això ajuda, no? Ajuda a assumir realitats que moltes vegades no volem veure, no? O volem suavitzar per a no haver-nos de comprometre, no?
1: Exacte, o no coneixem, per exemple, què suposa naixer a un campament de persones refugiades, o donem per sentat que aquestes dones, pues, sempre estan en patiment, o no tenen res a fer, o no tenen estudis,
0: o no tenen somnis.
1: Exacte, ens ajuden a donar, pues, un cos, una vida, una identitat a persones reals que existeixen i que són feliços i són tristes com nosaltres, com qualsevol persona.
0: Manar, i tu participes en la dramatúrgia, no? I també eres una de les intèrprets, com hem dit. Què és el que et va atraure del projecte quan te van fer la proposta?
2: Doncs ja va ser l'any passat que vaig treballar amb Hermanas Pico Hueso i vam venir a València a diferents instituts i a teatres de barris, inclús vam anar fins a Gandia, que aquest any juraria que també hi tornem a anar. Em va semblar molt interessant, bueno, tot Per mi, fer teatre és una altra manera de comunicar i una altra manera de...

0: poder arribar a un altre públic que potser pues, està més interessat en el cine o en els llibres i demés, pues, és com aportar quantes més vies de comunicació millor, i sobretot si és per parlar de gent que, a la que li estan prenent la veu, d'alguna manera, perquè sí que és veritat que portem més de 2 anys rebent molts estímuls, potser massa i tot, sembla gairebé planificat, si no és que ja ho està directament, el fet de que rebre tanta informació tan directa, tan dramàtica, perquè arriba un punt que el teu cervell directament ja desconnecta.
1: Satura.
0: Sí, exacte.
1: Fa que et negues a saber-ne més, no? O a saber exacte. El que passa.
0: Per una banda, et satura, tipus, no vull saber res més, perdó, o per altra és que m'està abrumant tant de dramatisme. Llavors, crear aquestes històries a través dels còmics de Susana Martín, com deies, és una manera també, com deia l'Almudena, no? de posar-los cara, encara que no sigui la nostra, d'humanitzar-les, de posar-los noms, de parlar dels seus somnis, dels seus projectes, i també una mica de reformular l'imaginari col·lectiu que tenim del Pròxim Orient. Perquè moltes vegades el cinema i els que manen en aquestes indústries han decidit què és el que ells volen ensenyar-nos d'aquestes històries i d'aquestes vivències, i darrere n'hi ha moltes altres, i només cal conèixer una noia palestina perquè t'expliqui com anava a la universitat, com anava al cinema amb les seves amigues, i que ens pugui arribar a sorprendre, que això...
1: O com jugava al futbol, o com jugava al futbol,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte. Sí.
1: Clar, vull dir que tenim el top, i hi ha una imatge que sembla que interessa, que no deixem de tindre, no? Al cervell, quan estem parlant de les persones refugiades. Com són les dones palestines refugiades al Líban? Com són les dones de la funció, en definitiva?
0: Pues, no m'agrada gaire fer servir la paraula lluitadores i valentes, però per desgràcia una mica ho són, però no ho han decidit, no els hi ha quedat una altra, diguem. No,
1: potser no són valents, exacte, potser no són valents, són igual de valentes que qualsevol altra, però tenen l'obligació de posar-se davant de... No?
0: Sí, no han tingut una altra via. Era això o ja la derrota, diguem.
2: Molt resilients, també.
0: Sí, exacte, també. Sempre... A mi m'agrada molt perquè totes aquestes històries sempre tenen un punt de llum. I penses, com pot ser si has perdut tot el teu veïnat, totes les teves cases estan, no? Cada vegada limitant més, com encara tens l'esperança de algun dia tornaré, algun dia Palestina tornarà a ser el que era, i algun dia tal. I ens agafem molt això per poder explicar les seves històries, que al final són costumistes com les nostres, en diferent idioma, et diria.
1: Clar, potser és eixe punt exactament, no? que està comentant ara Manar, el que no interessa. Descobrir que són com nosaltres. Ni més ni menys, parlen una altra llengua, tindran els cabells d'una manera o d'una altra, vestiran d'una manera o d'una altra, però són exactament igual. És a dir, nosaltres podríem ser elles. Seria correcte?
0: Exacte. 100%.
2: 100% correcte.
1: Clar, això és incòmode. Sí, això no interessa. Clar.
2: Nosaltres, mira, treballem molt als instituts, fem moltes sessions. La primera fem una sessió introductòria en el que anem les tècniques d'educació, anem a dir soles, i pues, plantegem que és una persona refugiada, interactuem amb l'alumnat, i la segona sessió ve una persona refugiada de Palestina, en este cas Rawa, que va estar amb nosaltres també dijous, i clar, a mi m'encanta fer com una pluja d'idees, com imagineu una persona refugiada, com seria, i ho escrivim. Clar, la segona sessió ve Rawa i tot el món diu, on està la dona refugiada? La dona refugiada està davant de tu. I és ella.
1: Com ta mare, o com la teua tieta, o com la teua germana. Ni més ni menys.
2: I això és el que per a nosaltres és clau. Donar vida, humanitzar, i que la gent empatitze, és que són persones reals. No estem parlant d'un conflicte llunyà que resta a veure en nosaltres. És que són persones i ens connecten moltíssimes més coses de les coses que ens separen.
1: Uh-huh. A veure, parlem ara d'eixes... són quatre els personatges, quatre protagonistes, no?, a la funció de teatre, si no m'equivoque. Ahlam, Rawa, Hiba i Wahida. Són, que seran dones i històries i situacions ben diferents. Ara parlant concretament del que ha suposat adaptar eixe còmic i que dos actrius feu de més personatges. Heu hagut de deixar... fora moltes coses, Manar.
0: Home, fer una dramatúrgia de zero ja és complicada, agafar i fer una adaptació d'un còmic també ho és, i bueno, el que vam fer és centrar-nos en les idees principals i potser...

0: diverses històries, mini històries que passaven en diferents personatges, doncs dèiem, bueno, doncs que totes aquestes historietes les pot tenir un mateix personatge, potser. O la Hiba, que és la filla de Wahida, doncs no apareix, però parlem d'ella. I a través d'ella ja parlem com, doncs això, les nenes petites, bueno, doncs perden, deixen d'escolaritzar-se moltes vegades allà als camps de refugiats perquè s'han de cuidar dels germans petits o s'han de posar a treballar amb els pares en una edat molt, molt, molt temprana. Doncs a través d'aquests quatre personatges, que són una mica el fil conductor, acabem explicant literalment què és viure en un camp de refugiats al Líban. Actualment i des de fa, bueno, pues,
1: quants anys?
0: Molts anys, molts anys.
2: 78.
1: 78. Vull dir, provisionalment, per allò que arrencàvem el programa parlant de provisionalitat, fa 78 anys que viuen provisionalment al Líban, perquè malauradament no és un conflicte que arrencara amb aquells fets del setembre, ni moltíssim menys. Les protagonistes, jo crec que ho deixa clar, no? No són víctimes, no són només víctimes, perquè tampoc seria correcte dir que no són víctimes, sí que ho són, no? Clar. Però són infermeres, són treballadores, entrenadores de bàsquet o del que siga. Tenen projectes, no? Prenen decisions.
2: Exacte.
1: Quina importància té? Ho dic perquè algú pot pensar, ui, una funció sobre dones refugiades al Líban ens faran plorar, no? Serà una cosa molt trista. I no és exactament així. Vull dir, després cadascú que s'emocione, que emocionar-se està molt bé, no? Però el to no és el to ploró, ni es busca, no?
0: No.
2: Veritat? Revictimitzar, exacte.
1: No.
0: No, simplement el que s'ha volgut fer és una representació i Agnès i jo fem una mica d'altaveu d'aquestes històries que és evident que no podem oblidar que són reals i que davant d'un drama pues, emocionar-se és la cosa més lícita del món. Però ho volem explicar és la història de dues amigues que es van conèixer en un camp de refugiats de Síria i es retroben al Líban. Una ja fa molts anys que hi treballa d'infermera i entrenadora de futbol i l'altra arriba també a treballar en un hospital i, bueno, això passa més o menys a l'època de la Covid, llavors això fa que s'ajuntin i tenen experiències de dues amigues que es troben després de molt de temps, que s'estimen molt, que es trobaven a faltar, fan broma, vull dir, no hi ha sensacionalisme en aquest sentit, perquè crec que és algo que també s'ha d'anar a evitar.
1: Clar, sí, s'ha d'anar evitant perquè cada volta hi ha un excés de sensacionalisme per altra sí. Banda. Escolta'm, el fet d'estar interpretant casos reals, dones reals, t'ho posa més complicat a l'hora d'interpretar?
0: Més complicat en quant a, per mi, personalment,
1: sí, sí.
0: En quant a que hi poso molt més respecte. És a dir, a tots els papers que actuo els treballo des d'un respecte que l'autor ha decidit, no?, aquest personatge i de més, però clar, aquí saber que aquestes persones existeixen, de veritat pues, encara et posen un lloc de dir ostres, és que vull explicar-ho bé i vull explicar-ho i tant de bo ho rebeu com jo ho he rebut a l'hora de llegir-ho o d'estudiar-me el text perquè mereix molt més la pena potser que no vull menys tenir un Shakespeare, però ja m'entens.
1: Sí, sí, sí, t'entenem perfectament. Home, és que ha de fer, disculpeu l'expressió, un poc de canguelo, no? Vull dir, perquè no és un personatge que ha estat inventat, no? Estàs treballant en una matèria viva, en vides
0: exacte,
1: de persones, no? I per tant, ostres, ha de ser complicat d'alguna manera. En la representació de dijous, després de la representació, tu ho has comentat, Almudena, hi haurà un col·loqui amb el públic, conduiràs tu, Almudena, i participarà, a més de les actrius, Rawa Abu, que és una refugiada palestina que viu ací de fa molts anys, si no m'equivoque.
2: Exacte, una miqueta més de 10.
1: Una miqueta més de 10.
2: Sí.
1: És important, aquest col·loqui, el fet de... Vull dir, la unió dels dos actes, podríem dir, no?
2: Per a nosaltres és clau, i és més, per a nosaltres no són com dos actes, exactament, i moltes gràcies
1: mateix.
2: Per la pregunta, és un mateix. Vull dir, és una activitat que comença en l'obra, però que tot se fusiona. No tindria sentit una part sense l'altra. Tenim la part del teatre, tenim la part del testimoni de Rawa, que és una de les protagonistes del còmic.
1: Per cert, de quin país és Rawa?
2: Pues ella va néixer al Líban, és la tercera generació de la seva família que va néixer al Líban, al camp de refugiats. El primer

0: El primer que va eixir de Palestina va ser l'abuelo que va patir la Nakba. Sa mare ja va néixer al camp de refugiats quan tot just l'acabaven d'obrir i ella és la tercera generació.
1: Mm-hmm. És que m'has contat que va tindre problemes, no? Per a país d'origen. Quin
0: exacte.
1: És el...
0: pues,
1: què posa? O què posava?
0: No reconocido. Ella no té la nacionalitat palestina ni tampoc té la libanesa, perquè Palestina no està reconegut com estat, i Rawa, malgrat haver nascut al Líban, no té la nacionalitat libanesa. Ninguna persona refugiada de Palestina que ha nascut al país, encara que ha nascut al país, té dret a la nacionalitat.
1: És una dada que no sé si els nostres oients tenien clara. Jo m'he assabentat avui. Pensava que el fet de nàixer en un país te feia ser originari, com a mínim, d'aquest país. Bé, afortunadament té la nacionalitat espanyola i com a mínim...
0: Després de més de 10 anys.
1: Després de més de 10 anys. Heu fet... quina és l'experiència vostra quan la gent això coneix de veritat aquesta informació que no ens arriba a través dels reels o dels titulars de les televisions a l'ús?
0: Exacte, és una experiència genial, com vos dia en l'institut, però dona igual l'espai al que anem. Quan la coneixen de veritat, quan coneixen una persona de veritat, poden interactuar, la percepció canvia increïblement. Vull dir, l'imaginari col·lectiu no té res a veure amb la realitat, i el fet de poder comunicar, de que ella conte la seva experiència, com és un camp de refugiats, com ho ha passat ella, no sé què fa sa mare, vull dir, és que és tan quotidià, és tan normal, vull dir, forma tan part de la nostra vida, i estem parlant del teatre, però podria ser qualsevol de les activitats que fem. Vull dir, si te parla de sa mare en el tatrit, vull dir, com borda, si parlem de gastronomia, del que parlem, vull dir, hi ha aquesta connexió, a més que són pobles que som germans, són pobles mediterranis en què mos pareixen moltíssim en les expressions, en la música, en la gastronomia, com dia, vull dir, hi ha moltíssimes coses que fa que ens pareguem, i per a nosaltres aquesta connexió és essencial, i la cultura com a fil transmissor, perquè a més, pues, hi ha una frase que a mi m'encanta, és la forma més indestructible. La cultura és la forma més indestructible de resistència, i la resistència pacífica que per a nosaltres és tan important.
1: És fonamental.
0: Preservar, explicar quina és la cultura palestina, i moltes vegades la gent ens diu, és que què podria fer? És que no sabem què fer. Nosaltres sempre diguem, mireu, parlar de Palestina és ja enorme. Igual la gent pensa que és poc, però del que no parlem no existeix. El que no parles no passa.
1: No, i a més, deixem el discurs a aquells que ens volen fer creure que és tot una gran massa de persones sense qualitats individuals, sense somnis personals, col·lectius, de parella, etc. I no és així. Són persones com qualsevol de nosaltres que han pagat, a més, el mateix preu per nàixer que qualsevol de nosaltres, els ha costat el mateix preu, amb la santa desgràcia de que han tingut a la vora gent que volia acabar amb el seu poble i la seva cultura, que és que sembla que això es pot permetre quan, bé, se n'anirien per les branques. Manar, Ahlam no és el primer espectacle on parles de refugiades, tinc entès, no? Ho has fet entre d'altres amb Síndrome de Gel, que es va estrenar al Lliure... i amb altres funcions, bueno, i en el que estàs treballant ara. Per la teua experiència, diries, el teatre documental basat en històries reals és un llenguatge propi?
2: No té per què ser-ho. Jo crec que es pot treballar també
1: des de la ficció.
2: Des de la ficció, sí.
1: Clar.
2: Sí.
1: I el fet de ser filla de pare sirià, això fa que estigues més a prop de les històries que ens parlen d'aquells que no tenen veu?
2: En el meu cas personal jo diria que sí, però també perquè jo he sigut una persona curiosa que sempre m'ha interessat molt per l'origen del meu pare, part de les meves arrels, però també podria ser perfectament que no m'hagués interessat i m'hagués centrat, però... No sé, és que també això és un meló molt gran dintre del món artístic, no? Bueno, al final, jo com em presento, doncs és amb un nom i un cognom àrab. Llavors, la meva carta de presentació no és la mateixa que algú amb nom i cognom català, per exemple, no? Aquí a Catalunya. Llavors, a partir d'aquí...
1: Clar. De què te diran? Manar, quin nom més estrany, no?

0: Sí,
1: i, ja, i si dius el cognom encara més, no?
0: I
1: a partir d'ahir has de donar explicacions quan ningú de nosaltres donem explicacions del nostre nom sí. i del nostre cognom, com són les coses, veus? Un altre detall que no sé sí, si havíeu reparat amb ell. A una i a l'altra, amb quina idea, el pensament, al cap vos agradaria que es quedara el públic quan isca de la funció Ahlam Soñar con una vida? Wow.
0: Jo, a mi m'agradaria que sortissin i en parlessin a fora. Encara que sigui només el rato d'estar fora del teatre, igual quan em surti una pel·li, hòstia, i això m'ha agradat, allò m'ha agradat, tal i tal, només que doni per parlar durant 10-15 minuts, o algú pengi una foto de que ha vingut a veure això i tal, o que entri a la Wikipedia a buscar informació sobre la primera Nakba, amb això jo ja em dono per satisfeta.
1: Més de veres.
2: Exacte, pues, com dia Manar, estic totalment d'acord, i com dia abans també, parlar de Palestina, parlar de les persones és una forma superimportant d'actuar, de dir el que hem vist, i bueno, a mi sempre m'agraden com aquestes paraules, que la cultura és una forma de supervivència, dignitat i resistència, i és una cosa que nosaltres intentem sempre treballar molt, una resistència pacífica, ficant la cultura i la vida de les persones en el centre. Sinó que si la gent és del teatre i li dona ganes, anem a ficar també materials i li donen ganes de veure, pues este projecte de gastronomia o de street art, o anem a buscar esta informació, anem a veure...
1: Clar, o què és això de la primera Nakba, no?
2: Exacte.
1: Que estava comentant-nos ara Manar,
2: no? Això fa 78 anys...
1: Això com pot ser?
2: Això com pot ser? Vull dir, coses que es interpel·len, que vinguen a passar-ho bé, a descobrir i a quedar-se sempre en ganes de més. Així és que això esperem, que la gent vinga dijous.
1: I tant que anirà. Començàvem dient, i ho diem moltes voltes, el teatre, de debò, l'art, de debò, és aquell que te posa davant d'un espill i que de vegades no és l'espill que més t'agrada, perquè te fa qüestionar-te coses que tenies molt clares, i a ningú ens ve prou coster amunt qüestionar-nos les nostres veritats assumides, no? Jo estic convençuda que Ahlam Soñar con una vida ens obrirà, ens posarà davant d'un espill i ens farà créixer. Moltíssimes gràcies al Almudena Albert i Manar Taljo per acompanyar-nos. Vos acomiadem amb una cançó que a mi món es va convertir en símbol de la resiliència palestina l'any 2024, Ya Talén, que segur que ho he pronunciat fatal, de Dana Salah. És una jove cantant, compositora i productora jordano-palestina que barreja la tradició amb el pop, perquè sí, també la gent jove, per refugiada que siga, també fa pop, rap, música clàssica. De fet, aquesta cançó és una reinterpretació d'una cançó popular de Galilea. Ens veiem dijous a la Sala Russafa.
2: Gràcies, Reis, de tot cor.
0: Gràcies. Bona plaça, adeu.

i amb Dana Salah cantant de fons, fem un breu repàs al que podeu fer demà dimarts. Per exemple, el buc Arctic Sunrise està amarrat a la Marina de València per donar suport als 11 activistes de Greenpeace que seran jutjats després demà dimecres per una protesta al port de Sagunt de fa 5 anys, el 2021. Per a demà, a les 11:30 del matí, han preparat una xerrada sobre la desobediència civil en el marc del dret internacional dels drets humans, on hi haurà vora una desena de relators de Nacions Unides, entre els quals Michel Forst, que és el relator especial de Nacions Unides sobre els defensors del medi ambient en el marc del conveni d'Arus, i Hélène Trigutja, vicepresidenta del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides. A més, l'Arctic Sunrise es podrà visitar del 25 al 27 de setembre. I si fa uns dies vos recomanàvem Plàcido, demà a les 6 es projectarà El Verdugo en la Filmoteca Valenciana dins el cicle del centenari de Rafael Azcona, dirigida per Luis García Berlán.

0: Tanga, amb Nino Manfredi, Emma Penella, José Isbert, José Luis López Vázquez, Ángel Álvarez i Elvira Quintillà. El que ve a contar-nos, doncs, un treballador d'una funerària es casa amb la filla d'un botxí, perquè en l'època hi havia botxins professionals, i a causa de la manca de mitjans i d'habitatge es veu obligat a exercir el mateix ofici que el seu sogre. Prompte rep l'ordre d'executar una pena de mort. És curiós com les històries antigues tornen de vegades a tindre punts d'actualitat. Demà a les 6 de la vesprada i dins les activitats dedicades a l'exposició de l'IBAM L'Albufera, tindrà lloc una visita especial a la mostra de la mà de dos de les seues artistes, Bleda i Rosa i Teresa Martín, que ens permetrà saber-ne més del seu procés creatiu. És apassionant, no és el mateix anar a veure una exposició que t'acompanyen els artistes a veure aquesta exposició. A les 6 també, al Centre La Nau de la Universitat de València, una xerrada ben interessant. La mirada insumisa, creadors, memòria i dissidència, a càrrec de Rafael Gil Salinas i Maria Ángeles Pérez Martín. Està organitzada amb motiu de l'exposició Art, Dolor i Compromís, Dones, en la col·lecció Martínez Guerrica Beitia. I dins de la programació del Festival Ensems, a les 7:30 de demà, en les arts, Einstein on the Beach, a càrrec de Ictus Ensemble i Collegium Vocali Gent. 50 anys després de la seva creació, Einstein on the Beach, de Philip Glass, continua desafiant els límits de l'òpera, transformant la nostra manera d'escoltar, i en parlàvem d'això divendres. Des d'una mirada renovada, esta obra proposa una experiència sonora immersiva, una trobada amb la radicalitat visionària de Philip Glass i l'univers creatiu de Robert Wilson. I el Festival Russafa Escènic, del que acabem de parlar, programa per a demà a les 10:30 del matí a la nau 3 de Ribes De la sal de la ferida m'he fet un tatuatge, de la companyia Balear, un viatge poètic al cor de l'adolescència, on ens parlen de les ferides, les pors i la cerca de la pròpia identitat a partir d'un poemari, La crostera. De 5 a 6:30, en El abrazo de la China, el festival ens proposa un cafè amb Paula Rausell i Begoña Palazón per parlar sobre el mapa bàsic de l'ecosistema de la producció teatral. L'entrada és gratuïta, però vos heu d'apuntar, inscriure en el web del festival per motius d'aforament, russafaescenica.com. A més, i per no fer-ho més llarg, vos convidem a descarregar-vos el programa per poder acudir als locals del barri que acullen els vivers, les peces curtes que es representen en cafeteries, llibreries, coworkings o espai d'arts.
1: Escoltes l'Hora de la Cultura en A Punt Ràdio.

Obrim avui una nova secció a l'hora de la cultura, que per cert en la introducció del programa li he canviat el nom, però ja, jo crec que ja comenceu a conèixer a Rei Joan, no? Soc capaç de canviar-li el nom als meus companys d'equip. Obrim una nova secció que es diu Veritats Provisionals amb el professor Juli Peretó, a qui ja coneixeu perquè l'hem convidat en més d'una ocasió. Ja fa molts anys que Juli Peretó ens fa aprendre conceptes científics i ens alerta també d'allò que no hem de fer cas. No sé què és més important, les dues coses, eh? Catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de València i membre de l'Institut de Biologia Integrativa de Sistemes, que és un centre mixt de la Universitat de València, i el CSIC, del qual, un institut del qual és fundador, a més. Però posats a destacar, jo destacaria de Juli Peretó la seva tafaneria, la seva curiositat quasi malaltissa per tot allò que fa la ment humana. Seria un bon assessor en cinema, relacionat amb la ciència, a més, en literatura, també, en música, té una tremenda capacitat per relacionar-ho tot amb la ciència i per relacionar la ciència amb tot el que vos pugueu imaginar i més. De fet, per cert, no vull que més se'n passi, estem escoltant Sakura, que és una peça d'una jove pianista francesa

0: provisional
1: les plantes
0: de les flors de les cirerer, flors. Que sí són que tan deberes. Importants per a aquesta
1: promoció. Costa molt de presentar-te, Juli. És que fas massa coses.
0: No, bueno, però tu ja me coneixes de fa molts anys.
1: I els oients te coneixeran a poc a poc.
0: I els que me coneixen tampoc.
1: No? I a més, m'encanta això d'encetar veritats provisionals.
0: Bé, li vaig estar pegant voltes al nom i me sembla que és una manera molt concisa, molt condensada d'expressar això, no? De que el coneixement, que molta gent té l'estereotip de que és una cosa molt establerta, molt consolidada, molt...
1: Ho ha dit la ciència.
0: Exacte.
1: Que d'entrada diu, la ciència que
0: hi és. I clar, justament en l'entrevista anterior, aquesta provisionalitat dels convenciments i de les creences, perquè la realitat t'està dient coses que contradiuen aquestes creences i aquestes...
1: I la ciència no i no ens hauria de fer por, veritat?
0: No ens hauria de fer por, més bé al contrari, hauríem de trobar la bellesa d'aquesta provisionalitat, en
1: bonic.
0: El sentit de dir, sempre hem d'estar interrogants a la natura, sempre hem d'estar qüestionant el que se suposa que sabem i estem convençuts de que és així, i trobar noves vies d'explicació, noves maneres de veure el món, no?
1: Per cert, hi ha una... Quan vam parlar fa uns dies o no sé quan, és que el teu programa, el nom està mal posat. S'hauria de dir l'hora de la tercera cultura, i jo vaig dir,
0: sí.
1: Què?
0: Bueno,
1: què
0: però
1: diu
0: és que,
1: ara, Juli?
0: Perquè tu i jo ens coneguem molts anys i vam començar a parlar de ciència fa molts anys.
1: Digue'm que sí.
0: Quan treballaves en la tele, després en la ràdio, i hem parlat de ciència en moltes ocasions i en molts actes de presentacions de llibres, converses, bars de ciències... I la tercera cultura és un terme que va introduir un editor nord-americà, John Brockman, un poc per a superar aquesta clàssica distinció entre ciències i lletres, no? Les dues cultures de Snow, no? que ja va establir, sí, com dos contraposicions de la manera de veure el món, i que tercera cultura seria una manera ràpida de dir hem de fusionar aquestes visions, és a dir, l'aproximació al món de les arts, la literatura...
1: Sí, la ciència no és completa.
0: I la ciència són complementàries i, per tant, no són contradictòries, sinó que haurien de convergir, no? en el nostre coneixement.
1: No sé si canviar-li el nom al programa, però ho donem per assumit que som l'hora de la tercera cultura, perquè ens ho heu escoltat dir moltes voltes, sense ciència no hi ha cultura, és que la ciència és cultura, i sense ella ens faltaria la meitat del cinema, de la literatura, de tantíssimes coses, no?
0: Però m'agradaria aclarir una cosa del títol de la secció, però de veritat provisional en absolut vol dir que aquesta veritat siga falsa,
1: sí,
0: o que no ens en puguem fiar d'aquesta... Perquè en realitat sempre estem treballant allò que estem convençuts que és la millor explicació possible amb la informació de la que disposem avui. Per tant, també depèn de les eines, dels instruments, de les tecnologies que ens fan preguntar-li a la natura les qüestions més interessants, que també van evolucionant en el temps i, per tant, aquestes veritats van canviant. En aquest sentit, no? És que com si la ciència funcionara com un mapa, no?, que anem dibuixant. Al principi, els primers mapes podien ser imperfectes i només representaven allò que se sabia de lo que s'havia explorat, però després, amb el temps, hem anat polint fins a tindre la precisió actual que ens donen els satèl·lits.
1: Imagina't. Que anem a registrar la fluorescència de la fotosíntesi que fan els vegetals.
0: Sí.
1: Ho parlàvem al programa fa uns dies. Bueno, explica, això seria... És que estava escoltant de dir, clar, Mendelssohn no dia mentides. És que no sabíem res del genoma encara, el pobre home. Però això no vol dir que en el seu moment Mendelssohn
0: no estigui... el músic.
1: Vale, no, el despeso.
0: Ara ho he pillat. Bueno, però aquesta és la tercera cultura, no? Mendelssohn i els pèsols. Segurament els avorria, els pobres pèsols.
1: De tant treballar amb ells.
0: Sí, però és així, és a dir, efectivament, al llarg de la història, les preguntes han tingut respostes diferents, les respostes van evolucionant.
1: I això no vol dir que siga mentida o que... No, simplement és que no són absolutes, són relatives. I quin tema triem la nostra primera veritat?
0: Per inaugurar la secció, sí, he estat pegant voltes i, clar, pensava una cosa relacionada amb l'Odissea, per exemple, no?
1: Que t'ha agradat molt,
0: Ha estat l'estiu de l'Homer. Sí.
1: Estàs molt Odissea.
0: Quantes discussions, debats sobre...

0: la pel·lícula, les versions, que és versions, que és una versió, que no és una versió, etc. No?
1: Sí.
0: La pel·lícula està sent un èxit, els més puristes han esmolat les eines i li han tret molts defectes, no? Però estic segur que encara que s'ha pronunciat de manera crítica, la primera dona que ha traduït a l'anglès l'Odissea, la professora de la Universitat de Pennsylvania, Emily Wilson, deu d'estar molt contenta perquè porta més d'un milió d'exemplars venuts.
1: És a dir, des de la pel·lícula fins ara.
0: Sí, per tant...
1: Només per això, Christopher Nolan, ovació tancada.
0: A veure, la gent parla de l'Odissea, fantàstic. Fantàstic,
1: sí,
0: que...
1: Sí, sí.
0: En fi, la primera cosa vas dir, bueno, a veure quin fil científic se pot treure de l'Odissea, pot ser aquesta possible menció d'un eclipsi solar cap al final de l'obra, quan hi ha un banquet dels pretendents de la Penèlope, no?, i que estan burlant-se d'Ulisses, i Teoclimen, que és un vident, diu... que ha tingut una visió profètica de les seues morts inevitables, imminents, i diu: el sol s'ha esborrat del cel i una foscor horrible s'estén per tot arreu. Això s'ha interpretat com un eclipsi. I alguns astrònoms han calculat fins i tot si en l'època que se suposa que s'estava construint el text de l'Odissea hi hauria algun eclipsi que passara per
1: ell.
0: Sí, probablement el 16 d'abril del 1178 abans de Crist. Va haver un eclipsi total en les Illes Jòniques. Tots els que hagin pogut...
1: És increïble.
0: Sí, els que hagin pogut gaudir de l'eclipsi del 12 d'agost, que això va ser
1: quina
0: una
1: meravella.
0: Xamba brutal, perquè ningú dels que estem vius n'hem vist mai un en València. Ni en tornarem a veure si no ens desplacem.
1: A més, a mi me sabia greu, perquè la gent dia: ai, que borregos, tots a veure l'eclipsi.
0: Sí,
1: no,
0: clar.
1: No són borregos tots a fer clic. Vull dir, que un eclipsi no es veu en un segle.
0: Està clar que és un fenomen emocionant, extraordinari,
1: sí,
0: amb un gran poder de fascinació, i podem imaginar que en una època antiga encara seria...
1: Home, dirien, si s'ha apagat el sol, és que en ve una de molt grossa.
0: Molt grossa.
1: Per
0: allò,
1: el pobre home.
0: Després estan els que han buscat quina seria la planta aquesta, que és l'antídot que li dona... Hermes a Ulisses per a quan li dona la fetillera a la bruixa,
1: sí,
0: Circe li dona el verí, no?, que se diu Moli, i que Homer la descriu com una planta d'arrel negra i flor blanca com la llet, molt difícil d'arrencar per als mortals. Bueno, hi ha gent
1: i s'ha trobat la planta.
0: S'han buscat possibles plantes que segueixin aquesta descripció, que per la naturalesa dels seus components actius puguen ser tindre activitat cerebral i que podrien ser un antídot per a determinats al·lucinògens, i hi ha qui ha descrit que podria ser el lliri de mar, que segurament alguns han vist en les dunes per ahir pel Saler, no?, aquesta planta de flors blanques, Pancratium maritimum, i que podria ser, però clar, això són veritats provisionals sempre, no?, perquè tampoc sabem
1: no
0: el que posa allà.
1: No podem preguntar a l'autor.
0: No és un tractat de botànic, l'Odissea, no?
1: No.
0: Però hi ha un altre fil que me va portar la lectura de l'Odissea d'aquest estiu, que és un llibre que a mi me sembla fascinant, que és L'infinit dins d'un jonc, d'Irene Vallejo.
1: Que és
0: la història del llibre en la història antiga, no? A banda de que Irene Vallejo escriu fantàsticament, explica la transició des de la transmissió oral a l'escriptura, que està molt relacionat amb això de l'Odissea, no? Venen contant els poemes i després se plasmen en l'escriptura, i el suport material de l'escriptura, primer en argila, després papir, la pell dels animals, el tronc dels arbres, els formats digitals d'avui en dia. Tot això que ens permet connectar en l'espai i en el temps amb personatges i històries, no? I ara, a propòsit d'això que dèiem, a mi me sembla meravellós que hi ha multituds que s'acosten, gràcies al cinema, a una obra escrita fa quasi 3.000 anys.
1: Un altre suport que té l'Odissea, no? El cinematogràfic.
0: Doncs en el llibre, Irene Vallejo explica molt bé totes les vicissituds que han sofrit biblioteques i llibreries al llarg de la història. És una història realment fascinant. I com de miraculós, moltes vegades arriba a ser que hagin sobreviscut les paraules del passat tan remot. I ens conta la història de la biblioteca més antiga que es coneix, tot i que es conserva en un estat absolutament lamentable. Ara imagineu una biblioteca que ha estat enterrada durant gairebé 2.000 anys. Una biblioteca que no va desaparèixer del tot, però que va quedar atrapada dins de centenars de rotlles de papir carbonitzats.
1: Wow.
0: Ara imagineu que gràcies a la física, a la informàtica i la intel·ligència artificial podem començar a llegir aquests llibres. sense obrir-los. Això és precisament el que està passant amb els papirs d'Herculà. L'any 79 després de Crist, el Vesuvi va entrar en erupció i va sepultar les ciutats d'Herculà i Pompeia. Herculà, sota una enorme capa de cendra i material volcànic, va quedar enterrada una luxosa residència coneguda ara com la Vila dels Papirs. Probablement era propietat d'un tal Lucius Calpurnius Piso Sesoninus, sogre de Juli César.
1: De bona família.
0: Sí. Dins d'aquella vila hi havia una biblioteca extraordinària. Uns 1.800 rotlles de papir. Uau. Que, a més, ens dona una història paradoxal fascinant. La calor de l'erupció va carbonitzar completament els papirs. En principi això hauria d'haver-los destruït, però al mateix temps la carbonització els va protegir de l'oxigen i del pas del temps. I així aquells llibres van quedar segellats durant segles. Avui constitueixen l'única biblioteca coneguda que ha sobreviscut de l'antiguitat grecorromana.
1: Però està cremada.
0: Totalment. Els papirs se van descobrir en el segle XVIII, fent unes excavacions per al rei de Nàpols, que van posar al descobert unes estances plenes de cilindres ennegrits. A primera vista semblen com croissants de mil fulls completament carbonitzats.
1: De xocolata.
0: I a més, si els toques, es desfan entre els dits, no? Però són llibres. Aleshores va començar un problema que durant pràcticament tres segles semblava impossible de resoldre. Com es pot llegir un llibre que no es pot obrir i, a més, està totalment carbonitzat? Els rotlles s'havien convertit en masses fràgils, deformades i ennegrides. Qualsevol intent de desenrotllar-los se'ls desfeia. Però els investigadors ho van intentar i alguns d'aquests intents van ser especialment agressius. Mètodes físics i químics en les primeres èpoques d'intentar desenrotllar, tragueren alguns trossets...
1: Però se'ls carregaven.
0: La major part dels textos que se van intentar desxifrar es van destruir. Però aquells esforços inicials van permetre saber què amagava la biblioteca. Van donar els suficients indicis. Els pocs textos recuperats eren obres gregues de Filodem de Gàdara, un filòsof epicuri del segle I abans de Crist, que es creu que es va viure durant un temps en la Vila dels Papirs i tenia una escola. Segurament allí defensava la recerca d'una vida plaent i l'evitació del dolor i de la por pròpia dels epicuris.
1: Ai, que bonic. Qui estiguera.
0: Però molts altres rotlles van quedar tancats i sense poder-los llegir, no? I aquesta és una de les ironies de la història. Una biblioteca conservada durant gairebé 2.000 anys continuava sent, en bona mesura, una biblioteca il·legible. La solució va arribar des d'un camp que, a primera vista, sembla tenir ben poc amb el que podríem dir la papirologia, que és la informàtica.
1: Ostres!
0: Des de principis dels anys 2000, l'informàtic Brent Cieles treballa en una idea revolucionària, desenrotllar els papirs virtualment.
1: Físicament el papir està enrotllat, però...
0: No, el podem tocar.
1: Val.
0: Ell és un professor d'informàtica de la Universitat de Kentucky que durant els darrers 20 anys ha centrat la seva recerca en la restauració i recuperació d'artefactes culturals i històrics, recuperant-los dels estralls del temps i que s'ha guanyat la reputació de ser l'home que pot llegir l'il·legible.
1: Que bon mic.
0: Així,
1: poètic títol per a un informàtic.
0: Poètic. En lloc d'obrir físicament els llibres, els investigadors els escanegen en ràxics i els fan un tag.
1: Mira, com el que poden fer-te a tu o a mi, no?
0: Exacte. A partir d'aquestes imatges poden construir una representació tridimensional de l'interior del rotlle, després intenten identificar cada una de les capes del papir, les separen digitalment i les aplanen, i per tant el rotlle es desplega virtualment.
1: Però encara ja tenim el llibre obert.
0: Tenim el llibre obert, però que ara queda
1: un problema.
0: Quin és? Que la tinta que s'utilitzava era carbó amb aigua, negre, per tant...
1: Negre sobre negre.
0: I està tot carbonitzat. Negre sobre negre. No hi ha res que llegir aquí. Com se poden llegir negre sobre un fons negre? Així entra en joc la intel·ligència artificial.
1: Al final haurem de reconciliar-nos amb la intel·ligència.
0: No, a veure, és que com totes les tecnologies són ambivalents. Vull dir que segurament fan coses molt dolentes, però també poden fer coses meravelloses com això, no? Els investigadors han desenvolupat algoritmes capaços de detectar diferències extremadament subtils en la tinta i el papir, és a dir, en la estructura del papir, que és per on passava l'instrument d'escriptura. Ahí hi ha un una diferència en la
1: superfície.

0: en la superfície del papir, i això l'algoritme ho detecta, no? I aquestes imatges que són d'una alta resolució, perquè avui en dia s'utilitza fins i tot llum de sincrotró, que és un accelerador de partícules, poden fer-se anàlisis superprecises, no? Després calia desenvolupar els algoritmes necessaris, moltes dades, molt de temps, molta gent darrere d'això. Bueno, clar, va vindre una idea brillant, i és obrir el problema al món i convocar una cosa que es diu el Vesuvius Challenge, que podeu buscar-lo en internet.
1: Clar, és que tu
0: internet.
1: Pots fer un challenge fent el xorra en xarxa.
0: Doncs aquí, el Vesuvius Challenge, ahí s'explica tot el que se fa i n'hi ha premis per als que descifren les paraules i les frases. No? Els primers resultats van arribar ràpidament. Un estudiant d'informàtica dels Estats Units, Luke Farritor, va aconseguir identificar la primera paraula completa d'un rotlle que no s'havia obert mai, i és porfires, que vol dir porpra, el color.
1: El color porpra.
0: Sí. Una sola paraula, però ja li donaren un premi a aquest xaval. L'any següent, 2024, el mateix Luke Farritor, juntament amb l'informàtic Joseph Nader i l'arqueòleg digital Julian Schillinger, van aconseguir recuperar més de 2.000 caràcters d'un altre text i van obtenir el principal premi de la competició, $700,000.
1: Wow.
0: I sobretot van demostrar que la lectura virtual dels papirs podia passar de ser una mera possibilitat a convertir-se en una tècnica real.
1: El gran saps salt... que sembla... Això és una pel·lícula, no, això total, que estàs contant-nos.
0: A més, és que el passat mes de juny, per primera vegada, han fet una roda de premsa per a informar que s'ha pogut llegir un text complet. És el nomenat PERC 767, que és un dels rotlles de papir, que desenrotllat virtualment fa 1.5 metres de llarg, i el text està distribuït en unes 20 columnes. Més de la meitat del manuscrit s'havia perdut durant uns instants d'obertura anteriors,
1: clar,
0: especialment en els segles passats, però ara podem llegir bona part del que queda, i el contingut és prou interessant.
1: Sabem el que diu i tot.
0: Sí, perquè s'ha interpretat que el text parla de la naturalesa humana.
1: Ai, mare.
0: De la capacitat de distingir el bé del mal, de la necessitat de controlar els impulsos i les passions mitjançant la raó, defensant la frònesis, la saviesa pràctica que ens permet prendre bones decisions. I també reflexiona sobre els fonaments i els límits del nostre coneixement, és a dir, tot apunta que es tracta d'un text estoic. I això és especialment interessant per als historiadors, perquè podríem estar davant d'una veu estoica amagada dins d'una biblioteca principalment epicúria.
1: Epicúria.
0: El text esmenta a Aristocreont, un nebot i deixeble de Crisip de Soli, una de les grans figures de l'estoïcisme, i la cal·ligrafia suggereix que el manuscrit podia estar escrit el segle II o pot ser a finals del segle III abans de Crist. No sabem qui és l'autor. N'hi ha altres rotlles que s'estan llegint, obres de Philodem sobre els vicis, sobre els déus, etcètera, no? Esta història no només ens parla dels papirs d'Herculà, també ens parla d'una nova manera d'estudiar el passat. Durant molt de temps el principal obstacle era purament físic. Els investigadors tenien els llibres davant seu, però no podien obrir-los. Ara la tecnologia permet mirar en l'interior dels rotlles. Però és molt important que siguem conscients que això no significa que la tecnologia ho faci tot. Encara ens calen els historiadors, els paleografistes, els papiròlegs, els filòlegs. Per què? Perquè llegir els
1: caràcters...
0: Bueno, clar, en conjunció. Però tota aquesta gent, per què? Perquè reconstruir les paraules, editar els textos i, sobretot, interpretar-los, encara no ho fan les màquines. Jo no dic que no ho puguem fer en el futur, no ho sabem, però entendre que n'hi ha allà, necessitem tota la càrrega de les humanitats, no? I encara queda molt per descobrir. Només una part de la biblioteca ha estat llegida, eh? Més de 600 rotlles continuen sense obrir. I Herculà encara podria ser, com que no està totalment excavada, que algun dia n'hi hagueren nous rotlles que de papirs, no?
1: Ostres.
0: De fet, pot ser fins i tot obres de literatura antiga que s'han considerat fins ara perdudes, no? Els papirs d'Herculà ens ofereixen així una lliçó que va més enllà de la tecnologia, no? Durant gairebé 2.000 anys, unes veus van quedar atrapades sota les cendres del Vesuvi, i durant gairebé 300 anys els investigadors van intentar, sense èxit, arribar fins a ells. I ara, gràcies a la combinació de física, informàtica, intel·ligència artificial i coneixement humanístic, aquestes veus comencen a parlar de nou. La veritat, per als historiadors d'ahir, el somni impossible de llegir els papirs carbonitzats d'Herculà era, contra tot pronòstic, provisional.
1: Com vos heu quedat? És que sense paraules, no? Però és que m'he quedat tan glaçada quan he vist que després de 2.000 anys aconseguim el que acaba de comentar-nos Juli Peretó, i el text ens parla de la naturalesa humana, de la naturalesa humana, de distingir el bé del mal, de la necessitat de controlar impulsos i passions per a... Mira, hauríem de fer un pensament. Hauríem de fer un pensament, deixar de fer scroll i no sé... I...
0: Bàsicament continuem amb les mateixes preguntes i els mateixos problemes.
1: Bàsicament som els mateixos que fa 2.000 anys.
0: Absolutament.
1: I no deixeu que ningú vos convença de tot el contrari, perquè no tenim res d'especial. I això sí, segurament cap d'aixes tecnologies, inclosa la intel·ligència artificial, ve a solucionar-nos aixos problemes que des de fa 2.000 anys ens duen de cap i ens estem calfant el cap. No hem hagut de destruir llibres per llegir-los. Això és meravellós. Hem après a mirar-los d'una altra manera. Potser aquesta és la part més fascinant de tota la història que ens ha contat avui Juli Peretó. Que després de 2.000 anys, aquells antics llibres encara estan parlant-nos de les preguntes que ens fèiem fa 2.000 anys, que ens fem avui mateix. Com hem de viure? Com podem distingir el bé del mal? Què podem arribar a conèixer? Fins on arriben els límits del coneixement humà? Quines són, en definitiva, les nostres veritats provisionals? Juli, quina meravella. Veieu com tenia jo raó al principi? Amb Juli sempre aprenem.
0: Bé, ara m'he de pensar el tema de la propera.
1: Has deixat el llistó molt alt.
0: Bueno, ja farem alguna cosa.
1: És hora d'anar-nos-en i ens n'anem amb Manel i el canvi de paradigma, que parla d'això, no? De no aferrar-nos a allò que pensem que és inamovible. És hora d'anar-nos-en, ja sabeu que demà a les 12:30 tornem i que fins aleshores, doncs, feu bondat, o no, que tampoc és precís.

0: A Punt Ràdio. A la Ribera Baixa, 102.2 i 103.5. Llum, pólvora, música i tradició. Comença el viatge al cor de la festa. El programa faller de la Ràdio Pública Valenciana. Comença La Flama. Amb Loren Donat.
1: Què tal, amics i amigues? Molt bona vesprada i benvinguts a La Flama. Soc Loren Donat i arrenquem una nova setmana parlant de les nostres festes, les nostres tradicions i tot allò que forma part de la cultura festiva de la nostra comunitat valenciana. Avui posem el focus especialment en les candidates, amics i amigues, a Fallera Major de València 2027. I per què? Perquè aquest cap de setmana han fet les maletes per a posar rumb a Menorca en un creuer de convivència al costat dels seus xurats. Un viatge que se situa en l'equador d'un procés que viurà el seu moment decisiu aquest fin de setmana. El dissabte serà el moment d'escollir a les 13 xiquetes i les 13 senyoretes que formaran part de l'acord d'honor de la Fallera Major de València. Quina intensitat, amics i amigues! Però no ens quedarem només en València, també recorrerem altres festes i tradicions de la nostra comunitat, perquè la flama sempre n'hi ha molt que contar. I per a tot això ens acompanyen els nostres col·laboradors principals als estudis de A Punt Ràdio, Mayra López Beltrán i Fran Casales. I ara sí, oients de A Punt Ràdio, oients de La Flama, comencem La Flama! Com sempre, abans d'entrar en matèria, repassem tot el que tenim preparat per a este programa. Un recorregut per l'actualitat festiva de la comunitat valenciana que ens porta Mayra López Beltrán. Molt bona vesprada, Mayra.
2: Bona vesprada, Loren. Avui arrenquem La Flama amb un convidat molt especial en els nostres estudis. Ens visita Vicente Julián García, mestre major del Gremi d'Artistes Fallers, per a presentar-nos les jornades creatives Fent Falla, que se celebren en Nuevo Centro fins al 11 d'octubre, amb tallers, projeccions i activitats per acostar-nos al món de la falla i a l'ofici de l'artista faller. A més, en la nostra actualitat flamera ens pugem al creuer que este cap de setmana ha portat fins a Menorca a les candidates a Fallera Major de València 2027, acompanyades, com no, per Carmen Prades i la seua Cor d'Honor. Loren ha viscut este viatge des de dins i ens contarà tots els detalls d'estos dies de convivència. I viatjarem també per les nostres festes. Ens anirem fins a Orxeta, que avui posa el fermall final a les seues festes patronals en honor a Sant Tomàs i Sant Nazario. Un dilluns per a posar en valor els nostres oficis, les nostres festes i, sobretot, les històries que mantenen viva la nostra tradició. Arrenquem!
0: De les bors al carrer. Descobrim els secrets de l'enginy i la gràcia dels nostres artistes fallers. La Flama. Amb Loren Donat.
1: Allà ho tenim, els artistes fallers. L'ofici que dona vida a les nostres falles. Els artistes fallers que fan els somnis realitat. Per això tenim en el nostre estudi a Vicent Julián García, mestre major del Gremi d'Artistes Fallers, que va presentar-nos les jornades creatives Fent Falla, inaugurades divendres passat a Nou Centre per les falleres majors de València, Carmen Prades i Marta Mercader. Una proposta que estarà fins a l'11 d'octubre i en què ens acosta el món a través de les projeccions, tallers i diferents activitats. Per això tenim el plaer avui de tindre al nostre costat al mestre major Vicent Julià. Què tal? Molt bona vesprada. Com estàs?
3: Bona vesprada, molt bé.
1: Lo primer de tot, n'hi ha que dir que Nou Centre és l'epicentre dels fallers dels artistes avui en dia, fins al 11 d'octubre.
3: Sí, Hasta el 11 de octubre será el epicentro de los artistas falleros y luego continuará con una festa per a tots, també.
1: Ah, això tot continua. Què t'anava a dir? Com estan els artistes fallers? Perquè se fica sempre en el punt de l'huracà, que és l'ofici que va desaparèixer i lo difícil que és contratar els artistes, sobretot en les seccions d'especial i primera A.
3: A ver, es verdad, hay una crisis en el sector. Es verdad también que las comisiones de sección especial cada vez lo van a tener más complicado a la hora de contratar un taller solvente, y eso pues repercute también en todas las demás categorías del concurso de primera A, primera B, segunda A.
1: N'hi ha que dir que des que has arribat has ficat en valor més encara que ja estava, però més en valor, el que és la figura de l'artista faller, que no sols fan falles, sinó fan moltes més coses, i és una de les coses que els fallers tenim que tindre en compte.
3: La verdad que sí, porque nuestro oficio estaba como un poco diluido en el mundo de la fiesta, no se valoraba como toca. Hay algunas excepciones, porque hay falleros que sí que lo valoran, pero sí que es verdad pues que habíamos perdido nuestro espacio dentro de la fiesta y lo tenemos que recuperar, porque somos quien hacemos el elemento principal de la fiesta, que es la falla, y eso nunca hay que olvidarlo.
2: Això t'anava a dir jo, que és que vosaltres sou la peça fonamental de la nostra festa, perquè sense falla no n'hi ha falles.
3: Exacto, és així.
1: Estava pensant jo, perquè clar, se li dona suport a l'artista faller i se fan aquestes jornades creatives a Nuocentro, fent falla, i se van inaugurar el divendres passat, i volien conèixer una miqueta quines són les exposicions i quines són les activitats que se van a realitzar.
3: Pues Nuocentro, cuando nos propuso cedernos la caseta, nosotros enseguida dijimos que sí, que queríamos. Y entonces pues estuvimos valorando qué hacer en Nuocentro. Entonces optamos por hacer una exposición de ninots infantils, donde se ve muy bien la evolución de los ninots y en este caso también de las fallas, desde el cartón piedra hasta las nuevas tecnologías, el modelo digital y el 3D. Se ve muy bien en esa exposición con los 50 ninots. Y aparte, enfocarlo a los más pequeños y a la familia para que vayan creciendo y vayan valorando lo que es la falla, la profesión de artista fallero, que cuando lleguen a la adolescencia no sean solo festeros de la comisión, sino que les inculquemos ya desde pequeñito la labor que hacemos los artistas falleros.
2: Durante estas jornadas de Fem Falla van a haber proyecciones, talleres para chiquets. ¿Puedes contarnos, avanzarnos un poquet alguna parte de esta programación que teniu preparada?
3: Pues los talleres son los fines de semana. Están los compañeros, hay compañeros jubilados, porque es el patrimonio más grande que tiene el gremio, nuestros jubilados. Y consiste desde la idea a plasmarla a través de un boceto, a pintar una pequeña nuestras mascotas, Ninotet y Flama, luego también explicarles en qué cómo ha evolucionado los ninos infantiles, y luego a modelar en plastilina también.
2: ¡Oh, qué guay!
4: No, yo no me es decir que la iniciativa, per supost, com un enamorat de la falla, que no monument, m'agrada moltíssim, sobretot que siga enfocada als xiquets. Crec que és molt important que els xiquets creixin en esta cultura, i ja no xiquets, sinó tots, que sepam que la falla no es planta ahí sola, que darrere n'hi ha moltíssim de treball i moltíssima evolució, perquè això és una constant evolució de materials, de tècniques i de tot, i que això assegura el futur, però assegura el futur sempre i quan n'hi ha escamans per a fer tot això. I crec que aquesta iniciativa és una manera de motivar també a les futures generacions a que puguen interessar-se per l'ofici d'artista faller, que no ens oblidem que estan, ara mateix ja sí que existís el títol d'artista faller, que està el curs que et forma, gràcies a Déu, existissin ja unes titulacions oficials, que fa uns anys no eren conscients d'allò, i ara sí que tenen aquesta iniciativa que es motiven i que s'apunten i que no es perga l'ofici.
1: Jo, mira, me ve al pèl, perfecte, perquè jo dic, i les noves generacions, com estan les noves generacions d'artistes fallers? N'hi han? No n'hi han? La gent vol treballar, diu que és una ruïna ser artista faller. Compta'ns una miqueta.
3: A ver, los tenemos que motivar. Sí que hay, porque hay 4 grupos en la comunidad valenciana de artistas falleros. Cada año pues salen titulados que puede ser 25. No llegan a 100, ¿eh? Porque los hay grupos que en Benicarlo, Burriana y Alicante no se completan los 25. Pero desde la formación pues se tiene que motivar también. Y luego cuando sean titulados, pues ayudarles a montar un taller. Es muy complicado montar un taller con un chaval. Que decirle con 20 años, ala, ya tienes el título, monta el taller para empezar a hacer fallas. Por eso las administraciones se tienen que implicar, no solo en proteger la profesión o los que ya estamos, sino también apostar por las nuevas generaciones d'artista fallero.
1: Jo sempre dic que sou uns romàntics i és veritat

0: que el propi artista, el que és la part de la gerència i la part comptable, la part burocràtica, és el que més costa avui en dia.
1: Al cap i a la fi és formar una empresa. No sols és tindre i ser art a les mans, que és el més important, però té que anar avalat per una empresa, que és el que el xiquet de 20 anys, quan s'enfronta al món laboral, és una...
0: I no n'hi hauria fer una forma des de que l'Ajuntament i des del gremi poder fer com treballar una empresa que ajude als artistes a que li s'auditen de tal forma que porten bé l'empresa i no s'arruïnen, perquè n'hi ha molts que diuen, ja, jo tire de suro i així la falla més gran que ningú.
2: A ver, ya no se trata de que sea gremio y ayuntamiento. Nosotros ya hemos hecho propuestas a las diferentes administraciones, porque esto no solo es del Ayuntamiento de Valencia, porque fuera del municipio de Valencia se plantan más fallas. Esto ya es de la provincia, de la comunidad y también del Estado, ¿vale? Nosotros ya hemos hecho propuestas de que el gremio se convierta también en un centro formador cuando termine la FP, que continúen formándose y que nosotros tutelemos de alguna manera a los que quieran empezar a hacer fallas una vez que hayan terminado la FP.
3: Claro, sería...
2: Pero estamos a la espera de que las administraciones nos contesten. Seguro que nos contestarán el año que viene, que es periodo electoral.
3: Claro, lo que t'anava a dir és que és una manera, pues, com que siguem becaris, no? Tots hem sigut becaris i hem començat a dependre la nostra professió treballant com a becaris. Vosaltres teniu un munt de tallers en diferents localitats, teniu en València, està la ciutat de l'artista Faller, després Borriana també té una gran quantitat de tallers, o sigui que n'hi ha disponibilitats per arribar a qualsevol acord de becaris, no? I de que puguen trencar la mà, perquè al final esta professor jo crec que no tot s'ensenya en els estudis, s'ensenya treballant-la.
2: Por eso mismo en la propuesta que hemos lanzado es el gremio centro formador, alquilar, digamos, como unas incubadoras, unas naves donde los que quieran empezar a hacer fallas estar allí, y luego lo que he dicho, nuestros jubilados.
3: Claro.
2: Transmitir esos conocimientos que tienen ellos a los que están empezando. Porque con la formación tú sales con unas nociones básicas. Y te lo digo por experiencia. Con los años continúas aprendiendo. Y yo incluso estoy aprendiendo cosas nuevas según van pasando los años.
0: Jo te dic que els jubilats és una part fonamental d'ensenyar als menuts, però els jubilats tenen que estar en concordància en tota la directiva que està regint ara mateix, perquè si mos fiquem en el fang n'hi ha una desintonia, no? En esto que hem pogut veure també, que han sacat comunicacions per una banda i vosaltres per una altra, més que res perquè això és l'actualitat que tenim avui en dia.
2: Ya, es lamentable que las diferencias que tengamos se hagan públicas, para empezar. Yo entiendo también la postura de que nosotros somos una directiva, un maestro mayor, que completamente no tenemos nada que ver a distintas directivas. Antes sí que han ido, pues iban cambiando, digamos, los cabezas o los cromos y siempre se quedaba el mismo núcleo. Esta es la primera vez que, digamos, que el maestro mayor y la directiva estábamos fuera de la ciudad del artista Fallero, porque siempre se reivindicaba ciudad del artista Fallero. Ciudad del artista Fallero representa un 5% de los agremiados. El 95% estamos en la provincia de Valencia y siempre nos hemos sentido los olvidados. Por eso nosotros, desde la directiva y yo mismo, reivindicamos la ciudad del artista Fallero, por supuesto, porque no tenemos que olvidar lo que significa. Pero reivindicamos que cuando se llega a un acuerdo, el acuerdo es para todo el gremio, para todos los agremiados en la provincia. Por eso estamos insistiendo muchísimo que si el Ayuntamiento de Valencia apuesta a través de emprendimiento con una subvención directa a los artistas falleros y luego apuesta con una cantidad adicional a los que están empezando, pues que eso se traslade también a la Diputación de Valencia, que es quien tiene la competencia. No la tiene el Ayuntamiento de Valencia, la tiene la Diputación.
0: Jo el que te veig és bregaor i en ganes de... Perquè jo tinc que dir que jo he viscut molts mestres majors a nivell de comunicació, d'imatge, d'involucrar-se... la veritat que els que esteu ara esteu fent-lo de tal forma de que la gent està com més involucrada i millor comunicada per part de lo que és el gremi d'artistes fallers, i això jo n'hi ha uns abans, però jo te dic el que jo estic visquent en els anteriors i en els de l'ara. I no és per defendre el que no n'hi ha que defendre, perquè jo estic fora de lo que és la Liga. Però és veritat, cada cosa... S'estan fent coses bé i n'hi ha que reconèixer-les.
2: A veure... Yo te puedo decir que yo estoy ya agotado. En diciembre hará 2 años, a mitad de legislatura. Y de verdad es agotador de que tenemos que dar pasos para mejorar nuestra profesión y no podemos estar continuamente mirando detrás a ver lo que pasa. ¿Sabes? Entonces yo sé que pediré a los compañeros tranquilidad, que dejen trabajar, que eso es súper importante.
0: És el més important, i jo te vaig dir una cosa, ara dins d'este cicle que està el jurat, perquè clar, la part fonamental són els fallers, els artistes fan la falla i els fallers contraten els artistes, i també que les xicones, les candidates que es presenten a Fallera Major de València i Cor d'Honor, que continuen defensant encara a l'artista faller. N'hi ha alguna visita prevista de les candidates en esta setmana? Perquè no t'he vist en el vaixell, t'he trobat a faltar, i dic, suposo que hauran pastat algo o hauran llistit algo per a veure les candidates i portar-les ell ahí, a lo que és al cor, al gremi.
2: A veure, jo solo espero que la corte i les falleres majors s'impliquen com lo ha hecho Carmen, Marta i sus cortes. Des d'aquí, ja lo dije el viernes, les doy las gracias por todo lo que han hecho, por visibilizarnos, y que las futuras hagan lo mismo.
3: Segur que durant este període...
0: Anamos a dir algo més. Espera, no. S'ha quedat ahí en ganes de dir algo més.
2: Y lo que has comentado antes, pues nos han dado las circunstancias para que el gremio existiera. Simplemente
3: però segur que al llarg d'esta, si no és ara en el procés, abans del dissabte, abans de que tinguem la Fallera Major de València, segur que en algun moment en les agendes trobarem en les agendes de les candidates una visita a la ciutat de l'artista faller o algo, segur.
2: Creo, pero yo esto no lo sé porque tampoco yo sé si lo puedo decir. Yo sé que hay algo planificado esta semana.
0: Esta semana
2: pero que es al margen del gremio. Es al margen del gremio.
3: Organiza Junta Central Fallera.
2: El jurado. Lo organiza el jurado. Ni bueno, junta no ni gremio, estamos en la organización.
1: No, si les pruebes...
3: En el jurat tenim a Pepa Gómez, que també és la cap de premsa del gremi d'artistes fallers. Sí, o sigui, que ella també...
0: Jo te dic una cosa. Mira que coneix a Vicent Julián i està agarrant-se per a no dir-nos més coses. Està com ahí esposat... com si estiguera dins d'una gàbia, i jo te veig cansat, agotat i en ganes de tirar endavant. Però tens algo ahí que no te deixa. És així o no?
2: Tengo que ser prudente.
0: Bueno, ho deixarem així.
2: No, en principio lo has dicho bien. Yo estoy cansado, agotado. Este fin de semana no, el anterior sí que me planteé dimitir y convocar elecciones porque resulta agotador. Todo lo que estamos haciendo, sabemos que algún día pues cometeremos errores, pero creo que hasta el momento no hemos cometido ninguno.
1: Con
2: cuál se
1: voluma, me he de decir.
0: Yo lo que digo es, ¿se te ha pasado por el cap dimitir o continuar en más fuerza?
2: Primero dimitir, pero luego por los compañeros de directiva y todos los compañeros que también nos dan su apoyo, pues continuar con más fuerza todavía.
0: ¿Hoy estás en forces?
2: Sí, por supuesto.
0: Pues en eso es que el mestre major del gremi d'artistes faller està en forces per a continuar i sobretot per anar a visitar a Nuevo Centro tot el que estan fent de aquestes jornades creatives de FemFalla. Dis-me, Mayra.
3: Important que aquestes jornades de FemFalla estaran fins a l'11 d'octubre i el 9 d'octubre estarà tancat perquè és el festiu de la Comunitat Valenciana.
0: No, perquè és el meu aniversari.
3: I el cumpleaños de Loren.
0: És el meu aniversari, per això. Mira, jo si soc valencià, 9 d'octubre, saps? De 1982, com si fos jo Jaume I. Imagina't. Arribaré a l'espasa, com arribarà així el mestre major. Gràcies, Vicent Julián, per estar amb nosaltres en esta vesprada en la flama. Es quedem en tot el que mos has dit, eh? I tornaràs quan estigues més tranquil i pugues parlar.
2: Cuanto queráis.
0: Gràcies, Vicent Julián. Nosaltres anem a fer una xicoteta pausa i tornem de seguida amb tots vosaltres, oients de Apunt Ràdio de la Flama.
4: La ràdio que estén la festa. La Flama. Apunt Ràdio. Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Si la previsió és de temporal i vius a la costa, protegeix la teua vivenda

0: davant d'una possible invasió de la mar. Si estàs en un càmping, presta atenció a la possibilitat d'evacuació. I, per suposat, no t'acostes als passejos marítims, espigons o penya-segats. La força de la mar et podria arrossegar. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
1: On naix la verdadera passió del futbol? On es formen els grans cracs del futur?
2: En cada poble, en cada barri, en cada escola de la nostra terra, hi ha una història que mereix ser contada.
3: A l'altaveu del nostre futbol formatiu, el lloc on els més joves són els autèntics protagonistes.
1: Tots els dimarts, de 7 i mitja a 8 i mitja de la vesprada, tens una cita amb Esport Base.
4: El futur de l'esport juga ací.
1: Esport Base. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
5: Per a nosaltres, res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
0: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire, amb Dani Meronyo i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La ràdio que estén la festa. La Flama. A Punt Ràdio.
6: I ens anem a poc a poc fins a l'actualitat flamera, perquè este cap de setmana les candidates a Fallera Major de València 2027 han canviat per uns dies els carrers de València per la mar. Han posat rumb cap a Menorca en un creuer que ha estat marcat per la convivència, les activitats, per els nervis, els somnis i la il·lusió. I a més, han estat acompanyades per la màxima exponent de la festa fallera, per Carmen Prades Gil i la seua cor d'honor. I anem a poc a adentrar-nos en la mar valenciana. A poc anem a viure aquests moments del viatge que durant tot el cap de setmana han viscut les candidates a Fallera Major de València. Repassarem com ha sigut aquests dos dies de convivència, què han fet les candidates i com han viscut aquesta experiència en pocs dies per a conèixer els noms de les que representaran a les Falles de València 2027. I ara sí, ens anem al creuer perquè hem estat al costat de tots els protagonistes d'estos dies. Hem tingut l'oportunitat d'estar primerament en la primera nit, en aquest sopar de gala, on estaven les 73 candidates, les Cor d'Honor, la Fallera Major, i com no, ahí estava el regidor de Falles, don Santiago Ballester, que mos transmitia en quina sensibilitat i com s'havia treballat en aquestes convivències a la Cor d'Honor.
7: Sí, es lo que hace un momento que he tenido la oportunidad de dirigirme a ellas, de que estén tranquilas, de que disfruten de este viaje a Menorca. Cerramos un ciclo. Yo recordar que empezamos en Ibiza, donde terminamos disparando una mascleta, Palma Mallorca el año pasado, y este año vamos directos a Ciudadela, Menorca. Que disfruten, porque nosotros la verdad es que junto con Transmed, que ya lo consideramos de la familia de las Fallas de Valencia, Nuestro objetivo es que tengan un proceso agradable, que los nervios los llevan, y es verdad, por dentro, y lo que queremos es que se lo pasen bien. Y bueno, nos esperan dos días por delante, yo creo que muy, muy bonitos. La verdad es que lo han preparado con muchísimo cariño todo esto. Y creo que después de la cena de gala, pues ya esta noche partiremos rumbo a Menorca. Sí, vamos a seguir la misma línea de trabajo que los años anteriores. Una vez lleguemos a Ciudadela, estaremos allí, tendremos una recepción por parte de las autoridades de Ciudadela, con la alcaldesa, con los concejales del ayuntamiento. Y también deciros que, bueno, va a estar en la plaza principal de Ciudadela la señora de la Comunidad Valenciana, que nos la han pedido, la hemos traído para que vaya a ser mañana un día de Valencia en lo que es la isla de Menorca. Yo creo que no se puede separar Valencia del mar. Y que además con estos actos lo estamos demostrando. Y veremos a ver si el próximo año tenemos la oportunidad. Si no.

0: o en Mallorca, que ya disparamos en Ibiza, pues poder disparar también y promocionar nuestra pirotecnia en Menorca.
1: Estaré en pendents perquè, a més, vam veure una plaça on cabia una mascleta perfectament en Menorca, que és espectacular, i de segur que estaran buscant el traslladar la pólvora a una altra ciutat de València per a continuar vertebrant el panorama nacional en la pólvora. Vam tindre també un moment en ese sopar de gala a una de les persones que és la que dona el bisbó per a que es faci tot això, perquè quan l'empresa privada i l'Ajuntament de València s'unixen, es forma la màgia. I van tindre l'oportunitat d'estar en Don Ettore Moratze, que és el CEO de Transmet de la naviera Grupo Grimaldi.
2: Sí, nos unen muchos valores. De los valores de lo que significa la falla para València son los mismos valores que tenemos nosotros. Compartimos valores, estamos muy contentos de llevar València por las islas y muy contentos, la verdad, muy contentos. Bueno, una emoción muy grande, un enorme motivo de orgullo. Aprovecho para saludar y darle un abrazo muy fuerte a Hanna, que es la que realmente ha organizado todo esto. La idea fue de ella y desafortunadamente hoy no ha podido estar con nosotros, pero muy orgullosos, muy orgullosos. Y gracias a Dios el tiempo está bueno, con lo cual la travesía será muy bonita, se lo van a pasar muy bien.
1: La veritat que el oratge estava espectacular i van poder navegar sense cap problema, van surcar els mars de la Mediterrània, Omaira, Fran Casales. ¿Cuántas y cuántas cosas se han ingestit en este vaixell de Transmet del Grupo Grimaldi, eh?
3: Bueno, yo es que lo que vull es que tú mos contes tot el salseo, desde esa entrada de les candidates en la maleta, com va ser el còctel, si havien rogles, si estava el xurat ahí pendent de tot.
4: Sí, perquè això de lo que passa en el mar se queda en el mar, que varen dir la setmana passada.
3: No, jo no soc
4: partidària d'això, jo vull detalls.
1: Pues mira, vos conte, van arribar totes les candidates ataviades ja en el traje de gala per al sopar de nit, perquè sempre el capità, com si fos en un creuer, rep a totes les persones i li dedica unes paraules a totes les candidates, a la fallera major, a les Corts d'Honor, a la Cort d'Honor, i vam arribar ahir les maletes totes, que jo no sé quantes vegades s'han canviat en dos dies, perquè s'han canviat cada dos o tres vegades, i totes molt guapes, ben maquillades, pentinades, i el sopar era espectacular, en la mar. La lluna que il·luminava tot el vaixell era espectacular, després amenitzat també en música, i ahir estaven totes. Jo te vaig dir una cosa, parlàvem molt, no n'hi havia grups separats entre candidates, sinó que estaven totes unides i anaven canviant-se, i el jurat, jo crec que s'ho està fent molt fàcil a les candidates, perquè elles estan ben tranquil·les.
3: Jo el que m'ha paregut, perquè Fran i jo no hem anat al creuer, però estàvem ben pendents de tots per les xarxes socials, i a mi el que m'ha cridat l'atenció és que he vist com un grup molt compacte, no?
1: Sí, molt compacte.
3: Molt de 73.
1: Te dic una cosa, a mi jo ja me vaig quedar en el grup de les candidates perquè abans de que triaren el jurat varen fer un sopar totes juntes, i això mai havia passat. I és una iniciativa molt bona. I jo sempre dic, carai, les 73 juntes, el que passa que anirem a poc i vos anirem desgranant el viatge perquè ha tingut de tot, eh? Això és l'inici, ha estat tot molt bé, el sopar, que està molt bé, i el jurat tot el rato doctorejant, a veure què passava.
3: Clar que sí, és que és una manera molt bona de veure com se comporten, de veure com mengen, perquè és molt important la manera i la forma de menjar.
1: Era còctel, que és més difícil, eh?
3: És més difícil encara, i després va haver temps d'una copeta, musiqueta...
1: Tu pensa que quan tu vas a un viatge tens per a tot. O sea,
3: clar,
1: són moltes hores.
3: L'any passat jo recordé que les candidates ni se feren copeta ni res, se n'anaren al seu camarote, que no volien estar ahí massa esposades.
1: Enguany no és que no siguen esposades o no, és que s'han ficat i estaven ahí totes juntes i han aguantat bé. O sea, tampoc m'ho van agitar molt tard, a les 2 del matí estaven
3: agitats.
1: O sea, però que van aguantar bé.
4: Per què en un lloc que posen música i és una festa et tens que considerar esposada? És que jo crec que aquesta prova, sobretot, a part de protocols, viatges i activitats, crec que també és una manera de convivència. I en la convivència cercana del tu a tu és on millor se coneixen a les persones. Per això crec que per al jurat n'haurà sigut algo fonamental.
1: Però el jurat ha sigut tot fonamental. Ha sigut fonamental fins arribar a Ciutadella, on es esperava l'alcaldessa, Maria Jesús Bagur, alcaldessa de Ciutadella, on ens van rebre en una cosa...